0: Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: Benvinguts al Cercle dels Mentiders, programa pilot d'aquesta nova temporada 26-27. Ja ho sabeu, us en recordeu d'altres temporades, i si no, us ho explico ara. El Cercle dels Mentiders és un vermut de contes que fem, i enguany hem canviat la fórmula del programa. En lloc d'explicar-vos molts contes, sí, n'explicarem uns quants, entremig també entrevistarem a persones perquè ens parlin dels contes que d'alguna manera els han marcat, si és que els n'hi han explicat de canalla, si és que els hi agraden. Volem prendre la temperatura de tots plegats respecte dels contes. Avui, el primer convidat d'aquesta nova sèrie, d'aquesta nova etapa del Cercle dels Mentiders, serà un col·laborador precisament del programa, en Joan Carles Martín. Hola, Joan Carles.
2: Hola, Albert.
1: Del que es tracta és de fer una petita entrevista al voltant dels contes, si t'agraden, si no t'agraden. La primera pregunta, t'agrada que t'expliquin coses?
2: Home, en general sí. Depèn del tipus de coses, puc arribar a avorrir molt i fins i tot desconnectar del que m'estan dient. I si són narracions i coses...
1: A tu què t'agraden més, les tafaneries o històries ja una miqueta muntades? És a dir, històries de ficció, potser?
2: Home, a mi m'agraden les dues coses, cadascuna amb la seva vessant, evidentment.
1: Les tafaneries també,
2: oi? Les tafaneries, i tant.
1: És clar, això ens agrada a tots plegats. I ja posats a les històries de ficció, què t'agrada més, els contes o les novel·les?
2: A veure, sóc lector de novel·les, vale? I m'agraden molt les novel·les, i constantment sempre tinc una novel·la que estic llegint, i els contes també m'agraden, però ja et dic que, com deia al començament, potser els contes me n'he aficionat en els últims anys, o sigui, més d'adults i sobretot per una persona que m'ha introduït en aquest món.
1: Que sóc jo mateix.
2: Que es diu Albert Estengre.
1: Sí. Sí, perquè en Joan Carles, ja ho sabeu, és col·laborador d'aquí de Ràdio Arenys, igual que ho sóc jo, i amb ell fem aquest programa del Cercle dels Mentiders i d'altres que també estan relacionats directament amb contes. És a dir, que pel que m'expliques, entenc que en el món dels contes ja has entrat ara de gran.
2: I tant. Sí.
1: De petits no te n'explicaven?
2: No, de petits no me n'explicaven. De petit, el que recordo, que fèiem amb la meva mare abans d'anar a dormir, resàvem. Ah. Vale. Llavors el conte sempre era el mateix. Recordo el de Cuatro esquinitas tiene mi cama, Cuatro angelitos tiene mi alma. Això ho tinc especialment gravat al cap i al cor, no com una cosa no pas negativa, com un record d'infantesa.
1: Sí, en canvi, també em comentaves així fora de micròfon que a tu no, que no te n'han explicat, ja ens ho has dit, però tu sí que n'has explicat a la teva canalla.
2: I tant. Una pila, bueno, una pila. Una pila no, perquè no eren molts. La Montse, la meva senyora, en el seu moment va comprar aquí baix, a Can Badia,
1: sí.
2: Ja no hi és, la papereria, llibreria, va comprar una sèrie de contes d'aquests que estan com retallats, no?, i fan una silueta, vale? I llavors, no sé si en teníem 4 o 5 o 6, no me'n recordo quants, i abans de dormir els hi explicava a les meves filles. Sobretot recordo especialment a la meva filla gran, a la Mireia. Sí, sí.
1: I quin li explicaves més? O quin li agradava més?
2: A veure...
1: O tu, perdona, o tu explicaves el que més t'agradaven a tu?
2: A veure, t'haig de dir que perquè el que més gaudia explicant era el de Rínxols d'Or. Més que res perquè hi posava molta la meva part a nivell teatral. O sigui, cada cop teatralitzava més les veus, les escenes i tal, i això a la meva filla li feia gràcia més. Posava del meu humor personal. Vale? També tenim el ventall de la veritat, també recordo el de la puntaire, que tots posava... pues, de la meva part, no? Com posant drama o posant humor o... Li havia llegit o els havia llegit tantíssimes vegades que passava a dir, bueno, ja pràcticament me'ls sabia de memòria. Aleshores, per, pues, bueno, perquè no fos tan avorrit tant per elles com per mi, doncs, bueno, hi posava aquest extra, aquest plus de teatralitat.
1: I amb elles els agradava repetir conte?
2: Ui, tant. Sí, sí, sí, sí. O fins i tot preguntava quin conte vols avui, o a vegades em deien aquest o aquest, o aquest altre, i o m'ho deia tu mateix. Sí, bueno, a veure, el que recordo que també li posava, bueno, el meu toc personal era el de la caputxeta vermella, vale? Llavors, jo crec que cada vegada que l'explicava era diferent i posava matisos diferents del llop, de la nena, de la mare, de l'àvia, dels caçadors... Sí, ara m'hi has fet pensar i sí.
1: I tu, aleshores, en aquell temps, ara ja no, perquè el tenir tractes amb programes de ràdio que parlen de contes i ja se t'ha eixamplat una miqueta el món dels contes, però llavors els contes per tu que eren més per canalla, per grans, barrejats
2: No, bueno, per canalla. El que passa que jo internament els donava un toc d'adult, de mala idea, una mica.
1: Bueno, perquè tu ja ho ets així, eh?
2: Sí.
1: És per això.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, cosa que està molt bé, que ens deixem anar i que per explicar un conte, tal com feies tu, ens fem servir a nosaltres mateixos una mica tal com som. Evidentment, quan et dirigeixes a algú, que li expliques algun conte, i poses els filtres suficients com perquè aquella persona t'entengui. Mm-hmm. Però això és inevitable, explicant un conte o una tafaneria o el que sigui. De tots els contes que tu que coneixes, quin és el que t'agrada més? Per grans o per canalla, eh? M'és igual.
2: A veure, jo tinc el record entranyable de Rínxols d'Or. Ara hauria de pensar, perquè... Però jo diria que el de Rínxols d'Or.
1: I ens l'explicaries?
2: Home, sí. A la meva manera, sí. Vull dir, no crec que... que ara tingui la predisposició de teatralitzar-los com els teatralitzava quan les meves filles eren petites... Vale, perquè jo posava veus i tal, però sí que... Més que explicar-los, doncs sí, els explicaria.
1: Bé, doncs ja te'l farem explicar. Però abans m'agradaria que contestessis a una altra pregunta. A l'hora de rebre una història, vaig entretenir-me... una història. Què t'agrada més? Que te l'expliquin de viva veu, llegir-la en teatre, en cinema... De quina manera t'agrada més que t'arribin les històries?
2: Home, el llenguatge verbal és molt potent. I...
1: Però el cinema també, per exemple.
2: Sí, però bueno, entre algú que t'ho expliqui o el teatre és bastant similar, perquè, bueno, al final és una persona que està... Però jo crec que jo m'he introduït molt més en una història com quan me l'han explicat, o al teatre mateix, que no pas al cinema. Perquè quan t'ho expliquen, estàs únicament pendent del que t'estan explicant, del que t'està dient aquella persona, el narrador o narradora. En canvi, quan estàs al cinema, clar, tens molts inputs, no? Tens la música, tens l'acció, vull dir, ja no només és la oïda que t'entra en el cap, estàs pendent de més coses. Aleshores, jo crec que les visc i m'ha agradat més, clar, una superproducció és fantàstica, no? Vull dir, ara últimament que hi ha això de l'Odissea, que l'he anat a veure no fa gaire, i clar, ostres... introdueixes molt i m'agrada, però també m'agrada molt que m'ho expliquin.
1: La paraula.
2: La paraula, sí.
1: Suposo que et fa imaginar la situació que t'explica.
2: Sí, sí, sí. És que fins i tot recordo, I ara et parlo d'una obra de teatre que vaig veure fa molts anys, eh? D'haver, no sé si somiat o pensar, dic, això ho he viscut realment, perquè és que ho vivia molt. O sigui, t'introdueixes tant en la història d'aquelles persones que estan a l'escenari explicant, no?
1: Sí.
2: I narrant i dialogant i tal, que, ostres, sí, sí, sí.
1: Sí. Jo tinc un amic que explica que per anar al teatre no és que es mudi, però s'arregla una miqueta, i per anar al cinema no, no cal. No és que es malvesteixi, però qualsevol manera ja li serveix. Em sembla que seria una mica el teu cas.
2: Sí, sí, perquè, bueno, en realitat tu vas al cinema i, diguéssim, allà tens una cosa, una gravació que al cap de dues hores es tornarà a reproduir. Que el teatre també, però són persones.
1: Sí.
2: Són unes persones que cada vegada que surten a l'escenari estan recreant el seu personatge.
1: I són allà davant.
2: I són allà davant.
1: Present, que
2: potser no t'estan veient, perquè hi ha els focus que impedeixen que vegin el públic, però estan allà, sí, t'estan... D'alguna manera t'estan mirant,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I de conte per adults, quin t'agradaria més? Ja posats a preguntar coses? Perquè ara jo sé que tu en saps uns quants, o n'has sentit molts, de contes per adults.
2: Mm-hmm. A mi, o sigui, m'estàs preguntant algun en concret?
1: Si és que et ve al cap algun en concret, o algun tema, o jo què sé. Algun Home, comentari a fer?
2: A mi m'agraden o m'agradaria contes per adults, però contes eròtics.
1: Eròtics t'agraden més a tu?
2: Sí, és una temàtica que m'agrada. Sí, sí. Independentment de que els contes que t'he sentit explicar un munt de vegades... Doncs,
1: no té res a veure.
2: Són per adults,
1: sí.
2: però bueno, és una altra cosa i que també m'agrada molt, però sí que trobo a faltar contes eròtics. Bueno, de fet, no sé si puc dir-ho aquí en aquest micro, a la línia vermella, que és un programa que fem entre els dos, sempre hi ha com una secció que ets de lectura d'algun llibre o d'algun poema eròtic, no? I intento potenciar el relat eròtic o la poesia eròtica a través d'aquesta via, que és aquest programa, que és la línia vermella.
1: Bé, ja en sabem més, una miqueta més, d'en Joan Carles.
3: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
1: Vet aquí, Les Rínxols d'Hort, per en Joan Carles Martín.
2: Una vegada hi havia tres ossos que vivien al vell mig del bosc. Hi havia el pare os, la mare os i el petit os. Ells vivien en una casa de fusta molt maca, molt bonica. I vet aquí que un dia al matí es lleven i la mare os va preparar uns bols de llet per esmorzar. Un bol gros per al pare os, un bol mitjà per ella, per la mare os, i un bol petit per al petit os. Van seure a taula i quan el petit os va anar a veure... Ai, mama, que és que la llet està molt calenta. I el pare os prova la llet i diu... Oh, carai, sí, Déu-n'hi-do, que m'has escalfat la llet. I la mare diu... Ai, sí que teniu raó, que està molt calenta la llet. I el pare os diu... Va, anem a fer una volta mentre refreda la llet. Van marxar i a tot això... Pel camí que anava cap a la casa dels ossos, anava passejant una nena que es deia Rínxols d'Or. I anava cantant, anava mirant els ocells, les papallones i tal, i de cop i volta es troba amb la casa dels ossos. Diu, ai, carai, jo no sabia que hi havia aquí aquesta casa. Doncs va agafar, va veure que la porta era oberta, es va ficar dins, i va començar a mirar, i va veure la taula. Una taula amb tres cadires, una cadira gran per al pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita pel petit os. Però a la taula hi havia tres bols de llet. Un bol gran per al pare os, un bol mitjà per a la mare os i un bol petit pel petit os. Ai, i va venir una miqueta de desig. I dic, va, diu, tastaré una mica de llet, i va agafar el bol gros del paraós, el va tastar i, uf, era molt calenta, diu, no. Va agafar el bol petit, del petit os, va pensar que ja estaria, no estaria tan calenta, el va tastar i, ui, la va trobar massa freda. I llavors va tastar la tassa, el bol de llet de la mare os, i sí, aquella llet tenia la temperatura idònia. Doncs res, va voler descansar una mica i diu, va, vaig a seure una estoneta. I com us he dit abans, hi havia una cadira gran per al paraós, una cadira mitjana per la maraós i una cadira petita per al petitós. Va voler enfilar-se la cadira del paraós, però era molt alta i no es podia enfilar tota sola. Llavors va seure en la cadira de la maraós. I bueno, més o menys, però no estava prou còmode. I diu, va, agafaré la del petit os, que encara que és molt més petita, doncs penso que podré seure. Llavors va seure i pam, crac, es va trencar una pota de la cadira. Uf, mare meva. Bueno, va agafar, les va col·locar així com va poder, va començar a tafanejar per la casa, va mirar totes les cosetes que tenien, la cuina, el menjador, tot. I diu, ostres, diu, on te deuen dormir els ossos? I es va trobar una porta i, efectivament, hi havia una habitació amb tres llits. Hi havia un llit gros per al paraós, un llit mitjà per la maraós i un llit petit per al petitós. Estava una miqueta cansada després de tota la caminada i de tafanejar i de la llet i de l'ensurt de la cadira que es va trencar. Ostres, li venia de gust estirar-se una miqueta. I ja va veure que el llit del paraós, doncs, era gran i no hi arribava. I el llit de la maraós també el va veure que no s'hi feia, també era gran per ell. Però va veure que el llitet del petitós s'hi deia més amb ella i va agafar i així, amb cura de no trencar-lo, com va passar amb la cadira, doncs es va estirar així en el llit del petitós. I, pom, es va quedar adormida. Els ossos ja venien de fer el seu vol i tal, de la seva passejada, entren a casa, i ui, ja van veure alguna cosa rara. I el paraós va veure el seu bol de llet i diu, ui, aquí algú ha tocat el meu bol de llet. Diu, oh, i la maraós, ai, pues mira, sembla que a mi el meu bol de llet també l'han tocat. I el petit os diu, oh, i el meu també, i el meu també, quasi bé se l'han begut tot. Es van inquietar, llavors van voler seure a la cadira, el pare os va seure a la seva cadira gran, la mare os va seure a la seva cadira mitjana, i el petit os va dir, oh, algú s'ha assegut a la meva cadira, i la trencava. Oi. I dic, però què ha passat aquí? Llavors se'n van cap a l'habitació i van veure una nena rosseta, petita, estirada en el llit del petitós. Llavors, amb la remor, Rínxols d'Or es va despertar, es va espantar, els ossos també es van espantar, i Rínxols d'Or va sortir corrents, va agafar la porta i va marxar i ja no la van veure mai més. I aleshores els ossos van baixar cap a baix i va dir la mare, sabeu què? Vaig a preparar tres bols més de llet, a veure si ens asserenem. I mentre la mare preparava el bol de llet, els bols de llet, el pare os va arreglar la cadira trencada del petit os.
1: De què ens parla aquest conte?
2: Bueno, jo crec, a veure, jo penso que ens parla, doncs, bueno, una mica de la innocència i la inconsciència de la canalla, no? No hi veig cap mala intenció, no? Potser, bueno, depèn, segons l'edat que tingués la nena, potser, doncs, bueno, va ser una experiència, no? I segurament arribaria a casa seva, li explicaria a la seva mare la seva experiència i la seva mare li diria, noia, és que, a veure, clar, no pots anar a casa de la gent i pel teu compte veure'ls i la llet, trencar-los una cadira i posar-te a dormir al llit d'una altra persona, no? Per ella, penso que era petita, era inconscient. Simplement hi veig la curiositat i la,
1: Una manera de fer molt infantil.
2: Sí, està bé. La inquietud i, sí, sí. I ja està. No?
1: I a la canalla els hi agrada perquè s'hi veuen reflectits.
2: Sí, jo, si em permets fer un... Bueno, explicar una història personal, una mica bueno, relacionada amb aquesta inconsciència. Recordo com els meus pares fa molts anys, evidentment, moltíssims anys, que sortíem de viatge amb el cotxe i tal, i vam anar a un poble de Cantàbria, no sé si a Cantàbria o Astúries, i vam anar a esmorzar a un bar i tal, i jo, doncs, bueno, m'avorria i vaig anar a tafanejar. I vaig veure un corral, i vaig agafar un ou petitó, així de color marró i tal, i me'l vaig endur, no? I recordo que ja vam marxar amb el cotxe amb els meus pares i anava a darrere, evidentment, i jo anava allà mirant-me l'ou, no? I diu la meva mare, diu, això què és? Ah, diu, no ho sé, m'ho he trobat allà al lloc on t'hem parat a esmorzar, i el meu pare li va parar el cotxe, va fer mitja volta per tornar a l'ou, em van mig renyar, van dir que, home, que això, que aquestes coses no es feien, no? I, bueno, pues, també va ser com una lliçó de coses que no s'han de fer.
1: Moltes gràcies, Joan Carles, per obrir-te a nosaltres des de la teva infantesa amb els contes que no t'explicaven, però que vas explicar tu a la teva canalla, i per haver estat aquí present.
2: Doncs res, encantat d'haver estat l'entrevistat pilot.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
1: Fa molt, molt de temps, fa més de 1000 anys, a l'altra banda d'Europa, a Grècia, hi va néixer un noi. Amb una família rica, que tenien diners, sí, ja ho crec que sí. Aquest es deia Gil. De gran va ser Sant Gil. I és que era molt bona persona i va créixer sent bona persona. I tan bona persona era que, quan va ser gran, resulta que els seus pares es varen morir i ell va decidir que amb tots els diners que va heretar dels seus pares faria bones obres. I les va fer. Va donar tots els diners als pobres i ell, senzillament, es va endur d'allà, de casa seva, una creu. I amb la creu va travessar tota Europa i va venir a unes terres molt a la vora de les nostres. Va venir fins a la Provença. I allà a la Provença anava parlant de la...

0: i avall, i tenia una olla, i en aquella olla hi feia el menjar, i menjava i el compartia amb tots els pastors, i a l'hora que tocava, ell tocava la campana per avisant els pastors que el menjar hi estava i dinaven tots plegats d'aquella olla de Sant Gil que ell cuinava per tothom. I mentre vivien allà, a més de parlar amb els pastors, s'entretenia a fer coses amb les mans. I va fer la imatge de la Mare de Déu, de la Mare de Déu que hi ha a Núria. La va fer Sant Gil, si aneu a Núria, la veureu. Bé, la qüestió és que al cap d'un temps, Sant Gil, veient que molta gent que venia de més avall li anaven al darrere perquè no els devia agradar prou, o pel que fos, per no barallar-se, perquè no li fessin mal i perquè no es fessin mal ells mateixos, se'n va anar i va desaparèixer d'allà. Però no es va endur res. Tot allò que havia portat, l'olla amb què volia el menjar per donar als pastors la creu, aquella Mare de Déu que ell va fer, i tot plegat ho va deixar allà, a Núria, ben amagat, a dintre d'una cova. A dintre d'una cova que després es va saber que era una cova tapada amb una roca blanca, però que de moment no se sabia, i Sant Gil se'n va anar, i varen passar els anys i els segles, varen passar 300 anys, i amb aquests 300 anys ningú sabia on és que Sant Gil havia amagat aquelles coses, el seu tresor, el tresor de Sant Gil, que en deien. Tothom el buscava, però ningú el va trobar. Va ser una altra bona persona que es deia Amadeu. Ui, també des de l'altra banda del Mediterrani, que una nit va tenir un somni. Va tenir el somni que Sant Gil havia amagat les coses a una cova on hi havia una roca blanca que ho tapava. I va anar caminant, fins que va arribar aquí, en aquesta vall, no pas en la cova, que no la va trobar ell, sinó en aquesta vall, allà, a Núria, en el Pirineu. I allà es va passar molt de temps buscant per tot arreu aquell tresor de Sant Gil que deien que havia amagat, però no el trobava. I mentre el buscava, va fer una església en la Mare de Déu, una Mare de Déu que tampoc no sabia quina posar-hi. I ja tenia l'església feta, i la gent l'ajudava, i anaven, i venien, i venien, i anaven. Quan un dia, al cap de 7 anys que feia que eren per allà, vet aquí que varen veure un bou que s'acostava cap a una pedra. Estava tranquil el bou, s'acostava cap a la pedra i començava a picar i a picar i a picar aquella pedra, una pedra blanca. Que és estrany, però què fa aquell bou? De seguida, aquell tal Amadeu es va acostar cap al bou. Va veure que la bèstia no picava el terra per picar, no, sinó que picava el terra just en allà on hi havia aquella pedra. I sempre picava aquella pedra. Aleshores, varen ajudar el bou. Varen acabar de repicar aquella pedra i varen veure que aquella pedra tapava una cova, de la qual en sortia una mica de claror. S'hi varen anar acostant. De mica en mica s'hi acostaven cap allà on sortia aquella claror i varen veure que la claror sortia d'entremig d'unes pedres i que traia les pedres. D'allà varen veure que tot plegat era la Mare de Déu, que després ha estat la Mare de Déu de Núria. Allà mateix també hi varen trobar el tresor de Sant Gil, no només la Mare de Déu, sinó que hi varen trobar la creu, hi varen trobar l'olla, I tot plegat ho tenen allà dalt, a Núria, en el monestir de la Mare de Déu de Núria, en el santuari de la Mare de Déu de Núria, en aquella vall on ara hi anem a esquiar, i anem amb el carrilet, i amb el cremallera, vaja, i tot plegat, doncs, allà, sapigueu que Sant Gil hi va fer totes aquestes coses, i que Sant Gil el veureu, la cibolla, la creu, i la Mare de Déu, que la va fer ell, allà dalt, a Núria, lluny, I fa fred a l'hivern,
1: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
0: El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. El comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, i molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida. Sí, majestat, aquesta llança

0: em lleva la vida. Però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar. I va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, 4 barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les 4 barres de sang. I així va ser com va néixer la Senyera.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Els que expliquem històries...
1: Ja en tenim un.
2: De què?
1: D'aquests cercles.
2: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
8: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
9: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: espais i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Benvinguts a una nova edició de l'Arrela, una edició en la qual avui parlarem de la Losa Becuda, la Reserva Natural de Mas de Melons, però ho farem des d'un enfocament diferent, i és que el Centre Especial de Treball, Parc i Jardins d'Aspros Empresa fa treballs d'adequació i millores ambientals. Coneixerem quines són aquestes millores i per què van decidir dur a terme aquestes actuacions. Però no només ens quedarem aquí, perquè en aquesta edició de l'Arrela d'avui també parlarem de pagesos solidaris. Qui són, quina feina fan, quines demandes tenen. Ho repassarem tot just d'aquí una estona. I finalment, avui també parlarem de la 19a edició de la Jornada del Porcí, una trobada tècnica adreçada als professionals del sector que tindrà lloc al Carràs el dia 1 d'octubre, que abordarà alguns dels temes de més actualitat de la producció porcina. Així ja la deixarem agendada a l'agenda per aquest dijous 1 d'octubre. Amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició d'avui de l'Arrela, el que volem parlar és de les tasques que ha fet els 7 parcs i jardins d'Aspros Empresa per la conservació de la Losa Becuda a la Reserva Natural de Mas de Melons. Per això, avui qui ens acompanya en aquest programa és el Josep Xuclà. Ell és el responsable de Parcs i Jardins d'Aspros. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: D'on surt la iniciativa, el projecte de voler fer aquestes tasques a la Reserva Natural de Mas de Melons?
3: Doncs tot ve arreu d'una licitació publicada per Forestal Catalana, a la qual nosaltres, després d'estudiar-la, doncs vam una proposta, i dins d'aquesta licitació doncs vam sortir adjudicataris. I bueno, ja vam començar, hi ha una fase, un. Després vam fer una fase 2 que també vam tenir la sort de tornar a guanyar.
1: Uh-huh. En què consisteixen les tasques que heu anat fent?
3: Doncs hi ha un seguit de feines i tasques que consisteixen en preparar el terreny perquè l'hàbitat de la Losa Becuda sigui idoni a les zones aquestes de Mas de Melons, que pertany a Castelldans, i la zona de Carrassumà, de Torres de Segre i la Timonera d'Alfés. Hi ha tasques d'esbrossada, de triturat, de treure retama o ginesta bimetera i també plantació de planta autòctona del lloc. I, doncs, és un seguit d'accions que afavoreixen que la Losa doncs, tingui l'habitat idoni per viure-hi, per implantar-s'hi.
1: Per fer totes aquestes tasques, amb quantes persones heu hagut de mobilitzar? O heu pogut mobilitzar?
3: Sí, hem tingut de mobilitzar... A veure, sempre hi havia un equip més o menys regular, d'un monitor i 4, 5, 6 persones amb discapacitat. És el col·lectiu que nosaltres donem suport al Centre Especial de Treball d'Aspros. I hem arribat a ficar doble equip, no? Ficar 2-3 equips, depenent de les necessitats d'avançar la feina, per objectius, per terminis i èpoques.
1: Perfecte. Són feines o són tasques que ells ja havien fet? Ha calgut una preparació o una formació prèvia per poder-les fer?
3: No, perquè nosaltres dins de l'àmbit de feines de Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, ja tenim experiència en treballs forestals, tenim treballs de jardineria que portem més de 40 anys desenvolupant aquí al territori, i entre ells a vegades pues, també tenim la sort de fer treballs forestals aquí en proximitat, aquí al Prepirineu, la zona de Tremp, o més cap aquí, inclús a Àger, la més recent. Uh-huh. I llavors el que són feines de caire forestal amb maquinàries de trituradores grans, inclús amb tractor, amb picadora forestal, pues, al final donem que ens hem de preparar, hem d'adquirir maquinària nova i estar preparats. A més, el personal els formem. Hi ha necessitats de formació, per exemple, el carnet de motosserres i desbrossadores forestals, el F1 o F2, doncs els hi hem promogut amb 3 edicions, fins i tot, al llarg dels últims anys, amb personal treballador, tant discapacitat com no, monitor, perquè puguin estar preparats per l'ús d'aquestes maquinàries específiques per al risc del maneig.
1: En el cas concret d'aquestes actuacions en la Reserva Natural de Mas de Melons, el que heu ajudat a fer és a conservar la losa becuda. Potser tenim algun oient que estigui ara mateix una miqueta perdut. En quin estat de conservació està?
3: Doncs perquè tenim referències, no? Perquè això parlem amb els tècnics de forestal catalana, que són els que més tenen informació, que havia estat inclús absent, no? Inclús que no hi havia presència doncs, en una franja d'anys, no sé si cap als anys 2000 i poc, fins ara potser fa 7 o 8 anys, que se'n va tornar a veure algun exemplar. No? Uh-huh. Llavors, des del pla aquest europeu, del que és el projecte LIFE de Connected Zicoti, és el que promou el que és l'hàbitat, no? Perquè es pugui regenerar l'hàbitat i fer accions, no? A través de la Generalitat de Catalunya i a través de Forestal Catalana, que és la que ho acaba promovent. I al final els diners venen de fons europeus perquè se pugui donar la situació aquesta de tornar a implantar i que es pugui fer un hàbit idoni, no? Han augmentat totes les hectàrees que hem estat intervenint, a més de Magons principalment, per això, perquè puguin fer tota una àrea que pugui tindre idònia, no? Sense masses d'arbrat i de vegetació massa altes, perquè tinguin un port més baix, perquè puguin tindre un millor implantament. Ai, no, un millor implantació, perdó.
1: A Mas de Melons, heu anat fent altres actuacions diferents o paral·leles a aquesta?
3: A part de l'esbrostada i l'eliminació de planta i això, no, hem fet alguna tala d'alguna zona boscosa que també està obstaculitzant tota aquesta planada, aquesta planura, perdó, que requereix la presència de l'habitat, de la losa. I doncs, el que hem fet és intentar eliminar sobretot el que és la retama que creix als camps que se cultivaven fins fa uns anys, ha regenerat aquesta planta, el que és la retama, el dinestre bimetera, i el que hem fet és intentar eliminar-la. És molt complicat perquè torna a rebrotar, i s'han fet feines de subsolació fins i tot amb el nostre tractor, però és complicat, no? I llavors el que hem fet és plantació, és el que ho havia dit al començament de la conversa, plantació d'espècies autòctones, fins i tot tretes de llavors de plantes de Mas de Melons, i les han multiplicat i les han fet créixer als vivers de Forestal Catalana de Trem, i d'allí les han tornat a plantar. Hem plantat en dues fases d'unes 50.000 plantes amb illetes, de controlades, tancades per evitar que els conills els poguessin cruspir, i ara doncs, ja s'estan obrint, no? L'últim any, el tercer any, després perquè hem anat fent fases, el tercer any ja vam treure la protecció amb moltes illetes, hi havia algunes illetes de control, que junt amb el Centre Tecnològic Forestal de Solsona anàvem també fent controls i anàvem mirant doncs, a veure la plantació d'aquestes espècies, algunes amb millor èxit, algunes no tant, però el que fa és això, tindre una vegetació que potser me l'anso o us explico de més, però l'objectiu de fer aquestes replantacions amb planta més baixa, més herbàcia, és perquè pugui el bestiar, ja sigui els corders o siguin fins i tot, ja havia ases, ja també havien ficat ases, facin el que és que mengin aquesta vegetació i els seus excrements d'aquests animals són una font de nutrició de la losa, és a dir, els atreu pues, precisament que hi hagi aquesta pastura amb aquells espais i hem de promoure pues, tot això, no? Clar, si hi ha vegetació molt gran o molt abrupta, pues, dificulta que hi vagin el bestiar, els ramats, o pugui fer el seu el que és la pastura, i llavors la losa doncs, ja no li és tan... No li atreu tant de venir, perquè no treu el que ella necessita, o perquè ens han dit els ornitòlegs que necessita aquesta au. Uh-huh. Per això.
1: Quina durada tenen aquests treballs que feu?
3: Quina durada, perdó?
1: Tenen.
3: Pues han fet diferents fases, perquè van començar el setembre, octubre del 2023, amb una primera fase que durà uns 20, bueno, dos anys i mig, uns 30 mesos, i són en èpoques que no hi ha nidificació. És a dir, podem treballar des de mitjans de setembre fins a final de març, primers d'abril, com a molt estirar. Després, durant l'any, podíem fer accions de manteniment de seguiment, desarbats de les illetes, si convenia fer algun rec, però havíem d'intentar evitar al màxim la mecanització, fer soroll i activitat en èpoques que hi ha nidificació, no solament de la losa, sinó d'altres aus. I llavors, clar, fèiem doncs, això en 6-7 mesos, com a molt, podíem actuar. Havíem d'actuar i llavors ho fèiem això amb campanyes, posada el 23-24, 24-25 i 25-26, que és la darrera que hem fet en la segona fase, que també vam tindre la sort de guanyar.
1: Aprofitant que avui tenim amb nosaltres el Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspros, també m'agradaria explicar una miqueta la història que hi ha darrere d'aquest centre especial de treball Parcs i Jardins d'Aspros Empresa, explicar també la resta de feina que aneu fent i també una miqueta de reptes. Començo per la història. Quan neix i una miqueta com heu anat evolucionant en aquests últims anys, projectes que heu anat teixint, si heu anat creixent o no...
3: Bueno, doncs, fem una mica de repàs d'història. Jo farà 25 anys que hi soc a la casa, però això arrenca ja de l'any 1982, l'activitat de Parcs i Jardins com a tal, gràcies a l'Ajuntament de Lleida, que ens va cedir l'espai de la Seu Vella, que no té res a veure tal com està a dia d'avui, que era inclús recs manuals, estirant mangueres i canonades per poder mantindre l'espai verd en condicions. Una feina molt feixuga, que a dia d'avui doncs, està tot molt canviat, amb automatismes i evidentment, molt més idoni, no? I tot això va anar creixent, va sortir com una atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental per a que poguessin fer activitat professional, perquè com un treball digne. Uh-huh. A partir dels anys 90, si no recordo malament, el 94, ja es va constituir com a centre especial de treball pròpiament dit, perquè el van veure com una activitat més remunerada, però després es va constituir i ja doncs, tenint doncs, tot el personal amb regla, amb nòmina, amb sou i tot, que no vol dir que abans també es tingués, però la fórmula legal que ho aguanta de tot era el centre especial de treball com el resto de centres especials de treball de Catalunya i del resta de l'Estat. Uh-huh. I hem anat creixent exponencialment fins uns anys, com ens havia molta més subvenció, ha estat tot molt més limitat, però tot així que ens permet que ara siguem molt més autosuficients. No? A dia d'avui es podria dir que és l'empresa més gran de jardineria de Lleida, amb 95 persones, de les quals unes 63 són persones amb discapacitat de pes, la resta són doncs, personal professional, monitors, personal de suport, que és l'equip multidisciplinar de suport, que és el personal de psicòleg i treballador social, que és el vincle amb les famílies, el seguiment de les persones, i portem doncs, més de 120 clients de manteniment de jardineria i fem feines puntuals a vora 150 més durant l'any amb projectes grans com aquest de Mas de Melons amb Cristal Catalana o amb jardins petits, particulars i públics de tot tipus. I inclús a remarcar que la tendència dels últims anys és buscar sinergies i col·laboracions amb altres entitats del territori. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de Lleida, la darrera licitació que vam optar i vam guanyar, hem fet una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, amb el company Aigarsis i amb un fi comú, perquè hem de donar valor a les persones amb discapacitat del territori. I la veritat és un orgull poder comptar amb els companys també del sector que treballen per la mateixa causa i sumar esforços. I doncs, això és una cosa que hem de seguir treballant i fins i tot sumar altres entitats d'aquí la zona de Lleida, de Ponent, d'altres comarques inclús que som limítrofs, i poder seguir sumar esforços, perquè cada vegada se'ns està estrenyent més el que és la viabilitat dels serveis, amb totes les pujades de despeses a nivell general, de sous i salaris, com a energètic, igual que qualsevol empresa, i hem d'optimitzar molt els processos i ja us dic, buscar col·laboracions, perquè al final estem treballant per les persones amb discapacitat que tinguin un treball digne i puguin seguir endavant en la seva vida, que al final és el que tothom opta, no? Com a persona, com qualsevol persona que vol el millor per la seva vida i els seus estimats.
1: I tant. Al llarg de, clar, amb tota aquesta història a l'esquina, hi ha alguna coseta, algun projecte que pel que sigui encara no l'hagueu pogut fer? O sigui, alguna espineta clavada que tingueu?
3: Doncs, mira, al final...
1: Tot acaba sortint.
3: Tot, si tens voluntat de que allò ho desitges, acaba sortint tard o fora, no? Al final, tindre l'oportunitat d'optar ja és molt gran. El que passa és, clar, evidentment, no, com diu, el sol surt per tothom i al final nosaltres optem inclús a buscar projectes igual que qualsevol altra empresa. Podem dir que fem competència deslleial, però el que ningú pensa és que nosaltres els nostres rendiments són molt més inferiors que una empresa ordinària, perquè això dependre de subvencions doncs és una realitat, però no aquestes subvencions són per rebentar preus i per intentar fer aguts als competidors, sinó perquè necessitem tenir una viabilitat de serveis. Però sí que és veritat que a vegades doncs, amb aquesta cursa que tenim amb altres empreses, ja sigui del sector o no del sector de la discapacitat, doncs igual doncs, és un projecte d'algun ajuntament per aquí en proximitat i doncs, bueno, al final no acabem guanyant, no? Per tema de punts o doncs, perquè la viabilitat que hem fet l'estudi doncs, no ens donava per tirar endavant, perquè també hem de tocar de peus a terra, no? És a dir, no és donar a qualsevol preu. Com us he dit abans, hem de fer els serveis viables i hem de mirar que això, pues, si podem estar 43 anys més lluitant pel territori, doncs aquí estarem, no? Per donar temps a les persones. Però això dic que a vegades hi ha projectes que sí que et queden aquí amb els llavis, però sabem que tard o d'hora tornen a sortir, perquè tornen a necessitar-se tard o d'hora i després pues, tornem a optar i a vegades pues, amb les segones o terceres oportunitats han pogut entrar-hi i la veritat ha sigut un goig poder col·laborar. I és això, nosaltres no ens interessa fer el servei a qualsevol preu, sinó fer un preu digne, perquè la qualitat que volem posar ha de ser correcta. Nosaltres no som aquestes empreses a nivell nacional, es pot dir, o d'altres orígens privats i amb ànim de lucre, que el que vulguin és fer dividends i treure un marge de benefici el màxim possible. Nosaltres també hem de treure benefici. El que hem de fer és que això continuï rutllant i reinvertint dins de la mateixa entitat.
1: Clar.
3: Però nosaltres estem al territori. És a dir, si perdem la feina, continuem aquí, ja, no? Marxem. Donem atenció a les persones d'aquí perquè tenen les seues vides aquí i estem tots aquí. Llavors, una persona que té la seu social a Madrid o a Màlaga o a Estrasburg, tu pues, no dir una importància o transcendència com li podem donar nosaltres que estem aquí dia a dia, a Ponent.
1: Clar.
3: Per això l'important és fer-ho bé, fer-ho el millor possible, el repte de millorar i seguir, aprendre dels errors i treballar i picar en pedra. Pues, doncs, pues, estem on som precisament per donar aquesta cobertura i la gent que ens coneix sap que ho fem bé. També sabem pues, que a vegades cometem errors, però és el que he dit abans, assumim i aprenem cada dia i el repte és superar-nos, sempre tirar endavant.
1: Clar, quan abans parlaves de buscar aquestes sinergies amb les administracions, ara és més fàcil trobar-les que fa uns anys o encara existeixen reticències?
3: Depèn del moment. A vegades són fluctuacions del context socioeconòmic o de la viabilitat que trobes o la situació de cada entitat. Però sí que les sinergies a nivell d'entitats ara estem en un punt bastant dolç que entenc que hem d'aprofitar. No? És a dir, a vegades són dificultats que pot tindre una entitat companya i fem mà estesa, no? O al revés, el dia de demà podem ser nosaltres que estiguem una mica pues, allò tocats i necessitem ajuda. Per això dic, quan veiem algú que més o menys ho necessita, pues, estem al sector. Pensem que dins de Lleida estem reunits a la Federació AIEM, que engloba totes les entitats de la província de Lleida, i també estem a l'INCAT, a nivell de Catalunya, no? I en plena inclusió també a nivell d'estat nacional i altres entitats, no? Hi ha altres associacions i federacions. Uh-huh. El fet de buscar sinergies també, o més que col·laboracions, seria amb el que seria la part d'administració pública, que és la que a vegades pues, això, trobem que depèn de les persones que et trobes, doncs has de començar de zero. Hi ha gent molt més sensible i està molt més alineada, i altres persones doncs, que els hi costa doncs, voler obrir-se una mica a la nostra realitat, no? Hem de deixar de banda els prejudicis, hem d'obrir molt més la ment i saber que som capaços de fer qualsevol tipus de feina. Jo parlo de la part de parcs i jardins, perquè és la que dominem des de fa molts anys, però els centres de treball ofereix infinitud de serveis diaris i productes. No som nosaltres, sinó totes entitats. I moltes vegades ens limitem a tancar solament un casilla d'aquestes persones que tenim donant feina, sols saben fer els registres i no. És a dir, tothom pot saber fer de tot. Alguns s'especialitzen més en unes tasques, com no, igual que nosaltres. Un s'especialitza en una matèria, l'altre en una altra. Però al final tots són persones que tenen capacitats per poder desenvolupar i potenciar i no ficar prejudici. Llavors, molts cops, a vegades, entres en un ajuntament i comences a explicar el tema de les clàusules socials d'afavorir o de fer una reserva, no? Reservar contractes a entitats amb centres especials de treball o d'iniciativa social, a inserció, i no són massa participatius, no? És com dir, bueno, ve una oportunitat a totes les empreses, sí. El que passa que a vegades això no ens ajuda. Pensem que totes les administracions han de reservar voluntàriament, sense estar estipulat, un percentatge dels seus pressupostos per reserva social, no? I molts ajuntaments ho obvien, o altres administracions, consells comarcals, o altres, fan d'una altra manera, cobrint l'expedient o ficant un mínim de no mínim. Per exemple, tenim un referent a l'Ajuntament de Barcelona que és líder en totes aquestes iniciatives, i la veritat que potència moltíssim, no? I alguns s'emmirallen en Barcelona, que sempre han tingut un referent, inclús amb copiar, un copy-page de plecs i d'exemples de clausulats socials que ens servissin de referència, inclús validats per la Generalitat de Catalunya, que ha fet una guia fa molts anys, i s'han fet accions a través d'AIEM, la Diputació, perquè els secretaris i interventors tinguin aquesta informació i, bueno, en aquell moment sembla que es promouen, però després se torna a baixar. No? Hem de tindre aquesta labor constant i picant pedra perquè l'administració també siguin sensibles. Pensem que a nivell d'ajuntaments la part política pot renovar-se cada 4 anys, no? Uh-huh. L'any que ve és any electoral, però els que queden, els funcionaris, els secretaris, interventors, són els que queden, tot i que alguns també ajuntaments aquí petits a la zona de Lleida veiem que tenen molta rotació d'aquest tipus de funcionariat, i llavors, clar, depèn de qui ve, doncs és més participatiu, més sensible amb aquestes clàusules o no, i has de tocar una altra vegada el polític, el regidor o l'alcalde perquè el puguis conscienciar o almenys fer reflexionar de la importància d'atendre persones del territori, perquè si no fos per entitats de nosaltres, difícilment amb una empresa ordinària tenim cabuda. És la realitat que tenim, no? Uh-huh. I és aquí on estem, normalment anar lluitant i anar seguint, no?
1: Perfecte. Doncs ho hem dit aquí, Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspos Empresa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: Sent la pagesia, una secció patrocinada per aquells que estimen el nostre sector primari.

0: I després de parlar amb els pros a empresa sobre les seves feines i les seves tasques a Mas de Melons, avui ens està quedant una arrela molt solidària, però avui també volem parlar de pagesos solidaris, aquesta branca social, àrea social d'Unió de Pagesos, i ho volem fer justament amb el qui és el seu responsable, Salomó Torres. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per ubicar una miqueta els nostres oients que potser doncs, encara no us coneguin, què és exactament Pagesos Solidaris?
1: Guaita, Pagesos Solidaris va néixer aproximadament ara fa un quart de segle, fa 25 anys. I va néixer, bàsicament, per fer acollir els primers immigrants que vàrem contractar amb el model de contractació en origen. I en els seus inicis la vàrem enfocar precisament amb una eina de suport amb aquests col·lectius que venien aquí a treballar, que venien a acollir la fruita durant la campanya i que tornaven quan acabaven en el seu país d'origen. I això ens va fer veure que aquest col·lectiu de persones que venien, que venien de l'àmbit rural, sobretot de Colòmbia i Romania, la van crear precisament per generar actors de codesenvolupament. Per tant, eren els mateixos migrants que ens traslladaven quines eren les seves preocupacions i mancances que tenien a les seves comunitats d'origen, i d'aquesta manera els vàrem començar a ajudar. Primer, a crear aquests agents de desenvolupament, que per tant ens podien descriure quines eren les necessitats i ens enviaven el projecte, i després per buscar finançament per finançar aquest tipus de projectes. Aquí va néixer. Això ha anat canviant al llarg dels anys, i quan va venir la crisi de la construcció, els anys 2007, 2008 i 2009, la Fundació va votar cap a una eina de suport també cap a la nostra gent. És a dir, afavorint i creant el col·lectiu de la pagesia gran, intentant identificar quines eren aquelles mancances que tenien els col·lectius més vulnerables de pagesia en funció a dèficits que tenien d'infraestructures del territori, d'assistència social, de residències per a la gent gran, de centres de dia, mancances de salut. I, a més, també desenvolupen projectes per tal que la dona s'acabés d'incorporar i pugui facilitar, diguem-ne, l'accés de la dona a la titularitat de l'explotació i que, per tant, alinear una mica aquests greuges de gènere i també cap als joves. Per tant, avui, bàsicament, tot i que segueix fent tasques d'acollida i d'acompanyament, també fa tasques d'acompanyament per a la nostra gent.
0: Podríem dir que és... que és com un servei transversal, és a dir, que intenta abarcar el màxim d'àmbits socials possibles?
1: Sí, bàsicament pel que et comentava, se segueix centrant encara en l'acollida i acompanyament i, de fet, genera base de dades i vostre treballadors per treballar al camp. Però ja no tant amb contractació en origen, sinó encarat també amb els interiors, és a dir, quan nosaltres diem exteriors i interiors, exteriors són els contractats en origen, que vull recordar que la campanya 2026 n'hem portat més de 2.000 provinents de Colòmbia i els acompanyem, però també amb els interiors, és a dir, els migrants que busquen feina al camp però que resideixen en l'estat espanyol. I no només generem aquesta borsa de treball que també, sinó que els acompanyem en processos formatius per tal que es puguin adaptar a les necessitats que té la pagesia a l'hora de buscar ocupats per cobrir llocs de treball. I, a més, també fem campanyes de sensibilització a les escoles rurals. Campanyes de sensibilització del fet migratori, campanyes de sensibilització per tal, i en certa manera, d'explicar a les escoles per què una època de l'any apareix un col·lectiu de gent amb color de pell diferent, explicar-los les històries de vida, és a dir, per què venen els pobles a collir fruita, d'on venen, quina ha sigut la seva experiència i la seva motxilla vital que els ha portat pràcticament a Europa, a Espanya i a Catalunya. I també fem una altra cosa que també ens sembla molt interessant, que és explicar el fet pagès a les escoles. És a dir, per tant, tota aquella pagesia gran que et comentava abans, bàsicament es nodreix de gent que va estar als anys 70 i 80 dirigint el sindicat i que tenen una memòria i un coneixement que val la pena traslladar a les generacions futures. I, per tant, expliquem què és la pagesia, quins models hi han, com són els conreus, com s'identifiquen determinats aliments, els seus orígens, com es produeixen, etc, etc.
0: I aquestes xerrades, les feu només a escoles rurals o a tot tipus d'escoles?
1: Mira, aquestes xerrades van acompanyades d'ajuts que bàsicament ens venen de la Diputació. Uh-huh. És a dir, aquí generem tallers, generem material didàctic i pedagògic, bàsicament enfocat a les escoles rurals, però si hi ha algun institut de secundària que ens demana, hòstia, veniu i ens expliqueu una mica quina és la problemàtica que té la pagesia avui i com veieu el futur, un futur complex pel canvi climàtic, per les polítiques neoliberals que cada vegada estan imperant més alegrement per tot el món, és a dir, com i de quina manera afronteu els reptes de futur en tots aquests àmbits que us estic explicant, i nosaltres hi anem i ho expliquem, en model taula rodona, model xerrada o model taller, el que convingui. Si a algú li interessa, a algun centre li interessa, doncs fer un taller o fer una xerrada d'aquest tipus, doncs nosaltres encantats d'anar-hi i participar-hi.
0: En aquest sentit, heu vist o esteu notant molt canvi, sobretot en els més petits, el que entenen ells o com veuen ells la pagesia respecte del que és?
1: Mira, és que la desconnexió del que fins ara venim identificant com a món rural i món urbà, aquesta bretxa cada vegada és més àmplia. I tot i que en el món urbà ens hi hem anat acostant, perquè no som sols que fem aquesta feina d'intentar explicar a les escoles urbanes quin és el model de vida que viu la pagesia, sí que hem notat que les pautes de conducta i de comportament social del que teníem identificat com a món rural també s'està distanciant. És a dir, que moltes vegades la mateixa canalla, és a dir, les mateixes generacions més petites d'un poble, que el seu entorn, la seva economia és bàsicament agrària, hi ha un gran desconeixement, ja que els seus pares fa anys, la seva majoria eren pagesos, però avui ja no. En aquests llocs és allà on la bretxa s'ha fet més àmplia. Mm-hmm. En el sentit de no entendre, per exemple, determinats comportaments d'un model de ramaderia que acaba sent un negoci i acaben introduint-se d'una manera molt particular en aquestes generacions més joves el concepte animalista. És a dir, haver-hi una granja vol dir tortura d'animals, cosa que no té per què ser així. I per tant, la feina pedagògica explicant als nanos quina és la feina que fa la pagesia i els ramaders vers el seu entorn econòmic i social i també de gestió de territori és cabdal perquè aquesta bretxa es vagi tancant. I per tant, en fi, sí que hem notat que aquí, en el món rural, cada vegada hi ha una distància més gran i per tant cal ser insistents, cal ser incisius en aquests llocs territorials per explicar una mica quina és la nostra funció al territori i a la societat.
0: Si mirem cap al futur, amb tots els reptes que teniu oberts com a sector, quins serien els més destacats o els més importants d'abordar-los primer? Tots són importants, però els que més destacaríeu que caldria abordar ja?
1: Mira, n'hi ha dos, des del nostre punt de vista. Un que és el repte del canvi climàtic, que a més entenem que ha vingut per quedar-se, amb el tema de l'adaptació dels conreus i també de determinats models de ramaderia vers les calors que cada vegada són i estan sent més insistents i més accelerats i de temperatures més altes, d'avançaments de collites, de males adaptacions dels conreus que tenim fins ara, com el cas de la fruita de llavor a Lleida o com el cas del raïm, que cada vegada s'avança la collita, o en el cas de les hortícules, que hi ha plantes d'horta que van absolutament despistades per tants dies de calor i tantes temperatures nocturnes altes. Aquest és un element que cal tinguem molt present i molt en compte a l'hora d'encarar quines haurien de ser les solucions més importants. I un altre, des del nostre punt de vista, és l'encaix socioeconòmic del nostre model de treballar la terra, que es basa en el model de petita i mitjana pagesia, que viu i treballa en el territori i que a poc està mutant cap a grans empreses que controlen no només la producció, que també, sinó la transformació, la comercialització de tot el producte. I que cada vegada també estem veient com la terra està acaparant-se per grans tenidors i per empreses que estan comprant terra, que evidentment no és la marginal, sinó que és la més productiva, la que pot estar en regadiu i l'única que pot pagar els preus especulatius que avui té la terra per fer aliments i que en un futur no gaire llunyà, malauradament, no tindran la capacitat de controlar també el model de producció del nostre país.
0: I confieu que hi pugui haver un canvi en aquest sentit a nivell econòmic? O el que cal ja és una transformació tan gran que a curt termini no és viable?
1: És que a més, el que està passant també és que els canvis tecnològics de treballar a la terra, el canvi en maquinària, la utilització de noves eines informàtiques, de la mateixa intel·ligència artificial, farà que la pagesia o s'hi adapta o quedarà descavalcada per les grans empreses que es dedicaran a fer uns aliments que podran ajustar els costos de producció a les necessitats que tindrà un mercat. No hem d'oblidar que mentre la renda de la pagesia any rere any segueix baixant, els aliments arriben al final de la cadena alimentària, que és allà on les persones que van a comprar aliments, ja sigui al mercat municipal, ja sigui a la botiga, o ja sigui una gran cadena de distribució, estan pagant cada any una factura més alta pel que consumeixen d'aliments. Per tant, és un repte que no compet només a la pagesia. I aquest és un aspecte que nosaltres últimament estem posant també sobre la taula. Aquest és un repte de país. És dir, el país podrà encarar un futur de mig llarg termini amb 10 milions de ciutadans visquent a casa nostra? El país tindrà capacitat de produir aliments per a la seva ciutadania? Aquest concepte es diu sobirania alimentària. Doncs jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes de que si l'economia agropecuària s'acaba implementant amb un model especulatiu, com s'està encarant, és a dir, recordo l'inici de la guerra d'Ucraïna, doncs que l'oli de girassol es va multiplicar per 3 o per 4 el seu preu l'endemà justament d'haver envaït Rússia a Ucraïna. L'origen de compra d'aquest girassol per fer aquest oli era d'un o dos anys enrere, per tant, no s'havia augmentat. En canvi, va ser considerat un element especulatiu. I l'alimentació, malauradament, acaba sent un element especulatiu. I, per tant, si això no es controla, si no es planifica, si no organitza, si no es posa límits, si no s'hi intervé políticament, doncs acabarà passant el que ha passat amb l'habitatge, acabarà passant el que està passant amb la terra i acabarà passant, sens dubte, amb l'alimentació.
0: Doncs estarem molt pendents a veure com evoluciona, també per poder-ho explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, tant sigui des de la Rela com de la resta de programes de la Graella. Ho hem deixat aquí, Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Rela d'avui i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
0: I com dèiem, acabem l'Arrela d'avui parlant de la jornada de porcí que tindrà lloc al Carràs el dia 1 d'octubre. En aquest any és la 19a edició i per parlar-ne avui qui ens acompanya és el Jordi Dolcet, ell és ramader, president de l'Associació de Ramaders de Porcí del Carràs. Molt bon dia.
4: Bon dia, Judit.
0: Quines novetats, no sé si n'hi haurà, que presenta aquesta jornada, 19a jornada del porcí?
4: Bé, com a novetats, és la rabiosa actualitat que ens toca viure al sector porcí. Som un sector que hem de recordar que importem i que exportem. Importem cereals i exportem carn a l'estranger. Llavors, qualsevol qüestió geopolítica, qualsevol conflicte que afecti a nivell geopolític, ens afecta diàriament. I per sort o per desgràcia, l'actualitat és molt, molt variable i sempre hi ha novetats.
0: A més, podem dir que en els últims anys, malauradament, aneu acumulant cops, per no dir-ne novetats, perquè al final si naturalitzem aquestes novetats també és dolent.
4: Sí, a l'hora de tractar els temes de la jornada doncs sempre ens veiem influenciats per la situació actual que té el sector, que es veu molt influenciada per conflictes com poden ser la guerra d'Ucrània i Rússia de fa uns anys, que va afectar molt de forma molt severa als preus dels cereals, a importació de cereals, als increments dels costos d'energia. Ara tenim el tema de la pesta porcina africana, que també és de rabiosa actualitat. I bueno, som un sector versàtil que ens intentem adaptar contínuament als nous reptes i a les noves situacions.
0: Després abordarem la pesta porcina africana. Desgranem una mica per als oients que ens estiguin escoltant i que puguin estar interessats a venir l'1 d'octubre a Alcarràs. Quines ponències podem explicar ja que hi haurà a la jornada?
4: Sí, la nostra és una jornada que celebra la seva 19a edició. És una jornada amb molta tradició. La nostra associació es va constituir a principis dels anys 90. La primera jornada la vam celebrar l'any 1997 i aquesta és la 19a edició. Hi ha hagut algun any de pausa, però és una jornada que està molt arrelada al nostre municipi i els últims anys està tenint una repercussió bastant gran a nivell del sector porcí català. Nosaltres intentem organitzar la jornada com si nosaltres fóssim els oients, no? Com si fóssim els visitants. Intentem buscar temes d'actualitat i temes de formació, sobretot enfocats als nostres ramaders i als estudiants que també venen, també ho hem de destacar, ens visiten cada any estudiants de les escoles agràries, tant d'Alfarràs com de Vallfogona de Balaguer, als quals agraïm també la seva participació. I busquem una mica un equilibri entre això, entre aspectes tècnics, que aquest any podrien ser la bioseguretat, que és un tema recurrent. La bioseguretat és un concepte clau per al nostre sector. És una sèrie d'estratègies que prenem com a sector a l'hora de prevenir l'entrada de malalties a les nostres granges. I la segona ponència també serà sobre l'ús dels antibiòtics, un tema també de molta importància a nivell de sanitat, de salut pública. Moltes restriccions, tenim moltes restriccions amb l'ús d'antibiòtics. Els últims anys s'utilitzen molt menys antibiòtics que fa una dècada o fa 15 anys i volem que aquesta xerrada sigui una mica una formació de cara als ramaders i als estudiants de com hem d'utilitzar correctament els antibiòtics. Tractarem també el tema econòmic, la situació actual econòmica del sector i una mica de perspectiva de futur, tot i que és molt incerta. I després, com a nota, tancarem la jornada amb la pesta porcina africana. Ens visitarà un veterinari de l'administració que ens explicarà què és el que s'ha fet, quina gestió s'ha fet, en què s'hagués pogut millorar, què s'ha fet bé i quines són també les perspectives de futur de cara al control d'aquest brot que tenim a la zona de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un programa complet i intens. Deixa'm preguntar-te algunes qüestions, per exemple, amb bioseguretat. N'hem estat parlant molt, eh? I amb diferents protagonistes del sector. En què s'ha avançat i en què també doncs, caldria continuar avançant en matèria de bioseguretat?
4: La bioseguretat és un concepte que si creu o no s'hi creu. El sector porcí ha crescut moltíssim. Llavors tenim moltes granges i és evident que és clau el tenir una bona bioseguretat per evitar el contagi d'algunes malalties que afecten només als porcs, però que afecten productivament a les granges. S'ha millorat molt els últims anys en bioseguretat, però el sector també és un sector molt més global. Antigament potser hi havia moltes menys granges, hi havia molt poca bioseguretat, però el contagi, la transmissió de malalties entre granges era molt menor que ara, que hi ha una millor bioseguretat, però que el sector és global i els moviments d'animals també a nivell estatal o inclús a nivell europeu s'importen també animals. També entren cada setmana animals petits per ser criats i sacrificats aquí al país. Llavors ha canviat una mica l'escenari i la bioseguretat s'ha de seguir sempre millorant per evitar que aquestes malalties, algunes emergents i algunes molt conflictives, sobretot, insisteixo, a nivell de producció, no estem parlant mai de malalties que es puguin transmetre als humans, per evitar que aquests contagis compliquin molt la producció.
0: Clar, d'alguna manera és com que l'actualitat us obligui, no? Va relacionar l'actualitat i bioseguretat.
4: Correcte.
0: Hi ha l'altra qüestió dels antibiòtics. Considereu que n'hauríeu de poder utilitzar més?
4: El tema de les restriccions dels antibiòtics tenen una base tècnica i científica evident, sobretot referent al tema de les resistències. Quan a nivell humà, també inclús als hospitals, s'utilitzen els antibiòtics de forma molt habitual, apareixen resistències, apareixen bacteris que són capaços de resistir al tractament d'aquest antibiòtic. En porcí fa anys s'utilitzaven força més antibiòtics que actualment. Les restriccions han vingut imposades per evitar, per prevenir aquesta aparició de resistències, que llavors sí que compliquen molt la possible curació, la possible cura d'una malaltia.
0: Perfecte. Parlàvem també de situació econòmica, una mica perspectiva de futur. És cert, ja ho deies, es fa difícil poder fer una anàlisi del que pot acabar passant, però en una primera valoració, les perspectives de futur serien optimistes, serien pessimistes?
4: Les perspectives de futur a curt plaç o a mig plaç no serien optimistes. Primer, per l'aparició del brot de la pesta porcina africana, que ha causat que s'hagin tancat moltes portes d'exportació a països tercers, i després també que és un sector que, com hem dit abans, és un sector global. Competim amb grans països productors, i ara mateix sembla que hi ha països com Xina que han recuperat la seva producció i que fan que el mercat exterior sigui una guerra bastant dura. Llavors aquí hi ha molta producció i sembla que hi ha una mica de dificultat a l'hora d'exportar una part important de la carn que produïm. Llavors el futur és força incert. A nivell de preu, actualment el preu de cost està per sobre del preu de venda. És a dir, ara mateix no s'està tenint benefici pels porcs que s'estan sacrificant.
0: Què hauria de canviar? O què es podria canviar? O què demaneu que canvi?
4: És molt complicat. Ja. És molt complicat perquè, és com et dic, depenem de competidors com molt, molt importants, com poden ser Brasil, com pot ser Xina, com pot ser Estats Units. Competim a un nivell global i és un tema molt de mercat i molt específic.
0: Ho dèiem abans també, aquestes jornades, 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs, vindrà marcada per la pesta porcina africana. La valoració de la gestió que se n'ha fet, quina és? S'ha gestionat bé?
4: És un tema complicat perquè no tenim tota la informació, perquè al final amb una crisi d'aquestes característiques la transmissió d'informació que arriba no la podem conèixer de primeríssima mà. Per això volem ser prudents. Segurament s'hauran fet coses bé. Ara mateix hi ha alguna porta d'optimisme perquè les últimes setmanes ha disminuït molt el número d'animals, de senglars positius que s'han trobat, però en tot cas a l'última presentació del Carlos Sánchez, que és del Servei de Sanitat Animal, ell ens explicarà de forma totalment transparent que dintre d'aquesta gestió què creu que s'hagués pogut millorar de cara també a millorar una gestió d'una possible crisi futura, que pot ser amb la pesta o pot ser amb alguna altra malaltia, i què és el que també s'ha fet bé.
0: Exacte. Quin és l'impacte que ha tingut pel sector o que està tenint?
4: L'impacte inicial és molt fort perquè el primer que passa és que es tanquen moltes portes de molts països als quals s'exporta carn. A les següents setmanes es va anar negociant a nivell de sector amb molts països que van acceptar obrir portes d'animals que no fossin de la zona del brot, etc., i es van poder reobrir alguns mercats. Però les conseqüències van ser, sobretot les primeres setmanes, que el preu es va esfonsar, perquè hi havia molta més carn de la que es podia exportar o vendre.
0: Davant de situacions com aquestes, la solució són les ajudes? O no? O calen més coses?
4: Davant de crisis com aquesta, una part molt, molt important és, tornem abans ja amb la bioseguretat, perquè hem de diferenciar molt si es troba un cas positiu d'un porc senglar a de si aquesta pesta mos arriba en una granja de porc domèstic. Si arriba en una granja amb porcs domèstics, estem parlant d'un problema de dimensions molt, molt superiors. En cas de tenir un senglar positiu, no sé si la solució seria ajudes. Sí que és veritat que la zona on tens el brot, com va ser a Collserola, clar, els ramaders d'aquella zona es van veure amb un problema molt gran. I allí sí que l'administració va haver de buscar solucions a nivell global per ajudar aquells ramaders a poder continuar gestionant les seves granges. Es fa molt difícil de dir si què es podria fer per prevenir aquestes coses, perquè són crisis sanitàries que apareixen quan el món és cada vegada més globalitzat.
0: Clar. No sé, i ja per acabar, no sé si l'objectiu de la jornada és comptar amb professionals del sector o també voler arribar més enllà, no?, a la ciutadania, perquè no sé si molta gent és conscient del que estaves dient ara, de l'impacte que podria acabar tenint. No sé si la gent això ho sap o no.
4: No, jo amb això som bastant escèptics. Sí que treballem des del sector, des de moltes vies, des de fa uns anys, a intentar transmetre més el que fem, perquè no ens hem d'amagar de res. Som un sector que produïm proteïna animal de molta qualitat, de la principal proteïna animal que es consumeix a moltes parts del món, que és el porc, i nosaltres a nivell d'imatge, a nivell municipal, a nivell local, nosaltres tenim una relació molt bona, diguéssim, amb els nostres veïns. El sector por sí, el Carràs, és un motor econòmic, però també és un motor social. Tenim més de 130 socis a la nostra associació. Són 130 granges que estan molt arrelades al municipi i que molts joves s'incorporen als negocis empresa petita. Estem parlant d'empresa mitjana i petita, i això ens reforça moltíssim. Nosaltres a nivell municipal estem molt contents, a nivell local, de cara a la visió que té els nostres veïns del nostre sector. A nivell més exterior, doncs, bueno, el que no creu o l'animalista, a l'animalista és molt difícil que el puguem convèncer. Nosaltres hem de fer les coses bé de cara a dins i explicar-ho de cara a fora, perquè és que no tenim res a amagar. Ho fem complint amb les normatives i som els primers interessats a que els animals tinguin benestar, tinguin salut, perquè és la millor manera de que creixen, que produeixen i que al final obtenim un rendiment econòmic, que per això evidentment treballem.
0: Us agradaria sumar més socis de fora del Carràs? És a dir, anar teixint xarxa, saps, com més col·lectiva, però de fora del municipi?
4: Hi ha diferents associacions, hi ha diferents ADS. La nostra idea no és... Nosaltres ja englobem tres municipis, que són Alcarràs, Soses i Torres de Segre, i no seria la nostra idea, diguéssim, ampliar fronteres. Però, bueno, no se sap mai. Hi ha altres associacions que també són molt actives. Nosaltres intentem ser actius, intentem fer la jornada amb molta il·lusió, perquè és el dia gran pels nostres socis. És el dia que Alcarràs, a nivell de xarxes socials, avui en dia es posa al centre del sector porcí a Catalunya i una mica inclús al sector porcí estatal, i nosaltres ho fem amb aquesta intenció i amb aquesta il·lusió de que hi hagi una jornada sobretot amb xerrades interessants, que no es facin avorrides, que no siguin molt tòpiques, que sempre hi hagi alguna novetat, que siguin d'un nivell tècnic que tothom pugui entendre i que al final els socis se sentin orgullosos de ser socis de l'associació i de ser d'Alcarràs i de ser dels pobles veïns i de que vinguin moltes empreses. Tenim gairebé 100 empreses que col·laboren amb la jornada, a les quals agraïm moltíssim la seva participació i que són les

0: d'organitzar aquest dia.
1: Fins quan s'hi poden inscriure? Per si tenim algun despistat?
0: Com que són no és una inscripció gratuïta,
1: val.
0: I anem més per aforament, però que fins als últims dies hi ha possibilitat d'enviar un correu, de contactar-nos per telèfon, i no hi ha cap problema, tothom és benvingut i...
1: Perfecte.
0: I fins a l'últim moment es poden inscriure.
1: Perfecte, doncs recordem aquesta 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs. Ho deixem aquí, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on ens poden fer arribar tots aquells temes que considerin oportuns que poden ser tractats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve. Que tinguin un bon dia.

0: Continguts en xarxa.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, YMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80, Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Hola, bona tarda. Som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent brawler que estarà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i estarà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fa lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda. Adéu.

0: sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5. Perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyes molt i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma al contrari del que era abans. I, bueno, i per això estan aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno. I la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Mahoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors? I ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciar en Morí van llençar rius d'homes a la mà.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve d'Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

et parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Se va cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020, es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer Zona 9 del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra.
2: El poliamor és la pràctica, el desig o l'acceptació de tenir més d'una relació íntima, afectiva i romàntica de manera simultània, comptant sempre amb el ple consentiment i coneixement de totes les persones involucrades. Benvolguda audiència, sense més preàmbuls, avui a la línia vermella tractarem, efectivament, del poliamor. En parlarem amb dues persones que ara mateix tenim a l'altra línia del telèfon i que agraïm que hagin volgut explicar-nos la seva experiència i us les presentaré. En primer lloc tenim a la Bea. Hola, Bea.
3: Hola.
2: Hola, i gràcies per venir a la línia vermella. A Ràdio Arenys.
3: Un plaer.
2: Bueno, i per l'altra banda tenim a l'Ariel. Hola, Ariel.
4: Hola.
2: Bueno, també agraïm la teva presència al programa, encara que sigui una presència telefònica.
4: Gràcies a vosaltres per donar-nos espai per parlar d'aquestes coses. Bueno. I donar-li visibilitat.
2: Bueno, nosaltres encantats de donar visibilitat. A veure, al començament de tot he llegit una definició del terme poliamor que he trobat a la xarxa, però m'agradaria que féssiu la vostra pròpia explicació amb les vostres paraules. Bea.
3: Hola, pues para mí el poliamor, más que una forma de relacionarme a nivel sexual, como todo el mundo lo interpreta, con cualquier persona, es más un factor emocional, el hecho de poder amar a más de una persona. De hecho, lo descubrí el año... Bueno, no es que es algo que descubras, sino es algo que sientes y de repente alguien te dice, pues eso se llama esto, y tú dices, ay, qué guay, no me siento tan extraño, ¿sabes? Más que nada porque yo cuando veo a la gente, dentro de mi sexualidad, no veo a la gente como una cosa que acostarme, sino como algo más emocional, algo más enfocado más al cariño, no diría inocencia, porque evidentemente siendo ya una señorita de 32 años es difícil, ¿no? Pero es más a nivel emocional. Eso por lo menos lo que es para mí el poliamor.
2: Sí. El poliamor seria el mateix que el que considerem el concepte de parella oberta?
4: No és el mateix. El poliamor considera que tu pots tenir les relacions afectives que tu vulguis i una relació oberta pot ser que només que tengas sexo amb la altra persona, o és com una definició una mica més cerrada.
2: Sí.
4: I el poliamor també és, añadiendo altre significat al que ha dit Bea i al que has dit tu, tot i que eren definicions molt completes, jo també diria que és una manera de vida, perquè al final és et dona la libertat per poder explorar les relacions amb altres persones de la manera que tu vulguis, sin limitar-te com et podria limitar tenir una parella monògama. Si de repente jo trobo una persona que m'agrada de altra manera, que no sigui només que amistat, pues la puc explorar i no hi ha cap problema.
2: Molt bé. Escolta, I entre vosaltres, quina és... Perdó si em fico en coses mica personals. Quina és la vostra relació entre vosaltres dues, Bea?
3: Yo quiero muchísimo a Ariel, pero muchísimo. O sea, una barbaridad, pero no somos pareja de ningún tipo, ni... Bueno, a ver, la relación amorosa, evidentemente, la gente lo interpreta mucho como besitos y tal, y meterse mal, no, ¿no? Malamente y pronto hablando, ¿no? Pero es más un cariño muy intenso por mi parte hacia ella. O sea, ella me gusta muchísimo, pero yo la respeto muchísimo, la quiero y la trato como a una amiga, pero... muy íntima. Pero hasta ahí está hecha la línea vermella.
2: Justament, eh?
3: La línia vermella.
2: Justament, sí. Escolta, i en quin moment i de quina manera us vau donar compte de que us agradava relacionar-vos d'aquesta manera, Ariel?
4: Bueno, jo em vaig donar compte quan estava en una relació monògama, doncs va haver una mica de drama. Jo portava amb el meu ex cosa de 3 anys i em vaig anar d'Erasmus i, clar, quan coneixes altres persones d'altres països i et relaciones de maneres més diferents que els que has conegut sempre, ja sigui en Espanya o en el país que sigui, et dones compte de moltes coses de tu mateix. I jo vaig anar a Escòcia, vaig conèixer gent de tot el món i li vaig donar nom a un sentiment que jo ja havia tenit des de que vaig empezar amb el meu ex, que era que era normal que t'agradi o que t'enamores de gent a part de la teva parella, i això, el nombre d'això era el poliamor. Doncs jo li vaig proposar que obréssim la relació i que sigui una relació poliamorosa. Vam cometer muchísimos errores perquè érem joves, teníem 21 anys i encara no teníem
2: la maduresa, potser.
4: Más bien no entendíamos muy bien cómo era una relación abierta o responsabilidad afectiva. No conocíamos muy bien el término o cómo llevar a cabo esa responsabilidad afectiva. Que cuando tens una relación oberta o poliamorosa, es una cosa que has de tener molt en compte y que has de parlar moltíssim y has de saber cuáles son els teus límits i com viure això, perquè en una relació monògama ja hi ha uns límits que ja es coneixen perquè són els típicos, no? No pots besar altres persones o acostar-te amb altres persones, però de repente en una relació poliamorosa o en una relació oberta apareixen límits que pot ser que no hi hagis pensat. Per exemple, un límit que tenia jo era que nosaltres sempre anàvem a un restaurant que ens agradava molt i jo pensava que em sentiria mal si de repente el anar a aquest restaurant amb una altra persona, que és una tonteria, no? Però era un límit que jo tenia. Doncs coses així, no sé.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Tu creus, bueno, tant Ariel com Bea, si les relacions monògames són naturals? Vull dir, et refereixo, què és més natural? Una relació monògama de 25, 30, 50 anys de trajectòria? O tu creus que les persones... O sigui, haurien de relacionar-se, o és normal que es vulguin relacionar amb persones diferents de la teva parella convencional?
3: Bueno,
2: ¿quién
3: habla primero? ¿Ariel o yo?
2: ¿Qué
3: quieres?
2: És igual. Bea, mateix, va.
3: Podemos dar la opinión ambas, yo creo.
2: Sí, sí.
3: Para mí comparar una relación monógama o poliamorosa es como decir que es más natural ser hetero, ser bisexual o ser homosexual. Yo creo que eso es al final algo qué sientes, ¿no? O sea, yo puedo entender, o sea, yo he estado en relaciones monógamas. Y es verdad que en una relación monógama a lo mejor alguien me ha llamado la atención, pero intentaba dejarlo pasar, y al final las emociones, si lo dejas enfriar, se enfría y no pasa re.
2: Sí.
3: Pero para mí es una cosa natural que una persona solamente tenga ojos para una persona, que para una persona tenga ojos para varias y que aún así todas sean igual de importantes. Evidentemente tienes que tener una gestión emocional un poquito más fuerte siendo poliamoroso que siendo monógamo, pero esa es mi opinión.
2: Vale. Dintre de la vostra escala de valors, quina importància té la sexualitat per a les vostres vides, Bea?
3: Ariel no quiere dar su opinión de sobre qué ve mejor, más natural.
2: Sí, bueno, a ver, Ariel, ¿qué en piensas tú sí. de eso? De la monogamia versus poliamor.
4: Bueno, yo creo que yo opino el mateix que vea. Cada persona té una modalitat de relació que sea més natural. Yo conozco personas que son monógamas y están en relaciones poli porque la seva parella es poli y no pasa res. Y la persona monógama simplemente no sent aquest, no se enamora de otras personas, a lo mejor, como una persona poli. Y pues, pero realmente cadascú ha de tenir el model de relació que funciona per ell. També pot considerar que és normal que ara mateix amb tantes coses que hem de fer, el treball, els amics, la família, no tinguin temps per obrir relacions i ja una persona vull tenir només que una relació amorosa, afectiva, i també està bé. O sea, realment a cadascú le funciona la relació que li funciona i lo que és natural és deixar que cadascú tingui la relació que vulgui. Lo que no és natural és tenir que decir que una relació poliamorosa no és natural.
2: Vale, vale, perfecte. Vale. Ara, sí, a veure, si em permeteu la indiscreció, actualment manteniu relacions amb altres persones, Bea?
3: Yo sí, yo estoy con un chico, pero es más a nivel sexual. Es algo poco convencional en mí. A ver, también tengo emociones románticas, pero hemos establecido que sea así por temas personales y falta de disponibilidad. Porque al final cuando tienes una relación romántica, pues le tienes que dedicar un tiempo y un cariño especial, ¿no? No puedes decir, bueno, pues aquí yo voy acumulando relaciones románticas como si fueran cromos. Son personas, ¿vale?
2: Sí.
3: Y luego también tengo una relación romántica con una chica que ahí sí, pues es romántica y sexual.
2: Uh-huh. ¿Y tú, Ariel?
4: Yo ahora tengo una relación romántica sexual con una persona, pero no tengo otras relaciones porque no he conegut a ninguna otra persona amb el que me agradaría tenir altres relacions que no siguin d'amistat. Mm-hmm. Però sí que estem oberts a tenir altres relacions. I amb el tema de la sexualitat que has preguntat abans, jo sóc una persona que per a mi la meva sexualitat és molt important. Doncs sí que he tingut relacions sexuals amb altres persones.
2: Mm-hmm.
4: No han... No han sigut afectives perquè no ha sortit, però ja està.
2: Vale, vale. No, està claríssim. Escolteu, i la gent que vol trobar una relació poliamorosa, com s'ho fa? Hi ha xarxes per accedir-hi? O com... Clar, a veure, sí, no. Un no es desperta de cop i volta pel matí i diu, ostres, quiero una relació poliamorosa. Però, bueno, hi ha com una xarxa en què es relacioni les persones poliamoroses? Bea mateix.
3: M'he enterat un poquito de la mitad que responda.
2: Hi ha xarxes de persones poliamoroses per les, a través de les quals es puguin relacionar. Jo que sé, igual que hi ha el Tinder, per, bueno, que el Tinder, el Tinder, vale, imagino vale. Que deuen ser... sé que hi ha xarxes, o sigui, o aplicacions que són per sí. persones gais. Per les persones poliamoroses hi ha algun tipus de xarxa?
3: A ver, en el VU, por ejemplo, hay un filtro que puedes poner que seas poli. No es en el Tinder. Yo es que al final me quedé en el VU porque me parecía como que había mucha más gente. De todas formas, no es una cosa que yo tenga a usar en plan todos los días y eso, sino que fue una época que me había mudado aquí y era como, voy a conocer gente, pero voy a intentar que sea un poco de mi círculo porque hay veces que te apetece relacionarte con gente con tu manera, con tu misma

0: has parlat del terme queer. Sí. El poliamor està relacionat, no?, amb el queer. Que el queer, segons tinc entès, que es refereix a persones, no?, que rebutgen d'alguna manera la divisió binària tradicional entre gèneres, home o dona, i les normes establertes per la sexualitat. La veritat és que en els últims anys han anat apareixent termes nous i que les generacions més joves han anat incorporant el seu ideari. Que ens podríeu fer 5 cèntims sobre el concepte aquest queer, Ariel?
1: Bueno, com tu mateix has dit, són identitats o sexualitats o maneres de relacionar-se que no siguin normatives. Doncs, per exemple, el poliamor té la seva pròpia bandera, que és com un triàngulo i un corazoncito i dos, una banda morada, si no me equivoco, y otra rosa y otra azul, si no me equivoco, parecía la de la bisexualidad. No sé, buscando porque está por ahí. y sí que podría decir que las relaciones poliamorosas son queer, por eso mismo, de no pertenecer a la normativa o no ser un tipo de relación que se encuentre en las relaciones tradicionales. Pero si tú eres poliamoroso, no voy a decir que tú sigues, que no sigues hetero o que no sigues cisgénero, no te res de veure, es simplemente una manera de relacionarse que no es normativa, y entonces pot considerar-se queer, en aquest sentit.
0: Vale. Has parlat del terme... Ara ja se m'ha passat. El cisgènere. Sí. Es podries explicar, i també perquè ho sàpiga la nostra audiència, què vol dir cisgènere?
1: Sí, les persones cis són persones que s'identifiquen con el género que se les ha assignat al nacer.
0: Vale.
1: Doncs, per exemple, si a ti t'han dit que eres un home i a lo largo de la teva vida tu visc el teu género com home, eres una persona cis.
0: Bueno, vale, perfecte, gràcies. Gràcies per l'aclariment. Anem acabant l'entrevista. Però us volia preguntar, de cara a la societat en general, bueno, i al vostre cercle en particular, trobeu empatia, acceptació en la vostra manera de relacionar-vos, Bea?
2: A ver, yo tengo amistades que no son del círculo queer, que yo creo que simplemente levantan una ceja y miran con cara de... Está un poco desubicada, eso me lo dijo una antigua amiga. Es como, uy, estás un poco desubicada, ¿no? Y es como, bueno, opiniones culos, ¿no? y hay gente pues que bueno, que simplemente no juzga y simplemente dice pues ok, y luego hay gente que dice pues es una buena manera, ¿no? Y luego también ahí están las opiniones de uff, qué pereza, a mí ya una persona ya me da pereza, y yo pensando igual ahí la relación tendrías que mirarla si una persona te da pereza, ¿no? Pero a veces te miran un poco con cara de te falta el norte. Hay gente que bueno, pues no lo comparte, pero no opina, y hay gente que sí que te apoya. Es la manera que yo veo.
0: Molt bé. Abans d'acomiadar-nos, voldríeu fer algun comentari o enviar algun missatge o fer alguna reflexió en aquest sentit, en el sentit del poliamor, del queer, de la sexualitat en general, la manera de relacionar-se a la nostra societat. Què en penseu? O...
1: Yo diría que no tengáis por de investigar y de conèixer altres realitats, perquè al final podeu conèixer coses de vosaltres mateixos que no sabíais, i és molt interessant fer reflexions

0: digui l'Ariel.
1: Sí. Jo, Good Luck Babe de Chappell Roan, que és un artista que m'agrada moltíssim, i la cançó també m'agrada molt perquè és d'una dona qui l'agrada altra dona, però ella està una mica que... està una mica que no sabe què fer con su vida.
0: Bueno, bueno, vale, pues moltes gràcies pel vostre suggeriment.

I fins aquí el programa d'avui, amb el que encetem aquesta temporada 2026 i 2027 de la Línia Vermella. I l'acomiadem amb les cançons que s'han suggerit l'Ariel i la Bea, o la Bea i l'Ariel.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: cine.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit, bojos pel cine, aquí Sendrowski, podcast de març, acabats els Oscars, acabats els Goya, quasi que podríem dir oficialment que ha començat la nova temporada. Festival de Màlaga, any 26, a tope. Avui, de moment, començo jo. Veurem si el Cthulhu pot participar una miqueta. Era un dia raro. I hem tirat pel dret. Tenim ganes de parlar de cine. I començo sense gaires prolegòmens dir-vos que avui entrarà una entrevista. Podreu escoltar el Sergi Estella, el One Man Band, l'home orquestra. Vaig penjar algun vídeo a Instagram, vam penjar un altre vídeo en el YouTube, on l'entrevistem, on xerrem amb ell, on ens explica, ens parla també del seu documental, un documental que podeu trobar a Filmin, que es diu Story of One Man, un crack, un bluesman català super autèntic que fa els seus propis instruments, com si fos un luthier, i veureu que és super interessant. Així que després entrarà l'entrevista amb el Sergi Estella, que vam fer fa uns dies a Barcelona. Vam quedar en un parc molt maco, sentireu els ocellets com canta mentre nosaltres xerrem de cine i de la vida. I sense més, deixeu-me començar parlant-vos avui d'una sèrie, que es diu Fúria, una sèrie que es va estrenar a l'estiu al Movistar Plus, que volia veure, que feia mesos que hi anava al darrere, però entre una cosa i l'altra no havia tingut l'oportunitat, i que m'ha agradat bastant. És una dramèdia negra, es diu Fúria. El Félix Sabroso utilitza la ira femenina com un motor de crítica social. Una sèrie de 8 episodis, de 25 a 40 minuts més o menys cada capítol, m'ha sorprès. No serà la sèrie de l'any, segur que no, però és original, és molt original. Un repartiment coral de 5 dones, amb unes vides en principi desconnectades, que s'acaben entrellaçant. No? No són actrius desconegudes. Penseu que parlem de la Carmen Machi, parlem de la Cecilia Roth, parlem de la Natalie Poza, de la Candela Peña o de la Pilar Castro. Vull dir que, a més, aquí doncs sonarà a tothom. I no vull oblidar els homes dels papers que són secundaris a la sèrie, que són l'Alberto San Juan, un crac, el Pedro Casablanc, un altre màster, i el Pepo Nieto. No sabés quines pintes que porta. Els capítols són individuals, vale? Amb el punt de vista de cadascuna de les protagonistes, el nom de la qual és el títol de cada capítol. No? El tema és que les històries de cadascuna de fúria s'acaben convertint en venjança, passant de la fúria a la venjança, no? Amb uns bons diàlegs, una crítica social que toca temes del dia, no? Allò com la precarietat laboral, els influencers o els ventres de lloguer, per posar alguns exemples. Una sèrie, dic, valenta, que us pot fer riure, va fer riure, i incomodar al mateix temps. Vull dir que té gràcia. Torno a dir, no serà la sèrie de l'any, però es deixa veure. Movistar Plus. Després volia parlar-vos del documental que acaba de guanyar precisament els Oscar, que vaig recomanar una setmana abans, vaig dir que era el meu favorit. Hi havia la de la vecina perfecta, que és una que teniu a Netflix, que és el que deien que apuntava a guanyar els Oscar. Al final no ha arribat a guanyar, tot i que estava nominat. És un docu que també està bé. Ja en vaig parlar fa uns quants programes. És un documental que té un muntatge supercurrat, que és la gràcia d'aquell docu, perquè és tot a partir de càmeres policials, càmeres bodycams, les que porten els policies al cos, o càmeres de comissaries. No? A partir d'aquí fan un muntatge d'un parell d'anys, teixint una mica la història d'una senyora, d'una persona que no, que té algun problema mental molt possiblement, una persona molt aïllada que viu en un barri, en una zona on els crios li van a fer bromes a casa, li tiren la pilota, ella es posa molt nerviosa, això retroalimenta que els crios encara la molestin més, entre cometes, ella truca a la policia i tot això va escalant, no? És un documental que també recomano. No tant per la història en si, perquè és una història que, bueno, no té més que això que us he explicat, però com us deia, com està muntada i quin tràgic final que té, que també és bastant tela. Vaig al que vaig, que és el Mr. Nobody Against Putin, és el documental que acaba de guanyar els Oscars, el documental que jo votava. La valentia d'un professor que de forma clandestina grava el sectarisme de com funciona el sistema educatiu a la Rússia del Putin, no? És autèntic, simple, perquè està gravat com podia aquest professor, com s'arriscava també en alguns moments, o en bastants moments. M'ha deixat al·lucinat de com manipulen els crios, com fan les dictadures, no? Per crear futurs soldats amb el cervell rentat. No? El teniu a Movistar Plus, el teniu a Filmin, i s'ha estrenat ara també en el Sense Ficció. Sí que si teniu el 3CAT, allà gratuïtament el podeu veure, i de veritat que no us en penedireu. I després hi ha un altre docu, que també tenia bastants números de guanyar. Ja m'animo, els docus, ja seguim parlant tu. La solució de l'Alabama Solution, que és dels presos d'Alabama. Aquest estava també nominat i tenia, no tenia tants números, però també està molt bé. També està molt bé. Els presos d'Alabama es queixen de les condicions de les presons d'aquell estat, que realment són infrahumanes, en un país tercermundista és molt fort, no ho sabia. I llavors, a partir d'aquí, el documental és quasi tot a través de, a partir de gravacions que fan ells amb els seus mòbils a dintre de la presó, i com ho denuncien, i com acaben muntant, ja ho veureu, un grup de queixa, de denúncia, que arriba on t'arriba, i té els resultats que té. O, bueno, no vull dir res més, que si no faria spoiler, però també està molt bé. Aquest diria que només el teniu a Movistar Plus, però també està molt bé, de l'Alabama Solution.
0: Espera que arriba una miqueta tard, però arriba en Cthulhu.
2: Molt bona, Sandroski. Primer, disculpar-me perquè he acabat d'aterrar, ja saps que sempre amunt i avall, i avui doncs he arribat tard, he arribat quan he pogut. Però bé, acabat d'aterrar, com dic, i ja estic aquí per parlar de cinema, que ja saps que ens agrada, a més ara feia uns quants dies que no en parlàvem, per tant, vinga, fotem-li. Bé, primer comentar que vaig poder fer la retransmissió dels Oscars en directe per Ràdio Arenys, com ja he fet altres vegades, una experiència que m'agrada molt, al costat del company Eloi Tomàs. Tots dos allà, doncs mira, passem la nit i així no ho veiem sols a casa, diguéssim, és l'excusa, però de passada doncs ho fem per la ràdio, ho fem en directe i doncs el feedback que tenim de la gent que ens escolta, que encara que sembli que no a aquella hora, doncs es veu que hi ha gent que sí que ens escolta, per sorpresa nostra i tot. Doncs molt bé, la veritat que va anar molt bé. Una gala que a més no va acabar molt tard, per sort aquest any, a les 4 ja podríem ser al llit, per tant molt bé. I on una batalla tras altra es va erigir com la gran triomfadora. Amy Madigan, de Weapons, va ser per mi la gran sorpresa, que no m'esperava de cap de les maneres que guanyés. I doncs sí, finalment va ser la que se'n va endur l'estatueta. Cirat, era molt complicat. Teníem ganes que Cirat s'emportés alguna cosa, sobretot el tema del so, però era molt complicat. La veritat és que davant d'aquests monstres amb moltíssim més pressupost, doncs era molt, molt, molt complicat. Ja no parlem de millor pel·lícula estrangera, que sabíem que no tenia res a fer. Però bueno, va estar allà. L'experiència és brutal, segur, pels integrants de la pel·lícula i tot. O sigui que, en el fons, jo crec que han d'estar molt orgullosos del que han aconseguit. I tots hem d'estar molt contents d'una pel·lícula com Cirat, amb un pressupost, ja us dic, infinitament inferior a totes les altres pel·lícules que hi ha per allà que es presentaven, hagi arribat on ha arribat. Per tant, felicitar-nos i que n'hi hagin moltes més que arribin així. I el tema de Sinners, que ja saps que partia com la gran, així, 16 nominacions, aquí, la més nominada de la història, com si... Però doncs al final crec que molt ben fet, una data tras altra, és millor film en general. I evidentment, doncs jo crec que s'ha demostrat i que per això l'ha superat i ha arribat on ha arribat.
0: Doncs Cthulhu, jo t'he dit que aquest any que estan dient que si és un mal any, que si mal acollida, no tan bones pel·lícules, a mi Sinners em va agradar molt. No per aquestes 16 nominacions, es van passar, però mira, igual que amb Weapons, amb la Madigan, jo crec que han fet una picada d'ull al cinema de terror i m'alegra. I després, per mi, una batalla tras altra és una passada. El que passa que és un tipus de pel·lícula que s'hi ha d'entrar d'una manera concreta. Has d'anar a saber el que vas a veure o a deixar-t'ho fer tot. I jo dic que és una pel·lícula que comença començada, no? Perquè aquí no s'espera una cosa tan diferent i recordem que les novel·les del director, de l'escriptor d'una batalla tras altra, diguéssim, d'on ve la criatura, d'on plora la criatura... Doncs que són esbojarradíssimes, no? Llavors té un sentit. Escolta'm, parlam d'alguna sèrie. Jo he parlat de Fúria, de Movistar Plus. Has vist algunes sèries, no?
2: Tema sèries que em comentes, doncs m'agradaria comentar... Mira, primer, una sèrie que el 4... Perdona, una sèrie que s'estrenarà la quarta temporada, el 20 d'abril d'aquest any, evidentment, i que vaig començar a veure no fa gaire, perquè vaig veure que s'estrenava la nova temporada i que la gent em parlava molt bé i m'havien arribat inputs que estava molt bé, que és From, la ciència-ficció ambientada així en un poble. No vull fer massa spoiler perquè crec que el maco d'aquesta sèrie és anar-la descobrint des del minut 1. Llavors, si t'expliquen alguna cosa, no sé, crec que millor no. Però haig de dir-te que a nivell actoral, a nivell d'emplaçaments, ja us dic ara, sense fer un super spoiler, que passa pràcticament tot en un mateix emplaçament, una miqueta, vale? Però, ostres, els actors crec que estan molt bé i crec que aconsegueix, amb poqueta cosa, crec que aconsegueix molt. Llavors, li dono molt de valor a això. Podria ser una miqueta als inicis d'alguna sèrie d'aquestes que també ens va sorprendre a l'inici, com pot ser Walking Dead, per la relació entre les persones i tal, però salvant molt les distàncies, eh? Walking Dead, i crec que també el pressupost també és bastant diferent, però no sé, té cosetes que m'han sorprès i m'han agradat, i de veritat que moltes ganes de seguir. De moment he vist la primera temporada, que m'ha deixat molt, molt content. Es va estrenar la primera temporada del 2022, la teniu a Movistar, i totes les temporades, evidentment, i amb moltes ganes de seguir, veure la segona, la tercera, i ara quan estrenin la quarta, doncs a veure com van resolent el tema. Però la veritat que molt bé. I després una altra sèrie molt diferent, vale, que s'ha estrenat aquest any dins del món aquest de Juego de Tronos, vale, que n'heu sentit parlar tots i n'heu sentit parlar molt, que és El Caballero de los Siete Reinos, que s'ha estrenat a HBO, que són només 6 episodis, i que, a part de dir que són només 6 episodis, perquè s'acaba i et quedes amb ganes de més, i dius, ostres, jo vull més d'això, aquesta història m'agrada, aquest tema m'agrada, que té com un punt que no saps si està realment ben fet o no, té punts d'aquests, saps, que et fan dubtar una mica si realment és tan bona la factura de la sèrie com sembla, saps, així com algun punt que semblaria com de sèrie B, però realment li queda molt bé com està feta. Independentment d'això, és parla dels aconteixements que van passar dècades abans de Joc de Trons, on ja comencem a veure la formació de les diferents cases, pues, les mateixes que hem vist a Joc de Trons, vale? Ara no em posaré a explicar-vos Joc de Trons, si ja heu vist ja ho coneixeu, i si no, tampoc passa res, podeu veure-la sense saber res de Joc de Trons i sense haver vist res de Joc de Trons, no de Trens, jejeje. Crec que t'atrapa des del primer capítol, i sí que és veritat que hi ha algun capítol on el tempo s'alenteix una mica, però en general és una narrativa ràpida i conclusiva dels fets que ens van presentant, i amb un cinquè capítol espectacular, que crec que és el punt àlgid d'aquesta temporada. Així com hi ha diversos capítols a Joc de Trons dintre de totes les temporades que té que són brutals, aquest en té un també que jo crec que és molt bo. La definiria això: directa, bruta, violenta i dramàtica, però alhora tot tractat amb un cert punt de comèdia. I no sé, a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt, m'he menjat els 6 capítols pràcticament de cop, i ja et dic, en vull més. O sigui que esperant que arribi més teca d'això.
1: Molt bé, Catulo, escolta, deixa'm parlar d'una pel·li que he vist al cinema que està generant molta controvèrsia, que és The Bride, la nòvia, dirigida per la Maggie Gyllenhaal. És una reinterpretació del mite de Frankenstein, que quasi diria de la nòvia de Frankenstein, que ha generat, com dic, molta crítica dolenta, suposo per l'estil, l'estructura narrativa, el guió, diria, o com està explicat, no? Perquè després no és tan complicada la pel·lícula, però potser tarda en entrar en matèria, té un pròleg llarg, potser és quasi 40 minuts, no? Que no acabes de veure per on van els trets. I entenc que això és el que ha fet que molta gent no li hagi agradat. No sé si encara la trobareu als cinemes, en alguns, suposo, però de veritat que per mi és, a part de que és una nova lectura de la novel·la de la Mary Shelley, però és que a més és un experiment de gènere, no? Amb terror gòtic, visualment és molt gòtica, no? Molt Batman, molt fosca, i fa pensar en el cine negre dels anys 30, amb un discurs feminista que per cert m'ha agradat molt, ja no dic pel maquillatge icònic de la prota, que et fa pensar en un Joker, tant per la vestimenta com per aquest maquillatge, i pel rotllo punky de la peli, no? El Frankenstein és el Christian Bale, vull dir que també el repartiment és l'hòstia, la doctora Ephronius, que és la Annette Bening, i la nòvia, que és la Jessie Buckley, que acaba de guanyar l'Oscar precisament per Hamlet, no? I qui, per cert, fa una molt bona actuació, una actuació, a més, molt física, que també s'ha de remarcar. El millor de la peli pot ser l'estètica, us deia abans, us deia punky, us deia gòtica, quasi pictòrica, no? Cada fotograma sembla una peça d'art gòtic modern, no? Per dir alguna cosa. I el guió, potser el més irregular seria el guió i potser el to, no? Que entre comèdia, que aquest punt comèdia, terror, thriller, a vegades se't fa una mica estrany, no? Per mi no m'acaba de quadrar el to. És l'única cosa que li posaria la pega que li posaria. Però tot i això, ja dic, compro 100%, de fet, la recomano, pel risc, pel descaro, no? I que és molt vital, molt boja, molt, molt excessiva. De veritat que de Bright, la nòvia, segur que molta gent no us agradarà, perquè així la crítica és el que està dient, però per mi, super, super, super interessant. I després una pel·lícula que feia any i mig que volia veure, que va estar a Sant Sebastián, que es diu El Jockey, que si no m'equivoco va guanyar millor pel·lícula iberoamericana, diria, Sant Sebastián la deu fer, doncs, diria que l'any passat, el 25, no el 24. La teniu a Movistar, dirigida per Luis Ortega. Prenem nota d'aquest director argentí. La van seleccionar Argentina per representar el país als Oscars l'any passat. És un thriller amb una narrativa surrealista. No és un guió tradicional, també una altra pel·li, també és rara. Ara en parlo de dues seguides que són diferents. Així que comença que dius, primer dius, què estic veient? De què va això? No? Diàlegs estranys, estètica de com van vestits, la composició dels decorats mateixos. No? Sembla com un somni hipnòtic, no? Els personatges amb poca esma. A vegades sembla que no tinguin emocions, no? Em va fer pensar en Kaurismäki, no? Fins i tot els personatges en cada escena, la composició dels plans, amb una fredor geomètrica, perquè m'entengueu, no? Però també m'ha fet pensar en Eduardo Casanova, saps? Amb aquest cineasta espanyol que també fa aquestes coses tan, tan surreals, no? Deia de Kaurismäki, i de fet, llegint, buscant, he descobert que la fotografia precisament és del Timo Salminen, que n'és col·laborador habitual del Kaurismäki, o sigui que no és casualitat, vaja. Em costa explicar-vos de què va. Vull dir que aquí ja tenim un problema, eh? Vull dir, la mutació, suposo, d'un personatge, que és el protagonista, que és el Nahuel Pérez Vizcayart. Potser una fugida existencial del protagonista d'aquest Vizcayart i la seva parella embarassada, que és la Úrsula Corberó. Ja dic, si busqueu una experiència sensorial, us podria dir això ara i us podria dir el mateix amb la nòvia, que he parlat fa un moment, sobretot visual, endavant. Però no busqueu molt de sentit perquè crec que no el té, o almenys jo no l'hi he trobat. Que tu l'hi de pel·lis, què? Has vist pel·lis o no?
2: A nivell de pel·lícules m'agradaria molt destacar això, que vam estar a l'Andrau, que vam poder fer aquesta performance, diguéssim, a los Cine Arenys, a casa més, que evidentment em va fer molta il·lusió, amb convidats, amb personalitats del poble i dels pobles del voltant que van venir, i amb molta gent, amb una sala plena, que això que feia molt, molt de goig, i que vam tenir el Lluís Tripiana i el Tono Folguera. El Lluís Tripiana explicant-nos doncs les seves vivències i com va viure ell aquell torb, sense ser en el mateix grup que ens explica la pel·lícula, però bé, perquè ens féssim una idea. I el Tono Folguera, que és el productor, explicant doncs una miqueta els intríngulis de com ha costat gravar aquesta pel·lícula i doncs la sortida que està tenint, no? I el boca a boca, com està funcionant, i molt bé. I la veritat és que jo no havia vist la pel·lícula. Tu, Sandrowski, sí que ja l'havies vist, per tant, ja la sabies, ja sabies de què anava, però jo que hi anava verge, diguéssim, doncs, ostres, em va agradar molt. Vaig trobar que no té res que envejar moltes produccions que ens arriben de fora, molt ben feta, molt ben tractada, crec, en general tot. Els actors, molt bé, un Álvaro Cervantes espectacular, i doncs una mica el mateix que amb el que he comentat, no?, de la sèrie que em vull més, doncs que sí, que segueixin fent pel·lícules així, que seguim apostant per un cinema així, un cinema de casa amb qualitat, amb diners, si es pot, però amb això jo crec que si es fan les coses bé, es fan amb qualitat i a sobre, doncs tenim el suport a darrere i hi ha calés per poder fer-ho, es fan coses, es poden fer coses molt, molt xules i que arribin a tot arreu.
0: I tant que sí, Catulo, i tant que sí.
1: Després, una altra pel·lícula que interessa. Una pel·lícula més, anava a dir, més independent, potser sí, més autoral, va, diguem-ho, entre cometes, perquè aquesta també ho és molt. Urchin. Urchin, la teniu a Filmin, és l'òpera prima del Harris Dickinson, que és l'actor protagonista de Baby Girl, que va fer ara amb la Kidman l'any passat, que també no va agradar gaire. Jo li vaig trobar cosetes. I el Triàngulo de la Tristesa, vale? El jove aquest influencer, modelo. Vale? Em sembla una de les sorpreses de l'any, Urchin, de l'any passat, amb un estil que respira segell molt propi, com us deia, molt autoral, i que també vull dir molt independent. Perquè us poseu una mica en la història, eh? El Londres post-pandèmia, a través dels ulls d'un rodamón, atrapat entre l'addicció i la marginalitat. No busqueu porno-misèria, perquè, de fet, s'inspira en les pròpies experiències del Dickinson com a voluntari en organitzacions benèfiques. I, no ho sé, el comparen amb el Ken Loach, el tanto, eh? La fotografia està molt bé, per com utilitza la imatge per narrar l'estat psicològic del prota. El prota s'ha dedicat, també ho fa molt bé, és el Frank Dillane, no ho coneixia. I és una pel·li que és veritat que no és per tots els públics. En el Festival de Cannes la pel·lícula va competir a la secció En certain regard, Una certa mirada, on va ser una de les grans triomfadores. Van portar el Premi Fipresti, que sabeu que és el galardó, hòstia, molt prestigiós, perquè fa la crítica internacional a la secció, i el Frank Dillane, aquest el prota, que va ser millor actor. Vull dir que de veritat que està molt bé. Després, canviant totalment de gènere d'estil, vaig anar al cinema, que ja no la trobareu al cine, que vaig trobar-la èpic, Elvis Presley in Concert. ¿Vale? Vaig disfrutar moltíssim. Torna a ser el Baz Luhrmann, que després de l'èxit del biòpic que ja li va fer del 2022 en l'Elvis, on, per cert, la part de Las Vegas va pintar l'Elvis molt més fet caldo, molt més controlat pel coronel, i aquí jo crec que el vol deixar millor. És com si vol esmenar una miqueta el càstig que li va fotre de deixar-nos el tan fet caldo allà, no? Ja dic, no sé si és més un documental, si és molt de videoclip, però un videoclip molt autèntic. S'ha de dir que rescata l'essència més pura de l'Elvis, en el seu hàbitat natural, que és a l'escenari. És molt immersiva, les cançons no estan tallades com el biòpic, i aquí fa servir un recurs que m'ha agradat bastant, no? Que és doncs, una mateixa cançó muntada, com la va cantar en diferents moments, fent una composició molt autèntica, perquè m'entengueu, no? Pues una cançó que comença en un concert i a mesura que va passant la cançó et va posant imatges de la mateixa cançó però en diferents moments, com pot ser doncs, mentre està assajant, en un concert, en un directe, etcètera, etcètera. Això ho fa molt especial. És una part del muntatge que mola molt. M'ha fet pensar en el documental que teniu a Movistar Plus, que es diu Flores per Antonio, de l'Isaac i la Cuesta, que precisament el muntatge és un espectacle, és un gran documental que recomano i que precisament fa servir també aquest recurs, no?, d'agafar una cançó i anar-te-la enganxant en diferents trossos i que l'acabis escoltant quasi tota, no? I això és un espectacle. Bé, tornant a Epic, imagino aquesta pel·li en sales d'IMAX, on es va projectar en molts llocs dels Estats Units, per exemple, i crec que ha de ser brutal, perquè per mi el cinema, que a més em vaig posar molt endavant, va ser una passada. Per mi ja dic, va ser una experiència religiosa, doncs imagineu-vos amb un IMAX, no? Es veuen vídeos inèdits, et dona la impressió de que ha trobat material que no havies vist mai i que l'ha muntat molt bé. S'ha de dir que la restauració tècnica del material es veu que ha estat l'hòstia. Un so impecable, l'accés al material d'assajos superíndims, vull dir, la fa molt, molt especial. I després, una altra pel·lículeta, li posava un semàfor taronja. A mesura que hi vaig pensant, potser li pujaria una miqueta, no sé si quasi arribaríem a verd. Es diu Misterioso assassinato en la muntanya, la teniu a Movistar Plus. Per mi és un semàfor taronja, ja dic. Pel·li francesa, que salvant les distàncies pot fer pensar en Fargo, o Un plan sencillo, per exemple, a persones mortes, diners trobats, decisions errònies i esbojarrades, humor negre, molt Coen, però dic això sense acabada. Està bé, però què li falta? Què li falta? Què ens passa, no? S'ha de dir que els César, de l'any passat, els premis de l'Acadèmia Francesa, es van portar al César el millor guió original. Vull dir que ojo al tanto, vull dir, ja és prou important, i mira que jo el guió, no ho sé, no ho tinc tan clar. Per mi el millor és el policia, per cert, que és com el xèrif, que és el Benoit Proelbord, que mai el sé dir, que és el déu del Nou Testament, una pel·lícula que he parlat unes vegades, que m'agrada molt. Una pel·li, ja dic, Misterio si no torna a muntar, una pel·li que és entretinguda, que si us agrada aquest tipus de subgènere us pot agradar, però no crec que us entusiasmi. Però està bé, Movistar Plus. Després, dues cosetes. A Netflix, bueno, una que... Ai, ai, ai, ai. S'ha de tenir paciència per veure això, però bueno. Màquina de guerra. El Predator de l'era de l'estreaming. A veure, que funciona a tope? Sí, és una pel·li d'aquestes que Netflix la deu estar patant seguríssim, vaja. Per mi no arriba a donar la talla, perquè no me l'acabo de creure. I mira que ja dic, té un gir que dius, ostres, mira, serà original, està canviant, tu, a veure què passa aquí, no? Però no acaba de fer la feina. Tot està molt vist, tots els clichés que vulgueu, el nacionalisme yanqui, venga, a tope. I per mi, taronja. La pel·li se sosté pel seu prota, que és aquest gros catxes, que és l'Alan Ridgeston, que us sonarà perquè és conegut per la sèrie Richard, sembla que està al Prime. i en aquest cas és un sergent traumatitzat que busca la redempció fent-se Ranger, no? A l'Acadèmia de los Rangers. I a partir d'aquí passen unes cosetes allà que, bueno, que són una mica difícils de creure, però si us ve de gust menjar-vos-ho i no voleu pensar, doncs endavant. Perquè a més ja no passa una sèrie de coses durant la pel·lícula que dius és Netflix total, que m'estàs dient que no pensi, que m'estàs repetint segons quins missatges o quines informacions per si un cas estava planxant, rentant plats o mirant el mòbil. I això fa una mica de vergonyeta. Però bueno, hi haurà qui us ho passareu bé, segur. I després, Cortafuego. Cortafuego. Una altra pel·lículeta de Netflix que també ens podríem queixar, la vaig recomanar, vaig fer un reel parlant-ne, s'ha de dir que, sobretot la vaig recomanar perquè volia parlar del director català, el David Victori, que està al darrere, que és un director que a Netflix està funcionant molt, ja va fer la sèrie Sky Rojo, que la va patar, i sobretot vaig voler anar a parar a la gran pel·lícula del David Victori, que és No mataràs. I amb l'excusa, doncs, vaig dir, va, digues algú de Cortafuego, que està l'Enric Auqué, que per cert ho fa molt bé, i la pel·lícula té moltes trampes, ja dic, té més trampes que el camp de mines de Cirat, ja us ho dic, perquè té molta trampa. Llavors, la història, doncs, bueno, està feta per ser vista allò molt per sobre, no? Llavors, alguns personatges que no te'ls creus, jo vaig fer l'esport, i fent l'esforç, perdoneu, em vaig entretenir. Ja dic, el guió justet, amb el pas del temps li ha anat baixant la nota, també ho he de dir, eh? Li he donat voltes i és que, hòstia, allò, com podia ser allò, com podia ser l'altre, no? I en el reel ja dic que ja vaig avisar que la bona és No mataràs. La tensió asfixiant de No mataràs és increïble. I aquí ja busca aquesta tensió asfixiant. Doncs una criat comença la pel·li cabanya en el monte, hi ha uns incendis, aquí li diem Cortafuego, una criatura desapareix, l'Enric Auqué és com el malo tio raro veí, que a veure què fa, si se'ls haurà raptat o no haurà raptat a la criatura. I a partir d'aquí comencem. I van passant coses i ens busca que estiguem com molt enganxats. A veure, si us va bé així, doncs endavant. Si li comenceu a buscar peròs, no us creureu res. Allò es pot acabar convertint-se en una pel·li que quasi podria ser de terror en una pel·li mitja riure. La recomano? Bueno, sé que la gent que precisament és molt de Netflix i li agrada molt aquest tipus de coses més fàcils, més ràpides, doncs sé que els està agradant molt perquè m'ho ha dit bastanta gent. Llavors, Cortafuego, endavant, i si no, passeu-vos-a per No matarà, si no l'heu vista, que és la fa uns quants anyets, que la teniu a Prime, que és del mateix director, el David Victori, i és una passada, ja dic. En aquest cas, No mataràs és el Mario Casas, que es troba en unes situacions, en una situació, una nit, que es coneix a la Milena Smith, que precisament sembla ser que la va descobrir el David Victori en una recepció, crec que d'un hotel. Ella encara no havia actuat, o havia actuat molt poc, si havia actuat, i fa un paper la Milena Smith. Tenen una química de contrast. Mario Casas és com un tio callat, tímid, espantadís, i ella és una tia nerviosa, que també està com una cabra, que xerra, que crida, que histriònica, no? I a partir d'aquí els dos, com es van trobant o destrobant, i el que acaba passant. I aquesta sí que és d'aquelles que estàs patint tota la pel·li, passant-ho fatal, desitjant que quasi que s'acabi, però gaudint-la, no? Són aquests gaudiments de patiment, no? I està molt bé, no mataràs. Vinga, va, dispara'm Cortafuego, a veure que tu el que dius de Cortafuego, va.
2: A veure, sí, tothom en parlava, la sèrie més vista de Netflix, número 1 a no sé quants llocs, vinga, va, David Victori, que havia fet No mataràs, que No mataràs ens va agradar moltíssim, com ja has dit, i com sabem de sobres i ja en vam parlar en el seu moment. I ara ens fa això... No, és que és molt justeta, molt justeta. A nivell de tot, aquí sí que no puc dir... No, és que l'Auqué està molt bé. No, és que no hi ha cap personatge que m'acabi de creure, perquè, és com un producte prefabricat, una miqueta la sensació que vaig tenir quan l'estava veient. Ja no parlo dels forats de guió que hi vaig veure, que em van semblar... Bueno, és igual. Crec que a nivell de muntatge doncs, és el problema i és el que fa que tingui aquests forats, no? Que suposo que hi havia molt més metratge i després a l'hora de muntar s'han carregat moltes coses. Vull pensar que ha sigut així. Però independentment d'això, no sé, la història en si tampoc... És que no et sorprèn en cap moment les coses que passen, els girs que intenta doncs, portar-te cap a un costat per després anar cap a l'altre. No, no, de veritat. Em sap greu, perquè ja et dic, la vaig mirar amb ganes de dir, va, ja que està tinguent això, un producte també d'aquí, a Netflix i tal, sabem el que és, i no, no, m'ha decepcionat i molt. Però bueno, escolta, ja se'n faran d'altres.
1: Està bé, Catulo, perquè aquí tenim opinió, a vegades la compartim tota, a vegades no, i és la gràcia del debat cinematogràfic. Escolta'm, anem amb el Sergi Estella, anem amb l'entrevista del programa. Endavant, Sergi Estella. S'ha estrenat el documental Story of One Man a Filmin. Necessitava parlar amb el protagonista, amb el Sergi Estella. Sergi, com estàs?
3: Molt bé, genial.
1: Ganes de conèixer-te.
3: Bueno, aviam què pots conèixer de mi. Segur que ens entendrem.
1: Fer de lutier, de coses quotidianes. Com et ve això, tio? Com vas a parar aquesta història tan, tan guapa, tan autèntica?
3: Això va ser casualitat. En veritat, fa molts anys, a mi sempre m'ha agradat molt la música, però sobretot el folk i el blues. I vaig veure, bueno, llegint i mirant vídeos i això, que al principi doncs, això es feien instruments amb catxarros. I fent una barbacoa amb els col·legues vam dir de fer el primer instrument, que és un diddley bow, i a partir d'allà, jo no diria tampoc luthier, però sí, perquè és un trastejar, saps? Tampoc sé fer una guitarra estàndard, com diguéssim, de fustes, i això no hi entenc. Però vaig començar amb aquest instrument i em va volar el cap i estic enganxat, això.
1: I escolta, li has dit diddley bow?
3: El diddley bow és un instrument de només una corda. De fet, l'origen és dels arcs dels caçadors africans que agafaven l'arc i se'l posaven a la punta de la boca. Llavors feien sonar la corda i amb la boca anaven obrint i tancant, buscant la nota. I això ha anat evolucionant amb el temps i ara hi ha diddley bows elèctrics i no te'l fiques a la boca, sinó que el pots tocar a la falda.
1: Què busques amb un instrument, o amb un objecte, vull dir, perquè tingui ànima d'instrument, no? Perquè li veig què li has de veure, tio.
3: Jo crec que és partint de l'objecte és el que em dona la idea. També he de dir que les guitarres que tinc han patit molts canvis. Sempre és assaig-error i amb el temps aprens a fer altres coses i llavors els vas van evolucionant, no? Jo sí que m'agrada buscar això, un objecte que a mi em transmeti com bon rotllo.
1: És difícil trobar l'estètica aquesta o el bon rotllo que et dongui amb la funcionalitat després, no? Que vas a dir, bueno, però això, clar, es té que poder fer.
3: Sí, a vegades agafes un objecte i quan comences a treballar amb ell te n'adones que no et serveix per fer una guitarra o potser te n'adones ja cap al final, tens la guitarra feta i sona com un xurro, vull dir que a vegades és una mica una batalla dins del taller, sí.
1: T'he portat un detall, volia saber si això pot acabar sent instrument, si no, si té màgia, si no té màgia. Provem a veure què tal, alguna cosa així, eh?
3: Som-hi, vinga, aviam què portes, sí, home, i tant.
1: Això és una bobina, una bobina petita, que m'ha donat, ho he aconseguit a través dels Cines o Cine, gràcies. I, no sé, sembla de 16 mil·límetres, no sé si d'aquí pot sortir alguna
3: cosa. D'aquí pot sortir alguna cosa segur, perquè el tamany és perfecte, el fet de ser metàl·lic ajudarà molt a que tingui un so molt, molt metàl·lic, això és increïble, i a més crec que mai he fet una guitarra amb una bobina d'aquestes, així que gràcies.
1: Hòstia, cine i música, i això és una òptica d'un projector de cinema també, que no sé si això també pot fer alguna cosa o no sé.
3: Sí, això encaixarà totalment. De fet, que jo crec que els dos formaran part del mateix instrument, serà l'hòstia, serà una guitarra cinematogràfica.
1: Increïble, increïble. Parlant de cine, no? Et mola el cine?
3: A mi m'agrada el cine. Sí que és veritat que a vegades em costa trobar una pel·lícula que realment m'emocioni o em desperti alguna cosa, però m'agrada veure'n, sí.
1: Si parlem de directors favorits o de pel·lis que et molin bastant...
3: Jo soc bastant tarantinero. Les pel·lícules també del rotllo Far West i Forajidos i coses d'aquestes sempre com que m'agraden. També m'agrada molt el cine negre. També pel·lícules ja més esbojarrades. Siete psicòpates és una d'aquelles pel·lícules que m'encanta com va evolucionant. És una fumada, però molt ben feta. M'agrada.
1: És molt boja, però molt negra, el que dius, no? Molt... És aquesta comèdia negra, amb violència, però està molt xula.
3: Sí, el que pugui barrejar això, una part fosca, una part de comèdia, és d'aquelles coses que si ho fas bé tenen... Semblen dues coses que no tinguin res en comú, però en veritat, si les ajuntes i ho fas bé, és com el yin i el yang, saps?
1: Deies Tarantino, que a més va ser polèmica perquè hi ha molta gent que no li agrada, diuen que és de les pitjors, i per mi és de les millors, Els odiosos 8, no?, per exemple.
3: Sí, és una cosa que parlant amb un col·lega fa poc, deia, hòstia, aquesta que és molt lenta i tal, però és que a mi aquesta pel·lícula m'agrada molt la tensió que es crea no, tot de gent que viatja pel món en aquella època que no saps què et trobaràs a dins una cabanya i veus que hi ha petits detalls i petites coses que no quadren, llavors cada personatge doncs, sospita de l'altre i es crea allà una tensió que és bastant espectacular i les converses també, que això ho cuida molt també Tarantino, jo crec que allà doncs, es treballa molt això, no? Com que només passa en un espai el que són les mirades, els moviments, és com sospites d'un, de l'altre, aquestes coses no sé, t'enganxen, a mi m'enganxa moltíssim.
0: No, no, allò passa tot a la Merceria de Mini, és com una obra de teatre i tenim això, a part de que el Samuel L. Jackson, el Tim Roth, el Carrasser, que són aquesta penya, que són boníssims, però que és molt Agatha Christie, no? Això que deies de veure qui és, no?
3: Sí, totalment, és com jugar al Cluedo una mica, però en pel·lícula, no? Sí, totalment.
0: Escolta'm, i si et dic alguna sèrie? Ara que la penya està amb les sèries, vinga, sèries, va, què passa amb les sèries?
3: Jo, sèries, saps què passa? És que hi ha moltes coses que he començat, però no he sigut capaç d'acabar-les. Però sí que és veritat que durant una època em vaig... Per exemple, a mi Fargo em sembla una de les millors sèries, True Detective, i després si em vull fotre unes risses The Office, l'americana, a mi em sembla com espectacular. Però aquesta ja me l'he vist tants cops que dic, va, necessito descobrir alguna cosa nova, no? Sí que és veritat que et trobes moltes sèries, hi ha molt contingut cada cop més, i te les jugues i a vegades fracasses o a vegades trobes alguna cosa que realment t'agrada.
0: Precisament jo he vist l'anglesa, la del 2003, que són les dues temporades que hi van haver, el Ricky Gervais i tal, que és com te surt tot, i no he entrat mai a l'americana, no he entrat perquè no m'hi he posat, mira que són, no sé si són 9 temporades.
3: Sí, no, a mi, clar, jo l'anglesa no l'he vist, o sigui, Ricky Gervais sí que el conec com a humorista i tal, però a mi l'americana és... I és que ja me l'he vist tants cops, a vegades obro la tele i em poso el capítol de la temporada 7, que ja sé que em mola, em faig les risses. I els actors, Steve Carell és un actor que a mi m'encanta com a actor còmic que és, és espectacular, sí.
0: T'he conegut pel docu curt que està al Filmin, que és Story of One Man, que està superbé. Estan volant els papers, perquè perdem els papers, no?
3: Els estem perdent els papers, cago en dena. Estem fatal. És que és cuernes, és
0: cuernes. Cuernes, cuernes. I tant. Doncs escolta'm, dic el rotllo de que tu ets cantant, ets creador, ets músic, a ser prota d'un docu, encara que sigui curt, no? És complicat, ara mateix estàs participant en una entrevista, no? Vull dir, el canvi de xip, de dir l'home orquestra, el one man band, el one interviewed, no? El one prota.
3: A mi la veritat és que al principi em feia com molt respecte i... és d'aquelles coses que tampoc m'agrada molt que parlin de mi, no sé, soc d'aquells que a vegades no m'agrada ni escoltar-me, saps? I dic, hòstia, sota un documental que em feia com una mica de vergonya, dir, hòstia, segur, realment s'ha de fer un documental sobre... Però sí que és veritat que el Xandro i el Fran, que són els de After School Productions, que són els que m'ho van proposar, ho van fer amb tant d'amor, i la idea era tan maca que després, quan comença a rodar-se, a escriure acció, comencem a xerrar, i és una conversa realment tan natural que dius, va... Mola, i a mi m'ha fet una il·lusió increïble, la veritat, sí.
0: Que guai. I ara, mira, venint a fer-te l'entrevista, i he repassat una pel·li, em sembla que coneixes, que en vam parlar, que és la Cruce de Caminos, que recomano, que no teniu a plataforma una putada, que és la de Crossroads, amb el Ralph Macchio de prota, que és el guitarrista, que hi ha un duel final increïble amb l'Steve Bay, una passada, no?
3: Sí, jo, és que aquesta pel·lícula la vaig conèixer jo a l'institut perquè el profe de música ens la va posar a la pel·lícula. Suposo que va haver-hi unes setmanes que no s'havia preparat les classes i va dir, va, els enxufo aquesta pel·lícula. I va ser el millor que va poder fer, saps? Increïble, allà amb Steve B, allà fent totes les seves filigranes al virtuosisme, que també, jolines, et treus el barret també, però jo com que som més bluesero i la cosa més senzilla, un altre llenguatge, doncs, mola, és d'aquelles pel·lícules que dius, vale, entenen, el meu llenguatge també és aquest, no?
0: Bueno, guanya el blues, no?
3: Guanya el blues, aviat. En veritat, no hauria de guanyar res, ni una cosa ni l'altra, però sí, com, jo crec que és la cosa més senzilla contra potser la pedanteria que fa el personatge de Steve Bay allà, no? Jo crec que és més l'estil de música, sinó l'actitud del guitarrista. Un guitarrista que busca la senzillesa i l'altre que... té una soberbia que això normalment amb la música no acaba de funcionar mai.
0: Un plaer total, Sergi, de veritat, One Man Band, de veritat, ganes de venir-te a seguir a bolos, de veure i d'escoltar-te a Spotify i a tot arreu.
3: Bueno, estàs tu també convidat a venir a on vulguis, fer unes cerveses, que ens volin perdre els papers, el que tu vulguis.
0: Doncs, bojos pel cine, tio, no fallarem. Salut i metratge, cuida't moltíssim, de veritat.
3: Moltes gràcies, Rob.
0: Vale? Família, seguim aquí, vale? Visca el cine, visca la música!
3: Visca!
2: Doncs res, família, moltes gràcies per escoltar-nos i ja ho sabeu, qualsevol cosa, comentaris, ens deixeu el que vulgueu, ja sabeu que intentem contestar tot el que podem. Tenim a l'Instagram, tenim al YouTube, vull dir, no dubteu en dir-nos tot el que penseu i no dubteu en mirar Instagram perquè quan fem cosetes, com vam fer en Balandrau o si en fem alguna altra cosa més d'aquestes, doncs així amb algú que vingui allà a fer una miqueta de cinefòrum i tal, que ja sabeu que ens agrada i que potencia doncs, més el cinema, que és el que ens agrada, i les sales. Així que res, a disfrutar del cinema, a disfrutar de la vida i ens veiem a les sales.
1: Família, salut i metratge, que vagi molt bé. Visca el cinema.
4: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per tant, sense més, anem a començar per el més nou dels Amics de les Arts, que ens ofereixen una cançó que es diu Encara som aquí, una cançó que està inspirada en les fires de Sant Narcís, per una banda, i per els marrecs de Salt, per l'altra, que pugen, com sempre fan, un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. L'any passat, el 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure. Encara som aquí s'inspira en el que va passar aquell dia.

Hem començat avui aquest estrenes amb el més nou de Els Amics de les Arts. Aquesta és la cançó Encara Som Aquí. I seguim, ara sí, obrim fronteres i ens n'anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el duet nord-americà de pop alternatiu anomenat Hout and Freddy. I amb una cançó que ens porten, que es diu Touch Touch, que ens parla del desig i la necessitat de connexió física, de les relacions tòxiques i de la dependència, i també del contrast entre el dolor i el plaer. Touch Touch amb Hout and Freddy, una altra de les novetats de la setmana.

0: Touch, Touch, aquesta és la nova cançó de Holt and Freddy, aquest duet nord-americà de música synthpop i que ens acompanya també en aquestes estrenes, en aquests primers minuts que estem compartint. Tornem a casa nostra, tornem a Catalunya per escoltar els Gorraneta, que és un duet català de música pop-rock i d'esca, format per l'Arnau, originari de Vilafranca del Penedès, i en Roger, originari de Terrassa. Són un projecte de talent emergent i adscrit a l'escena musical de Girona, i el grup destaca per la seva proposta en català a música desenfadada, fresca, carregada d'energia, com comprovarem amb el tema Marta, que, bé, explica una història quotidiana i divertida portada a l'extrem, com una excursió accidentada, la pèrdua al mig del bosc i la sàtira tecnològica.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Marta, aquesta és la cançó de Gorra Neta. Els seus components ens han acompanyat avui amb aquesta seva cançó, que és la més nova i que us hem ofert avui en aquestes estrenes. Anem per al més nou de Miley Cyrus. És la que porta com a nom Bass Persuaders. És una cançó que formarà part i forma part, de fet, i dona nom al nou disc d'estudi. I així sona el més nou de Miley Cyrus, que ens parla de la desconnexió tecnològica i la necessitat de viure el present, i també del poder de la música i el ball com a evasió. Let's go.

És el més nou de Miley Cyrus, així de bé sona la cançó Bass Persuaders, és la cançó que dona nom al seu nou disc de la cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Cora, que és el projecte musical de pop electrònic del productor DJ Tramuntana, originari de Tossa de Mar, a la Selva, una proposta que s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'estiu gràcies al seu so fresc. I la cançó que escoltarem és Perduts, tu i jo, que tracta d'una fugida ben romàntica.

0: viure dins de mi.
1: Una cançó ben estiuenca que ens ha portat ara mateix Cora. Aquesta és la cançó Perduts, tu i jo, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Austràlia, nascuda a Sydney. El seu nom és Natalie Imbruglia, cantautora, actriu i model australiana. Recordem que a finals dels anys 90 va sortir a la fama amb la seva cançó anomenada Torn, el 1997. Des de llavors ha mantingut una sòlida carrera dins del pop i el pop-rock internacional. El seu nou disc es diu Algorithm i aquesta és la nova cançó que es diu Beautiful Love, el més nou de Natalie Imbruglia.

Beautiful Love, aquesta és una de les noves cançons de la cantant i compositora Natalie Imbruglia. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta història que forma part d'Algorithm, el nou disc de la Natalie Imbruglia. Tornem a Catalunya per escoltar Pols. És el projecte musical de pop d'autor i pop folk del músic català Antoni d'Armengol, un artista independent que porta un temps construint un repertori molt íntim i sincer des de Catalunya. De fet, ens arriba des de Barcelona i la cançó que escoltarem es diu L'Equilibrista, que gira al voltant de la introspecció i l'aïllament social. Així sona Pols.

Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.

És una banda llegendària britànica de pop-rock amb influències de música soul i música celta. Des de Birmingham, Anglaterra, ens ha acompanyat els Dexys Midnight Runners, que en els 80 van obtindre un èxit massiu amb la cançó Come on Eileen, i han tornat amb un àlbum anomenat Love, el seu primer disc signat amb el nom complet de la banda des de 1985. You've Got the Love, una de les cançons noves que en formen part d'aquest nou disc dels Dexys Midnight Runners, i que ens parla, bé, de fet és un cant a l'amor madur i a la reconciliació. I així doncs anem seguint el nostre camí a través d'aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Tornem a Catalunya per escoltar a una gent que es diuen Technicolor Club. És una banda de disco pop i funk de caràcter mix, és a dir, espanyol i argentí, establerta a Barcelona. El grup va néixer a finals del 2024 i ens porta la cançó Boja per Elvis, que és una obsessió d'una altra època i, evidentment, com a referent del rei Elvis Presley.

Els Technicolor Club, aquesta és la seva cançó Boja per l'Elvis, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes. Seguim endavant. Es diu Carl Clarks. És un DJ i productor de música electrònica que és originari dels Països Baixos i ens porta la cançó Only Us, que ens parla de la connexió inquebrantable davant l'opinió aliena. Així sona Only Us, el més nou de Carl Clarks.

0: Des dels Països Baixos ens ha acompanyat el DJ i productor Carl Clarks. La seva nova cançó es diu Only Us, i així l'hem escoltada. Seguim, tornem a Catalunya amb Siderland, que és un grup musical català format a Barcelona l'any 2018. Un trio que ens porta la seva nova cançó, que es diu L'Última, que és un tema que gira al voltant del poder de viure el present i també trasllada de forma poètica la necessitat i dels concerts de connectar amb la realitat i de connectar amb la gent. L'Última, amb els Siderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Els Sutherland, aquesta és la seva nova cançó, que es diu L'última, i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. I posem una mica de rhythm and blues, de soul, i en recuperem elegància amb la veu de Victoria Monet, aquesta cantant, compositora i productora nord-americana, que ens porta la seva nova cançó anomenada Juicy.

El seu nom és Victoria Monet, aquesta és la seva cançó Juicy, una altra novetat de la setmana. I ara mateix anem per Mariona Escoda. És una cantant i compositora catalana nascuda a Valls, a l'Alt Camp, i va aconseguir una popularitat enorme en proclamar-se guanyadora de la primera edició del talent show Eufòria de TV3 l'any 2022. El seu nou disc es diu En Acústic i es va publicar fa ben poquets dies, i és una tornada als orígens on l'artista es despulla musicalment. Ho comprovem amb la seva cançó El ritme que jo canto.

El ritme que jo canto és originàriament un dels temes estrella del seu primer disc d'estudi d'una altra manera, però que en aquest nou llançament rep una nova vida sota un altre prisma sonor molt més lliure i també molt més orgànic, sobretot en format acústic. Per això es diu En Acústic, el nou disc de Mariona Escoda. Acabem aquest estrenes avui amb Dominic Flaig. Ell és un cantant, compositor, multiinstrumentista i actor nord-americà, nascut a Florida. El seu disc, que sortirà cap al 9 d'octubre, es dirà How to Quiet Smoking, i escoltarem la cançó Wallflower, que és una cançó que ens parla d'una decepció amorosa o personal. Així, amb Dominic Flaig, posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Ràdio Arenys, la primera. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a l'AB20, al pont de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I un avís en matèria de transport públic. A Barcelona, els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent. Previsiblement, entre els membres progressistes hi elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
1: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales en los términos en que la aprobaron, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto,

0: Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el Tribunal del Jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
0: Muy buenos días.
1: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
2: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
2: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
4: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
2: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
5: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. i els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix La Rosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
6: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
7: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
1: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
8: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
9: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
10: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
11: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
1: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
12: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
13: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
12: Si ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
14: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
12: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provitola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès hi ha lentitud intermitent a la C-58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP-7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat trobem trams amb retencions a l'A-2 i a la B-23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui, un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte a ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que és l'objectiu que persigue, no?
1: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec? Com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
6: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem doncs, amb uns nivells educatius baixíssims. No? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
1: En tot cas,
6: des
1: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
6: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples. I, per tant, aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament. Les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
1: Ramiro Gil,
6: la solució és clara.
1: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
6: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA. En ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11. És a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
1: Però aniran als tribunals o no?
6: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
1: Molt bé, doncs, Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents doncs, d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
6: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
7: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
8: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit d'urgències.
7: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
1: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
9: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, han d'anar drets durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
10: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
11: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies doncs, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
12: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu, aquesta parada ja es veu que està rebentada.
9: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que, de tota manera, es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
1: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
13: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que La Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
14: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo thriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarra.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que fa que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Breda i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de la T7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, els túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà amb fred precisament.
5: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al Camp de Tarragona, a l'Ebre, i amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir, i al matí està despertant també, i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nuvolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i quatre núvols que s'aniran enganxant a la costa de la selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols, poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2:05 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8:07, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno.

0: gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellvé.
1: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
2: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
1: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
0: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja

0: supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són un quart de nou. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
1: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
3: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
1: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, el Notícies en Xarxa.
4: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
0: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
5: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
0: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris, en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el dia sense cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia, Elena. Bon dia.
0: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
6: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. Y yo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso. Y por lo demás, en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de las 35 horas en 3 anys. Y por lo demás, es un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78, és un bon acord pels treballadors.
0: Quan s'hauria de tancar, doncs, aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn? Digui.
6: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
0: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
6: A les 9, d'aquí mitja hora.
0: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
6: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenen que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga, i jo crec que la gent ho verà, que serà un bon acord, jo crec que sí.
0: Per tant,
6: entenc. Però s'ha de fer l'Assemblea.
0: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiblau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
6: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no donen el vistiblau, no anirà més vagues.
0: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
6: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
0: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
6: Gràcies i bon dia a vosaltres.
0: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames, que s'han declarat cap a la una de la matinada, i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
7: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
8: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. Amb 5 minuts ens plantarem a 8:45 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català, Pau Casals, han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
9: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
10: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
9: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
11: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
9: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Us presentem el còctel definitiu.
1: Dos parts de coach.
0: Un toc d'influencer de PowerPoint.
1: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
0: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
1: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
2: Me llamo Obon, Xavi Obon.
1: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
0: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
1: O no?
3: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
1: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
0: Coaching Tònic.
1: Jo ja us he avisat.
4: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta. Però al punt de l'interrogant, posem al punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
6: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
8: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem, suara en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere, que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
6: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia. El preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
9: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
10: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
9: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
11: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
9: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
6: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
6: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora. Un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la una de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet, no fa gaire estona, de fet, d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
12: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat a ja treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
6: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
13: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
14: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnosi compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
13: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
6: Tres quarts de nou, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz-Tribó, de Targa Televisió.
15: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell, uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
16: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós. Però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
15: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
6: I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
17: Molt bon dia.
6: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
17: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última vegada que els verdinegres van aixecar un títol.
18: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
19: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
17: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
20: Tenía muchas ganas ya de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
17: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també el Mundial de 2030.
21: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol, me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar, ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
17: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club gracienc explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
6: A veure si
17: funciona.
6: Això mateix. Gràcies, Cristina.
17: Vinga,
6: fins demà.
17: Bé.
6: I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
22: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
23: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones
0: Lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
22: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
2: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
22: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
6: El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
3: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
23: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
3: Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glenn, Enzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida i com la poesia.
3: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
6: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha aplegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context justament polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Amb aquest pas doble ens acomiadem. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què tal? Benvinguts, com esteu? Són les 9 i 3 minuts. Arrenquem, estem amb tots vosaltres fins les 11 en punt del matí, com cada dia de cada dia, dues hores de ràdio de dilluns a divendres, per ser útils. I aquí crec que és on avui ens hem d'aturar un moment. Avui que precisament l'idiota del tram ha començat amb el seu canal de televisió a través de YouTube. Un exemple més de fins a quin punt allò que és genèric es pot portar a l'extrem en un cas concret, i quan dic genèric és la voluntat de que tothom expliqui allò que tu vols que expliquin de la manera que tu vols que ho expliquin i afavorint la teva acció, que és el que sovint mou a tots els polítics. Bé, a gairebé tots. Posarem el gairebé, que sempre queda més polite, perquè ningú se senti ofès. Però avui que això passa, jo crec que és moment de recordar, i de fet avui pujant cap a la feina ho feia, els motius pels quals els periodistes fem una labor social. Quina és la nostra obligació? Més enllà de ser rigorosos i dir la veritat i buscar les dues, tal, que també hem de ser públics. És a dir, hem de fiscalitzar l'acció política. hem de fiscalitzar l'acció dels governs, de les oposicions i de tots aquells que són representants públics. És també un dels nostres mandats que sovint aquest no se'ns recorda, però que nosaltres l'hauríem de recordar. Dit d'una altra manera, quan jo era petit i a casa escoltàvem la ràdio, segurament, bueno, segurament no, emissores que ja no hi són, i periodistes d'aquells que a la meitat s'han mort i els que no estan ja fot molts anys jubilats, em fascinava la feina de col·laboració, l'ajut que feien des de la ràdio a la gent que demanava ajuda. Recordo que estaves a casa i senties gent que trucava perquè tenia un problema, el que fos, un problema al carrer, amb un quiosc, amb un fanal, amb un vehicle, amb un el que fos, o un problema amb un familiar i tal, i des de la ràdio moltes vegades se'ls ajudava, o es feia veure que se'ls ajudava. Després hem vist les misèries del mitjà i realment te n'adones de fins a quin punt una cosa és el que es diu i altra cosa és el que es fa. Però bé, aquí intentem fer i dir la mateixa cosa. Però com a oient, en aquell moment, em fascinava veure com des del mitjà s'ajudava a la gent que tenia dificultats. I va ser segurament el motiu més important pel qual a mi sempre m'ha agradat fer aquesta feina. I del qual de vegades, jo crec que massa sovint me n'oblido. I és que l'objectiu principal és ajudar. Ajudar la gent a través de què? Doncs a través de l'ajuda directa, a través de donar la possibilitat de que puguin explicar el seu cas, a través de la possibilitat de que es pugui demanar ajuda, a través de la informació, de la prevenció, a través de la reflexió, per què no? Una reflexió que pot ser i pot anar alineada amb el que pensem o pot ser radicalment oposada a allò que nosaltres creiem, només que ens provoqui o proximitat o rebuig, ja està bé. L'objectiu al final és que ens provoqui alguna cosa que ens obligui o que ens faci pensar, que ens faci reflexionar i del qual, com a éssers humans, en puguem treure un guany, un coneixement, una conclusió, un pas endavant. Una mica això és el que, bueno, en el meu cas em commovia i el que he intentat fer sempre, que n'he estat conscient que ho havia de fer i, tot i que és veritat que moltes vegades doncs se'ns oblida, al final, la bola de l'actualitat, la bola política, la bola social, la bola econòmica, al final, de vegades et passa per sobre i en la soledat de les decisions, perquè això també s'ha de tenir present, doncs un se n'oblida una mica de quin és allò que el motivava a estar aquí. Per tant, no em costa pas demanar disculpes i reconèixer que en les darreres hores m'he sentit molt malament o m'he sentit professionalment malament després de conèixer el cas d'aquesta veïna de l'Hospitalet, l'Olga, es diu Olga, que després de ser desnonada de casa seva el passat dia 15 d'abril, aquest passat dia 7 de setembre es treia la vida per no poder suportar el fet de no tenir un habitatge. L'Olga tenia 54 anys, dues filles, una encara menor d'edat, i tot això és important, una encara menor d'edat que vivia amb ella i va ser desnonada del seu habitatge de l'Hospitalet. Repassant la història de l'Olga, aquí hi ha moltes coses que s'han d'explicar, però la història de l'Olga podria ser la història de qualsevol persona que ens pugueu estar escoltant. L'Olga estava casada i amb dues filles i es va divorciar i el marit va deixar de passar-li la pensió. I, a més, va perdre la feina. I, per tant, no va poder fer front als pagaments de la seva hipoteca. Malauradament, passa sovint, tot i que les administracions i els polítics es fan boques de no, això no es pot, les pensions s'han de passar, doncs això no sempre passa. I es deixen de passar les pensions i les pensions no es paguen. I els jutjats van col·lapsats i no són i van molt lents. I moltes vegades les reclamen, sí, però triguen lo suficient com perquè la persona que depèn d'aquella pensió visqui desesperada, sense afrontar els pagaments i amb una situació econòmica molt, molt trista. Per tant, primer punt de queixa. La justícia, els jutjats no funcionen. Una cosa és el que diu del paper i altra cosa és el que es diu a la realitat. I algú dirà, bueno, però si funcionen el 90%, molt bé, però hi ha un 10% que no. I només que hi hagi un 1% ja és suficient motiu com per denunciar-ho. Primer punt. Segon punt. Vés a saber per què va perdre la feina. Doncs perquè tenia una feina en precari, perquè tenia una feina que...

0: Doncs va passar que l'Olga, evidentment, no va tenir diners, no va poder fer front a la hipoteca, i, per tant, Banc de Sabadell va executar la hipoteca. És a dir, com que no me la pots pagar, em quedo el pis. Però com que són bancs, hi ha una llei que els obliga a oferir-te un lloguer social. Hi ha la llei de la segona oportunitat i tot, però hi ha una norma que fa que t'hagin d'oferir un lloguer social durant, crec que són 5 anys, perquè tu puguis refer-te d'aquesta situació. Ells es queden al pis, tu pagues un lloguer, 300-400 euros, els que siguin, durant un temps, i doncs te'n refàs i marxes. El pis se'l queden ells. Bueno, dintre de la misèria i del robatori i de la infàmia, doncs, si més no, teòricament, no deixen a la persona al carrer. Què passa amb aquests pisos? I què ha passat amb el cas de l'Olga? Que als bancs això no els agrada, perquè no guanyen diners. Per moltes fundacions socials que tinguin, al final són rodillos de fer diners, empreses i negocis. I, per tant, amb ells aquests pisos no els agraden gaire de tenir. Passa que els han de tenir perquè la llei els obliga. Què fan? Fan paquet d'habitatge tòxic, així li ho diuen. Són paquets d'habitatge tòxic on hi entren pisos buits, pisos amb inquilí, pisos amb ocupa, pisos que no els interessen perquè estan en poblacions que no tenen cap mena de preu ni cap mena de valor comercial, i els venen en forma de paquet, normalment dos cops l'any, als fons voltor. Sol ser abans de l'estiu i cap a finals d'any. Paquets de 200, 300 pisos, 50, els que siguin. I això és el que li va passar a l'Olga. El seu pis, el Banc de Sabadell va considerar, doncs, que el fet que tingués una senyora que pagava el seu lloguer, doncs per ells no els hi repercutia, no els reportava prou diners, van fer un càlcul de l'operació i els hi van vendre el pis a un fons voltor. Què va fer el fons voltor? Doncs fotre al carrer. Ja està. Amb quin permís, amb quina connivència? Amb la del jutge. No només amb la del jutge. No només amb la del jutge. També amb la connivència de les formacions polítiques, especialment del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya, que van ser els encarregats en el Congrés tombar la moratòria de desnonaments que proposava el govern. Per tant, van ser PP, Vox i Junts els responsables de que aquesta moratòria no tirés endavant, segurament cadascun per uns fets diferents. Però aquests són els responsables. Els únics? No. Els únics no. Perquè aquí no podem deixar al marge el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, la CUP i Comuns, Podemos en alguns llocs, que tenen representació i responsabilitat política a l'Ajuntament de l'Hospitalet, a la Generalitat de Catalunya i representació al Parlament de Catalunya, i que són els que, a través de no dotar adequadament ni a la Conselleria d'Afers Socials ni a la Regidoria d'Afers Socials, els que no van dotar adequadament amb els diners i els mitjans necessaris com perquè poguessin trobar una alternativa habitacional a la Olga, prenent la Olga com un símbol del que està passant en aquest país. Per tant, tant els de Vox, per una punta, com els Comuns per l'altra, són absolutament responsables del que li ha passat a l'Olga i del que li està passant a moltes altres persones i famílies que els estan desnonant de casa seva, malgrat que en aquest país s'han omplert la boca, les planes dels diaris, les hores de ràdio i els informatius de televisió, de promeses dient: farem habitatge social, hem de aconseguir que la gent no la desnoni, protegirem els més febles, farem que la gent que viu amb menors d'edat no pugui ser desnonada. Doncs mirin, no. Això passa. Ahir, el Sindicat d'Habitatges de l'Hospitalet i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia explicaven el cas de l'Olga i de tot el seu periple.
1: Per la família i les organitzacions signants, aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual, des de fa més de 10 anys, bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
2: La nit prèvia al desnonament, l'Olga va ser ingressada i donada d'alta a urgències psiquiàtriques de l'Hospital de Bellvitge després d'amenaçar amb treure's la vida. El seu advocat va portar aquesta prova als jutjats per tal de suspendre el procediment, però el jutge s'hi va negar. És més,

0: li va obrir un expedient al propi advocat al·legant que la petició de suspensió del desnonament pel seu fràgil estat de salut no estava prou acreditada. Un cop executat el desnonament, l'Olga i la seva filla petita, menor d'edat, van anar a viure a casa d'una veïna del barri. La solidaritat de classe li va proporcionar un sostre durant aquests últims 4 mesos. Les institucions, totes, no li van garantir mai res de res. Els serveis socials de la ciutat estan absolutament desbordats. A la pròpia ciutat tenim bona part de la plantilla que atén aquests casos de baixa laboral per tot el que suposa atendre sense recursos a tots aquests casos, aquestes persones, aquests veïns i veïnes de la ciutat. Per dignitat i per justícia, amb l'Olga i amb totes les persones que pateixen i perden la vida per culpa del negoci immobiliari i l'abandonament institucional, exigim a l'Ajuntament de l'Hospitalet, a la Generalitat de Catalunya i a les administracions competents en cada àmbit que prenguin totes les mesures necessàries perquè aquesta sigui l'última mort vinculada al negoci immobiliari.
1: Doncs aquesta és la compareixença que hi feien a peu de carrer l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge. Una mica això, demanant a les institucions, ells parlaven de l'Ajuntament de l'Hospitalet, podien posar el Consell Comarcal del Maresme, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el de Mataró, evidentment la Generalitat de Catalunya, la Diputació, el Govern Central, totes les institucions, que facin el que calgui perquè el dret a l'habitatge sigui un dret universal al qual tothom s'hi pugui acollir. És a dir, que una persona no hagi d'acabar traient-se la vida perquè resulta que l'abandonament institucional, la falta de recursos i la situació de la política fa que es trobi en aquesta situació. Per tant, ens afegim en aquesta crida que es feia, repeteixo, ahir a l'Hospitalet, però que no només afecta a l'Hospitalet, sinó que afecta també a tot el país, també a la nostra comarca. Anem al Sindicat de l'Habitatge del Maresme. Abril, molt bon dia i benvinguda.
2: Bon dia.
1: I gràcies per atendre'ns. Clar, el cas de l'Olga que hem conegut avui, que no és l'únic, perquè les darreres hores hem conegut un altre intent, crec que no va acabar, per sort, no acabar fent-se una realitat, però un altre intent de suïcidi per algú que havia estat desnonat. Són casos que, malauradament, sovintegen de situacions que a la nostra comarca també es donen, és a dir, desnonaments, no?
2: I tant. Nosaltres avisem que quan parlem que la crisi d'habitatge té un impacte a la salut mental, no ens ho estem inventant. Vull dir, el fet de no tenir una casa on poder viure-hi, doncs t'afecta la salut mental i et fa que no puguis viure. Vull dir, és que és una cosa central tenir una casa. Nosaltres sempre ho diem, que si no tens on viure, no pots viure en aquest món.
1: Però no havíem quedat que no es desnonaria la gent? És a dir, no s'havia dit que, bueno, jo havia explicat al Parlament, al Congrés, tots aquí, no? La ley hemos logrado proteger... No havíem dit que això no, ja no passaria més?
2: Clar, sí, ho diuen molt, però és paper mullat. Vull dir, va caure la moratòria, hi havia una moratòria que, en teoria, de manera simbòlica, protegia doncs, alguns casos no molt vulnerables, però l'any passat ja va caure aquesta moratòria. Llavors, la llau de desnonaments que ha vingut i vindrà doncs marcarà moltes famílies. Vull dir, ara mateix no hi ha cap llei que protegeixi les famílies de quedar-se al carrer. Estem parlant de famílies que poden haver pagat anys i anys la hipoteca, que si van fer un acord, diguéssim, després de la crisi, on al fons voltor li feien un lloguer social, no? Acordaven que es feia un lloguer social, ara mateix te'n vas al carrer. Vull dir, ens trobem a molts casos que famílies que porten 20 anys pagant hipoteca, si el fons voltor no vol renovar el contracte de lloguer social, se'n van al carrer encara que hagin pagat.
1: I encara que hi hagi menors, pel que veiem, perquè tampoc no es garanteix la protecció al menor.
2: I tant, vull dir, a Mataró, per exemple, al juliol ens plantàvem amb 8 desnonaments que afectaven a gairebé 20 infants. Vull dir, 20 infants que en plena onada de calor estaven en risc de quedar-se al carrer.
1: Clar, aquí hi ha una altra qüestió que també es denunciava ja als veïns i al sindicat a l'Hospitalet, però que no és només de l'Hospitalet, que passa, jo crec, que a bona part del país, i és la manca de serveis socials. Quan dic serveis, parlo de persones i d'eines. No en tenen els ajuntaments, la Diputació, la Generalitat. Benestar social no té prou eines per fer front a aquesta realitat.
2: Clar, jo diria que sí, que vull dir, és que cap partit polític està disposat a tocar els interessos dels arrendistes, especuladors. Vull dir, al final el problema és el negoci de l'habitatge. Es porto algunes dades que en podem parlar després, però és que ara el preu del lloguer estem parlant a aquest cas, ha arribat a 848 euros, la mitjana. Un 10% més que el 2024. Clarament aquests preus no es poden assumir. La majoria de famílies no poden arribar al final de mes. Doncs això porta que hi hagi un col·lapse de tots aquests serveis, no? Que t'acompanyen a després de ser desnonat, o així, que estàs saturat. Vull dir, que no hi ha alternatives. Potser l'alternativa que et donen és dos nits a un hostal, encara que tinguis menors. I amb dos nits a un hostal no arregles res. Llavors, també jo diria que no només està tot saturat, sinó que s'ha normalitzat aquesta violència. I s'ha normalitzat els desnonaments, s'ha normalitzat doncs haver d'estar compartint pis fins als 40 anys, haver d'estar dormint amb la teva família, una habitació, perquè no et pots permetre doncs, un pis. Vull dir, hi ha moltes situacions que no es veuen, no? Que també expliquen doncs, la crisi d'habitatge que estem vivint.
1: M'agrada molt el concepte s'ha normalitzat, m'agrada molt, és dramàtic, però trobo que és molt encertat, és a dir, s'ha normalitzat una situació habitacional en aquest país que no hauria de ser així, és a dir, la gent amb 22, 23, 24 anys hauria de poder marxar de casa. Amb 20, amb 20, però ja no em posen els 20, ja me'n vaig als 22, 23, hauria de poder marxar de casa, i no és, hi ha gent que als 40 no se'n pot anar.
2: Sí, sí, és desolador el panorama. I mentrestant alguns utilitzen, no?, per desviar el focus al problema del racisme, la criminalització dels migrants, per desviar doncs, l'atenció d'aquest conflicte de l'habitatge, que és molt greu i afecta a totes les capes de la societat, des de joves a famílies que sortien a un estudi, no?, que han de destinar més del 30% del seu sou de poder pagar només el lloguer, també les persones grans que tenim desnonaments. Avui a Badalona veia que hi havia un desnonament d'una parella de 80 anys que portava pagant el lloguer i ara es queden al carrer sense cap alternativa. És un problema que afecta a totes les capes de la societat.
1: Avui,
2: ningú està extent.
1: Avui 80 anys, desnonament a Badalona. Vull dir, no, ho dic perquè ho dic, poso l'accent perquè, clar, quan passen casos com el que jo explicava és quan ens adonem que això segueix passant. És a dir, que no s'ha aturat. El que passa que els mitjans preferim explicar doncs, que Donald Trump s'ha obert un canal de televisió o que avui hi ha un judici de la dona del president abans de posar el focus en aquesta qüestió. Però que nosaltres no posem el focus no vol dir que hi siguin. I aquí és on sovint les entitats de tant en tant ens estireu les orelles,
2: Sí, sí, vull dir, que darrere de cada cas hi ha persones que ho estan patint, i els temps que vindran seran pitjors. Vull dir, que és molt fàcil. Si la crisi, o sigui, l'habitatge segueix sent un negoci com ho és, seguiran especulant fins que ens ho feguin a tots. Llavors, jo sempre ho dic que si teniu un problema d'habitatge, que si coneixeu algú que no pugui pagar el lloguer o que no hi ha el contracte, que no visquin aquest calvari sols, perquè hi ha coses a fer. I quan t'organitzes més gent, doncs s'aconsegueixen coses.
1: Deixa'm preguntar-te, parlaves de dades, no sé quines dades tens, ens pots oferir, però segur que seran interessants, sobretot en un municipi, Arenys de Mar, on ara fa uns dies donàvem claus d'habitatge habitatge assequible, que en cap cas és habitatge social i que és assequible a 700 euros. Vull dir que és assequible relativament. O sigui,
2: sí, clar.
1: Jo crec que és bastant... Això ja és opinatiu. Crec que el dels pisos d'allà dalt és bastant vergonyós, però bé, en tot cas, com que tothom es dona cops al pit i diu que bé ho hem fet, doncs pa'lante. Però que com a habitatge social no me viene. Però clar. Quines dades podeu, del que està passant a Arenys o al Maresme, quines dades teniu?
2: Mira, jo et diria que va sortir unes dades el 2025 del Consell Comarcal que deia que durant el 2025 el preu mitjà de lloguer era 848 euros. Un 10% més que l'any anterior, que havia sigut el 2024. Havia sigut 768, com a 24. Vull dir que anava amb alça. I també sortia, no, que les famílies, doncs, aquest 30%, no, que han de destinar, que, bueno, clar, més del 30% en poder pagar el lloguer del seu sou. Llavors, m'agradaria portar-te més dades de desnonaments, però són dades que no estan recollides. Sortia una dada que no està molt actualitzada, del 2024, de Mataró en concret, que havíem tingut 283 llançaments.
1: Hòstia,
2: perdó, l'any del 2024. És a dir,
1: només a Mataró, 200?
2: Sí, a Mataró.
1: Hòstia, 283.
2: 283, sí. Estem parlant que Catalunya, per exemple, el primer trimestre d'aquest 2026, estàvem parlant de 921 llançaments.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, gairebé,
2: sí, xifres...
1: gairebé 1.000 habitatges, eh? És a dir, gairebé 1.000 habitatges que s'han buidat a la força. A la força, és a dir, llançament vol dir que hi ha hagut un jutge que ha dit a la calle, i va ja la policia i tal, la secretària judicial, i els foten al carrer. Després hi ha tot l'altre, que ja no ha passat pel sector de la justícia. Mil.
2: Clar, i tots els desnonaments invisibles que no es veuen, que jo sempre en parlo, de quantes famílies han hagut de marxar de la ciutat, del poble on han criat els seus fills, perquè abans d'arribar al desnonament, doncs, marxen, no?, a compartir pis, el que et deia, no?, la quantitat de famílies que estan compartint habitacions amb tota la seva família, sense tenir un espai, a locals, vull dir, la quantitat de locals que estan tornant-se, doncs, a viure, a intentar, doncs, poder viure allà. És, bueno, clar, no, al final, si no tens un lloguer, perquè no hi ha cap lloguer assequible, com tu deies, no?, per poder trobar-lo, doncs has de buscar una alternativa.
1: I a nivell institucional, Abril, és a dir, l'Illa fa, crec que un any i pico, va sortir dient, farem 200.000 o trobarem 200.000 habitatges a Catalunya, no sé què, que de moment jo, que conegui, jo no dic que no s'hagin trobat, el poble on visc, no. Tot això què?
2: Tot això què? Jo també m'ho pregunto. O sigui, jo també diria que construir més, jo us pregunto, cal construir més amb la quantitat de pisos buits que hi ha, de fons voltor, que han inundat la nostra ciutat. Vull dir, a vegades també ens omplen el cap, no?, perquè tenen interessos segurament de construcció, també de beneficis entre aquestes empreses, no?, privades, que el que fan és no arrisquen res i nosaltres posem el sol i ells construeixen, però cal construir més amb la quantitat de pisos buits que hi ha. O sigui, el Maresme llegia una dada que crec que estem parlant de 13.000 pisos buits que no hi viu ningú, no? Mm. La quantitat de pisos de fons voltor que van comprar per 4 duros i ara el que fan simplement és pujar el preu i especular per guanyar més diners. Llavors jo penso que amb aquests pisos també s'hauria de fer alguna cosa. Vull dir, no pot ser que no tinguem famílies al carrer i en canvi tenim la ciutat plena de pisos buits.
1: Clar, aquí estem fent... mira, t'explico el cas d'Arenys, per exemple, ara faran una promotora privada, es diu Metro Bacesa, farà un seguit de promocions d'habitatge de venda, habitatge social de venda o de compra, vaja. Que ben bé són conceptes que en el meu imaginari del que és un habitatge social sovint no van molt lligats. És a dir, empresa privada, habitatge social, de compra... Em dona la sensació que en aquestes promocions el que sol passar és que, diguéssim, com que el sòl ha de ser públic d'habitatge social, l'Ajuntament ho dona perquè sigui habitatge social, aquesta empresa diu que sí, però passa allò de la fundació, que conforme van passant els mesos, doncs la cosa va pujant de preu i al final s'acaba convertint en habitatge pràcticament de preu de mercat. Em dona aquesta sensació.
2: Tenim més casos així, Mataró va passar el mateix. Vull dir, al final és que és un negoci rodó per aquestes empreses. No arrisquen res, tenen assegurat, diguéssim, la inversió, i en canvi qui està posant aquí el riscos és no? la institució pública, que al final també ens afecta a nosaltres. I al final són mesures molt, molt cosmètiques i molt reduïdes a un nombre molt petit de la gent. Vull dir, estem parlant en que la crisi d'habitatge afecta a moltíssimes capes. Vull dir, és un problema estructural que fins que no acabem amb el negoci de l'habitatge, fins que l'habitatge sigui un bé en el que es pugui especular, no està garantit aquest dret. Llavors, aquestes petites mesures, al final, l'impacte que tenen a les nostres vides doncs és molt simbòlic, és molt simbòlic. Mm.
1: Doncs, Abril Hernández, des del Sindicat d'Habitatge de Mataró, no perdem el nord, eh? Siguem conscients que cada dia hi ha desnonaments pràcticament al país, que la comarca del Maresme també, la dada de 223 que m'has donat abans m'ha deixat bastant parat, no? Només a Mataró, 223 desnonaments, també a Arenys, també a Canet, també a Arenys Amunt, també a Tordera, a Calella, és a dir, que això no s'atura i que en cap cas des de les institucions s'estan fent o s'estan prenent, s'estan donant a terme mesures realment efectives per ajudar la gent que es troba en aquesta situació. Jo crec que és una cosa que no podem deixar perdre. Teniu mobilització avui, suposo, o no? Avui no...
2: Sí, bueno, estan convocats les respostes per intentar aturar el desnonament i, com heu vist, també a l'Olga sí que també hi ha una convocatòria.
1: Escolta'm, ens en fem ressò des d'aquí, des de la ràdio. Abril, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, gràcies per la lluita i a la vostra disposició pel que puguem...
2: A vosaltres.
1: Pel que puguem ser útils. Que vagi molt bé, una abraçada ben forta.
2: Una abraçada.
1: Ara a veure.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Vinga, va, que són 2:15 de 10 del matí. Així hem començat el programa avui i, com sempre, fins les 11 en punt del matí a la vostra disposició, amb línies obertes i WhatsApp també escoltant allò que vulgueu dir-nos al 93 795 79 12. Avui s'acaba l'estiu. Avui a les 6 de la tarda s'acaba l'estiu i, per tant, arriba la tardor. Tardor amb temperatures altes, amb calor i amb sol. Sembla que això es normalitzarà de cara al cap de setmana, però bé, estem sempre movent-nos amb temperatures una mica més altes del que tocaria. En tot cas, que siguin Quim Serra qui ens en fa 5 cèntims. Endavant, Quim.
4: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures, i és que de cara a les properes hores continuarem amb màximes que concretament podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així algun valor això fregarà els 30 graus al centre del dia, i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est. Aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la amb marjol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
3: L'actualitat a la ràdio.

0: Molt bé, seguim endavant. Per cert, ahir se sabia i es publicava que finalment el Rial de Canalies, els veïns han acabat votant que seran... no, que no s'aparcarà. Serà només vial de pujada i de baixada i, per tant, aquestes 10 places d'aparcament que deia l'alcalde, que a mi me'n surten unes quantes més, però bé, en tot cas, aquestes 10 places d'aparcament es perden en benefici de més amplitud pel trànsit. Quan dic els veïns, em refereixo als veïns que han votat, que són tot just un 20%. Vull dir que tampoc no és que s'hagi... Entre 74 i 79, depèn de la font, doncs són els que hi han participat i, per tant, són els que han acabat decidint això, que finalment no s'aparquin. Veurem que triga l'Ajuntament a implementar-ho i, per tant, doncs, intentarem ampliar aquesta valoració, aquesta informació al llarg del matí d'avui, a veure si abans a les 11 en podem parlar amb portaveus veïnals. En tot cas, tenim actualitat per donar i per vendre. Què tal, Núria Torrent, com estàs? Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, Josep Maria
0: Cano. Escolta'm una cosa, nosaltres també ens farem un canal de televisió, no? Bueno, de fet, tenim un alcalde...
1: Espero que no, perquè...
0: Ja té un Instagram i fa les seves pròpies transmissions a televisió, no? Amb allò de l'alcalde et contesta, o l'alcalde et respon, o l'alcalde t'explica, o tal. Vull dir, ja és una mica això, no? És una mica...
1: Jo primer garantiria la infraestructura com a tal i els serveis d'aquesta emissora, que de vegades sabem que el material pot tenir certes deficiències, i després...
0: No, a vegades no, el material té certes deficiències, tal.
1: Un canal de televisió vol dir moltes hores, molta feina, molts minuts de les nostres vides per omplir de continguts.
0: Sí, sí. No, no, però,
1: i una bona infraestructura.
0: Però Donald Trump, escolta'm, això... Tal. I, bueno, el de la ràdio tens tota la raó del món. Primer seria bo que vetgessin perquè aquest mitjà tingués els mitjans, els elements mínims indispensables per poder fer la seva feina. I això és una qüestió que penja de l'Ajuntament i del Consell d'Administració, que també ha de vetllar per això, i després dels propis treballadors i dels propis voluntaris. Nosaltres ja ho intentem, la resta no ho sé. Ja no ho sé.
1: Ho anirem descobrint. Mesura que...
0: Veient com van les coses, ho estem fent molt malament, perquè la veritat és que estem molt cardats. Bé, els telèfons no van, els micròfons bufen, però bueno, ja ho trobarem.
1: Però aquí seguim.
0: Sí, home, sí, clar. Home, si no, això, i seguirem aquí intentant dignificar l'espai. Escolta'm, però bueno, podem fer el de tram, o que és un canal de YouTube i mira, emetre per allà, tu, què farem?
1: Jo crec que li regalo, eh?
0: Sí?
1: Sí, bueno. Sí. Ja en tenim prou.
0: Escolta'm, va, què explica l'actualitat del dia?
1: A veure, l'actualitat del dia passa per els resultats de la consulta, sí, en el Rial de Canalies, que va finalitzar aquest diumenge a les 12, i ahir teníem els resultats, ahir al migdia. Finalment, el veïnatge ha optat per eliminar l'aparcament i tenir dos carrils diferenciats de circulació. Aquesta és l'opció que s'ha imposat en la consulta popular, amb un 54% dels vots favorables a la votació. Hi podien participar 220 propietaris, i d'aquests n'han exercit el dret a vot 79, que feien referència a la comunitat 1 i 13 de la carretera del Rial de Canalies. Ho avança l'alcalde Estanis Fors.
2: Opció a favor d'eliminar l'aparcament, 43. Per tant, el resultat ha estat que en aquesta nova feina, o aquest asfaltat del carrer que es fa momentàniament mentre no es fa l'obra final, es traurà o s'eliminarà l'aparcament. Val? No és que s'elimini tot l'aparcament, sinó l'aparcament que queda en el vial s'elimina, i per tant tot serà de doble direcció, que fins ara doncs tenies que anar sortejant els cotxes que venien.
1: La consulta era de caràcter vinculant i han participat un 30% aproximat de les persones que tenien dret a vot, 45 han exercit el vot de forma online i 34 de forma presencial, tot i que l'alcalde descarta entrar a valorar el resultat definitiu, sí que es mostra satisfet pel procés participatiu i es referma en haver pres la decisió de tirar-lo endavant. Recordem doncs, que el resultat d'aquest procés és una mesura provisional que s'aplicarà en les obres que l'Ajuntament ha aprovat per la carretera principal, una actuació que té un cost de 60.000 euros, anirà a càrrec de Metro Bacesa, i es preveu que comenci el mes següent.
0: Doncs 43 veïns han donat el seu consentiment o han opinat que s'ha de treure l'aparcament i, per tant, es traurà l'aparcament. Trobo que està bé fer consultes i trobo que està bé que es facin aquest tipus d'actuacions, per tant, és un encert. Trobo que s'hauria d'organitzar molt millor, promoure molt millor la participació, explicar molt bé les dues opcions, perquè, de fet, de les dues opcions que hi havia a hores d'ara encara no ha quedat molt clar el tema. Ho dic perquè aquí es va venir a la ràdio i es va explicar una cosa, després se'n votava una altra. Vull dir que ni els que ho organitzaven no tenien molt clar què és exactament el que es proposava. Podem anar a la gravació del dominical del diumenge anterior i sentir-ho, eh? Vull dir, per tant, es podia organitzar una mica millor i al final, perquè si no al final el que dona és que només 2 de cada 10 veïns que hi viuen, 2 de cada 10 propietaris que hi viuen estan d'acord amb que es tregui a l'aparcament, si més no, així és com ho han manifestat a través d'aquestes eleccions. Per tant, bona idea, bona iniciativa, mal executada.
1: Més qüestions. Tornen les calitardes pels més menuts a partir de l'octubre, una iniciativa de la Regidoria d'Infància i Joventut que preveu obrir les portes un diumenge de cada mes de la sala 1 d'octubre al Calissai amb diferents propostes familiars. La regidora Marta Serrano explica que és una decisió que ha pres arran de l'èxit de les tardes infantils que s'han dut a terme entre els diumenges de juliol i agost. L'escoltem.
3: De moment encara estem treballant les propostes concretes, però la idea és una mica seguir la dinàmica de l'estiu, doncs, que siguin propostes diferents. Un dia potser hi haurà això, inflables, un altre dia un concert, un altre dia circ, un altre dia potser simplement jocs de taula, que també estem comprant uns jocs de taula de fusta per ja tenir-los i poder-los fer servir així recurrentment al Calissai, un altre dia pintar cares, vull dir, diferents propostes, més d'hivern, evidentment, però que facin que els nens i nenes de l'any ens puguin gaudir de les tardes al Calissai.
1: Doncs com escoltàvem a Marta Serrano, sí. Les carditardes havien estat unes propostes que es feien als anys 2000, entre elles doncs, hi havia tallers, jocs tradicionals i música pels més menuts.
0: Doncs jo recordo el concepte de calitarda, però no sé què es feia, però en tot cas, escolta, ja que tornen els tardeos, tornen les calitardes, que al final és el mateix, és a dir, torna la música de les discoteques dels 90, doncs torna també les propostes culturals i juvenils dels 2000. I prepara't, que quan més gran et facis, més coses et aniran retornant. Ja veuràs. D'aquí 4 dies...
1: Estic preparada pel que vingui.
0: Los payasos de la tele, ja t'ho dic ara. Ja els tindrem aquí.
1: Ja en tenim de payasos. No cal que es diguin payasos de la tele.
0: I no surten per la tele. No, sí, això estic plenament d'acord. De payasos en tenim...
1: Per donar i per vendre.
0: Més dels que acaben amb una llista normal. Vinga, què més?
1: Seguim. Un últim apunt més de l'àmbit cultural. Arrenca el 19è viatge literari organitzat per la biblioteca. Avui un grup d'aranyencs ha marxat cap a Sicília amb nombroses activitats vinculades a la lectura de l'autor Andrea Camilleri. Els dos llibres protagonistes de la tertúlia literària seran l'òpera de Via Gata i un cau d'excursions. L'expedició posarà punt final aquest diumenge.
0: Doncs, de fet, mirarem de viatjar ara a Sicília, veiem si ens poden atendre per saber com els estan les primeres hores d'aquest viatge literari, més llarg dels que s'ha fet fins ara, és un dia més, però que serà igual d'intens que els que s'han viscut fins ara, amb visites a un munt de llocs, tota la illa se la trepitgen, se la caminen, sortides a la natura, sortides a entorns urbans, xerrades literàries, bueno, tenim de tot, eh? Vull dir que en aquest sentit, espero que s'ho passin molt bé i segurament n'aprendran molt. Doncs ja està, no? Ja ho tenim tot o no?
1: Ja ho tenim tot, ens actualitzem a la una.
0: Doncs a la una ens actualitzem i escolta'm, ja està. Ja,
1: i fins demà.
0: Ah, ja no. Ei, moment. A l'Infopodcast, que això és molt important, també, l'Infopodcast.
1: Gràcies. És una tasca que hi dediquem cada matí, 3 minuts d'informació vària d'Arenys de Mar, i doncs, tot això que heu de saber per anar pel carrer quan poseu els peus a les 8 del matí per anar a agafar Rodalies.
0: Per exemple, he d'anar a comprar supositoris. Hòstia, està oberta la farmàcia. Quina és la farmàcia de guàrdia que hi ha? Infopodcast.
1: I tant.
0: Saps? O això, no? Els horaris de Rodalies, o si hi ha... Com és que ens hem quedat sense llum avui? Perquè no escoltes l'Infopodcast i te l'han tallat amb un tall de llum programat. Després hi ha els que no programen. O els que programen i no informen. Però si el programen i l'informen, nosaltres a l'Infopodcast el diem. Vull dir que, per exemple, mira, demà dimecres, entre les dues de la migdia i les 3 de la tarda, entre 2 i 3, hi ha talls de llum al Pau Costa, Bareu, Capellans i Sant Antoni i Turó. Ui, perquè, veus, això a l'Infopodcast segurament no, demà ho direm, això.
1: Sí, esperem que els veïns i veïnes que estan en aquests allotjaments, en aquests carrers, tinguin també papers a les seves portes per recordar-los que hi haurà aquest tall d'elèctric.
0: Mira, ara me la jugaré. No. No. De moment,
1: no ho puc corroborar.
0: Bueno, jo avui he passat per un d'aquests carrers i...
1: No l'has vist.
0: De moment no. Però...
1: Que encara no estan obertes les impressores.
0: I, bueno, igual estan comprant celo. Saps?
1: També.
0: Per poder enganxar. És que, ¿con qué le pegamos? Hòstia, no tengo celo. Bueno, pues ara ha anat al punt groc i estan comprant el celo. Vull dir que no, pot ser que sigui això. O pot ser que l'hagin arrencat. Això també passa.
1: Demà ho descobriràs.
0: Havíem penjat...
1: Josep Maria Cano, quan tornis a passar per aquest carrer exactament a la mateixa hora, podràs determinar-ho.
0: És com... Ja et deixo marxar, però ara és que vaig fent links i clar, és... Tu saps això del robatori de coure de la Renfe, que només ens roben coure a Catalunya? Només passa aquí, tu. O sigui, és una cosa brutal. Pues això pots passar el mateix. No, és que ens els arrenquen. Això,
1: és que vegada. Tenim gent molt viva. No, som molt vius, som molt vius.
0: Societat aranyenca, és molt dolenta, és molt mala.
1: Estem allà.
0: Ja, vinga, gràcies.
1: Que vagi bé.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
15: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
14: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
15: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
14: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
15: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
14: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Amb 9 minuts ens plantem a les 10 en punt del matí, intentant contactar amb la gent que està fent el viatge literari de la biblioteca. Han anat de viatge a Sicília, sortien aquest matí, fins al proper dia 27 de setembre estaran organitzats per Sacara Viatges, la biblioteca, juntament amb la regidoria de Cultura. Per tant, un munt d'aranyencs que estaran en aquesta meravellosa illa, doncs, seguint aquest viatge literari que els portarà a conèixer doncs, racons, natura, com es diu això, els volcans i tot el que s'hi fa i tot el que s'hi pot trobar en aquesta illa i es pot veure en només 5 dies de viatge. El compromís era anar-ne fent un seguiment. Ara deuen estar volant, no? Deuen estar baixant maletes o alguna cosa. Ho dic perquè acabem de trucar a la Montse ara fa un parell de minuts i no ens l'ha agafat. Però bé, intentarem al llarg del programa, abans d'arribar a les 11 en punt del matí, poder parlar amb ella. Coses que crec que està bé que sapigueu en previsió d'aquesta setmana. Per exemple, aquest divendres ja tapes al mercat. Jornada gastronòmica organitza la regidoria de promoció econòmica i hi ha aquest nou divendres de poder sortir a sopar, de menjar tapa i de poder passar-vos-ho bé al mercat municipal. Que comencen els cursos a l'Ateneu i que les inscripcions són obertes. En parlàvem l'altre dia amb la Mireia Saurí, tot i que la conferència es va fer divendres passat i qui va voler ja s'hi va poder apuntar tot just en el context d'aquella conferència. Doncs està bé recordar que si voleu i si us interessa esteu convidats a apuntar-vos als cursos de l'Ateneu, que de fet, si sou socis de l'Ateneu us sortiran més barats. És un canvi que s'ha introduït aquest any, és a dir, fins ara la diferència de preu entre els socis i els no socis era una diferència petita, era una diferència minsa. El que la Junta actual vol potenciar és precisament l'associacionisme i que el fet de ser soci doncs realment sigui un avantatge a l'hora de fer cursos, excursions, sortides, bé, d'altra banda, el que és lògic. Per tant, si us feu socis de l'Ateneu Aranyenc, heu de saber que doncs, tindreu ara sí, a partir d'ara, molt avantatge en, per exemple, els cursos d'anglès, d'alemany, d'història de la filosofia i d'història de l'art, bé, totes aquestes de ping-pong, tenis taula, de billar, és a dir, tindreu moltes avantatges a l'hora de participar d'aquestes activitats. Ho dic perquè, si teniu dubtes, podeu apropar-vos a la secretaria de l'Ateneu Aranyenc, que està al carrer Ample, i mirar d'informar-vos allà adequadament. Què més? Fora del que és estrictament l'àmbit aranyenc, dir-vos que al llarg del matí d'avui, som atents, aviam què passa al Tribunal Constitucional, perquè revisa l'amnistia, en aquest cas, d'en Jordi Turull. És qui obre el torn a les revisions després de que el Tribunal Suprem decidís no aplicar l'amnistia als exalcàrrecs de Junts i d'Esquerra, els exconsellers i l'expresident, i ara el que Turull presentés un recurs i el ple del Tribunal Constitucional que estudiarà és aquest recurs que va presentar l'advocat del secretari general de Junts, Jordi Turull, contra la resolució i que la seva decisió seria aplicable també a la resta d'encausats. Per tant, no només a Turull, sinó també les inhabilitacions de Junqueras, per exemple, però també la ordre de detenció de Puigdemont, Puig i Comín. Per tant, això no serà avui ni demà, tirarà llarg, serà segurament cap al mes d'octubre, però avui comença un procés que podria acabar amb l'aplicació de l'amnistia també als càrrecs polítics i no només als policies, que són al final els que s'han acabat beneficiant d'aquesta llei d'amnistia. S'ha amnistiat molt més a policies agressors que activistes socials agredits. Com deia aquell jutge, els jutges no fan justícia, sinó que aplica la llei. I després, de vegades, aplica la llei injustament. Això també es dona. Però els jutges no fan justícia, sinó que fan és aplicar la llei. Però bé, en tot cas, ho anirem seguint des d'aquí. I, evidentment, intentarem donar-vos en 5 cèntims. Martina, podem trucar a la Montsabat? Ho dic perquè ens acaba de comunicar que ara sí que podem fer-li un truc i aprofitaríem aquests 4 minuts que tenim i si cal uns quants més després del butlletí informatiu per mirar de saber com els hi estan en aquest viatge que estan, fent a Sicília i que, juntament amb un munt d'aranyencs, doncs, estan fent que coneguin literàriament aquesta illa. Montse Abad, directora, bon dia i benvinguda. Com estàs, Montse?
1: Hola, bé.
0: Quina bogeria avui. On esteu ara?
1: Sí, estem a l'aeroport. Estem davant la porta 55, a punt de... Representa que d'aquí 5 minuts, però l'avió encara no hi és, 5-10 minuts ja et podem començar a embarcar.
0: Molt bé.
1: I el nostre vol surt a 3 quarts d'11.
0: Per tant, hi sou tots, Montse? Tothom bé, tothom a lloc,
1: Bueno, a tothom a lloc, que al final aquest matí hem tingut dues baixes perquè hi ha hagut un tema familiar, no? Que dues persones que no han pogut venir. Som 57 persones, però bé, tothom molt content i amb moltes ganes. Sí, sí.
0: Home, la moral alta, 57 a la porta, 55,
1: Mira, sí, no havia pensat en això, però tens raó, que bo.
0: Escolta'm, tothom amb els deures fets, o vull pensar que la majoria de gent amb els deures fets, els llibres llegits...
1: Segur, s'ho ha llegit, sí. Quan arribem a Palerm, ja, bueno, ens agafen, anem al nostre bus, amb la nostra guia, que ens acompanyarà cada dia, llavors ja anem cap a visitar el monestir benedictí de Mont-real, i abans fem una parada per dinar... I ja comencem amb la nostra primera lectura en veu alta i demà doncs, i també repartim la guia que ens parla d'en Camilleri, dels seus llibres que comentarem demà, que demà és el dia de la tertúlia. Sí, sí, però el nostre públic, el nostre grup, són llegidors, complidors, i tothom amb moltes ganes i molt bé. Sí, sí.
0: Cal dir que és com una família, perquè molts són repetidors i és com un retrobament.
1: Sí, sí, exacte. I a més que és això, gent de Badalona, de l'Hospitalet de Barcelona, però exacte, són repetidors, però aquest any potser podríem dir que hi ha com unes 10 persones noves que no han vingut mai, la qual cosa fa que estem contents, perquè és bo, no?, que s'eixampli, que a la gent li agrada la idea i vol venir, vol provar-ho, no? Vull dir que molt bé, però és una gran família, sí, sí. Quan aquí és retrobar-se i saludar-nos tots, i tant.
0: Doncs escolta, no et lio més, perquè sé que això de l'embarcament sempre és molt liós, no? Que si la cua, que si el passaport, que si que tothom el tingui a mà, que si tal. Vull dir que no et marejo gaire. Si et sembla...
1: No em mereixes, però sí, digues.
0: No, però si et sembla, et truco demà, que ja sereu allà, que ja heu fet un tros del trajecte i que em podràs explicar com estan en tot. Et sembla bé o què, Montse?
1: Sí, si vols ara durant un minut, si ho tenim, et passo un moment a la Montse Bea, que sempre estem juntes.
0: Vinga.
1: Tot el viatge, i ella també et diu alguna cosa.
0: Vinga, va, fet, va.
1: I ens trucarem.
0: Vinga,
1: gràcies.
0: Ens trucarem a tu. Gràcies, Montse Bea, la directora de la biblioteca, juntament amb la Montse Bea de Sacara Viatges, que la tenim per aquí. Montse, no sé si m'estàs sentint.
1: Hola.
0: Ja.
1: Hola, bon
0: Montse.
1: Dia, sí.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Molt bé, estem aquí a l'aeroport, preparats per marxar i començar aquest viatge fantàstic.
0: Hosti,
1: i molt contents.
0: Home, i nosaltres, que xulo, quina enveja una mica, Jo ara sí que us tinc enveja.
1: No m'estranya.
0: Escolta, Montse, era només saludar-vos, ho dic perquè som a 30 segons a les notícies i ara ve tot això del control d'accessos i tal, que sempre és un lio. He quedat amb la Montse per demà, et sembla?
1: M'assembla fantàstic, molt bé.
0: Doncs escolta'm, molts records a tu, a la Montse, a la gent de la biblioteca, als viatgers, i demà ens parlem cap a les 9, un quart de 10 del matí. Un petó ben fort. Montse Bea.
1: Un altre per vosaltres.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu. A reveure.
1: Adéu.
0: Molt bon dia. Doncs tots saludats, notícies i seguim.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
7: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
11: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
14: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
15: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
14: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
15: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
14: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
15: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
14: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: Segueix-nos a les xarxes socials.
17: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Les 10 i 7 minuts del matí, què tal? Francesc Castell, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Amb aquesta força i aquesta energia comencem avui aquesta segona hora. Temps de tertúlia, ja ho sabeu, aquí a Ràdio Arenys, amb les línies obertes al 93 7 95 79 12, amb la gent de la biblioteca embarcant a hores d'ara cap, sí, cap a Sicília.
2: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Davant de la porta 55, els 57 aranyencs. M'ha fet molta gràcia.
1: Amb un cert neguit, m'han dit també, no? Quin temps farà?
0: Ah, ostres.
1: Perquè igual fot molta calor o hi ha algunes tempestes també. L'Etna com es comportarà? El volcà,
2: sí,
1: Etna,
2: sí,
1: allà a la vora.
2: Maco, maco,
1: sí, sí, sí. Maco, però...
2: La distància,
1: sí,
2: la distància.
1: Si està tranquil i,
0: sí, sí,
1: i està,
0: sí, sí,
1: i està, diguéssim, inactiu. Perquè, si no, de maco no té res, eh?
0: Sí.
2: Jo vaig veure 60 quilòmetres ben lluny, ben lluny.
1: I ja
2: impressionava, impressionava, eh? Una miqueta. Sí.
1: A la nit, sobretot,
2: fumava.
1: Diuen. A la nit, sobretot, no? Que...
2: Sí, jo era mitja tarda, que vaig estar un dia sol a Sicília, i vam estar un dia... I impressiona, eh?
1: Hi ha un negoci tot, en tot això, sí, al torn del volcà. Sí. Bastant important.
0: Absolutament.
2: Eh? Ui.
0: Jo hi vaig ser un... Jo vaig ser també un cop que portava un temps d'inactivitat. Hi havia un negoci allà. Et deixaven acostar bastant fins a capdamunt. Llavors et feien fer l'exercici de gratar una mica la terra i veure com, res, aixecaves la primera capa de pedra i a sota ja estava calent. Bueno, però bueno, tot això era un negoci. Sí, una mica com fem nosaltres amb la Sagrada Família, però ells ho fan amb el, ells ho fan amb el volcà.
1: Sí, sí,
0: es tracta de...
1: En cada lloc aprofiten les seves...
2: Tu vas a Canàries,
1: especialitats, sí,
2: sobretot a Lanzarote més que a Tenerife.
0: Ah, sí, també, també.
2: I vas al Parc Nacional de Timanfaya.
0: Timanfaya.
2: Sí, i hi ha un restaurant...
0: Et cuinen allà,
2: que
0: sí, sí.
2: Cuinen el cràter del volcà, hi ha una gran parrilla,
0: sí, sí,
2: i poses... el puit de pollastre, sí, i te'l fan.
1: I l'assado, allí.
2: I a més hi ha un altre forat, perquè hi ha petits forats, i tu no veus res. Poses la mà i notes escalfor. I tiren una branca seca i se'n sent.
0: Sí, sí.
2: És
0: o de l'aigua.
2: O de l'aigua. És impressionant. Més està ben protegit perquè no pots entrar, si no vas amb un viatge organitzat, és el que dius tu, sí, amb un autocar. I et posen, en aquella època, el 92, un casset d'un capellà que vivia allà, va gravar tot, i llavors ho tenen recogido en castellano canario, i vas per aquell lloc, tot gris. Per no dir que collona, sí, impressiona.
0: Sí. Pues, t'he de dir una cosa, això el 92, eh?
2: Sí.
0: Hòstia, riurem. Jo l'últim cop que vaig ser-hi, crec que va ser el 24, el 24 o el 25, crec que va ser el 24, 24 va ser, 25, 25. Crec que l'últim cop que vaig ser-hi va ser... I encara...
2: Encara va dir igual, amb el casset.
0: Amb el mateix casset.
2: Amb el mateix casset, dintre de l'autocar, tot preparat, eh?
0: Sí, he anat tres o quatre cops, però l'últim, el 20 i pico, i el 24 o 25, i encara...

0: especial.
1: Clar, ja vas a les piràmides d'Egipte.
2: Ah, ho té.
0: Caixa Cobri, vull dir, o al monestir de Ripoll, vull dir, és igual, o a la Vall de Núria que has d'agafar el Caramellera, és igual, al final tot es paga.
1: Tot
0: és negoci, tot és turista. Avui sentia...
1: I amb els souvenirs et diuen que no donen prou els souvenirs per pagar tots els manteniments i el personal i, en fi, tenint condicions l'indret.
2: Aquí també hi ha, potser tu que has estat, hi ha aquella cova de los gemeos de l'agua.
0: Home, los gemeos de l'agua, la cova de los verdes...
2: Podem explicar-ho, no?, perquè no estem en model infantil, no?
0: Sí.
2: Allò era... La casa de cita dels ministres franquistes promocionat per Manuel Fraga, i ho expliquen.
0: Sí.
2: I dintre, ha, com que vas per sota mar, hi ha un auditori preciós, amb una acústica, tot fet a la roca, i allà s'han fet anuncis de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, perquè sembla que estiguis a les Bahamas.
0: Sí, els cameos són una merda de crancs així.
2: I uns crancs blancs que jo no els vaig veure. I tothom deia que sí, jo no els vaig veure.
0: Avui llegia, o no, llegia, no escoltava, perdoneu, un pujant cap aquí, cap a la feina, els de RAC1 feien un... No sé qui ha fet un estudi, un informe de com s'estan creant espais que fan veure que són cuina tradicional i que són llocs tradicionals del lloc on vagis, quan en realitat t'estan oferint el mateix que t'ofereixen a qualsevol altre lloc del món. I acabaven la crònica dient viatjar molt lluny per menjar el que tens molt a prop, no? Les cafeteries, els bars, les tasques, els restaurants... És igual que te'n vagis a Nova York, que a Londres, que a Barcelona, que a Vic... que a Viena, que tal, al final si no es diu 365 es diu Granier, i si no es diu Granier es diu
2: Café di Roma
0: o Starbucks, no? I al final acabes pràcticament prenent el mateix, no? I sembla que ens agradi trobar aquestes coses.
1: Sí, i de vegades rasques això una mica i veus que això ja era el menjar els indrets que els nostres avis ja freqüentaven, ja valoraven i tal, sense fer tantes... sense sortir per Facebook i plataformes i de més. I la gent ho vivia en normalitat i ara sembla que qualsevol cosa ho hem de disfressar com una cosa extraordinària i bona aquí i allà, i es crea una sensació, això ho hem de viure, i les emocions i aquestes coses, no? Clar, tots plegats hem perdut l'oremus en moltes coses.
2: Ara potser
1: això del turisme també,
2: Ara potser algú se m'enfada, És com aquell que he anat a l'altra punta del món, m'he fet un viatge, que m'he posat una pulsareta, i què has fet? Diu, he estat a la platja amb un complex hoteler. Potser la Costa Brava és més
1: econòmic.
2: Tot inclòs, sí. Encara que sigui Garrafón, però tot inclòs. Però llavors he estat allà. Jo per anar a un complex m'ho invento, a les Quimbambas.
1: Te'n vas a Calella i ja està.
2: Me'n vaig a Calella de la Palafrugell, me'n vaig a la Costa Brava, que és a prop de casa, que menjaré bé i que puc passejar i no cal que estigui tot el dia a la platja per posar-me molt. És la meva opinió, que he creat, aquí he fet amics.
0: No, jo amb això estic plenament d'acord. Jo conec, tinc gent propera que ho ha fet, que s'han anat a
2: les Bahamas,
0: a Playa Bávaro, i a Mèxic, i a llocs així.
1: I l'important és fer la foto i que et vegin.
2: Exacte.
1: I que facis enveja amb altra gent, no?
2: I arribes a la feina i dius...
1: I tu mateix tens un complex, igual soc jo, que soc un amic alienígen, no?
0: Sí, no, és així. Sí, i explicar que hem d'agafar dos avions perquè hem de fer un canvi, viatgem fins a no sé on i allà fem un trasllat que ens hem d'esperar dues hores, i veus, poses com cara d'agobiat, no?
1: Sí, sí,
0: haurem d'esperar 5 hores
1: allà. Vam fer Indiana Jones i allà,
2: i a més a més vaig perdre les maletes, després les vaig recuperar amb l'enllaç de l'avió a l'avió, és el que dius tu. 5 hores a l'aeroport, i què
0: fèiem allà?
2: Passejar, mirar botigues, que és més barat, que no es pagui impost.
0: Malauradament això passa i penses, bueno...
1: I tot això amb un estrès, amb un estrès de por.
2: I ets més cansat, has anat a vacances i tornes més cansat que quan has marxat.
1: I després quan tornes a la realitat també costa moltíssim, a part de la feina que també costa moltíssim, no?
2: El síndrome post-vacacional, que diuen,
1: És l'època que hi ha més separacions, avui ho comentava també, més separacions i més... O sigui que tots plegats ens consumim quantitat d'elements que a la llarga resulten tòxics, no? I a sobre ens hem sovint endeutat crèdits, endeutat, perquè tot això, a veure, anar a les Quimbambas, que dius tu, no costa 20 euros,
0: No, no, és molt car, per molt que no d'allò. Jo, i canviem,

0: Però el tema de tornar de vacances cansat, si les has aprofitat, és a dir, si has aprofitat les vacances per anar-te en un lloc, quin sigui, en l'altra punta de món o a l'altra punta o a l'altre costat dels Pirineus, és igual, i l'has aprofitat per fer excursions, conèixer gent, moure't per l'entorn urbà, no sé què, no sé quantos... Perquè el temps que tens per conèixer aquella cultura o aquell indret és relatiu, ho entenc. Ho entenc i, de fet, crec que està bé aprofitar els viatges. Ara, si tornes cansat perquè, no, és que clar, tot el dia amb una maca i ara resulta que m'he de tal... Oh, hòstia, doncs per fer això no facis vacances, queda't a treballar.
1: Et trobes diversos models, eh? El tot inclòs que dèiem fa un moment, que està allà de punching i menjar i beure i greixar-se plorar-se com una...
2: Com un bacó.
1: I vermell com una llagosta. I després hi ha aquell que ha d'aprofitar, ja que hi som, escolta, que venim un cop a la vida aquí, hem de fer com un tour, no?
2: Sí. I a les 7 del matí estàs en dansa i...
1: Bueno, jo recordo a Menorca... Que darrerament també els últims dècades s'ha posat molt de moda, sí. Xassis i més, doncs arribaves a una platja a les 11 del matí, a les 12, que ja no trobaves aparcament ni res, i et deien, no, és la... En gent d'aquí també, és la cinquena platja que hem anat aquest matí. Es havien llevat a les 6 del matí, és que després no trobaves... I portaven un estrès i una calor i una suor, però bueno, que veniu de vacances, venim aquí a fer un trekking asfixiant i estressant.
2: És horrible, sí.
0: És que les volem veure totes, no? Doncs totes no, escull, quina vols veure.
1: Clar.
0: És com una altra cosa, i és la gent que ha anat, no, vam fer 3 hores per entrar al Louvre i veure la Gioconda, ja...
1: Bueno, entre quan... veure, perquè entre sí, cap d'això no veu res.
2: Tens 70 davant teu que estan allà a veure qui fa la foto. Pams,
1: eh? Sí,
0: I llavors, aquí hi ha diverses opcions. La primera és, quan fa que no anaves a un museu? No, no he anat mai. No. O sigui, no he anat. I te'n vas a París a fer 3 hores de cua.
1: Exacte.
0: Per veure la Gioconda.
1: I Museu de les Puntes d'aquí no hi has entrat mai, ni saps on estàs.
0: Ni el Museu Nacional d'Art de Catalunya, ni la Fundació Miró. Dos, i un cop vas veure la Gioconda, no, vam estar fent unes voltes per les sales aquelles. I ja quan ja ens havíem cansat vam marxar. A veure, és a dir, si no hi entens, no passa res, no. No hi vagis. És a dir, no hi vagis. Fes el que vulguis.
1: I no passa res. Jo he estat a París dos cops i no he entrat mai.
2: Jo
1: no
2: he entrat al Louvre, tampoc.
1: No he entrat mai.
2: Estava del costat.
1: Si un dia ve bé, potser sí que hi aniré, perquè hi ha coses molt interessants, és l'història de l'art.
0: Sí.
1: Que aquell tampoc hi ha que més tenir la potència d'alguns museus i això. Però allò de perdre l'Oremus i... perquè ho has de fer i ho has de fer en mitja hora i a correcuita.
2: Sí, no pots sentar-te i agafar l'èxtasi davant del quadre, que no et deixen.
1: No hi ha
2: èxtasis.
0: Però a més és que ni entens lo suficient com per extasiar-te. És a dir, que no d'allò... A mi no em fa vergonya, m'ho hauria de fer, no? A mi no em fa vergonya, que jo no he viatjat gens, pràcticament, però dels pocs viatges que he fet a la meva vida... Jo crec que he visitat molt pocs museus, perquè jo no hi entenc d'art, no hi entenc d'escultura, no hi entenc de pintura. Prefereixo anar-me a passejar pel carrer i anar-me al barri turc, anar-me al barri ric, anar-me al barri pobre, anar-me al barri a Montmartre o anar-me
2: sí,
0: no sé què.
1: I vius l'ambient d'allà.
0: I veure.
2: Sí. Trepitjar, per exemple, a Montmartre, trepitjar els carrers a Montmartre, anant cap a Sacre Cœur.
0: Per exemple.
2: Allò és gaudir.
0: Jo perdre 3 hores fent cua al Louvre per veure la Gioconda, que el que jo em pugui transmetre la Gioconda en directe és el mateix que em pugui transmetre una foto. I la resta no l'entenc.
2: I encara veus millor, perquè a casa teva amb el fum pots aproximar-te i allò que diuen dels ulls ho pots comprovar.
1: I aquelles guies que són dels cascos i a més que foten un rotllo espantós que quan et sent bé és un miracle.
2: I si funciona.
0: És com li dones el botó, t'equivoques, l'has avançat 3 quarts.
1: I estàs més pendent de l'aparatet i de més que dels quadres o de l'escultura del que hi hagi.
2: Deixeu fer broma, una altra part que vean d'amigos, a l'ESO vam anar una vegada a la Fundació Miró a Montjuïc amb els alumnes, no? I saps que a vegades posen aquells bancs tots minimalistes perquè seguis davant d'un quadre abstracte contemporani i veus un tio allà que s'està mirant una ratlla groga, una ratlla verda i un puntet a dalt i em diu que porta 2 hores, no?
0: Sí.
2: I jo quan arribàvem a classe el dia següent i un alumne diu, profe, et puc dir una cosa? Digues, digues, diu, aquell senyor que mirava dit, no ho sé, jo tampoc, però li podia haver preguntat perquè podia dir que la línia transversal amb la línia horitzontal, exacte, la conca, vol, la convexa, el tamany, sí. el tamany de la boleta, no ho sé. Jo entenc, a mi m'agrada l'art clàssic, diguem-ne, la pintura que hi ha un home, una dona o un bodeguero, que diuen, no, jo ho veig per lo alt, jo no entenc res.
1: Lo figuratiu, diguéssim. Clar, no?
2: Jo fins que vaig entendre que l'escut de la caixa és un nen tirant la moneda d'una guardiola,
3: això diuen.
2: Per mi era...
1: Això és una, dos.
2: Per mi era un estel amb un planeta, jo què sé, o un senyor amb una... Però jo... No sé, o sóc molt curt, com diu encara,
3: no? Jo no entenc.
2: Jo només estacio davant d'un quadre, no?
3: Això és com aquell que... Això és com aquella persona gran que se l'emporten a Roma i la porten amb autocar davant del Coliseum i quan arriba allà, 30 graus de temperatura, li diu al conductor, diu, què són més pedres, no? Diu, sí, doncs pues jo m'espero aquí. Saps?
1: Clar,
3: al final són més pedres.
2: Una persona que no li agradi la pedra no la pots portar a Roma. Ja està. Perquè, clar, és com el que el porta a Venècia i diu, hosti, fa mal temps, el canal està sec, i la platja i la plaça de Sant Marc no s'ha inundat.
3: Exacte. Bueno, escolteu una cosa, feu viatges, viatgeu, però, bueno, feu-ho amb sinceritat, eh? No pas per la fotografia de la xarxa.
2: Feu per gaudir
3: de la xarxa social. Escolta'm, parlem de... Estic molt enganxada amb la gent de...
2: Aquest matí, venia calent, ara m'has calmat una mica.
3: Sí, bueno, ja està bé.
2: A veure, a la setmana passada, en Francesc, la Olga, que avui no hi és, sí, i jo parlàvem amb tu, sí, del tema de que estan els carrers que fan fàstic, perquè avui ve un, demà ve un altre, demà passat ve un altre, no? Mm. Curiosament, ja des d'aquesta setmana, des d'ahir dilluns, sí, i potser divendres, jo no em podem dir el nom,
3: sí,
2: és Digi. És Digi, que estan per aquí, i aquest matí estaven al carrer de casa, casc antic, i he començat a sentir soroll a la porta de casa, a baix, i hem baixat, i havien obert la porteta on tenim tots els veïns, que no, ja està dintre de la finca, doncs on hi ha les caixetes de cadascú, la companyia telefònica que vulgui, no? I li he preguntat què feien. Diu, estamos colocando la fibra óptica y el 5G de Digi. Digo, ¿Digi? ¿Y estás tocando mi caja? Digo, esto es una propiedad privada, que no lo sabes, ¿ves? Aquí, fachada... propiedad privada y la calle. En la calle haz lo que quieras. Ya está pro desgraciada la façana, que la desgraciaran més. Estava discutint-se amb mi, sí que m'ha demanat disculpes, que ha entrat sense demanar permís, tenia que haver trucat al president. Al final he aconseguit que no toqués res, tanqués la porta i mirat i sí. Però baixava una regió de l'Ajuntament, la Cristina López, perquè ella ho diu que avui pararia a l'Ajuntament i que jo ho digués a la ràdio. Curiosament, diuen Digi Telefònica. Jo he trucat a Movistar, que són els que tenen l'exclusiva, i no,
3: anem
2: a dir, nosaltres no som. Nosaltres som Movistar, Telefònica. Digi, no. I llavors he baixat i li he dit, m'estáis enganyando. No, si és Digi Telefònica. No, m'han dit que no tenéis convenio con Telefònica. Hem aconseguit que marxessin. Uh-huh. Jo dic que aviso, perquè ara estan al carrer Professor Castelló, estan per aquí amb una furgoneta Digi que es veu. Això és una estratègia comercial agressiva. Avui te la col·loquen i d'aquí 15 dies trucat, escolti, que ja li hem col·locat la capseta, que li hem col·locat la fibra òptica, que li ofereixo 25 euros al mes i no mires la lletra petita, que és mig any, no?
3: Clar,
2: per tant, que la gent estigui alerta, que no és veritat que és Movistar ni Telefònica, són ells. Inclús m'ha dit, he abierto la puertecita donde tiene usted siendo el gas, la luz, el agua, y son cuatro vecinos, digo, sí. Y todos tienen Movistar, menos uno que tiene Orange. O sigui, els tios ho han mirat tot. I ho sabien, eh? Digo, hem aconseguit la regidora i jo... Bueno, jo l'hagués aconseguit, perquè jo el que volia és que marxessin, i que marxessin de la propietat privada. I l'hem hagut d'explicar... I eren catalans, eh? Els dos encarregats eren catalans. No perquè eren gent de fora, no, catalans, perquè hem parlat català amb ell. M'he fet entendre que això és façana, i he fet una foto, eh? Façana, ara quan venia cap a la ràdio.
1: La vertical cap endins és privat
2: i
1: la vertical cap a fora.
2: Si volen desgraciar, que ho desgraciïn, no? Però ja és problema d'ell, i aquí ja l'Ajuntament és el que s'hauria d'imposar, dir, senyors, us posen d'acord les companyies si fan alguna cosa més moderna? però clar, més que res, com sí, que la ràdio és informació i proximitat...
0: Que aneu en compte perquè bueno, tenim gent que potser no respecta tot el...
2: Cadascú pot tota tenir,
0: la, totes les propietats
2: cadascú
0: privades.
2: Pot tenir la companyia que vulgui, això és una cosa personal sí, i econòmica, sí. Però les companyies que venen, quan entren en una propietat privada, han de saber que és una propietat privada.
0: I tant.
1: A mi m'han explicat que també que la xarxa de telefònica, que a la lliberació també de les companyies, altres companyies i a més, doncs s'ha anat desentenent d'aquesta competència i el seu negoci el té amb altres coses. Aleshores, tota aquesta operació digi que ara està en boga i tal, i els veus amunt i avall a la furgoneta i això, i jo lamento que això anirà més, no? Anirà més, i no sabem a la llarga aquest, el que dius tu, no? Després resulta que és mig any i ja estàs lligat de mans i peus, escolti, que aquesta mena de servei que tens ara ha caducat, etc.
2: I firmen l'exclusivitat i ni ho saps, i per marxar tens greus problemes.
1: Aquí hi ha falta d'informació. La Cristina López, és dit?
2: Sí.
1: La Cristina López seria el primer que li preguntaria. Això, l'Ajuntament en té notícia. Quin abast té això? Perquè això a les organitzacions arribarà o no? En quins carrers estem més? I clar, tot si això no ho saps, no? I més, que és una cosa molt tècnica i mai més.
2: Ella també s'ha quedat parada i ha trucat d'allà mateix a l'Ajuntament i com que anava cap a l'Ajuntament diu... Al llarg del dia ho resoldrem. I jo he dit, vindré a la ràdio, ho explicarem, perquè aquest programa l'escolta molta gent, i està bé que
1: explicarem el que sabem.
2: No sabem fins on sabem.
1: Jo sé bastant poc, i penso que la majoria...
2: Jo sé el que m'han dit aquests senyors, el que jo he averiguat per Movistar, i aquí me quedo. I m'han dit que si saben alguna cosa més, Movistar al llarg del dia em trucaria... i m'ho explicaria. De moment no m'han trucat, eh?
1: Jo convidaria a l'alcalde mateix.
2: Que expliquéssim, clar.
1: Que fa tants de vídeos de qualsevol lloc, sí. per qualsevol cosa, doncs, davant un manyoc de cables i de més que hagi dirigit per allà, vagi i en 5 minuts tindria la cosa explicada fins on pugui explicar, clar. Que és la màxima autoritat del poble, ho ha de saber.
2: I teòricament,
1: no?
2: Cada cable té una etiqueta blanca i posa el nom de la companyia que és, suposo, perquè m'identifiquin. Però és que ara al carrer hi ha un cable penjant. Jo no sé si algú l'han tallat la línia pel morro.
0: No, però això dels serveis i de les companyies és un lío certament important.
1: Més en coses que tampoc no desconeixem, que el digital no és tan evident, no està tan a la vista.
0: No
1: és com abans que obria una raça i veies que estava mal tapada, el clavegaram, el que sigui, i tu tenies allà arguments tangibles per opinar i per saber la cosa. Ara aquest món deixa't desprotegit, hòstia... Ells sabran què fan, no? Ells sabran, ho hauríem de saber nosaltres, si ho hem de fer directament, no?
0: I després, abans era un gran negoci, és veritat que això era un gran negoci, van haver companyies que anaven a tope, no? Bàsicament, deien que tota la xarxa és del Movistar, o de Vodafone, o d'Orange, són les tres grans companyies, i tot l'altre són companyies virtuals. Però suposo que el negoci ja no deu ser tan gran, o no, però és veritat que la xarxa està com mig abandonada.
1: Sí, jo m'he explicat això, que hi havia aquesta mena d'abandó perquè el negoci ja està bastant cremat i aleshores Movistar s'ha centrat en altres, o Telefònica, antiga Telefònica, en altres sectors. No?
2: T'ofereixen de tot, eh? Movistar, quan et truca, tu li demanes una ampliació, diu, necessito una televisió, una nevera, una cuina, i vas a la botiga d'aquí de la Riera i et donen un catàleg. I pels punts acumulats que tu no saps ni que els tens, dels anys de permanència, ara no surt la paraula permanència, tu pots aconseguir un electrodomèstic més barat que una botiga. I ho pots pagar a plaços. És greu, eh?
1: Et tenen enganxat per
2: tot arreu. Si se va, li regalo unes gafes intel·ligents de la marca Ray-Ban.
1: Que la llarga les pagaràs cares, eh?
2: Que després ja la pagarà con la factura, no se preocupe.
1: I si viene otro eclipse, també...
0: Poseu-vos uns segons els auriculars. Tinc la Carme Vives al telèfon, una oient que ha trucat. Carme, bon dia, benvinguda.
4: Hola, bon dia.
0: Què volies dir, Carmen?
4: Mira, jo sabeu d'això del Digui, fa dos o tres mesos a l'empresa es va posar en contacte amb la presidenta de l'escala. Jo vi que dues, que no dues. I la presidenta ens va comunicar en el WhatsApp que tenim d'escala que li havien dit això, que si algú s'hi volia apuntar, doncs ja queda allò. I què opinàvem? Si volíem que posessin la clavija o el que hagin de posar a l'escala o no. Nosaltres vam dir que sí, que si això no era cap compromís que t'havies de fer de digi, doncs que hi havia cap problema. I així ho van fer. Ara, em sembla que fa dues setmanes van venir, ho van posar, i em sembla que de 12 de l'escala vaig veure l'alegria d'una persona, diu, pues sí, ja ho han posat.
0: Ah, bueno. Mira, a la teva escala s'esperava, és com els Reis, han arribat. Han arribat els Reis.
4: Sí, perquè ja et dic, fa dos o tres mesos que la presidenta ens ho va consultar, vull dir, nosaltres no hem vingut aquí i ens ho han posat.
0: Fantàstic.
4: Primer ho van consultar, nosaltres vam dir que sí, si això no comprometia a canviar-nos de companyia, i ja està.
0: Molt bé. Escolta'm, per tant, a la vostra escala ho han fet bé. Tu estàs contenta amb lo de l'internet o no? Tens bon servei o...
4: Bueno, jo m'he quedat amb el que estava,
0: Ben fet. No, no, clar que sí, dona. Si a tu ja et va bé, no? Per què canviar?
4: L'únic... Sí, sí, tant. Sí. Vale más loco conocido que sabe
0: poco conocido,
4: no diuen?
0: I tota la raó, Carme. Doncs escolta'm, gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
4: L'únic que va fer, que el noi que... O l'home que va venir, que jo li vaig tenir en aquell moment, jo entrava a l'escala, no sabia on, a quin armari havia d'anar, i li vaig dir que durà d'anar a la llum, és que va tocar algú que es va desconnectar la tele, però ja està.
0: Hòstia, bueno, bueno, ja va aquí, va. Però bé, escolta'm, suposo que després ho arreglarien, vull que ja ho tenim tot bé.
4: No, que es va il·luminar i va anar allà i ho va veure.
0: Bueno, Carme, un petó ben fort. Gràcies per trucar, que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia, adéu-siau.
0: Molt bon dia, a reveure. Línies obertes, 93-795-79-12. Bueno,
2: és que és el que toca.
0: Bueno, escales ho han fet bé, en el cas d'aquesta escala del carrer Duales ho han fet bé, i per tant, però sí que és veritat que... Bueno, doncs...
2: Ell ha reconegut avui que tenia que haver trucat, veient que sol havien quatre timbres, trucar i preguntar... Esteu informats de la comunitat, podem col·locar-lo? Ell ha marxat dient... Perdó, l'he cagat.
0: Bueno, aviam si hi ha més casos com el de Duedes i no tant com el que expliques tu.
2: Com el nostre, sí. I sort que ho hem vist.
1: Això no vol dir que tot el carrer Duedes sigui un balsa.
2: I d'aquest bloc que diu ella, sol una persona, no?
0: Bueno, però és que al final el pastís és tan gran que és normal. És a dir, tu tens aquestes tres que he dit jo, no? La Movistar, el no sé què, més tens els del PP Font, els de Lowy, els del Parlem, els de Vera, que també tenen... Ah, no, els de Vera, els de Digi, i un munt més, Finetwork o alguna cosa així, no sé, n'hi ha un... Però és que si poses a buscar...
2: Però clar, quina cobertura donen tota aquesta gent?
0: Jo què sé, ni idea.
1: I tot això trucades és el món de la comunicació, sí, tant, digital i demés.
2: Trucades
1: i
2: limitades.
1: La Torre de Babel, no? De la Bíblia.
0: Bueno, jo no sé quina cobertura et donen. Jo sé quina cobertura et donen els telèfons mòbils, que és una vergonya. O sigui, que puguem anar a la Lluna, i que puguem tenir fotos via satèl·lit, i que no puguem anar a Caldetes parlant pel telèfon amb el tren...
2: Això és...
0: O sigui, és de vergonya. O sigui, ens comuniquem...
1: Sí, que a la mínima el wifi desapareix, no? Surt de casa i pam, ja està.
2: Quatre gotes i se'n va la senyal de la televisió,
0: Jo no sé si encara ho tenen així. La veritat és que parlo d'oïdes, fa un parell d'anys o un any encara ho tenien així, que els d'Arenys de Munt hagin de tenir una burra a la muntanya. Una burra, perdó, un generador de corrent a la muntanya. Per a la muntanya, allà pla. Però tinguin un generador de corrent a la muntanya, perquè l'antena de cobertura de Movistar tingui corrent, no sé si ho han arreglat, no en tinc ni idea, però fa un any o dos encara ho tenien així. És de vergonya. O sigui, hem anat a la Lluna, fem cotxes elèctrics, som capaços d'operar la gent per un foradet i a distància. Hem anat a la fossa de les Marianes allà amb una càmera a filmar-ho tot. Hòstia, hem de tenir un generador de corrent amb una antena perquè 8.000 tios, més tots els que hi arriben, puguin tenir cobertura de telèfon mòbil.
1: Sí, és una contradicció.
2: És una contradicció brutal, total.
1: Que no ho entens, com pot ser això?
0: I l'altre és viatges pel metro de Barcelona i tens cobertura a tot arreu.
2: Sí.
0: Tu viatges al metro, vas transbords, tal, no sé, i estàs sota terra. Te'n vas a Mataró i allà, una mica abans d'arribar al Mataró Park, hi ha un forat de cobertura. Allà se't tallen totes les trucades. I anant a Caldetes, depèn de la companyia, amb tren també se't tallen totes les trucades.
1: En el túnel, ja.
2: Mira, una vegada era l'estiu, potser era l'any 97, a Riells del Montseny.
0: Sí, Riells Via Brea.
2: Riells Via Brea. No, a l'altre, el de més amunt, on està mossèn Pere Ribot. Sí? Doncs la gent a la piscina, es anava movent, perquè havia una part de la piscina que era Movistar, una altra que era Vodafone i l'altra que era Orange, no? I la gent veia que estava allà a sobre d'aquella rajola i feia la trucada familiar al vespre, i l'altra estava a l'altre costat. És el que estàs dient? No hi ha cobertura. Hi havia una antena allà al Turó de l'Home, i deies, bueno, l'antena al Turó de l'Home que està sota nostre, i tu se'l pots moure d'aquella rajola perquè si no perds la cobertura. És curiós,
0: Francesc.
1: Hola.
0: Què tal el carrer? Què tal el Real de les Canelies?
1: Bueno, què tal no sé gaire més la consulta aquesta, no? És curiós que ara estan parlant de tot això. Ara fan la consulta aquesta per la quantitat de cotxes que hi poden caber, si dos reials de puja i baixada, si aparcaments i si no. I la gent no en sap massa més, no?, en detall, perquè clar, després venen els que han d'executar, ja podeu dir missa, això no és possible, i fora, no? L'altre dia ho van dir, que aquells eucaliptus que hi ha, vés a saber allò, per sota, el que hi ha i quina força té allò, que és brutal. Aleshores, clar, de vegades fem gestos, no?, que sí, fem un referèndum, una consulta, i això serà vinculant, i a més, i aquí i allà, i la realitat és que no és tan fàcil d'executar aquestes coses. Passa que, clar, a nivell polític és un...
2: Vesteix.
1: És un... Com?
2: Vesteix.
1: Vesteix, i és un document, mira, que han fet una consulta, tot el carrer està sensibilitzat i fa una pinga i de més, cosa que no és real, no? Però, bueno, basta que hi hagi un bloc o hi hagi un líder, això és important, o una líder, perquè les dones es mobilitzen molt també, que toqui aquests temes que són... que és un clamor, de vegades, perquè jo aquí vaig explicar, vaig fer una tarda de turisme,
0: sí,
1: de turisme
2: positiu
1: a l'entorn aquell, no? I dius, home, que hi ha quantitat de coses que dius, per l'amor de Déu, no?, que tenen tota la raó. Aleshores, jo aquesta consulta, no sé si és un primer pas, diguéssim, per sensibilitzar, i això que deien les juntes de compensació, perquè passin a ser, diguéssim, municipal, de tot aquell entorn. Clar, perquè arriba un moment que s'ha anat construint i de més, i aquells hotels han passat a ser, aquells hotels, Carlos I, Carlos V, etc., han passat a ser...
3: Apartaments.
1: I clar, tot allò s'ha transformat i s'ha convertit en urbà, quan abans era periurbà. Aleshores, clar, si durant tant de temps no s'ha fet quasi res per urbanitzar, reseccionar, fer les operacions, perquè hi ha diversos models també de reseccionar, pot ser en cooperació, pot ser... Aleshores, clar, i no es posen d'acord, i també, importantíssim, ja... les quotes són importants,
0: sí,
1: també.
0: Clar,
1: i aquí és el punt més delicat que es toca de seguida, quan toques això, ui, ui, ui, i a més, no?, que així cap enrere. I a més, no hi ha unanimitat, perquè hi ha gent que no hi està tot el dia ni tot l'any també allà. Aleshores, és difícil, diguéssim, portar una diguéssim, una gestió d'aquesta mena, d'aquesta envergadura, que porti fluids quan, en fi, veus que la gent està a la seva.
2: Ahir sortia aquesta casa, ahir van publicar una notícia...
0: Sí, les dades.
2: Les dades són horriblement fatal.
0: Són molt baixes.
2: De 200 pico de veïns, no arriben a 210, ha participat un 20%.
0: No, un
2: 30. Un 30, bueno, potser un 10% més.
1: És poc.
2: És molt poc. I ha sortit doble direcció.
0: Bueno,
2: no, un crèdit de baixada, bueno, o de pujada?
0: És que
2: no?
0: Jo crec, jo en aquest sentit, penso que trobo que fer consultes està molt bé, mai criticaré qui faci consultes, trobo que és una bona eina i que donar la possibilitat que la gent voti i s'expressi està bé. El problema és si no la prepares bé i no la fas bé, la consulta. És a dir, si tu, aquest és un clar exemple. Quines són les dues opcions? Perquè el que es va explicar en un primer moment en aquests tres mateixos micròfons, l'alcalde i el president de la comunitat número 1 dels veïns, no sembla que fos ben bé el que es preguntava. I si és el que es preguntava, el que van dir l'alcalde i l'altre veí, primer, té unes... O sigui, l'alcalde i el veí van dir, en un primer moment, que és el que va explicar en Sierra, ho dic perquè podem...
2: Tirar
0: el tall de veu, el tinc tret, que no passa res. Està a l'arrel, a la ràdio, tinc a l'apunt, em sembla que són 8 minuts, que no els emetrem, però però tal. El que es va dir un primer moment és cotxes i un sentit de circulació, o bé, fora cotxes i dos sentits de circulació. Això és el que es va dir en un primer moment, és el que explica en Sierra quan fa la presentació del tema, és el que es, la informació que assumeix com a pròpia el president de la comunitat, que és el primer que parla al llarg de l'entrevista, i és el que pren com a pròpia l'alcalde quan acaba de parlar el president de la comunitat i segueix l'entrevista. I després resulta que l'enquesta o la consulta no era aquesta. La consulta era, en tots dos casos, pujar i baixar, és a dir, doble sentit de circulació. L'únic que amb una proposta sense cotxes, és a dir, amb espai perquè puguin pujar i baixar, i en l'altra proposta amb cotxes, per tant, la mateixa merda que hi ha ara, que és, ara que no puja ningú, foto a Celeron i passo, no, ara passo jo, ara passo tu, ara aquí ha entrat abans, ara aquí no sé què. Sembla que aquesta és la consulta que es va fer. Però el que es va explicar diumenge en aquesta casa, en el primer moment que es té coneixement d'aquesta consulta, almenys a nivell públic, no és el que s'està preguntant. Per tant, si es fa una consulta, almenys explicarà bé.
2: I el que crida l'atenció és tan poca participació, si s'ha fet tanta difusió per la ràdio. I a més, tu parlaves incoherències.
0: Sí, ho podem tirar al primer moment, eh? Vale, escolta, ho dic perquè ja... Escolteu això.
5: Explicat a l'inici del programa que l'Ajuntament ha decidit obrir una consulta a partir de demà passat dimarts fins al dia 20, una consulta popular per demanar als veïns i veïnes quina opció volen un cop s'arregli el carrer. Si volen que es mantingui un únic sentit de circulació amb els aparcaments, o bé desapareguin els aparcaments per fer un vial de doble direcció. Aquesta serà la consulta que faran, que es farà i que els propietaris d'aquell vial de Canalies podran votar a partir de dimarts.
0: Molt bé, això és el que es, bueno, segueix el tall, podríem seguir-lo, eh? Però aquesta informació que és la que es dona, ningú la contradiu, ningú l'aclareix. És més, el president la reforça i l'alcalde la reforcen. És veritat que en aquest país tenim problemes amb saber el que és un sentit i el que és una direcció.
1: Sí, sí.
0: Correcte?
1: I tant que sí. I tant,
0: vale,
1: que sí.
0: És veritat...
1: Jo en matemàtics ho explicava, això.
0: És veritat que tenim problemes...
1: La direcció és la recta. La recta
0: clar, i doble sentit.
1: I doble sentit, que són dos. Un cavall, esquerra-dreta...
2: Matemàtica pura, sí, lògica, sí, sí, sí. No?
0: O sigui, en un carrer no poden haver dos sentits. Poden haver dues direccions, però no dos sentits.
2: Dos sentits,
0: clar. O sigui, exacte. Sí, exacte. Eh? Sí, sí, ho explico
1: sí,
0: bé, sí, ara sí, m'he liat jo.
1: Sí, no, ho dius bé.
0: Però tot i aquest, tot i que l'error que puguem cometre a l'hora d'utilitzar sentit o direcció, l'explicació queda clara. És a dir, pujada-baixada, o només pujada o només baixada. I aquesta explicació se la fa seva a l'alcalde, se la fa seva al president. Per tant... hi ha poca participació? Sí, bueno, clar, però és que si no sabem ni el que estem preguntant.
1: Clar. Aquest és el tema. I què diu el pla especial el que quan arriba allà? Allò forma part, és allò, és trama urbana o ja no és trama urbana?
2: Sí, senyor.
1: Aquella recepció, els passos que s'han fet, que hi ha hagut tres, com a mínim tres o quatre mandats, que s'ha intentat, diguéssim, desllorigar tot aquest problema, s'ha avançat, això està dins algunes carpetes. El pla de mobilitat, que aquí és un pla important que es va fer a l'anterior legislatura, a l'anterior mandat, què diu d'això? Serà una avinguda de circumval·lació que enllaçarà l'autopista, el que és l'autopista, i cap a, diguéssim, als polígons industrials, per dir-ho així. Tot això no ho sabem. El pla general, actualitzat i demés, amb possibilitat de fer esmenes. Tot això, jo fos veí d'allà, diria que vingui, inclús que vingui la Generalitat a informar si aquest pla general és viable, és executable, amb una trama que està a la frontera. Això em recorda Mercadona. Mercadona estava
2: a la frontera
1: aquesta, que hi havia certs problemes urbanístics i tal, no? Al final, Mercadona és molt Mercadona i va quedar com va quedar.
0: Sí, tant.
2: I a més, es va dir que era vinculant, no?
0: Sí, sí.
2: I diumenge es va descobrir, si podies buscar el tema, que serà una vinculació provisional.
0: No, sé que era provisional, es va dir des del primer moment. Sí,
2: era provisional. Sí. O sigui, el resultat, encara que és vinculant, és provisional.
0: Sí,
2: però hi havia gent que no ho sabia, eh?
0: No, però això es va dir des del primer moment, que seria... l'obra es faria provisionalment, i que durant tot aquest temps provisional es faria el que decidissin els veïns.
2: Clar.
0: La qual cosa lliga amb el que diu el francès, que és a dir, bueno, i la planificació general quina és?
1: Perquè... I és sobre inundable o no és sobre inundable? Clar, clar. Que allà també, déu-n'hi-do, perquè aquest vial, que és el vial de Canalies, està al costat d'un vial que encara desguassa cap allà, i desguassa allà a Baix Lluís, i desguassa dins el port, també, això també és un altre que déu-n'hi-do. I hi ha aquell sorrer que...
2: Sí. Ai, sí, que surt de Baix Lluís, sí, senyor, tens
1: raó. Exacte,
2: sí,
1: que allò sí. És una mosquitera i allò és un criadero de tot, no?
2: Allò era un mosquit tigre... Horrible, era una base i mosquit, el que vulguis, un zoològic, sí.
1: Sí, sí. Aleshores, tot això s'ha de posar en solfa i s'ha d'informar, per això és provisional. Farem una xapussa i farem una drecera i ja passa com puguis i ja està. I l'últim que apagui la luz, no? Però no actuem sobre la infraestructura, perquè ara fem una votació sobre una cosa que agafada amb una... sí, agafada amb un fil que molt fràgil, no? Que no sabem allò, si es podrà fer més coses o menys, no? Hi ha aparcaments allà en diferents nivells, també, vaig veure. Llavors, clar, et sorgeixen tantes incògnites, no? Que la connexió, fins i tot, a nivell de escolars i de més, no?
0: De parelles, sí, sí.
1: La connexió que has de sortir allà a Nacional 2.
2: Sí,
1: allà,
2: tant. Allò
1: és un...
2: Va
1: caient sorra de per dalt o mal temps, no? Constantment, també. Aleshores, que per cert també ha sortit darrerament les notícies, no? Que la penya del cementiri també cada cop més hi ha més sorra que va baixant i ve a diversos llocs, que és una sorra bastant concorreguda, sí. Parlant cap a Mercadona i, sí, sí. Ara, i aquella de serveis. No? Aleshores, penses, bueno, escolta, anem a veure la realitat, com estan les coses, i sobre aquí el pas final serà, ara podem fer l'enquesta, perquè tenim aquí tants metres, sí. La zona no és inundable, fins aquí, això, fins aquí, l'altre, etcètera, però sí, fem una cosa seca sobre el paper, allò. Jo crec que part de la gent que no ha votat, o que no pensa votar perquè veu que això és paper mullat.
2: I vols que suposo que aquí d'haver-hi, com que dèieu, apartaments segona residència, llavors tampoc s'impliquen gaire la gent.
0: Sí, els propietaris diuen...
2: Propietaris, sí, clar.
0: Diuen...
2: I això, bueno. Que podies votar de dues maneres, propietari presentant a l'IBI i llogater presentant el rebut de l'IBI que pagues com a llogater, que les opcions eren...
0: El que estaria bé és saber quina és la planificació, que l'altre dia més o menys, però quina és la planificació de mobilitat en aquest costat de poble. És a dir, aquí el que
1: no sé, és clar.
2: No.
1: Perquè el vial de Canalies amunt, després desemboca més enllà del Montmar i demés, desemboca cap al Bareu, no? Sí. Aquell enllaç també, déu-n'hi-do, no?
0: I el Bareu cap a Vallvidrera, volen connectar-lo, sí. amb Vallvidrera i que Vallvidrera vagi per a l'autopista. Heu passat per Vallvidrera i heu vist, sí, l'amplada, sí. d'aquell vial. Sí, sí, quina, sí, casa, sí. Pensen... Quina
2: tocar.
0: Clar, quina, com es diu, expropiar?
2: Expropiar,
0: quina,
2: sí.
0: Quina casa pensen expropiar? Perquè és evident que hi han d'expropiar alguna cosa. Però de tot això... Però clar,
1: hi ha l'autopista, hi ha problemes per expropiar allà. I encara es veu, no?
2: Hi havia gent que volia i per dos pams es va quedar fora.
1: I mateixa,
2: i,
1: exacte. També, perquè, en fi...
2: Sí, clar.
1: Va fer un negoci més
2: normal.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, clar, que aquesta és una qüestió que també estaria bé saber. És a dir, si tot això ha de ser un eix, no? Doncs planifiquem l'eix. Però no, anem... Ara ens fixem aquí, ara ens fixem allà, ara mirarem, ara farem unes cases, aviam si per aquí, aviam si...
1: Sí, tenim un pla general que en fi, que és bastant recent, relativament recent, comparativament amb la primera reforma, que va trigar quasi 30 anys, no? Es va fer l'any 82,
0: sí,
1: el primer que es va fer en la democràcia, perquè abans no hi havia quasi res, diguéssim, i en Miquel Faner era el regidor, sí, sí, recordo, sí, i tal, sí, sí, sí. I es va fer el pla general, que va ser vigent fins a entrat al mil·lenni, fins a entrat al mil·lenni, que sí. Va estar bastants anys, també, que això és una cosa dolenta, oberta, no? Oberta en el sentit que això es presta a especulacions, aquí, amunt,
0: a compra, a venda, compres, sí.
1: I tal, moviments, que vas a ser un pèl més ràpid i més resolutiu, no?
2: Llavors també enllacem tot el que s'ha construït al Bareu, mira si els serveis estan preparats per quan visqui tota la gent amb aquests pisos de lloguer econòmic.
0: No, ho parlàvem l'altre dia, no. Mira, avui hem parlat, coses. Avui hem parlat, arrel de la, amb el sindicat de l'habitatge, el sindicat de llogateres de Mataró, i hem parlat de, clar, en context de la manca d'habitatge, d'aquest habitatge que s'ha fet nou, que no és habitatge social, no, que és habitatge a preu econòmic, econòmic a 700 euros al lloguer, vull dir que d'econòmic en té poc, però...
1: Sí, relativament, sí.
0: I, clar, parla, i li preguntava a la seva representant, a l'Abril, li preguntava sobre el cas, tot això que vol fer Metro Bacesa, que és una empresa privada i que és habitatge social de compra, això és el que s'ha dit, habitatge social de compra davant dels pisos aquells. Clar, a mi no... Són conceptes que a mi ara mateix em trontollen. Una promotora privada construint habitatge social de compra, tal. I m'aclaria que, això ja s'està fent a altres jocs, i el que passa és que els ajuntaments cedeixen amb una promotora sol que només és per habitatge social, la promotora promou els edificis i un cop els té fets els ven a un preu...
2: entre cometes, assequible.
0: Sí, sí. Una mica com el lloguer, saps?
1: Un preu de mercat, pràcticament.
0: Sí. El preu de mercat, 15.000 euros menys. Ja, sí. Sí, ja, sí, ja sí. És el que té. I que això, és el, això ha passat a Mataró i que ha passat a moltes poblacions. I jo temo, no en tinc la certesa, però temo que això és el que ens pugui acabar passant aquí, com ens ha passat amb el de les fundacions, que els havien de jugar a 400 i els han acabat jugant a 700, 800, alguns pisos.
2: És referent a això de les fundacions, que són, teòricament són els propietaris de l'habitatge, no? I el persona que va és un lloguer, un llogater. Clar, tu entres, és el propietari el que ha de posar el comptador.
0: Bueno, això és un marronasso, jo també penso això.
2: Jo també penso, llavors, per què la persona que entra s'ha de gastar 500 euros per donar d'alta la llum i l'aigua, i si jo me'n vaig, el marron me l'he menjat jo.
0: Sí, sí.
2: O...
1: Sí, perquè no agafaràs el comptador i el
2: estudiaràs i l'emportaràs a sota el braç. Llavors, el que vingui a l'espera diu, mira, el tonto primer llogater és el que va pagar tota la...
1: I com que hi ha molta demanda i molta necessitat, i això, i la necessitat també es fa fer que vagis apressurat i ràpidament t'agafis
2: els dits. Això és un tema que tampoc, el que diu Lluís Maria, no queda clar.
1: Amb el temps diu, si fos ara no. Aleshores, clar... He jugat molt amb això, eh? I l'oferta i la demanda, doncs, és la que és, una zona tensionada, doncs ja tenim aquí el conflicte.
2: Hi ha gent que penjava les xarxes que els hi va tocar un d'aquests pisos per sorteig i tenia, mala sort, goteres i el pàrquing que tenia el seu cotxe a sota, goteres. I ho ha explicat dos persones, dos o tres, per les xarxes. Ostres, clar, pisos nous de fa una setmana que han entrat a viure i que estaven sense llum, aquests que parlaven, a més, sense sí, llum i sense aigua.
0: L'altre dia l'alcalde va explicar que és que fins al 20, que és el 24, que és a dir, aquest proper dijous, no tenen per què tenir llum, perquè, de fet, aquests dies que estan vivint ara fins al 24, des del 14 fins al 24, és un període que ens va dir que no se'ls hi cobraria i que se'ls hi ha donat perquè puguin pues això, contractar la llum, portar-hi algun tal...
1: I que la Mercè faci el miracle.
0: Això, sí,
1: que... Sobretot el dia de la Mercè, que és aquest dijous, 24.
0: Sí, sí, això és el que apuntava dimecres passat l'alcalde aquí al voltant d'aquests pisos, i que en els contractes ja estava que s'haurien de posar ells la bateria de comptadors. A mi em sembla bé que estiguin els contractes.
2: No, però és legal o no és legal?
0: No em sembla bé que es faci.
2: Clar.
0: Encara que sigui legal, és igual. Imaginem-nos que és legal, perquè si s'ha fet, deu ser legal. Vull pensar que l'Ajuntament no fa il·legalitats. Per tant, dono per fet que és legal. Ja està. Si no ho és, que vingui algú amb la llei i m'ho expliqui. Però dono per fet que és legal. Altra cosa és que sigui ètic. Que de vegades la legalitat i l'ètica no van agafades de la mà. És a dir, hòstia, si són habitatges per gent que no té diners, no? que no té molts diners, no? I si és per gent que té molts diners, doncs escolta'm, que us digui, no, això no és habitatge social, és ni habitatge per a econòmic, és per rics. Estem fent aquí un lumpen de gent adinerada.
1: I el que parlaven també, i les connexions, encara bo que hi ha dos col·legis que això sempre es toma les sensibilitats de la gent, home, el barri aquest s'ha d'equipar amb més coses, que tenim dos col·legis, i... però clar, aquella claveguera que desemboca allà sempre està embossada, aquella, davant el, allò, sí. El cinera, davant el cinera. Jo hi vaig passar també per allà i dius, home, a veure, no ho sé... I encara bo que s'estiu que no han tingut masses mosquits. Ara diuen que potser sí. Que
0: sí, sí, ara hi torna.
1: Aquesta
0: sí, sí.
1: Calor tardorenca, a veure.
2: O també, vinga, aixequem una altra. Allà no hi haurà cap... Posar un cap petit allà dalt, que hi hagin tres metges de família i una sala per fer analítiques, treus una mica de pressió aquest cap d'aquí.
1: I no cal
2: potser ampliar el cap si tens dos, perquè, clar, tots els serveis estan en aquesta part de poble. Doncs allà, amb els locals que hi ha, com altres pobles, que tinguin un petit... del tamany del d'Arenys amunt. I si la gent d'allà, gent gran sobretot, no s'haurà de desplaçar aquí a les 8 del matí fent analítica, o al metge, que és una excursió, després que demanen el taxi a demanda i no es presenta perquè els taxistes no els hi surt econòmicament, i si tenen un viatge a Logroño o a una Mataró, no faran un viatge...
1: Mateix,
2: no,
1: escolta,
2: no diran, no diran d'Arenys de Mar, del carrer Duedas, amb perdó, al carrer Vilamateu...
1: Per pujar la riera perquè anem a dinar...
2: Sí, exacte, perquè vinc carregadera... De, clar, no, és, aquell senyor és una empresa privada, és el seu negoci, i que li paguin 2 euros i la resta a l'Ajuntament a cobrar a 3 mesos quan tinguis 20 factures, un senyor que sigui autònom, això no li interessa. La idea és bona, però s'ha plantejat malament. I ja va començar malament, que no funcionava, que l'emissora, no sé què... Tots són temes que van sortir diumenge també i que estan entrellaçats. I que l'oposició d'aquests temes dels pisos d'aquí dalt... Tampoc tenien ni idea d'això dels comptadors, ni estaven informats, igual que el de Canalies. Mm. Es van informar gràcies a la ràdio.
1: Clar,
2: no
1: sí,
2: sé,
1: sí,
2: és
1: sí,
2: que...
1: sí.
2: Cal informació. Hi ha temes que són de poble, que s'ha de deixar el partit polític al costat, i han d'anar tots a una. Si el del Bareu és bo i és per al poble, per què no s'ha fet una proposta a nivell de ple i que ho aprovin per unanimitat? I no hi haurien les picabaralles tontes que a vegades hi ha perquè a mi no m'has dit, perquè jo que sí, que si no he sortit a la foto, sí. Que si era meu, i ara l'inaugura. El problema és, a partir de finals de gener, no es pot inaugurar res. Quedarà tot per inaugurar. Qui inaugurarà el que vingui es trobarà una sèrie de marrons que estan aixecades, que és biblioteca, que és plaça dels Països Catalans, que es va fer malament, es va perdre la subvenció, les subvencions que s'han perdut dels museus. Bueno, el pobre que vingui, que s'armi amb una armilla i...
1: Sí, sí, no, i tot i que l'alcalde s'hagi vestit de molt de coratge, que ara, com que tenim el romanent, diguéssim, més descongestionat, podem fer quantitat d'obres que estan pendents i les fem molt ràpidament i més. Jo, a veure, les coses no es fan tan ràpids, ja sabem les obres com són i les obres públiques, no? O sigui que com que venen eleccions també, i això és un clàssic, no? Doncs comencem a bellugar coses. Parlant de eleccions, mira, les Clarisses va començar l'obra de les Clarisses va començar el dia primer, quan començava la campanya electoral. Ho tinc comptabilitzat i fotografiat, això. I començava la campanya electoral...
0: Obra de les Clarisses.
1: L'obra de les Clarisses va començar. Coincidència, també, diguem-ho així.
2: Però ja venia abans el Vall de Bastons, amb la venta de la compra, a la venta de l'edifici.
1: De l'inici de les obres,
0: Data d'inici,
1: el dia que va entrar el primer camió, no, van obrir aquella porta lateral, va ser el dia que començava, el mes de...
2: Hòstia.
1: Va ser 2 mesos abans de les eleccions, o un mes abans, així, fa 4 anys. Farà 4 anys d'aquí 8 mesos.
0: Jo crec que qui sortia tenia una pressa en fer veure que havia fet coses...
1: Aquí podíem parlar moltes circumstàncies.
0: Que no li va funcionar, però tenia una pressa en fer veure que havia fet coses que no...
1: I hi havia també... Tot i que hi havia una consulta, es havia fet una consulta, també hi havia sortit, però sí que les crisis i tal, encara hi havia alguns grups que deien no, aquí a la biblioteca, aquí on estem ara nosaltres, al Calissai, per exemple, no? Un gran centre, diguéssim, de cultura i de més, no sé... s'ha tombat més a la cosa, més a la gent gran i això, no ho sé, això és complex.
2: Complicat.
0: Bueno, arribarà la campanya electoral i ens tocarà explicar-ho. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Tomàs. Fins
2: bon dia.
0: Que tinguis bona connexió.
2: Gràcies.
0: De
2: res. Encara funciona.
1: Gràcies, Francesc. Que ja ho expliques. Això,
0: vinga, gràcies. Fins ara, gràcies de males. Bon
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara.
6: L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
10: Pluja d'estels. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besant les parets fosques, i s'estenen a terra aquí, a la ràdio, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio. Perquè, clar, són molt bonics. Són les estrelles del papaseit. L'estranezza di un cielo que no è il tuo. Cesare Pavese. És un poema que diu Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Mario Benedetti. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cómo es el tacto, siempre, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos y comprobaras que no es tan difícil, siempre, siempre faltaría el pino del crepúsculo. Y eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol. Porque encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves? I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No ve de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

també és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou, es deu liquidar l'anunci. Però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

núvols és un espectacle de privilegiats? Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els qui tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'estreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu per tant els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

També aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic. Fa recordar. És molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits, l'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí, que no se sent, deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquest llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirzells. Es va del pic de l'estiu, a l'alba, amb el sol. Els pètals neixen en petites embargides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor fora els cirzells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit ja està cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

Campaneta daurada del meu carret de fira. Cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat. Havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi el terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada amb verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

contar un fet sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar significa donar el cor, acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. A l'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el conte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Sant Superi va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en altres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el caça pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres, potser per això, també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells que tenien alguna cosa d'adolescent i els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anan, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anan?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Yo a Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anan?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies. Adéu!

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Castellbisbal i una altra a la 27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682, a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestà, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: creixen.
1: Aquesta setmana, a Dones en Ruta, tenim a Mireia Segarra Vandellós i Maria Esther Vázquez de Progat, Ginestar. Progat és una associació sense ànim de lucre constituïda per voluntaris del poble de Ginestar, a la Ribera d'Ebre. Tenen molts gats i pocs recursos.

0: Hola, mira, quina música acabem d'escoltar. Us ha sorprès, eh? Una música com aquesta a dones no és usual. No és usual. Però la introducció té suc, eh? Allò que diu la Montserrat Caballé, té suc. Aquí estem les tres dones en ruta, la Luz Marina Gutiérrez.
1: Hola.
0: Hola, Luz Marina.
1: Encantada de dir
0: el miau. A Blanca Ferrer.
2: Hola, hola, hola a tothom. Doncs sí, aquest animalet ens ha portat una música molt maca. I no només la música, sinó unes personetes que estem encantades de rebre.
0: Sí, sí. La música és de canta Montserrat Caballé i Concha Velasco, que m'ha sorprès amb aquestes veus, i ens introdueix en el món, evidentment, dels gats. Vosaltres heu tingut alguna vegada gat o heu tingut relació amb els gats?
1: Jo no, però penso que quien nunca tuvo o amó un gato, ¿no? Uh-huh. Que realmente, aunque no tengamos gatos, a mí me llaman la atención siempre por el porte, la energía. Uh-huh. O sea, no tengo, pero me gusta.
0: ¿Te gustan?
1: Me gusta lo que transmiten.
0: Uh-huh.
1: ¿Y a ti, Blanca?
2: Doncs la veritat és que a mi em van regalar dos gats quan em vaig separar del primer marit i em vaig quedar sorpresa perquè va ser un regal d'amigues, perquè jo no estic sola i jo vaig pensar, a veure, jo vull marxar de casa, no vull una responsabilitat. I després, amb el dia a dia va ser

0: Muy bien, muy bien. Después de estar escuchando el último Mohicano, María Esther, me pregunto también qué es para ti, ¿no? Esa lucha.
1: Bueno, es una lucha constante que no quiero pensar que es una utopía, quiero pensar de que esto se va a conseguir, pero eso se consigue siendo perseverante y sobre todo sabiendo de que las personas te animan y te apoyan. Sobre todo que no solamente es la labor que se hace, sino que el trabajo es de toda una comunidad, ¿no? Porque a mí me sabe de que a veces cuando voy a alimentar a una colonia, por poner un ejemplo, en esos días de calor, insisto, porque estamos hablando justamente en ese mes, y por ejemplo veo el platito con agua que se le pone y después si no pude ir, digamos, al día siguiente, ese plato está vacío y yo digo, por ahí transitan gente, personas, ¿qué costó si vas caminando y tenías una botella con agua? ¿Qué costó poner agua fresquita? Entonces, para mí es un sueño,
2: Eso es
1: es decir,
2: conciencia, conciencia de
1: sí,
2: cuidado, y no la
1: y
2: tiene
1: sobre
2: la
1: todo,
2: gente.
1: exacto, porque, no sé, esto es un poco cambiar las mentalidades, pero yo creo, estoy, a ver, tengo la esperanza de que esto cambiará. Tengo la esperanza, no la pierdo.
2: La
1: Pues,
2: lucha de
1: ahí
2: Mohicano.
1: aprovecho, sí, aprofito perquè... Llavors, vosaltres esteu en xarxa, oi, Mireia? Vosaltres teniu col·laboració i esteu dins del que és tot aquest món. Com tireu endavant? Com avanceu en aquesta lluita, no? Entre cometes?
3: Sí, nosaltres estem connectades amb totes les protectores de Catalunya. Tenim xats on ens comuniquem diàriament les problemàtiques que tenim a les nostres comunitats, tenim grups de treball inclús, ens ajudem mútuament. I ara, doncs, parlant d'això, hi ha una nova llei que ha sortit on està escrit explícitament que la responsabilitat dels gats domèstics, es consideren domèstics encara que visquin al carrer, no són gats ferals, són domèstics, recau sobre els ajuntaments. Aleshores, a veure, sí que és veritat que costa molt i costarà molt, però des de que vam començar amb la Maria Esther i amb altres companyes el 2020 hem aconseguit moltes coses. Evidentment, no hem aconseguit tot, però hem aconseguit moltes coses perquè al principi de fer una reunió amb l'Ajuntament ens van mirar com si estéssim una mica tocades de l'ala i avui en dia hem aconseguit que l'Ajuntament pagui el pinso i es faci responsable de l'alimentació i ens ha comprat unes casetes. Bueno, no ens ha comprat pels gats del poble, que són la seva responsabilitat, unes casetes. Però clar, no n'hi ha prou. És a dir, aquests gats s'han d'esterilitzar perquè si no
2: Van creixent.
3: van creixent, les colònies es descontrolen i es converteix en una plaga. I quan són plaga és quan realment entren els problemes veïnals, no? I el que comentava la Maria Esther, la meva companya, de la falta de consciència, doncs estic totalment d'acord amb ella, que la gent és molt hipòcrita. És a dir, per una banda et fan bona cara, però per l'altra banda, moltes vegades m'he trobat que jo vaig a posar aigua en un bol i quan marxo la llencen, perquè no volen que els gats transitin per davant de casa seva, quan fins fa no gaire anys se'n tenien una casa.
2: Sí, això és cert. El que passa és que, a veure, teniu relació amb veterinaris per lo de l'esterilització i tot això? Vull dir que hi ha campanyes per poder-los esterilitzar. Això suposo que sí que esteu en contacte.
3: Sí, nosaltres estem en contacte, tenim un conveni de col·laboració amb un veterinari i ell, nosaltres, tant la Maria Esther com jo, portem gats, hem portat fins ara, ho hem portat nosaltres, i els hem portat, els hem esterilitzat, els gats els hem castrat, els hem desparasitat, però ha arribat un punt que nosaltres no disposem de medis econòmics per continuar amb aquesta tasca. És a dir, el que podem fer nosaltres ara mateix és posar les nostres mans i amb això què fem? Doncs els alimentem o els podem traslladar, però el que és pagar no podem pagar perquè nosaltres som una associació sense ànim de lucre. Aleshores tenim socis, tenim una quota anual d'uns 10 euros i també tenim el teaming i algú ens pot fer donacions a través de Facebook o Bizum o el compte corrent de Provat, però són les menys, són poques. Aleshores, no podem fer front a tot el nombre de gats que hi ha ara mateix descontrolat. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament no està fent la gestió que li pertoca.
2: Sí, sí, claríssim, no? Perquè és que el problema de que creixin és que no estan esterilitzats. Vull dir, això és claríssim.
0: També se m'acut que en aquesta tasca que vosaltres esteu portant té molt a veure amb la pedagogia i amb l'interès que la gent posi en el tema. Nosaltres tenim com a humans una relació amb els animals i hi ha com un contacte i com un vincle amb ells que va més enllà de les normes humanes. Fixeu-vos, estem posant sobre la taula dos temes, que un és la qüestió pràctica, com tenim aquest animal amb una normativa, etc., i la qüestió afectiva. I també és una qüestió fent de dir de quina manera es pot arribar a la població per aquesta línia, perquè hem de tenir diners per solventar qualsevol tema d'aquest estil, però com podríem anar, quines associacions o de quin tipus d'entitats podrien fer-se ressò de la part més efectiva? No sé si heu plantejat aquesta idea.
1: Sí, a ver, mira, lo que pasa es que la realidad es bastante dura. Dura y cruel, sobre todo los que estamos viviendo aquí como asociación en Ginestar. Nosotros, ya lo explicó Mireia, tenemos conexiones con las redes, grupos de WhatsApp, pero claro, es implicar a, siempre diré, ¿no?, la población donde vives, es implicar, porque eso significa que estás conectada con una población más humana, porque cuando uno habla de el ser vivo, hablamos de ser vivo, ser vivo son un gato, ¿no? Es un gato. No, es un ser vivo. Claro. Entonces, lo decía Mireia, que en un momento a los gatos se les sigue, hasta el día de hoy, hay situaciones en que los gatos se les sigue definiendo como plagas. Pero, ¿qué significa todo esto? De que a pesar de que es llega un momento en que dices, quisiéramos hacer mejor las cosas. Pero claro, si no tenemos ese apoyo, si no tenemos, digamos, todos los componentes para poder decir, vamos, continuaremos, lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos, pero no es suficiente. Necesitamos de tener el apoyo, pero el apoyo, diría, el comprometerse y decir sí. Queremos mejorar el nivel y la situación con todo lo que convivimos aquí en el pueblo.
2: ¿A quién consideras tú que se habría de comprometer?
1: Comprometer todo, desde las instituciones, desde el ayuntamiento, ¿no?, que es muy importante, hasta cada uno de los que habitan en el pueblo. Cada persona, cada ciudadano.
4: Bueno, yo que vivo en el pueblo y conozco la realidad, yo pienso que todo lo que hemos hablado hasta ahora hace el mayor sentido, que hay que, digamos, hacer que el ayuntamiento, que la comunidad se involucre. Pero también pienso que dos personas, con dos mujeres luchadoras, tienen todo para entregar, pero es poco. Entonces el aumento de la base, y eso lo vemos, por ejemplo, María Esther, cuando tú regresas a tu país por alguna situación familiar, siempre lo hablamos con Mireia, ¿no? O sea, hay que recurrir a una amiga, a un conocido que conoce la historia, ¿verdad? Para que pueda. Entonces, creo que la situación de PROGAC en Ginestar, además de la comunidad, del ayuntamiento en primer lugar, de la comunidad y de esa conciencia del pueblo, tiene que ver cómo comenzar nuevamente, o cómo aumentar esa base de equipo, ¿no?
3: A ver, esto que dices es muy interesante, pero partimos de una problemática, y es que Ginestar es un pueblo básicamente de cazadores. Entonces, este tipo de personas ven a los animales pues simplemente como herramientas para ayudarles a atraer las presas que ellos cazan, ¿no? Y es muy difícil poder hacerles cambiar esa manera de pensar. Entonces, los hijos de estas personas oyen las conversaciones en casa, se crían de una manera determinada y es muy difícil también hacerles cambiar de pensar. Por eso, para mí sería muy importante hacer pedagogía, es decir, ir a las escuelas con niños pequeñitos y ya desde bien pequeños empezarles a explicar lo que es la importancia de la naturaleza, de los seres vivos, absolutamente de todos, tanto de los árboles, de las flores, como de las palomas, como de los gatos, porque al final todos somos habitantes de este planeta, todos tenemos nuestra función y por supuesto los gatos tienen la suya. Y es una manera pues que yo pienso que se debería de realizar, pero que nosotras, como bien dices, no tenemos manos suficientes. No tenemos manos, entonces estamos muy colapsadas. Ya dando de comer, no podemos también acarrear esta faena porque no tenemos tiempo.
0: Bien, entonces, com voleu avançar? Quin és el vostre projecte? Si teniu una planificació a curt, mig o llarg termini?
3: La nostra il·lusió seria que cada vegada es sumessin més persones en el nostre projecte i cada vegada gent jove doncs, pogués escoltar-nos i pogués ajudar-nos, d'acord? És a dir, perquè hi creuen, no per obligació, perquè quan les coses es fan per obligació, al final la gent es cansa i marxa. Però quan tu creus en una cosa, doncs agafes un compromís i fas les coses perquè ho sents des de dintre. Aleshores, la nostra il·lusió seria això, que més gent es pogués sumar a la nostra tasca i ens pogués acompanyar, i d'aquesta manera és que tot seria molt més fàcil. És a dir, els propis veïns, només que cadascú s'ocupés del seu metre quadrat, seria fantàstic. Seria estupendo que cada veí posés una miqueta d'aigua i un cuenco amb menjar per tenir pues, un carrer doncs, una miqueta més estructurat i que no fes falta el menjar. Nosaltres no hauríem d'anar cada dia de la nostra vida a alimentar totes les colònies del poble, que en són moltes, i només són dues persones.
2: El que passa és que potser la base és esterilitzar, perquè si no continuaran creixent i això sí que es convertirà en una colònia. Hi ha una cosa de base que tota l'estona estàs aquí soterrada, que és l'actitud que tenim els humans envers el planeta i envers la natura. Hem arribat a creure que som el melic del món i els més importants i ens ho estem carregant. Hem tapat les terres amb carreteres, autopistes, que a la pandèmia, quan vam deixar una mica de funcionar, les plantes van recuperar els espais, perquè les plantes hi són, hi ha una cosa fonamental, que és el respecte que els humans hauríem de tenir per la natura. Nosaltres som una part molt petita que forma part del planeta, molt petita. I si recuperem aquesta sensació i aquest respecte i aquest posar-nos en el nostre lloc, les coses canviarien molt. Sí que és cert que, com tu dius, hi ha unes tendències i una manera de pensar dels col·lectius en els que vivim que no són ben bé les que haurien de ser o que són les seves, però que potser no respecten prou l'entorn, no? I aquí és on hauríem de fer alguna manera per canviar. Tu, Mireia, estàs insistint en que ha de ser de forma anar cap a la joventut, anar cap als nens, que realment són el futur. No sé si s'està fent. Jo aquí faig una crida avui, des d'aquí, des de Radio Arenys, a plantejar-nos què estem fent. Estem vivint i patint una onada de calor bestial, tothom tancant-se a casa seva o dintre del seu cotxe amb els aires acondicionats perquè no resistim a fora. No sé si la reflexió vindria per la banda de... què? Què, no? Una mica, fem una mica de tertúlia de totes les que estem aquí, som 5 dones, a veure que cadascuna pensi i digui què opina davant del que està passant, no?
0: Sí, començo jo i bé, parteixo de la idea que no és que hi hagi bons i dolents o progrés sí o progrés no. Intentem fer doncs, el que es diu un match, és a dir, entrellaçar dues maneres de viure, una manera més abocada al que és la comprensió o la integració i una altra manera que no ho és tant. I em sembla que això que està passant és un trànsit, és a dir, ens estem adaptant, perquè com tu has dit, Mireia, i heu comentat, ha canviat la mirada cap al gat. El gat tenia una funció, ara no. Això ha passat en molts elements de la societat i això no vol dir que desapareixin, no. El que sí que està clar és que ens hem d'afinar, hem d'ajustar la nostra relació. La pandèmia va ser un toc d'atenció i ens va com deixar un espai per saber quin lloc teníem en tot això i ara, uns anys després, molta gent ha seguit amb la dinàmica de poder-se veure i poder mirar aquests moviments que hi ha socialment. Per la meva part, sento que hi ha una apertura, això no es donava abans, ara sí, que es doni i és un bon senyal, perquè vol dir que hi ha una receptivitat d'un tema que és social i cultural. No vaig per la línia catastrofista, al revés, sento que la banda és més ampla, hi ha més marge. Cap a on? Dependrà de molts condicionants. I clar, per part meva estic molt oberta a fer difusió d'un missatge que sigui d'inclusió, de que els animals, evidentment, han d'estar... ens hem d'adaptar uns als altres. La manera, segur que la trobem, sempre s'ha trobat.
4: Bueno, yo pienso que como toda mirada, ¿no?, en la vida, siempre partimos de un punto. ¿Cuál es el punto de nuestra mirada? Si realmente estamos viendo estos cambios climáticos, estamos viendo crisis, porque cada vez vemos más depresiones, más ansiedades. Entonces, ¿de dónde partimos? Porque el cuidado del planeta, el cuidado de los animales, de todo, también viene del cuidado nuestro, de esa mirada interna hacia nosotros mismos y mirarnos y decir, a ver, ¿por qué hemos llegado donde hemos llegado? ¿No? ¿Dónde, como decía Mireia y María Esther, dónde se está comenzando a perder lo humano? Porque hemos visto, Mireia me ha mandado fotografías que yo me he quedado aterrada de gatos atropellados, gatos que han sido apaleados, y tú dices, bueno, ¿dónde se está quedando nuestra humanidad, ¿no?, en este contexto de cuidar el planeta? Porque tenemos que partir de una responsabilidad también personal.
1: Sí. Bueno, yo quiero partir y la pregunta que hago es, no sé qué nos está pasando con los seres humanos, que nos hemos vuelto insensibles, que solamente estamos mirando para nosotros y lo que hay detrás pues no interesa. Nos hemos vuelto, ya no somos solidarios y el tema de cuidado de animales callejeros que conviven en el pueblo y que son animales comunitarios, porque ellos saben que hay personas, como diré yo, que los alimentamos, pero que veo una población a nivel, hablo a nivel así, mundial, insensibles, ¿no? No sé qué ha pasado, dónde va todo esto, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos a pensar y decir, pero qué cuesta? ¿Qué cuesta ayudar a un ser que no tiene ni voz ni voto? A un ser que es un pobre desgraciadito en la calle, que muchas veces terminan siendo torturados. Hemos tenido casos aquí en el pueblo que han sido maltratados nuestros gatos y nos hemos sentido impotentes, porque al final quedó en nada. Entonces, esa es la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Qué ha pasado con el ser humano, ¿no? Uh-huh. Supone de que tenemos que ir mejorando como sociedad, ir mejorando a nivel mundial como población de casa, porque si las personas, los adultos, a los niños y a los animales, porque uno siempre en casa tiene un animal doméstico, les enseñas, le educas con amor, ninguno, ni el niño ni el animal va a ser violento. Uh-huh. Eso es lo que yo me pregunto.
2: Tancarem aquí, no sé si vols dir alguna cosa, Mireia. No, Mireia ja ho ha dit tot. Tancarem aquí amb la reflexió que tu estàs fent, saps? De quina actitud hem de tenir davant d'aquesta situació, els fets, on està la meva responsabilitat, on està el viatjar cap a dins, sense egoisme, per veure'm fora què està passant, que és una mica el que deia l'Els Marina, i on estem i cap a on volem anar. I aquí fem un crit de vosaltres, progat, de Ginestar i progat de tot arreu, vull dir, gats que estan al carrer, com persones que estan al carrer, i altres allà pujats en el dòlar, vull dir, què estem fent, no? Seria, tanquem amb una reflexió així avui el dones, que no és ensorrar-se, sinó un camp de lluita, com la cançó amb la que ens han ofert elles, que és la película de L'Último Mohicano, ¿no? La banda sonora.
4: Y aprovechamos para también pedir una ayuda pública,
2: sí,
4: para probar el bienestar,
2: sí,
4: porque son dos personas que están,
2: sí,
4: trabajando,
2: sí, sí,
4: y los recursos faltan y los recursos se necesitan. Entonces,
2: sí, sí,
4: vale la...
2: Sí, sí, sí, ahí estamos, abrimos puertas, ventanas y la gente que nos podía escuchar, doncs, que d'alguna manera cregui que pot ajudar, doncs res, es posa en contacte amb elles, que tenen el seu Instagram, amb Procat, diguin estar.
1: Progat.
2: Progat, sí, sí. Cat seria en anglès. Progat, sí, sí, sí. He fet una risca, dieta. Vull dir que es poden posar en contacte amb vosaltres i fem pinya, perquè el que jo penso que el que s'ha de fer, potser la solució, i avui una paraula que pot ajudar, és fem pinya, no? Fem pinya com en els castells, no? Que es fan pinya, ja tots a baix i avall, a dalt puja l'enxaneta i aguanta, doncs això, els castells. Moltes gràcies, Mireia, per obrir-nos casa vostra i explicar-nos la història que s'està vivint aquí a Ginestar. Moltes gràcies, Maria Esther. Gràcies, Blanca, per estar aquí amb Dones en Ruta. Luz Marina, que ha sigut el suport per poder fer aquestes entrevistes. I gràcies a Radio Arenys i a tothom que ens escolta. I fins la setmana que ve amb una altra Dones.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Ràdio Arenys.

0: Som dimarts 22 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui us expliquem que els veïns del Rial de Canalies lamenten la baixa participació en la consulta popular. Un 30% dels cens va exercir el seu dret a vot per decidir la circulació i l'aparcament de la zona en les obres que es faran a la carretera principal. També us explicarem que l'Hospital Universitari de Mataró formarà part de la xarxa del nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, una aliança que agrupa 6 institucions sanitàries i de recerca amb l'objectiu de reforçar la coordinació en l'atenció del càncer. Un informatiu on us avançarem al retorn de les calitardes pels més menuts, una iniciativa de la Regidoria d'Infància i Joventut que preveu obrir les portes un diumenge de cada mes de la sala 1 d'octubre al Calissei amb diferents propostes familiars a partir de l'octubre. També en la plana social, l'Ateneu Aranyenc arrenca el seu 142è curs amb més de 700 socis i sòcies. La proposta per enguany donarà cobertura a mig centenar d'alumnes que assistiran a cursos, activitats i balls durant tota la temporada. Com sempre, acabarem aquest informatiu amb esports avui sobre el Memorial Estruc de Vela que se celebra aquest cap de setmana.
1: L'informatiu migdia.
0: I us ho avançam en titulars. Els veïns del Rial de Canalies lamenten la baixa participació en la consulta popular. Un 30% del cens va exercir el seu dret a vot per decidir la circulació i l'aparcament de la zona en les obres que es faran a la carretera principal. La consulta era vinculant i afectava des de la comunitat 1 a la 13. És una crònica de l'Oriol Leo.
2: Un total de 79 veïns i veïnes dels 221 que tenien dret a vot van participar de la consulta popular que es va posar en marxa el passat dimarts i es va tancar diumenge a les 12 de la nit. D'aquests, 43 van optar per l'opció d'eliminar l'aparcament i tenir dos carrils diferenciats de circulació, 33 per mantenir l'estacionament i 3 vots van ser nuls. Pel president de la comunitat 1, Pere Fernández, aquestes xifres són absolutament decebedores.
3: Ha sigut una situació, per mi, és la meva opinió personal, que consti bastant patètica. O sigui, aviam, quan ens creuem amb els veïns i comentem d'altres blocs i comentem com està la situació del carrer, comentem doncs, que estem vivint en una zona que està molt degradada, comentem la inseguretat, diguem, de la baixada de la calçada perquè hi ha molts sots i és un problema continu. Doncs a mi m'ha sorprès que d'aquest total d'habitatges només s'hagi votat 70 i pico. És poquíssim. Si realment estem acostumats a queixar-nos contínuament per una situació d'una part del poble.
2: El procés estava fet perquè només hi hagués un vot per habitatge. Demanava que fos propietari i es podia fer de forma telemàtica o presencial, un format que per Fernández no havia de suposar cap problema pels veïns, ja que considera que era senzill i la rellevància del tema a decidir era prou important per mostrar interès.
3: Jo no sé el percentatge de gent que hi ha de lloguer en aquesta part del poble, en aquesta part territorial de les Canalies, però és igual, si tu estàs de lloguer, el que vols és una baixada, una pujada, un rial de les Canalies mínimament decent. Sé que hi ha molta gent que està queixant des de fa 10, 12, 15, 18, 19 anys, que és el pla que ja tindria que estar recepcionada aquesta urbanització, si no tinc mal entès. Jo penso que això va amb la nostra forma de ser com persones. Hosti, aviam, estat de lloguer, no sé, que et faci, diguem, un correu o un WhatsApp al propietari donant-te l'autorització per votar.
2: El resultat d'aquest procés era una mesura provisional que s'aplicarà en les obres de la carretera principal mentre no comencin les actuacions integrals de la urbanització. L'actuació té un cost de 60.000 euros, anirà a càrrec de Metro Bacesa i es preveu que comenci el mes següent.
0: La urbanització de Canalies és actualment la més avançada en el procés de recepció per part de l'Ajuntament d'Arenys de Mar respecte a les altres 5 existents al municipi. El veïnatge estan organitzats a través d'una junta de cooperació i a l'espera del projecte final de reparcel·lació per les obres. Oriol.
2: Precisament sobre aquest tema, el president de la comunitat trasllada que està sent complex. Tanmateix confia que es pugui dur a terme el més aviat possible.
3: La gent està molt desil·lusionada perquè, bueno, se'ns porten donat llargues. És un procés complicat, per el que ens ha comentat Estani, i perquè també tenim contacte amb una veïna que dona classes a la Pompeu Fabra en el tema immobiliari. És molt complex, jo ho entenc. I també sé, segons es va comentar en l'última reunió a peu de carrer, el senyor Stanis, es va comentar que, bueno, que això s'està portant a terme. Ja estava en un procés, no et diré avançat, però sí d'estudi.
2: El president de la comunitat celebra que l'Ajuntament actual hagi estat proactiu en aquesta matèria per solucionar els problemes que pateixen en aquesta zona del territori municipal.
0: En la plana comarcal, l'Hospital Universitari de Mataró formarà part de la xarxa del nou Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Una aliança que agrupa 6 institucions sanitàries i de recerca amb l'objectiu de reforçar la coordinació en l'atenció al càncer, la investigació i convertir-se en un referent a nivell europeu. El nou consorci donarà cobertura a les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona, entre elles Arenys de Mar. Tornem amb l'Oriol.
2: L'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona han anunciat una aliança estratègica per fer possible la creació del Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Es tracta d'una iniciativa destinada a convertir-se en un referent europeu en l'atenció integral del càncer. És Joan Brunet, director de l'Institut Català d'Oncologia, i Oriol Estrada, del Trias i Pujol.
4: El Pla Europeu contra el Càncer diu que la manera com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. I, per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. D'aquesta manera, el nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
5: Sinó que tota l'excel·lència que han acumulat durant temps i la relació que hi ha entre les dues institucions, l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut Català de la Salut, ens permet posar-nos en un lloc de privilegi a l'hora de ser una de les primeres candidatures acceptades per la Comissió Europea com a futur Comprehensive Cancer Center a Europa.
2: El nou consorci reforçarà el treball en xarxa amb els hospitals del territori, que ja es fa a dia d'avui. Entre ells hi ha el de Mataró i el de Calella. La seva voluntat és donar cobertura a prop de 2 milions de ciutadans de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona, on s'inclou el Maresme. La gerent del Trueta, Àngels Morales, destaca la innovació en la recerca i la investigació sobre el càncer que podrà aportar aquesta aliança.
6: La creació del Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya permet sumar capacitats, coneixement i talent per avançar cap a un nou model d'atenció oncològica d'excel·lència, alineat amb els estàndards europeus més avançats. Per al Trueta, formar part d'aquesta aliança és una oportunitat per consolidar el nord de Catalunya com un pol de referència en l'abordatge integral del càncer i garantir que els gairebé 2 milions de persones del territori puguin accedir a la millor assistència, recerca i innovació oncològiques a prop de casa.
2: El consorci impulsarà plataformes compartides en àmbits estratègics com la genòmica tumoral, la patologia digital, els biobancs integrats, els comitès moleculars de tumors i els sistemes avançats d'anàlisi de dades. Aquestes infraestructures permetran desenvolupar una medicina cada vegada més personalitzada i oferir tractaments adaptats a les característiques específiques de cada pacient.
0: Els desnonaments tornen a estar al centre del debat arran del suïcidi d'una veïna de 54 anys a l'Hospitalet de Llobregat. A l'Olga l'havien fet fora de casa 5 mesos enrere i després de perdre el seu habitatge perquè li va comprar un fons voltor i les administracions li van negar un lloguer social. La seva història es va fer pública ahir en una roda de premsa on es va posar de manifest la desgràcia de la crisi de l'habitatge. És Cristian Jiménez, del col·lectiu veïnal de Santa Eulàlia.
7: La nit prèvia al desnonament, l'Olga va ser ingressada i donada d'alta a urgències psiquiàtriques de l'Hospital de Bellvitge després d'amenaçar amb treure's la vida. El seu advocat va portar aquesta prova als jutjats per tal de suspendre el procediment, però el jutge s'hi va negar. És més, li va obrir un expedient al propi advocat al·legant que la petició de suspensió del desnonament pel seu fràgil estat de salut no estava prou acreditada. Un cop executat el desnonament, l'Olga i la seva filla petita, menor d'edat, van anar a viure a casa d'una veïna del barri.
0: Actualment no hi ha dades que recullin el total de desnonaments al Maresme. Tot i això, entitats socials de Mataró calculen que la capital, de mitjana, cada dia executa un llançament. Ho explica Abril Hernández, del Sindicat de Mataró, el programa a la ràdio.
8: També les persones grans que tenim desnonaments. Avui a Badalona veia que hi havia un desnonament d'una parella de 80 anys que portava pagant el lloguer i ara es queden al carrer sense cap alternativa. És un problema que afecta a totes les capes de la societat. M'agradaria portar també dades de desnonaments, però sí. Són dades que no estan recollides. Sortia una dada que no està molt actualitzada, del 2024, de Mataró en concret, que havíem tingut 283 llançaments.
0: Hernández fa una crida perquè tothom que es trobi en una situació de vulnerabilitat es posi en contacte amb la seva xarxa de veïns més pròxima. Precisament aquest dissabte s'ha convocat una gran mobilització a l'Hospitalet per denunciar la situació de l'habitatge arran del cas de l'Olga.
1: Ràdio Arenys, notícies.
9: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
10: 93 792 1819. El telèfon del centre

0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys. Notícies.
3: Tornen les calitardes pels més menuts a partir de l'octubre. Arran de l'èxit de les tardes infantils els diumenges d'estiu, la regidoria ha decidit buscar una proposta similar adaptada als mesos de tardor i hivern. Les calitardes, la titular de l'àrea, Marta Serrano, explica que l'objectiu és proporcionar un nou espai lúdic i familiar al municipi.
4: I sí que tenim novetats degut a l'èxit d'aquestes tardes infantils d'estiu. Doncs estem preparant les calitardes per l'hivern. Això s'havia fet feia molts anys, que era un diumenge al mes, doncs es feien activitats infantils al Calissai i ho estem intentant recuperar. Per tant, tothom atent que a partir de l'octubre doncs, hi haurà novetats en aquest sentit.
3: Les calitardes s'havien fet als anys 2000 i proposaven tallers, jocs tradicionals i música pels més menuts. Serrano explica que, de moment, estan acabant de concretar les activitats, però n'avança algunes, com un dia d'inflables, circ o jocs de taula.
4: De moment encara estem treballant les propostes concretes, però la idea és una mica seguir la dinàmica de l'estiu, doncs, que siguin propostes diferents. Un dia potser hi haurà doncs, això, inflables, un altre dia un concert, un altre dia circ, un altre dia potser simplement jocs de taula, que també estem comprant uns jocs de taula de fusta per ja tenir-los i poder-los fer servir així recurrentment al Calissai. Un altre dia pintar cares, vull dir, diferents propostes, més d'hivern, evidentment, però que facin que els nens i nenes d'Arenys ens puguin gaudir de les tardes al Calissai.
3: Com dèiem, les tardes infantils de l'estiu han estat el motiu principal per portar aquesta proposta durant el curs. Serrano ha valorat les tardes que van començar el 19 de juliol amb els Jocs Gegants i van acabar el 30 d'agost amb Pep López i Sopars de Duro com un èxit absolut.
4: Doncs la veritat és que com cada estiu aquestes tardes són un èxit. Diumenge rere diumenge totes les famílies venen a gaudir de les diferents propostes. Vam tenir inflables, vam tenir música, jocs gegants, concurs de crits, que també és un clàssic, no? Vull dir, cadascú doncs va triar les activitats, però en general van tenir com molta afluència de gent. Estem molt satisfets d'aquesta edició. També trobem un encert el dia de Sant Roc, aquell cap de setmana, no fer-la perquè hi havia una contraprogramació. Per tant, això va poder que els aranyencs gaudissin d'un diumenge més.
3: En paral·lel, la regidoria també està treballant en la castanyada, el Calissai i el túnel de la Por que organitza l'Espai Jove. L'Ateneu Aranyenc ha presentat la temporada 2025-2026 amb un ampli ventall de propostes. En total hi haurà 39 cursos, 4 de nous, com l'aquarela creativa i la història de la ciència. Tots ells han estat enfocats a consolidar el mig centenar d'alumnes que han de passar per l'entitat els pròxims mesos. El president de l'associació, Joan Pagès, explica que s'han fet molts esforços per aconseguir la programació actual que es va presentar el divendres passat i va omplir la sala gran de gom a gom.
5: I va ser un èxit rotund. Hem fet alguns canvis, hem fet de
6: l'Ateneu, en general.
5: Que, si em permets, també afegiria que és ja la 142 anys que fa que l'Ateneu existeix i que, per tant, encetem tota una nova temporada dels 142. Vale? Són 39 cursos els que posem en marxa.
6: Déu-n'hi-do.
5: 4 són nous completament, vale? Però és que a part d'aquests 39 cursos que mobilitzem i que l'any passat doncs, es van apuntar gairebé 500 persones, hi ha tot un reguitzell d'activitats que anem programant doncs, cada setmana.
3: En una entrevista al programa El Dominical, Pagès assegura que el gruix econòmic de l'entitat prové sobretot dels socis. Per això, aquest any han decidit apujar el preu dels cursos pels que no formen part de l'associació. De fet, quasi es triplica el cost per aquest tipus de

0: persona. Aquesta decisió els ha permès eixamplar la seva base de socis i sòcies, que actualment se situa en els 720.
1: Hem agreujat molt més, hem pujat molt més el preu del
2: no soci.
1: L'hem pujat moltíssim. També hi havia alguna cosa que no quadrava massa bé, sinó que el no soci podia pagar la quota, com que era elevada, la podia pagar doncs, mensualment, repartida, i en canvi el soci no, l'havia de pagar íntegrament. Això fora, i tant el no soci com el no soci, la quota es pagarà íntegrament el mes d'octubre.
2: Per tant,
1: és el que volem.
2: El que voleu és que
1: la gent es faci soci.
2: Incrementar la massa social.
1: Exacte.
0: Aquest és el segon curs que organitza la Junta actual, que va assumir el càrrec el juny del 2025. En aquest sentit, el president apunta que s'han trobat diversos entrebancs, com la baixa de l'antiga secretària. Tot i això, explica que estan molt satisfets amb la resposta de la població aranyenca, que els ha demostrat el seu interès i voluntat perquè l'Ateneu continuï sumant temporades.
3: L'informatiu migdia.
0: I una última notícia abans de passar als esports. Arrenca el 19è viatge literari organitzat per la Biblioteca Pare Fidel Fita. Un grup d'aranyencs ha marxat a Sicília avui amb nombroses activitats vinculades a la lectura de l'autor Andrea Camilleri. L'expedició posarà punt final el diumenge d'aquesta setmana. Concretament, els dos llibres protagonistes de la tertúlia literària seran l'òpera de Via Gata i un cau d'escursió cursons de Camilleri. Porto Empedocle, ciutat natal de l'autor, serà la protagonista part del viatge. Ho explica la directora de la biblioteca, Montsabat.
4: L'endemà marxem de Palerm, anem cap a Porto Empedocle, Agrigento i la zona de Siracusa. Sobretot Porto Empedocle és la ciutat on va néixer en Camilleri, no? I és on la qual ell es va inspirar en aquesta ciutat de Vigata, que és la ciutat imaginària que sempre ens descriu. I veurem això. També hi ha molts temples romans i grecs, és extraordinari el que veiem. L'endemà, el dia 25, visitem els llocs pròpiament de Montalbano, que sempre doncs, han fet referència i a vegades hi surten, que són Mòdica, Ragusa, Sicília i Punta Seca, no? Que són ciutats molt boniques, i sempre tenint el punt de Montalbano, no? La referència del que podem trobar a les seves obres.
0: L'any passat el viatge literari es va fer a Dinamarca, com aquest l'organització va anar a càrrec de Sacara Viatges i el guia va ser Benet Maimí.
5: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Prop d'un centenar de regatistes de classes òptimes han competit al Memorial Estruc de Vela d'aquest cap de setmana disputat al Club Nàutic d'Arenys. El millor resultat l'ha marcat Lucas Garrido, segons en Suts 15, Dal Alia, segon masculí, Suts 11, i Clàudia Maristany, primera femenina, en Suts 9, la categoria més petita. Tornem amb l'Oriol Leo.
8: Els 96 infants i joves que han competit al Memorial Estruc de Vela han pogut realitzar 5 de les 6 regates previstes. La tercera i última del diumenge no es va poder fer per falta de vent. Carmen Lorca, membre del Club Nàutic i part de l'organització de la regata, ha comentat que ha estat un cap de setmana intens i vistós des de la costa.
9: Ha sigut un cap de setmana molt mogut, però molt, molt maco de veure, no?, que s'han ajuntat diferents clubs per competir, navegar, i ha sigut una passada, la veritat. Es veia allà al final del mar unes veles molt petites i es veien tots agrupats. Sí, és un honor que puguin navegar, que ho podem fer a casa, que puguin participar, que s'ho passin bé i que alguns puguin fer podi, encara que tots ho van fer superbé, i poder gaudir-ho més aquí, no?, de que vinguin tots cap aquí i ho podem gaudir un cap de setmana tan xulo com ha sigut.
8: El Memorial Estruc és una regata de nivell N2 que forma part del circuit català d'Optimist, una lliga que organitzen diferents clubs nàutics catalans, entre els quals es troba el Nàutic d'Arenys, i és puntuable per la Copa Catalana. Més enllà dels bons resultats de Lucas Garrido, segon a la categoria sub-15, Dal Elia, segon sub-11, i Clàudia Marestany, primera nena sub-19, El que persegueixen els instructors és que tots els regatistes gaudeixin de la navegació del mar i no pensin en els resultats fins que no siguin més grans i s'hi vulguin dedicar.
9: Això sobretot és una de les coses que nosaltres volem i els diem als nostres esportistes, que evidentment en tema resultats doncs és xulo, no?, quan quedes un primer, un segon, un tercer, però el més important per nosaltres al final és que hagin gaudit, que ho hagin passat bé, que hagin pogut gaudir com a equip i després els resultats doncs ja és una mica més secundari. Quan es van fer més grans, el que dius tu, que ja van tenir una miqueta més de pressió dels resultats i com queden a la regata, però sobretot nosaltres el que els volem transmetre és que gaudeixin i que disfrutin d'aquest esport.
8: Per la seva banda, el president del Club Nàutic, Carles Ubach, ha destacat que esdeveniments d'aquest tipus ajuden a situar Arenys al mapa i li donen prestigi. Recorda que va ser precisament Enric Struck Mausner fa dècades qui va portar a Arenys competicions internacionals.
10: El senyor Struck va ser un dels promotors dels Optimism i fa, em deia, les seves filles, hi havia la Isabel i la Marta, i em deien, doncs, l'any 1970, és a dir, fa 56 anys, no? Doncs ja vam tenir Arenys de Mar, el primer campionat del món d'Optimism, no? I això posa, aquestes coses posen el nostre poble al mapa. I la gent, doncs, quan parles doncs, amb la gent francesa, doncs, que ve per aquí al Maresme, està molt contenta, perquè diuen la mer i le pré de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat del poble, le poble i de Sijolí.
8: Els 96 regatistes participants eren de 13 clubs catalans. Hi havia 15 esportistes de la flota d'Optimis del Nàutic d'Arenys, però també n'hi havia del Nàutic Cambrils, el Balís, el Masnou, del Garraf, Hospitalet Vandellós, l'Escala, Sant Feliu de Guíxols, Vilanova, Vilassar de Mar, Blanes, Costa Brava i Palamós i el Real Club Nàutico de Barcelona.
5: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Mi Pérez. Luis Mi, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ara sí, ens acomiadem d'aquest informatiu de dimarts 22 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic la Martina Calvo i les veus que us hem parlat, l'Oriol Leo i jo mateixa, la Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
12: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer de la Torre tindrà talls intermitents fins les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores. I demà mateix el carrer de la Torre tindrà talls intermitents de 8 del matí fins a les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
7: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Bon dia i bon dimarts, 22 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 22 de setembre, avui comença la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada d'aquesta fase de Lliga. El Barça, el vigent campió, debuta demà, en aquest cas el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Avui destacant un parell d'enfrontaments, el Bayern de Múnich-Manchester City en el torn de tarda, 6:45, i l'estrena del Real Madrid, que rep el PSG, el Paris Saint-Germain, en un dia en què també parlarem amb un dels pesos pesants de la Unió Esportiva Sant Andreu, el migcampista Pau Darbre, aprofitant que el conjunt quadribarrat juga demà el seu partit de la quarta jornada de Lliga, la primera federació, a Can Dragó contra el Real Madrid-Castilla. Molt futbol, però també molt bàsquet, amb la crònica de la celebració ahir de la penya, amb la fricció entregada a Badalona, als carrers de Badalona, i també amb recepció institucional a l'Ajuntament. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb la primera jornada de la fase Lliga.
1: Com tu molt bé deies, amb el Barça, recordem-ho, vigent campió i com el rival a batre. Malgrat els canvis a la plantilla, els blaugranes debuten demà a les 9 del vespre rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirarem d'escoltar en directe Pere Romeu, de fet ha acabat fa una estona a la roda de premsa, i també la davantera Eva Payer, la davantera polonesa, si no demà, evidentment, en farem la prèvia extensa. Ja avui tenim, Joan, els primers 5 partits de Champions.
1: Un dels plats forts, el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City, en el torn de tarda, a 3:15. A la mateixa hora jugarà l'Inter de Milà Haken i ja les 9 Juventus Benfica, Arsenal Koch i Real Madrid PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentraran 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, davanter andalús Roberto Fernández per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El combinat estatal, que ahir renovava Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: Entre d'altres, evidentment, el Barça, que té 16 internacionals en total, i l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javi Hernández amb Espanya sub-21 i el defensa Banja Krušić d'Eslovènia.
0: A tot això, i a la tarda coneixíem els horaris ja de la 10a jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 4:15 de la tarda al Sardinero, al Camp d'Esports, davant el Racing de Santander.
0: Encara a primera divisió, Marc Casado va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura de la clavícula dreta que es va fer diumenge en el partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: N'estarem pendents. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joaquini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo i ahir el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que es perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: I són aquests, els ucraïnesos Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Shimpur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 3 amistosos amb Colòmbia, Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'As, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona, per tant, haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra el Albacete i Mallorca.
0: A la primera federació masculina, l'Europa ja té nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes de la banqueta escapulada després de la destitució anunciada ahir de Josep Maria Jané. Blanco, que entrena en l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, anirà acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: Alberto González, que era ajudant d'Adai Benítez. L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles al grup 2 de la primera federació masculina. Veurem si aconsegueix redreçar-ho aviat. Per cert, demà es completa la 4a jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: Els quadribarres reben a Can Dragó el Real Madrid Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental sub-20 que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En una estona parlarem amb Pau Darbre, el migcampista de la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels pesos pesants i un dels capitans d'aquest vestidor. En bàsquet, dia de celebració ahir a Badalona per la Supercopa aconseguida diumenge a l'Olímpic per la Penya.
1: La plantilla verdinegra va tenir ahir una recepció oficial institucional a l'Ajuntament i després de jugadors i cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia, atenció, 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola, a més del capità Ante Tomic i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada. Il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar per cadejar la celebració per preparar l'inici de la CB, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La sisa joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breogant. També diumenge a la tarda jugaran el FIAC Girona a Fontajau contra l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà al Palau el Leima Corunya, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patins ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià, i ja la coneixem per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoquei lliga. La resta, la gran majoria, també catalans, són els porters Candid Ballar del Reus i Blai Roca del Liceu, i els jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Iván Morales del Barcelos. El Mundial masculí entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení en 7 de les 10 convocades catalanes es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim punt en waterpolo. Avui es juga al vespre un partit de Lliga a la divisió d'honor masculina.
1: A 3:15 es disputarà el duel català avançat a la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre de Natació Mataró. A 3:15 del vespre, a la piscina de Sant Sebastià. Demà es jugarà un Mediterrani Sabadell pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 8 minuts gairebé passen de dos quarts i mitja de dues. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb aquesta primera fase lligueta, amb 6 partits i amb el Barça, vigent campió, com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla i algunes de les sortides importants. Aquest mateix migdia ja n'ha parlat a la prèvia l'entrenador blaugrana Pere Romeu, acompanyat de la davantera polonesa Eva Pajor. Demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc amb la prèvia més extensa. Demà a les 9 es jugarà aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Aquests dos equips que ja es van enfrontar, recordem, a la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb dianes de Vicky López i Caroline Graham-Hansen. Evidentment, demà, com dèiem, en parlarem més. En una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda, tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich-Manchester City. A la mateixa hora es disputarà l'Inter de Milà-Haken-Suec i a les 9 tindrem un Juventus-Benfica, l'Arsenal-Koge i el debut del Real Madrid, que s'enfrontarà, rebrà de fet, al PSG. Més futbol en categoria masculina, la segona divisió. Molt males notícies per al Sabadell, que perd una de les sensacions d'aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat. El davanter nord-americà Nico Joachini, autor de 3 gols en els primers 5 partits de Lliga, que haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà, per tant, segurament el que resta de curs. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joachini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
2: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
1: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joachini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
0: Gràcies, Sergi, de Sabadell a Terrassa, perquè l'equip d'Oriol Alsina, el Terrassa Futbol Club, ho explicava mai, ja coneix el que serà l'últim obstacle per jugar aquest any en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El conjunt agarenc s'enfrontarà als quarts de final de la Copa Federació dimecres de la setmana vinent, ho sabíem ahir, 30 de setembre, al Sestao Ribera, l'emblemàtic municipal de Les Llanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Sestao River és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa Futbol Club si vol disputar l'edició de la Copa del Rei d'aquesta temporada i enfrontar-se a un primera divisió. I és que els agarencs han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 partits en la competició casolana, amb 2 victòries i un empat, i en la competició de la Copa Federació, amb 2 victòries. Recordem, la passada setmana davant el Binèfar i ara fa 15 dies davant el San Juan de Pamplona. Un Oriol Alsina que valora aquesta competició de la Copa Federació. Li hagués agradat que el partit es disputés a l'Estadi Olímpic, però diu que és un premi per l'afició i que espera, doncs, poder recompensar amb aquesta participació el torneig del CAO.
4: Per molts factors, avui un cop més, gent de Terrassa ha vingut aquí, els he dit als futbolistes que és un valor atenuant que tenim per aquesta gent que s'ho mereixen tot. I llavors volem jugar a casa nostra pel desgast, però també perquè hi hagi la nostra gent, perquè ens ajudi en aquest partit, que és una final per arribar a jugar contra una primera divisió a la Copa del Rei. El premi és molt i molt gran i volem fer-ho davant de la nostra gent, que sempre està al nostre costat, tant quan les coses van bé com quan no van bé.
3: Per ser un Terrassa que ha posat autocar gratuït per al partit de dissabte a les 5 de la tarda al Camp de l'Ebro. Un Terrassa que, recordem, encara no ha encaixat cap gol en els 510 minuts que ha disputat aquesta temporada. Són 240 en la Copa Federació i 270 en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. I una categoria per sobre, la primera federació masculina. L'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja anunciava l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir en un parell de partits del primer equip, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles. I ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que va ser ajudant ja de Dai i torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al nou Sardenya. I pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid Castilla demà a les 9 a Can Dragó. I per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon un dels capitans del Sant Andreu, el migcampista Pau D'Arbre. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Setmana estranya, entenc, per no haver jugat ja el cap de setmana i haver-ho de fer dimecres. Com està l'equip i com creus que arriba aquest partit contra el Castilla?
5: No, l'equip està amb ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i amb ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts.
0: Ja sabeu el que és, sobretot de la temporada passada, però no sé si és diferent enfrontar-se a un filial, pel tipus d'equips que són, que solen ser, que no pas, per exemple, a un Eivissa, un Àguiles o un Osca, que són els rivals que heu tingut fins ara.
5: Sí, bueno, el filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè, bueno, tenen una capacitat física superior, però, bueno, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem, doncs, treure els 3 punts.
0: Aquest partit que es va ajornar per la disputa de la Intercontinental, és evident que el Castilla té un equip molt jove, molt més que el vostre. No sé si també pot jugar un factor l'experiència que pot tenir també al camp.
5: Sí, el que t'he dit, ells tenen les seves armes, que intentaran treure el màxim profit, i nosaltres, doncs, l'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: El partit torna a ser a Can Dragó. Com us esteu trobant allà com a locals, de moment?
5: Bueno, sí que és veritat que l'afició fa molt. Es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però, bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició.
0: Us està costant una mica fer-vos-ho vostre, sentir-vos a casa, diríem.
5: Sí, al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: No sé si des del vestidor se segueix l'actualitat de les obres del Narcís Sala, aneu preguntant quan podrem jugar allà.
5: Bueno, un cop a la setmana o dos a la setmana anem a fer vídeo al camp i més o menys anem veient l'evolució de com està la herba, però sí que tenim moltes ganes de que s'acabin ja les obres i poder jugar en el nostre camp.
0: Sí que heu fitxat i teniu alguns jugadors ja amb experiència a la categoria, però quins són els canvis més grans que heu notat respecte a l'any passat, a la segona federació?
5: Bueno, sobretot el ritme de joc, jo crec que es nota molt. Els jugadors tenen, bueno, de moment sembla que tinguin més qualitat a l'hora de decidir i d'executar les accions, però bueno, al final el que et marca estar més a dalt o més a baix és la competitivitat de l'equip i crec que en això som molt bons.
0: I no sé si també esteu pendents, ho deia ara a l'inici, del principal rival dels últims anys, diríem, l'Europa, que, com dèiem, en les últimes hores ha canviat d'entrenador. No sé si esteu pendents des del vestidor, des del Sant Andreu, des de l'equip, i ja teniu el marcat al calendari, evidentment, el dia del derbi.
5: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa hi ha que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen i t'enteres, però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Acabo preguntant per un balanç general més d'aquest inici de temporada, ja amb 3 partits en aquest grup 2 de Primera Federació.
5: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa que haurien de ser candidats a l'ascens i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement i bueno, Demà és això, demà intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Entenc que l'objectiu és de la permanència, quan abans millor.
5: Sí, sí, sí, està clar que com abans et salvis, més punts tens per mirar cotes més altes, però està clar que el primer que has de fer és salvar-te sempre i a partir d'aquí ja mirar més a dalt.
0: Doncs el més immediat és demà dimecres a les 9 del vespre aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, que buscarà la segona victòria del curs, en aquest cas en aquest partit pendent de la quarta jornada contra el Real Madrid Castilla, a Can Dragó a les 9 del vespre. N'hem parlat amb el migcampista quadribarrat Pau d'Arbre. Pau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per demà i pel que queda temporada.
5: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Parlem ara de bàsquet, festa grossa i a la tarda a Badalona, i no és per menys, en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya, el primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: L'afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar Badalona al mapa.
4: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va esfermar en una plaça de Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negres, estaven emocionats.
5: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar. Era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
6: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa. Va ser molt xulo.
1: El pròxim partit del Joventut serà diumenge a Lugo, a l'inici de la Lliga CB. Un partidàs contra el Breogán, on la penya rebrà un homenatge.
0: Gràcies, Xavi. La penya, que com dèiem, ja ha de deixar aparcada la celebració per preparar l'inici de la Lliga CB, que, com dèiem, aquest diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran la Fiat Girona a Fontajau contra l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kids en As Manresa, mentre que el Barça també jugarà dissabte, en aquest cas, rebrà el Palau al Leima Corunya a les 9 del vespre, un conjunt blaurana que abans, aquest mateix dijous, debuta ja a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas contra l'Efes d'Istanbul. I en categoria femenina, també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espar Girona i Cadí-la-Seu, el conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions a la sensació de la selecció espanyola del bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia, de fet, el seu primer entrenament amb el seu nou equip i enviava aquest missatge a l'afició.
7: Que tengo muchas ganas de conocerles, que les esperamos en Fontajau, que estamos preparándonos y creando las conexiones entre nosotras necesarias para llegar súper preparadas y que tengo ganas de verles.
0: I Iana Martín, un dels nous fitxatges estrella d'aquesta Espar Girona, que, com dèiem, té marcat el vermell al calendari aquest dimecres 30 de setembre, la setmana vinent, amb la prèvia de l'Eurolliga. El rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc, que es juga, com dèiem, demà. Per tant, demà ja sabrà el rival l'Unis Girona, un Unis Girona que, com dèiem, demà també juga la final de la Lliga Catalana contra l'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, que és el Cadí-la-Seu. I més enllà d'això, aquest cap de setmana, també en bàsquet, en aquest categoria femenina, s'ha disputat la Copa Bages. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Un pavelló ple a vessar va gaudir del torneig que obre la temporada al bàsquet de la comarca. Després de dos caps de setmana de competició, el Manresa Club de Bàsquet Femení va endur-se la final en un partit on l'ASFE de Sant Fruitós va competir contra un equip d'una categoria superior. Les Magenta van acabar guanyant de 9 punts de diferència. Miquel Castillo és l'entrenador de les manresanes.
9: Al final estem contentes perquè ASFE l'any passat estava competint a Copa, hem jugat contra un equip de Copa, i ens hem quedat amb la sensació de que l'altre equip estava content perquè havia perdut només de 9 punts. O sigui que això també els he dit a les jugadores que és un treball nostre.
8: La final masculina va ser un duel intens entre dos equips on es va respirar la rivalitat entre el Club Bàsquet Castellet i la Salle Manresa. Precisament aquest estiu molts jugadors han canviat de samarreta entre aquests dos equips. Per sorpresa, l'equip d'una categoria per sota, la primera catalana, va sorprendre un Club Bàsquet Castellet que debutarà a Copa Catalunya. Toni Manyoses és l'entrenador de la Salle Manresa.
10: Molt content pels nanos, perquè al final portem 4 setmanes d'entrenament i estan treballant molt bé. I al final, bueno, la Copa Bages no deixa de ser partits amistosos ja amb l'olor a competició, no?
8: Mentrestant, des de l'organització de l'ASFE ja pensen en la següent edició de la Copa Bages. A més, l'any que ve el torneig coincidirà amb la capitalitat catalana del bàsquet femení per part de Sant Fruitós de Bages.

0: I acabem amb motor. Ho explicàvem ahir. Molt bon cap de setmana per al motor català, més enllà de l'actuació discreta de Marc Márquez al Gran Premi d'Àustria del MotoGP i també d'Àlex Rins, Àlex Márquez i Pol Espargaró. Aquest cap de setmana hem tingut ni més ni menys que 3 títols mundials per a pilots catalans. En motocross, el de balsareny Guillem Farrés va ser campió del món en categoria MX2. L'any que ve ja competirà a la categoria reina, el pilot de 23 anys, mentre que la jove lloretenca Daniela Guillén va guanyar el seu primer títol mundial amb només 20 anys, guanyant la prova australiana. Qui repeteix és la garenca Berta Bellán, que aquest diumenge guanyava ja el seu tercer mundial de trial, el segon consecutiu a l'aire lliure. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Berta Bellán ho ha tornat a fer. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya. Era l'últim del campionat, aquest passat cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, en un freca-freca amb Andrea Rabino. La garenca afrontava aquesta última prova amb 11 punts d'avantatge. Després de la primera jornada dissabte, aquesta distància augmentava fins als 15. Després de la jornada diumenge, Berta Bellán aixecava el títol, 368 punts, 19 més que Andrea Rabino. Una de les coses boniques de la ràdio són les sensacions i també el so. Aquest és el moment on Berta Bellán arriba després de ser campiona del món.
2: Berta, congratulations on your second world title, eh?
3: Yeah, of course. For me, it's amazing day, amazing season, and thanks for all the team, Alba, and all the sponsors.
1: Una Berta Bellán emocionada, contenta i donant les gràcies a tot el seu equip. Una garenca que ha demostrat que amb humilitat, amb superació i també amb un missatge d'empoderament de l'esport femení i més concretament del trial GP Woman. Un exemple de que els somnis es poden fer realitat i en alguns casos per partida doble.
0: Gràcies, Miqui. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
6: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
6: Som a la Riera, Parafita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
6: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
8: Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
8: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
15: A
14: Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
15: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
16: Ràdio Arenys.
17: Bon dia, són les dues.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
17: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
19: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
17: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
20: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
17: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
20: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
17: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
20: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
17: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
20: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
17: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
21: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
17: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
22: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
17: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: Música.
20: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
1: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
20: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
1: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
20: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
19: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
3: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
1: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
24: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
25: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
17: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
20: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
0: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
20: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
17: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, al tret de sortida, aquest pla. Allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
17: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
5: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
6: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
5: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2 i també en horari de tarda, de les 4 a 6:45.
7: Notícies en xarxa.
17: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
26: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens porti

0: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
1: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
1: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
4: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
3: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
0: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
1: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
0: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
1: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
0: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciutat Real.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
0: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local,

0: Núria de José.
1: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
0: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
2: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
0: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
3: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
2: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
2: I de Barcelona a l'Alt Camp. Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
7: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
6: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de Valls. Falsos i danses.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
8: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
12: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
11: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
8: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
13: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
14: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
15: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
13: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
16: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
8: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
8: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
9: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
8: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
9: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
8: Daima, es tanqui papereria.
9: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
8: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
9: 93 792 53 44.
10: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
11: Ràdio Arenys.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
14: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
15: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
12: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
15: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
12: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
15: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
12: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
15: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
12: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
12: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
12: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
15: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
12: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
15: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
18: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
12: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
14: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
19: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
12: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
15: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
20: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
15: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
21: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
15: Professors de Secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
12: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
15: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
22: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
15: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
12: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
24: Notícies en xarxa.
12: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
3: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
4: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
0: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
12: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
15: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
12: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
12: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillo, s'ha defensat aquesta mesura.
25: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
6: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
12: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carles Serrano.
7: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
8: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
7: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida-Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
12: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
0: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
12: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
0: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
12: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
9: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
0: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar al parc d'habitatge assequible 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
12: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge. I es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
0: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
0: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat DIA aplicada d'Eurecat.cat.
12: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
0: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
1: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
12: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
11: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
2: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
12: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
16: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segur.
13: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
17: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
13: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
26: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente teníamos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
18: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
13: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró-Sant Cugat, Palau-Cerdanyola, Vigues i Riells-Manlleu i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
12: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. Vam treure el cap. El sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu! I quina planxa! Quina planxa! Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Així ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits. Els favorits.
3: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en un element gairebé imprescindible en el nostre dia a dia, el cotxe, per anar a treballar, per portar els nens a l'escola, per anar a comprar, al metge, a veure la família o simplement per moure'ns d'un poble a un altre. I moltes vegades, gairebé sense pensar-hi, la primera opció és agafar el cotxe. Per aquest motiu, avui ens volem fer una pregunta. Podríem viure sense vehicle privat al Maresme? De fet, tenim tren al llarg de bona part de la costa, autobusos interurbans, bicicletes, i cada vegada parlem més de mobilitat sostenible. Però la realitat no és la mateixa si vivim al centre d'un municipi ben comunicat, quasi ho fem en una urbanització, en una zona més allunyada o en un poble de l'interior. I també hi ha els trajectes entre municipis. De vegades tenim dues poblacions molt a prop sobre el mapa, però arribar-hi en transport públic pot ser molt menys directe que fer-ho en cotxe. Per tot plegat, avui ens fixem fins a quin punt depenem del vehicle privat. És una qüestió d'hàbits? Ens falta més transport públic? O necessitem millors connexions entre municipis? I si anem encara més enllà, què hauria de canviar el Maresme perquè realment poguéssim dependre menys del vehicle privat? Ho descobrim tot seguit a l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
3: I comencem, i ho fem, doncs, compartint experiències, i ho fem amb el nostre primer convidat del dia, i en Jordi Prats Avalls, des de Palafolls. Jordi, endavant.
4: Doncs sí, avui volem respondre a aquesta pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? La mobilitat és fàcil a la nostra comarca sense utilitzar el transport o el transport públic? Posem gairebé un exemple pràctic i ho farem amb una d'aquelles persones que es mou molt per la comarca, ja sigui per aficions o per feina. Tenim amb nosaltres l'Artur López, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
5: Bona tarda, moltes gràcies.
4: Gràcies per ser amb nosaltres. Posem-nos una miqueta en situació. El que dèiem, tu ja sigui per estudis o també per la teva feina, que fas diferents bolos amb diferents grups de música, et mous molt per la comarca i sobretot per la resta de Catalunya, oi?
5: Correcte, sí.
4: Mm-hmm. Doncs explica'ns una cosa. Directament et faig la pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? És fàcil la mobilitat per la nostra comarca sense transport propi?
5: La pregunta és molt senzilla, vull dir, sí, ja es pot viure sense cotxe al Maresme. Ara, això no vol dir que sigui fàcil, vull dir, al final estàs depenent sempre d'un transport que no gestiones tu. Llavors, t'has d'adaptar tu a aquest servei. Moltes vegades, jo faig servir el tren, tant com l'autobús, llavors, el tren sí que és veritat que en aquest moment funciona com funciona, a l'estiu sobretot va molt carregat de turistes, llavors amb trajectes llargs, jo que em passo el dia de casa a Barcelona, de Barcelona a casa, és un trajecte que abans es feia en 50 minuts i ara ja trigo hora i quart a fer. Mm. Llavors, a l'estiu no hi ha aire, passa calor, hi ha molts turistes, es pot fer, però sí que no és de la manera més agradable.
4: Mm. Això per al que fa al transport públic, que ja sabem com funciona. Però ara, si et presento una alternativa, per exemple, si t'has de moure en cotxe, seria una bona alternativa aquesta no funcionalitat del transport públic o també és un hàndicap?
5: Ah, sí, vull dir, això i tant. Vull dir, al final, també em moc amb autobús, que al final vas per les carreteres de tota la comarca i sí, no és gens complicat. L'únic que, evidentment, doncs, quan passa tot arreu, en hores puntes, sobretot a l'entrada i sortida de Barcelona, doncs acumules caravana. Però al final això passa aquí, passa allà i passa tot arreu.
4: Mm-hmm. Com ho gestiones tu, Artur? Perquè, com dèiem, no, tu suposo que et citen per qualsevol bolo, no? En un lloc, en una hora. Llavors entenc, bueno, no sé si és fàcil trobar a quina hora has de sortir amb el cotxe per arribar puntual al teu bolo. Depèn del dia també i entenc que depèn de les carreteres, no? Però com ho gestiones tu en un dia normal?
5: Clar, jo en transport públic agafo el Google Maps, dic des d'on surto, a on vaig i a quina hora hi vull arribar, i Google Maps em dona les diferents opcions que tinc amb tots els transports públics que tinc a prop, amb les hores més properes a la que jo he marcat d'arribada. Llavors, jo també jugo amb una mica de foteria i sempre marco 15-20 minuts abans d'hora d'arribada, perquè si tinc qualsevol incident amb el transport públic, tinc una mica de marge per moure.
4: Clar, i llavors, si parlem, vaja, de transport públic, entenc que no tens aquest problema. Però, clar, si anem amb transport privat, amb el nostre propi cotxe, aquí la complicitat és trobar aparcament moltes vegades, no? Com
5: Correcte.
4: Està el tema de l'aparcament? Per exemple, tu vius a Sant Pol, si no m'equivoco, has rodejat
5: ara
4: també...
5: Ara m'he mudat, Jordi, ara estic visquent a Malgrat.
4: Va, Sant Pol, Malgrat, doncs d'alguna manera, la comarca del Maresme. Com està el tema de l'aparcament?
5: En general, prou bé. En pobles més petitets acabes trobant sempre alguna coseta. Sí que és veritat que pobles més massificats, com podria arribar a ser Calella, és molt complicat trobar aparcament, sobretot ara que ha passat l'estiu. Ara cada cop n'hi ha més, però durant l'estiu és molt complicat, ja que és un poble que viu del turisme i tots els pàrquings estan molt massificats. I sempre has d'acabar aparcant o a la punta de la platja de Turno o a l'altra punta del poble, una mica més cap a la muntanya, es complica bastant. Això amb el que fa als pobles que serien una mica més que un del turisme i dels hotels, no? Però la resta de pobles més petitets és bastant senzilla per trobar aparcament.
4: Mm. Una de les alternatives que es troba, sobretot per al tema de l'aparcament, és utilitzar doncs, zones blaves o zones verdes, depèn de quina zona, de pagament o amb control horari. Tu creus que aquesta és una alternativa, Artur? És a dir, això ajuda una miqueta a la mobilitat d'aquest transport privat i d'alguna manera ajuda a trobar pàrquing?
5: Sí, al final és com tota la vida. Al final, qui més paga té més poder. Llavors, clar, posar pàrquings de pagament, no tothom hi aparca. Llavors, tenim més possibilitats de poder aparcar. Trobo també que hauria d'haver una mica de tot i que cada cop hi ha més pàrquings de pagament que no pas d'ús públic i gratuïts. I crec que tampoc hauria de ser així.
4: T'esperen uns dies també de mobilitat, no? Perquè aquests dies també vas treballant, vas cap a Barcelona. T'ho planteges bé, no? Suposo que aquests pròxims dies també de cara a passar hores en el cotxe, per exemple, fent cues o buscar aparcament, no?
5: Correcte.
4: Serà important, doncs, seguir aquestes informacions i nosaltres hem posat ja, hem plantejat una miqueta les bases de la proposta que fem avui a l'Hora Maresme. Artur López, gràcies per xerrar una miqueta amb nosaltres en el programa d'aquest dimarts. Gràcies per ser amb nosaltres.
5: A tu, Jordi, un plaer. Moltíssimes gràcies.
3: Doncs va, seguim. Tenir cotxe és molt més que pagar-lo, assegurança, gasolina, manteniment, impostos, però realment, quant ens costa tenir un cotxe cada any? Avui fem números i posem sobre la taula totes aquestes despeses amb en Martí.
6: Doncs sí, avui us proposo fer números, perquè quan pensem en el que costa tenir un cotxe, normalment pensem en la gasolina i ja està, però realment, comptant totes les cosetes que s'han d'anar pagant, quant direu que costa tenir un cotxe? Deixo que ho penseu abans no comencin la secció. I és que no només quan anem a posar benzina, sinó comptant també l'assegurança, l'impost de la circulació, el taller, pneumàtics, la ITV, l'aparcament i fins i tot una despesa que moltes vegades oblidem. I és el fet que el cotxe va perdent valor amb els anys. I ho farem pensant en un cas habitual al Maresme, una persona que té un cotxe de combustió que fa uns 15.000 quilòmetres l'any, que l'utilitza per anar a treballar, fer compres, portar els nens, moure's pels municipis de la nostra comarca i, de tant en quant, alguna escapadeta. Així que, som-hi, anem a fer números basant-nos en aquestes dades que us he dit. Òbviament, és una estimació aproximada, ja depèn una miqueta de cada cas, però com ens basarem en això. Comencem, primer de tot, amb la gasolina, que és el que tenim més present. Actualment, el que és la gasolina 95 està al voltant de l'euro amb 90 el litre a Espanya. A mitjans de setembre, la mitjana se situava aproximadament a aquesta xifra. Posem que el nostre cotxe consumeix uns 6,5 litres cada 100 quilòmetres, que també seria una mitjana que hem fet. Si fem aquests 15.000 quilòmetres l'any, necessitarem aproximadament 975 litres de gasolina. A 1,90 euros el litre, això són uns 1.850 euros l'any comptant només combustible. És a dir, 154 euros al mes, uns 36 euros la setmana i aproximadament 5 euros cada dia. I insisteixo, estem parlant només de la gasolina. Ja potser algú s'anirà ficant les mans al cap. Però seguim. I ara parlem de l'assegurança. Aquí hi ha una diferència enorme segons l'edat del conductor. I és que també forma part l'antiguitat del carnet, el municipi, el vehicle i tipus de cobertura. Però per fer un càlcul així senzill, podem posar uns 600 euros anuals. Això són 50 euros al mes, 11 euros i mig la setmana i una horeta amb 65 cada dia. Pel que fa a l'impost de circulació, també pot ser per

0: líquids, bateria, i tard o d'hora doncs arriben els pneumàtics. Segons l'OCU, una revisió rutinària anual pot rondar els 200 euros en un taller multimarca, mentre que els tallers oficials la mitjana és superior i pot variar molt segons la marca. Però nosaltres no farem el compte només amb la revisió. Posem una partida aproximada de 800 euros anuals entre manteniment, pneumàtics i TB i petites reparacions. Això vindrien a ser 67 euros al mes, i aquí aquí encara no hi estem posant una avaria important, perquè si un any, per exemple, toca fer una reparació de frens o reparació molt important o distribució, doncs, òbviament, aquesta xifra pot pujar molt i molt ràpidament. Anem ara a un cinquè gasto, i és un dels grans temes, et diria, d'aquí del Maresme, aparcar. I és que si vivim en una casa amb garatge propi, doncs bé, aquest cost és zero mensualment. Òbviament, s'ha hagut de pagar en el seu moment, però el comptarem com a zero. Però si paguem una plaça de pàrquing, podem estar parlant fàcilment de desenes d'euros al mes. I quan anem a comprar, a treballar o fer gestions, també podem acabar pagant el que és la zona blava o bé un aparcament. Per posar un exemple proper, a Mataró la zona blava té una tarifa aproximada de 0,04 euros per minut. És a dir, 2,40 euros l'hora, el que és la tarifa general. Si una persona gasta uns 50 euros al mes en aparcament, doncs ja estaríem parlant d'una suma de 600 euros l'any. I això sense tenir una plaça de pàrquing privada, com hem dit. Però és que ara ens n'anem a una despesa que moltes vegades oblidem, i és que el cotxe perd valor. I això és una gran trampa, ja que imagineu-vos que comprem un cotxe per 25.000 euros. Doncs, segons un estudi, es diu que cada any perd un valor d'uns 2.000 euros anuals. Llavors, això vol dir que si ja el fas durar durant 10 anys, en cas de vendre't aquest cotxe, doncs ja haurà perdut un total de 20.000 euros. Llavors, clar, anem sumant moltes cosetes. No sé si aquesta secció, la veritat, haurà ajudat o més aviat haurà fet endur les mans al cap algú que algú altre, però com es resum, els gastos que es queden anualment són de 1.850 euros al mes en gasolina, 600 en assegurança, 150 en l'impost de circulació, 800 en el manteniment, 600 en aparcament, i la pèrdua de valor del vehicle és d'uns 2.000 euros l'any. Per tant, estem parlant de 6.000 euros l'any aproximadament, que això serien 500 euros cada mes, uns 115 euros cada setmana i aproximadament 16 euros i mig cada dia. Així que recordem que estem parlant només d'un exemple hipotètic que hem posat, però sí que hem intentat agafar doncs una situació comuna que ens pot passar a tots el dia a dia aquí a la nostra comarca, i està clar doncs que bé, hem de prendre consciència sobretot dels gastos que tenim, i el cotxe és una de les grans fonts de despesa que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Així que res, us deixo amb la següent secció, i em sap greu haver hagut de fer una mica d'abogat del diable en aquest cas, però vindrem amb seccions més alegres seguríssim.
1: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
2: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
3: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dins de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure cada més la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració de del Maresme, que la vam presentar a Mataró, i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític, i ens van dir que estaven d'acord amb el que presentàvem, i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el

0: tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Fer restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que es té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embús serà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C30 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Uh-huh. Aquesta és la veritat.
1: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors bici tampoc, perquè clar, poder si t'has de desplaçar doncs molt, doncs no l'agafes.
0: Bueno, realment és el que acabo de dir des del principi, vull dir, té que haver una alternativa, o sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar Rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que vagin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró, autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxes sí o si cotxes no, és ridícul. Per què? Perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe. Sí. És que tenim que anar en cotxe vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
1: Per acabar, res, simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que, és inevitable que últimament, doncs, el tema de la contaminació s'ha anat parlant molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però l'ús del cotxe elèctric doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
0: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Uh-huh. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja et dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment, de cara a un futur pròxim, però no un futur llarg, a llarg termini. Pensem que la contaminació, des de que s'ha obert la C32, aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%. Uh-huh. Lo qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim. Pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, pues el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, que és imprescindible. Si no, no farem mai res.
1: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme i res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
0: Vale.
1: Vinga,
0: adéu.
2: Després de tot el que hem parlat, recuperem la pregunta del dia. És viable viure al Maresme sense cotxe? Volíem proposar el repte de venir a la feina amb transport públic a un dels nostres col·laboradors, però què millor que parlar-ho amb algú que ho viu en la seva pròpia pell. De fet, la nostra companya, la Laura Espanyol, arriba cada dia en transport públic a la feina. Oi que sí, Laura?
3: Doncs sí, vinc a la ràdio amb transport públic perquè sóc una de les persones que no tenen cotxe propi, que sincerament em pensava que eren menys persones les que havien pres aquesta decisió al Maresme, però segons les dades de l'IDESCAT, a la comarca del Maresme hi ha 213.791 vehicles registrats, dada que ens deixa amb 696 vehicles per cada 1.000 habitants. O sigui, un 30% dels habitants del Maresme no tenen vehicle, entre els quals estic jo. Si parlem concretament del meu cas, tinc la sort de viure a Pineda i treballar a Malgrat, que traduït a la R1, la línia de tren d'aquí al Maresme, són dues parades de tren. Per tant, per venir a la ràdio trigo una mitja hora des de que surto de casa fins que entro per la porta, uns 10 minuts més dels que trigaria si vingués en cotxe, sense comptar l'estona que trigaria en aparcar, que això no
2: clar,
3: ho tenia calculat.
2: L'estona que trigaries per aparcar i també depèn del trànsit a aquella hora.
3: Exacte. Però realment el trànsit seria una mica equiparable a que el tren sol anar tard.
2: Clar.
3: Llavors, realment, quan trobes trànsit, podries equiparar-ho a això, que el tren pot anar tard, per tant, ja no ho he comptat. Són
2: clar.
3: Uns mitja hora amb tren, 20 amb cotxe, i ja els altres factors poden anar variant. De fet, jo tinc sort, que és el que deia, perquè són dues parades, però la línia de rodalies d'aquí al Maresme és de les més febles per la seva proximitat al mar i pel mal estat de la seva estructura. Plataformes de monitoratge de transport registren habitualment que la fiabilitat ronda el 73% en els darrers mesos, amb una mitjana de prop de 20 incidències mensuals relacionades amb avaries mecàniques, robatoris de coure o problemes de senyalització. Que a causa d'aquestes incidències és el que dèiem, la puntualitat global de la xarxa cau sovint a mínims històrics, com per exemple aquest darrer mes es va registrar un 45% de puntualitat general. També hi ha aglomeracions que es creen a primera hora del matí. Als trens direcció Hospitalet només hi trobem seients els que pugem des de pràcticament l'inici de la línia. Però tot i així, la R1 podríem dir que funciona relativament bé perquè al cap i a la fi et porta als llocs, moltes vegades amb retard o esperes interminables, però arribar acabes arribant. Però sí que em volia centrar també en què passa quan volem anar a l'interior de la comarca, perquè depenem de la xarxa d'autobusos municipals, ja que la línia de tren no s'endinsa cap a l'interior del Maresme. Viure sense cotxe és una inversió de temps i aquesta inversió es nota sobretot quan has d'anar a pobles com Sant Cebrià de Vallalta, o Rius, Tallà o Alella. Per exemple, per arribar des de Malgrat a Sant Cebrià de Vallalta, amb cotxe és un trajecte de 20 minuts. En canvi, en transport públic és una combinació de tren i autobús d'una hora i quart, gairebé una hora més que amb vehicle propi.
2: Clar, perquè depenent no de cada poble on tingui ubicada l'estació de tren, malgrat l'estació de tren està pràcticament al centre, oi?
3: Sí, exacte. Però, per exemple, a Santa Susana, que és just al poble del costat, són uns 20 minuts caminant
2: clar.
3: Tranquil·lament des del centre del poble.
2: Per tant, doncs això, no? Que cada poble té unes característiques diferents. I em anaves a comentar el cas d'Òrrius.
3: Sí, per exemple, per anar a Òrrius són dues hores amb transport públic agafant la R1 i dos autobusos davant dels 40 minuts que seria amb cotxe des de Malgrat. Però, entenc Malgrat, però també des de la zona de l'Alt Maresme. També per anar a Tallà o Alella ens passa el mateix. Són viatges que amb cotxe serien de 40 minuts i amb transport públic es transformen en una hora i 20. O pitjor, perquè
2: clar.
3: També no és només el temps del trajecte, també depens de serveis interurbans on si perds el bus de tornada perquè la reunió de feina s'ha allargat uns 5 minuts, estàs venut. Vull dir, potser et passa un altre autobús al cap d'una hora, en comptes de 5 minuts com potser estem acostumats a ciutats o capitals.
2: Continua, Laura.
3: Sí, perdona.
2: No, tranquil·la.
3: També que
2: potser esperaves que et digués alguna cosa.
3: No, tranquil. A part de si perdem l'autobús, això que dèiem, de que potser has d'esperar una hora al següent, també hi ha els retards del tren, que és el que també ho dèiem abans, vull dir, la línia, per molt que arribis, pràcticament cada dia hi ha uns minuts de retard i quan no tens tanta sort, a vegades són 20 minuts, mitja hora, una hora. també hi ha el fet d'agafar el tren per si de cas per evitar aquests, aquests retards, que ja implica més temps i més planificació a l'hora de moure't amb tren i autobús i, bueno, en transport públic en general necessites molta planificació. Com hem parlat abans, es nota a la butxaca també, perquè a nivell econòmic no has de pagar la lletra del cotxe, ni l'assegurança, ni els impostos, ni les revisions del mecànic, la benzina, que ara mateix està altíssima, ni zones blaves per aparcar. Simplement, actualment el bitllet mensual et costa 21 euros. Vull dir, això, en comparació amb un cotxe, està superbé.
4: Clar.
3: Però sí que és veritat que davant d'una urgència a la nit, que no solen haver-hi trens i els autobusos nocturns són, tenen més, bueno, que passen menys sovint que per al dia, depens o d'un taxi o, si tens sort, d'algú que tingui cotxe que et pugui portar. O sigui que no tothom dormiria tranquil si... davant d'una urgència no tens com anar, doncs, a l'hospital, per exemple, o on sigui.
4: Laura, la teva conclusió...
2: Ai,
4: no, la teva conclusió, quina seria al final? Doncs, val la pena tenir cotxe vehicle privat o val més la pena esforçar-se una mica més i anar amb transport públic?
3: Jo crec que si vas amb transport públic... t'has de planificar. Sí que si treballes a l'interior perds molta estona anant a treballar, però si tens la sort, com tinc jo, de treballar al costat de casa, diguéssim, doncs el transport públic és una bona opció. Ara ja no parlem de l'oci i això, que sí, ja depens de tenir amics amb cotxe.
4: Clar.
3: Però sí, com a viure es podria viure.
4: Molt bé, Laura, moltes gràcies per l'espai. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Vinga, va, som-hi, arribem a la meitat del programa i anem a fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això, Quim Serra?
5: Hola, bona tarda. Avui nova jornada marcada per l'estabilitat, amb alguns núvols baixos que hem pogut veure a conseqüència d'aquest vent d'origen marítim que, carregat d'humitat, doncs, ha afavorit la formació d'aquests núvols. Les temperatures també han baixat una mica en comparació a les d'ahir, les màximes més altes, 28-29 graus, ahir s'arribava als 31 puntualment, als 32, i esperem, doncs, un inici de tardor aquesta propera matinada, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, marcat pel temps pràcticament estiuenc. I és que demà tornarem a tenir estabilitat, sol i temperatures una mica més altes en relació als d'avui, però és que dijous sembla que tocaran sostre i alguns, pràcticament totes les màximes, quedaran per sobre dels 30 graus i algun valor podria arribar fins als 33. Per tant, ambient càlid encara els propers dies. Això començaria a canviar una miqueta entre divendres i el cap de setmana, amb temperatures que baixarien una mica, tampoc no massa, i amb més núvols, sobretot de cara a diumenge.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
4: Doncs va, seguim avançant. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Comencem, doncs, fixant-nos en què es diu el Maresme.
3: Doncs mira, al Maresme tenim que una quinzena de municipis han posat àrees de servei al llarg de la ruta Eurovelo 8 perquè sigui més fàcil moure's en bicicleta per la comarca. La ruta travessa la Mediterrània des de Cádiz fins a Xipre i, a diferència de la de França, que està molt avançada, aquesta encara té molts trams incomplets o que passen per carreteres ordinàries. Tot i aquesta mancança, al Maresme, el Consell Comarcal ha fet una aposta decidida per la mobilitat en bici i ha aprofitat uns fons Next Generation que ja han posat instal·lacions de suport en 17 municipis, entre els quals hi ha Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar, vull dir, 17 municipis, com dèiem. Es preveu que tots els punts de suport estiguin operatius a l'octubre, cada ajuntament ha triat el que li ha semblat millor, i també per combatre els efectes de la calor, en una desena de municipis també s'han posat fonts i illes de frescor. Per exemple, a Vilassar hi ha taules de pícnic i una coberta amb teixit de coco que dona per un respir a qui s'hi atura.
4: Molt bé. I en clau internacional, en què ens fixem?
3: En clau internacional ens fixem en que l'Organització de les Nacions Unides alerta que els éssers humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts, després que a principis de mes l'ONU ja expressés la seva preocupació i demanés una regulació urgent de la tecnologia. El panell d'IA de l'ONU ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes quan uns agents d'OpenAI van hackejar l'empresa. Als especialistes els preocupa que l'incident va tenir lloc al món real i no en un laboratori, que és un entorn controlat on els investigadors poden fer un seguiment de totes les variables. Aquests autors avisen que aquell episodi va fer saltar pels aires les tres condicions que poden comportar la pèrdua de control d'una intel·ligència artificial: la desviació o desalineament de l'objectiu definit pels humans, la capacitat de dur-lo a terme i un entorn que ho permeti. De fet, l'informe alerta que en aquest cas els agents ja han adoptat objectius propis, han infringit deliberadament les instruccions de seguretat i han intentat ocultar les seves accions.
4: Perfecte, i el tema curiós del dia?
3: Com a curiositat tenim que els veïns de Cassà de la Selva, el gironès, ja han triat quina hauria de ser la bandera del municipi. La votació no obliga a res, de manera que ara la pilota és a la taulada de l'Ajuntament, que haurà de decidir si es fa la seva proposta i engega els tràmits legals per aconseguir-ho. El grup de recerca i estudis cassanencs va començar el procés de triar la bandera fa un any i mig i va encarregar quatre dissenys diferents. Des del 12 de setembre passat, cada veí ha pogut votar el que més li agradava. L'opció guanyadora és la més diferent de totes les que s'han presentat. És un fons blau intens amb la silueta al centre d'una alzina surera, amb les arrels i les branques de color blanc. El disseny és de Xevi Forroi, en col·laboració amb la mateixa entitat que ha organitzat la votació. Les altres tres opcions tenien com a tret en comú dues franges horitzontals, una verda com a símbol dels boscos de les Garbarres i una taronja com el tronc, com el color del tronc de les sureres quan en treuen les escorces.
4: Molt bé, Laura, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Tu diràs què estem preguntant avui? Sí, tu mateixa.
3: Avui estem... Sí, perdona.
4: Tranquil·la.
3: Avui estem preguntant, en relació amb el tema del dia, als nostres oients els hi preguntem si van en bici per aquí al Maresme.
4: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui al programa. Laura, gràcies. Fins ara.
3: Fins ara, merci.

0: I va, avui tornem a l'any de la Picó i ho farem amb una ullada al 1955. Anem força enrere, Oriol?
1: Doncs sí, sí, sí, Gemma, mira, avui volem fer aquesta ullada, explicar coses d'abans, conèixer coses d'abantes, que deien, anem fins a 1955, en aquest cas, amb aquesta secció, avui amb el Xavi Obon i la Martina Calvo.
2: Avui ens n'anem fins al 1955, un any que va donar per a moltes coses, algunes de molt serioses, d'altres de curioses, i alguna que, si ets d'Arenys, et toca directament al cor.
3: Per exemple, a Montgomery, Alabama, l'1 de desembre, una dona afroamericana de 42 anys, Rosa Parks, es va negar a cedir el seu seient de l'autobús a un passatger blanc.
2: La van detenir, i aquella detenció va desencadenar el boicot als autobusos de Montgomery. Quatre dies després, es va crear l'Associació per al Progrés de Montgomery i en van posar al capdavant un jove pastor de 26 anys, Martin Luther King.
3: El boicot va durar 381 dies. I una dada important, Rosa Parks no va ser la primera persona que s'havia rebel·lat contra aquella segregació. 9 mesos abans, un adolescent de 15 anys, Claudette Colvin, ja havia estat detinguda per negar-se a cedir el seu seient.
2: I del moviment pels drets civils a Hollywood. El 30 de setembre va morir James Dean.
3: Tenia només 24 anys. Conduïa el seu Porsche 550 Spyder, que havia batejat com a petit bastard, i ho feia camí d'una cursa a Salinas quan va tenir l'accident a Califòrnia.
2: I aquell mateix any havia estrenat A l'est de l'Eden. Rebel sense causa encara no s'havia estrenat quan va morir.
4: You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No, you use every other phony excuse.
3: Un altre protagonista del 1955 va ser Alexander Fleming. El 18 de setembre, a Chichon, s'inaugurava el que es considera el primer monument del món dedicat al descobridor de la penicilina.
2: Fleming havia mort 6 mesos abans i va ser la seva vídua, Amalia Fleming, qui va inaugurar-lo. I encara una dada entranyable. El monument es va pagar amb una subscripció popular entre els habitants de Chichon.
3: I sense marxar gaire lluny, aquell estiu passava una cosa ben curiosa a Mataró. El 28 de juliol, les Santes Juliana i Semproniana van anar al fons del mar.
5: Uau, el mar! Uau, el mar!
2: Exactament. Una escultura de plom de les patrones de Mataró es va submergir davant del litoral, a la zona coneguda com la Boia.
3: A uns 7 metres de profunditat i a una milla de la costa. La iniciativa era de Josep Maria Diamant i Jaume Arenas, vinculats al CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines.
2: I això de les Santes sota l'aigua segur que desperta records entre molts mataronins.
3: I del mar de Mataró pugem fins als Pirineus. El 21 d'octubre de 1955, el govern espanyol va declarar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es convertia en el 5è Parc Nacional de l'Estat i el 2è dels Pirineus, després d'Ordesa.
2: El parc original ocupava unes 9.851 hectàrees i se situava inicialment entre els termes d'Espot i Barruera. Amb les ampliacions posteriors, el territori protegit s'ha estès per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Avui és l'únic parc nacional de Catalunya.
3: I aquell mateix 1955, al Pallars Sobirà, entrava en funcionament la central hidroelèctrica Espot Salt de la Torrassa, vinculada al Pantà de la Torrassa, un embassament de la Noguera Pallaresa situat entre la Guingueta d'Àneu i Espot.
2: El nom de la Torrassa no és casual. Ve d'una antiga i gran torre de guaita que hi havia en aquell indret.
3: I ara, una notícia que a Arenys segur que ens toca més de prop. El 1955 també és l'any en què van arribar els nostres gegants.
2: En Tallaferro i na Flor d'Alba. Els va construir l'artesà Domènec Humbert i els va costejar Josep Pons i Vila, que els va cedir a la vila d'Arenys de Mar. Es van estrenar el 8 de juliol de 1955, vigília de Sant Zenon.
3: I mira quina curiositat. Per modelar-los, Humbert es va inspirar en dues cares molt conegudes del cinema de l'època. Cornel Wilde, per a Tallaferro, i John Fontaine, per na Flor d'Alba.
2: I encara una altra curiositat. Es va pactar que els gegants fossin únics, però sense destruir-ne el motlle.
3: I això explica que a Premià de Mar hi hagi uns gegants amb els mateixos rostres que els nostres. El vestuari i alguns detalls canvien, però la cara és la mateixa.
2: O sigui que, en certa manera, tenim família gegantera escampada pel Maresme. I fins aquí el nostre viatge pel 1955. La setmana que ve tornarem amb un altre any i més històries de l'any de la Picó.
3: I ara us deixem amb Domenico Modugno, un dels grans noms de la cançó italiana i una de les seves peces més estimades, Vecchio Frac.

0: El viejo frac, Gemma? Sé que l'any de la Picó, 1955, no hi eres, no, encara, Gemma?
1: No hi era, i a més, clar, aquesta cançó... Potser en Sergi Ferrer, que és una persona doncs, molt entesa amb el món de la música i el cinema, la coneix.
2: No?
1: No,
2: ja,
1: ostres,
2: ja t'ho penso que no.
1: M'has decepcionat, Sergi.
2: Massa antic.
1: Massa antic, eh? Massa.
2: Tampoc és el meu estil, eh?
1: No.
0: És que l'any de la Picó és això, clar. És una cosa molt antiga, no podem parlar d'abans d'ahir, tampoc.
1: No, totalment. Si cal anar enrere, doncs, si va doncs, molt lluny. Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies. Com sempre, ens escoltem la setmana que ve amb una nova secció.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: I avui us portem un nou episodi de llibres amb la nostra col·laboradora, la Mar Arenaza. Avui ens parla del llibre Anhelo de Raíces, una lectura autobiogràfica sobre la vida lluny de la ciutat, que ens servirà per relacionar-ho amb el tema que tractem avui al programa. Endavant.
2: Bé, doncs, nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, com sempre, qui ens acompanya. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bé.
2: Com sempre, introdueixo el tema del dia,
1: sí.
2: Ens parles una mica del llibre que ens has preparat i a partir d'aquí doncs, anem tirant, no? Avui, tema, no sé si delicat, perquè portem dos seguits de transport, però podríem viure sense cotxe al Maresme? Pregunta, tot això perquè és la Setmana Europea del Dia Sense Cotxes.
1: Sí.
2: Jo crec que aquest Dia Sense Cotxes va molt derivat al llibre que ens portes avui.
1: Sí.
2: Què ens portes?
1: Val, porto un llibre que és molt bonic, preciosíssim, que es diu Anhelo de Raíces, de la May Sarton.
2: Vale.
1: Val, és una senyora que ja va morir de fa uns anys i que va decidir canviar de vida. Ella ja era gran i va decidir, doncs, comprar-se, ella és nord-americana, una casa vella, antiga, a New Hampshire, saps? Allò en medio de ninguna parte.
2: Rural, sí.
1: Allò
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: Rural. I, pues, bueno, arreglar-la i canviar, doncs, tota una estructura que ella havia estat visquent, pues, canviar-la. No? I llavors, doncs, jo això ho relaciono amb el que si es pot viure sense cotxe al Maresme, perquè també implica, doncs, un canvi, no?, de mentalitat. Perquè una cosa és no tenir cotxe, una altra cosa és no poder-se moure, que són dues coses diferents, no?
2: Correcte.
1: I que jo crec que, bueno, que es podria aconseguir si canviéssim una miqueta, no?, el paradigma.
2: Vale.
1: Que és el que presenta aquest llibre, que és totalment biogràfic. I llavors, doncs, parla d'això, no?, de com ella, doncs, decideix anar-se'n aquí, en aquesta nova casa, fer créixer un jardí, relacionar-se amb els veïns, no?, després d'una vida així com diferent, i com ella, doncs, això ho va transformant i ella, doncs, va vivint molt millor i molt més en concordància amb el que seria, doncs, la vida més natural, no?, més tranquil·la, amb més serenitat.
2: Clar, parlaríem dels Estats Units, que és un, bueno, és un país amb unes grans extensions, i és inevitable,
1: sí,
2: doncs, que hi hagi zones on hi hagi, doncs, cases independents, no?,
1: sí,
2: rurals, que es diria, però aquí, clar, parlem del Maresme, el Maresme no és tan habitual, i més ara, no?, que s'està urbanitzant tot.
1: Sí.
2: Parlaríem d'una urbanització apartada del centre de la ciutat, si ens anem a Calella, per exemple.
1: Exacte.
2: Que aquí entraríem en un dilema de que sí que necessites cotxe relativament, perquè t'has de moure, per exemple, per anar a fer la compra.
1: Clar, no? Sí, però a vegades igual no és que prohibir el cotxe, sinó que n'hi hagin menys, moure't amb els veïns, o, saps allò...
2: O tenir un hort,
1: o
2: no?
1: O tenir un hort, no? O estructurar-te la compra i, de més, per utilitzar-lo el menys possible. Clar, són eleccions de vida, també, no?
2: Sí.
1: I ja et dic, una cosa és que no hi hagi cotxe, una altra cosa és que no hi hagi mobilitat, perquè si no seria com tornar a l'època medieval. Vull dir que ja devia tenir el seu. Però, bueno, tot era com més complicat, no?
2: Sí, vull dir que
1: el que sé que és cert és que, clar, el Maresme, entre el tren, els autobusos, vull dir, i que estem tots bastant junts, relativament, no? Almenys la banda aquesta més de la costa i així, pues, bueno, es pot plantejar, no?, de fer-ho d'una manera diferent.
2: Bueno, i més, si parlem de Calella, potser hi ha altres localitats, però els que som de Calella, almenys, la sort que tenim és que ens podem moure per la ciutat, doncs, relativament a peu,
1: sí,
2: perquè et travesses Calella, doncs, en 15 minuts.
1: Sí.
2: Llavors, si t'has de moure per la ciutat, doncs, potser no cal el cotxe, en aquest cas, no cal convertir-se en l'autora d'aquest llibre.
1: Sí, en una eremita,
2: exacte,
1: ja.
2: Però sí que... I és un tema també el transport públic, ja ho vam comentar anteriorment, doncs, que és bastant delicat. Sí. Per acabar aquest episodi, sé que ara és més curt, Mar, però bueno, com fem sempre, a qui sí. el recomanes aquest llibre? Que t'ho pregunto sempre al final de tot.
1: Sí, doncs jo crec que és, sobretot per gent que li agradi llegir llibres biogràfics, o sigui, que expliquin els autors vivències pròpies, que és una relació com molt directa amb l'escriptura, i també de com s'avança amb aquest canvi, no? Aquest canvi de vida, perquè ja ho va explicant amb molt de carinyo, no? I amb molt de sentit de l'humor, també, no? Coses que no estàs acostumada i de cop dius, ostres, i ara què faig, no? Uh-huh. I en aquest sentit de vivències molt directes i gent amb curiositat.
2: Molt bé, doncs ens apuntem a aquest llibre. Esperem també que en relació al tema del dia, doncs, el tema del cotxe es pugui reduir una mica gràcies al transport públic, que també ha d'anar una mica a l'alça, cosa que és complicada, però bueno... Ho dic aquí en fluix, perquè sí. no m'escoltin massa,
1: no,
2: però
1: no,
2: bueno,
1: però és
2: que és inevitable.
1: És complicat. Inevitable.
2: Mar, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.
1: Merci.
3: I els tastets d'avui aprendrem a dir bé les expressions al nostre dia a dia amb en Martí Capçada. Endavant.
4: Gemma, ara comencem amb els tastets, que estem tenint un petit problema.
3: No passa res.
4: Però els tastets d'avui, recordar que farem una petita explicació d'aquelles paraules que potser diem malament o expressions de castellanismes, però que tenen realment la seva forma correcta.
3: N'hi ha una? Així que... Mira, m'has fet pensar digue'm. En una... primer de tot, abans de tot, a Sol te'n pots en sortir amb el tema del problema tècnic?
4: Crec que sí.
3: Vale, perquè potser aquí em poso a parlar.
4: A veure quina tens, Gemma, d'expressió.
3: Mira, molta gent diu arrel d'aquell dia que em vaig trobar amb tal, és arran de.
4: Mira, és una d'aquestes que tractarem durant la secció d'avui. Així que, Gemma, ara sí que
3: molt
4: sí,
3: bé.
4: Després d'aquesta que ens has iniciat, veurem quina us porto.
3: Som-hi.
4: Doncs sí, avui en un tastet de llengua de l'Hora Maresme que us faré jo mateix, dedicarem uns minuts a parlar de llengua catalana. Però tampoc sense posar-nos del tot acadèmics, perquè hi ha paraules i expressions que potser diem cada dia amb tota la tranquil·litat del món i que de tant sentir-les ens semblen absolutament normals en la nostra llengua. Però el que ens hem de preguntar és si les diem bé o no. I moltes, doncs, malauradament... és un no. Per tant, avui repassarem alguns errors molt habituals, molt d'ells per la influència directa del castellà. Comencem per una de molt típica, el famós bueno. Un exemple seria, bueno, doncs ja ho farem demà. Segur que l'heu sentit o l'heu dit mil vegades. En català, doncs, tenim alternatives com bé, doncs bé, d'acord, o fins i tot va, depenent del context. Uns exemples serien bé, doncs ja ho farem demà, va, ja en parlarem. Un altre que també se'ns escapa moltíssim és el vale. Quedem a les 8, vale. En català, doncs, podem respondre d'acord, entesos, fet, va bé, o simplement va, també. I ara un altre que també genera molts dubtes. Anirem fent així una bateria, avui. Parlem del tinc que. Demà tinc que anar al metge. Doncs no, aquesta tampoc està ben dita. Hauria de ser demà he d'anar al metge. Per tant, tenir que fer alguna cosa que expressa obligació és un calc del castellà tener que. En català, haver de. Vinga. Obrim un altre parèntesis. De moment ja n'hem dit unes que jo crec que diria que pràcticament tots, per desgràcia, anem colant en el nostre dia a dia. Però ara una altra de molt clàssica és el m'adona igual. Aquesta construcció també ens arriba directament del castellà, però és que podem dir, per dir-ho correctament, m'és igual, tant me fa... o no m'importa. I, de fet, tant me fa és una expressió ben nostra que val la pena conservar. Seguim. Què dieu vosaltres? Algo o alguna cosa? Vols algo per beure? Doncs en català estàndard diríem: vols alguna cosa per beure? I passa una cosa semblant amb el pues, ja que a vegades estem parlant perfectament en català i de sobte diem un pues no ho sé. Doncs aquí tenim el nostre estimadíssim doncs, que ben dit seria doncs no ho sé. Això un altre cas. Ara anem a una expressió una mica més traïdora, perquè potser no ens n'adonem ni que és una interferència. I és el menys mal. En català correcte podríem dir l'encara sort, el sort que o per sort. Un exemple seria encara sort que portava per aigua. Un altre molt habitual també és el què va. Jo no he fet res. En aquest cas, segons el context, podem dir i ara, que, de cap manera, o altres expressions equivalents. I aquí és on descobrim una cosa interessant. I és que moltes vegades no és que el català no tingui una manera de dir-ho, sinó que hem deixat d'utilitzar expressions pròpies perquè en tenim una altra molt més present al nostre voltant. Així que acabem amb una altra que també escoltem molt constantment i és el a veure què passa. Aquí atenció, perquè a veure sí que és correcte. El problema és que arriba quan escrivim a veure què passa o confonem a veure amb el verb haver. Si estem parlant de mirar, comprovar o esperar un resultat, es diu a veure què passa, a veure si demà fa sol. Sempre separat, el a veure. I fins i tot aquí, en aquest petit examen de català quotidià. Llavors, segurament avui n'hem descobert alguna coseta que diem en el nostre dia sense adonar-nos-en. I la gràcia, doncs, no és parlar amb por per equivocar-nos, sinó tot el contrari. Conèixer més recursos per poder triar com volem parlar i parlar-lo correctament, ja que hem d'enriquir el que és la nostra llengua. I aquí, doncs, amb els nostres tastets de llengua sempre intentem donar-vos una petiteta píldora per conservar el català i mantenir-lo durant les futures generacions. Així que fins aquí aquesta secció i ens escoltarem la setmana que ve amb un nou tastets de llengua, en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística.
3: De totes aquestes expressions que estan mal dites i que a vegades doncs, normalitzem en el nostre dia a dia, us vull preguntar, companys, quina expressió és la que més feu servir de forma, doncs, sense donar-vos compte? Martí, ja que has començat tu amb la secció, quina és la paraula o expressió que acostumes a dir que no està bé?
4: Doncs mira, Gemma, jo faig servir molt una que, de fet, ja ho he comentat algun cop, que me la van preguntar al Gran Dictat, que hi vaig participar, i la vaig fallar, de fet, que és la de cuidado, quan s'acosta, per exemple, un cotxe a la carretera i vols avisar algú i dius cuidado, és compte, com es diu correctament. El que veus que és, no sé, tinc el cuidado, no sé si és per aquesta experiència que tinc o alguna cosa, però molt interioritzat. Així que és una d'aquestes paraules que he de mirar d'anar canviant en el meu dia a dia.
3: Uh-huh. Martres Serres, hi ha alguna cosa que diguis malament, tu?
5: Intento sempre parlar també com puc el català, perquè quan escolto que algú s'equivoca, òbviament no estic tot el rato corregint, però sí que és alguna cosa que dic, ostres, això crec que ho pots millorar, com el tinca, no? Que moltes vegades li corregeixo a ma mare. O aiga, ella diu, en lloc d'aigua, no sé per què.
3: Aiga,
5: tu també t'has trobat de gent, o els avis...
3: Sí, més gent d'altres generacions, col·legi, llàpid, canalla, paraules...
5: Hòstia, el llàpid, sí.
3: Sí, paraules que deien abans, no?
5: Doncs, això, que m'enrotllo, si no, la paraula, com en Martí, el cuidado, l'utilitzo moltíssim, el tinc molt interioritzat, com ha dit ell, tot i que em repeteixo, doncs l'ha dit i dic, ostres, també l'afegiré, i l'altre és el bueno.
3: Molt bé, doncs va, tenim un minutet, m'agradaria també escoltar la Laura, en Jordi i en Sergi. Laura, hi ha alguna paraula que diguis malament?
6: Jo dic molt bueno.
3: Vale.
6: Sí que també vaig fer molt de treball per deixar de dir pues, i ara sí que dic bastant sovint el doncs.
3: Molt bé.
6: I m'he apuntat també que el menys mal, jo el dic malament, hauria de ser encara sort, però jo dic menys mal. Jo ho he traduït una miqueta més encara.
3: Molt bé. Companys, em sap greu. Jordi i Sergi, ens escoltem demà, si us va bé.
7: Cap problema.
3: 30 segons que ens queden de programa. Vaja, gràcies a tots i demà tornem amb un nou tema del dia. Adéu.
8: Hora Maresma.
7: des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
8: Fuck you, any mom, any sister, any job. Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
13: Marta!
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat al conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora por així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
4: Hola, mama! Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
5: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa. Escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després. Un petó.
6: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
7: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
6: Rambla 54 és un passeig humanístic.
7: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials... Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
3: Un plaer, Anna.
2: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bac, o del Bac. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bac?
3: Mira, Anna, la lluita del Bac és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arribi a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
2: Jo he buscat això de Bac al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bac, no?
3: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bac per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
2: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
3: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Baide Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bac, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bac a les Terres de l'Ebre.
4: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
2: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
3: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bac. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
4: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia o me va cridar molt l'atenció va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bac, se me va apropar una senyora i em va dir, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar al Bac.
2: I ara, com diu el Miguel, el Bac doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
3: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
4: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
3: Però clar, tal com apunta el... Disculpa. I a més, és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
4: gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància, i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien, autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
2: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
4: Els esports de lluita han existit per les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en molts esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. Suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
3: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
2: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
3: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
2: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
3: Fins aviat.
5: Just called to them

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama, amb la fulla blincada cap endins i esmolada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. Eh? De fet, la paraula mestre, preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir «Soc mestre d'aixa, mestre de què?». No? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però i una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després, el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas estar de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores, i això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any el manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc, i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar tonelatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Adreçant en Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no se sap mai,
1: Sí, però esclar, guita, queden 3 Trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa. L'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues.
7: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agradava aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia. Dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues, digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Bixaur, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues, seria Casa Portella, també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: L'Àctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final va tirar avant, i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com naltros és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans, i la llet sempre 100% constant. I aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, però t'arriba per correu electrònic i estava la meva parella i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i, mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria. Té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana, a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi han. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Cantu sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del vicepresident i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.
0: Ràdio Arenys.
4: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol, és la proposta de la Natàlia Cerezo. I una de les novetats literàries d'aquesta tardor és El preu de néixer, de Laura Gost, publicat per Proa. Una novetat que ens ha calat ben endins. Una novel·la que ens farà reflexionar cap on anem, amb una veu narrativa molt ben trobada. Si busqueu una bona lectura, aquí la trobareu.
3: La novel·la, en realitat, dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... Clar, jo crec que això permet, la novel·la, per tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar.
2: No baixarem intensitat, perquè ens acompanya en Marc Balcells, autor d'Arqueomàfia, un assaig fresc publicat per La Campana. Els Tombaroli, lladres de tombes, en són els protagonistes.
4: Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra.
2: Acabarem amb música. Us portem un tastet del Festival Terrer, al Priorat, un territori ple d'història i bons vins, on la música s'hi suma celebrant el seu desè aniversari. En parlem amb en Blai Rosés, el seu director.
5: Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, que intentem fer des del terrer oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
0: A tu, estimat oient, que acabes d'escoltar aquests primers instants d'aquesta nova edició del Calaix, has pogut comprovar que tenim diversos calaixos per obrir on hi trobarem propostes interessants per ser escoltades. Així doncs que benvinguts i benvingut a tots i a tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure. però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma». «Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «Ja ho veieu, una escopeta. És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia?» «Sí». «I què fa? Que reposa?» «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Gost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre, ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Gost des del Premi Proa, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
9: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se va al garete, diríem, no? Però...
3: Sí, a veure, jo crec que, clar, la novel·la en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... I, clar, jo crec que això permet que la novel·la pot situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són això, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
9: Està molt bé perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector, penso jo. Sí, Laura?
3: Sí, sí, a mi m'interessen molt els conflictes humans. M'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí, per mi, el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no? Amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no? Que, ja, clar, bàsicament, fent aquests cinc cèntims, seria, més clar, seria que

0: novel·les de caire distòpic que plantegen un, o bé, o dibuixen un estat totalitari on els personatges es veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes, aquí s'estat no diuen, no diu les persones estau obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no, heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per, passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes. No? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas. No? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no? Amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure a part, estant embarassada del meu fill, i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia, què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i pot sense cap resposta sòlida, no? Això no, ja no ho sé.
1: Bé, les coses són així. Imagineu-vos llegint llibre sabent que va estar escrit, no? Va ser escrit mentre tu, Laura, estaves embarassada. O sigui, en un moment en què tu, tenint el teu fill dins, pots imaginar-te, no? Si posar-te en la tessitura. Vull dir que a sobre, més real ja, impossible. Ja només és aplicar les lleis. Posa la pell de gallina. Perquè quan aneu llegint, anireu prenent decisions i jo faria això, jo faria allò, però llavors la Laura, que és molt llesta i té una mirada polièdrica, us posarà tres opcions més i diràs, ostres, això no m'havia pensat.
0: Clar, a veure, a mi m'agrada això perquè, a més, sobretot per mi era important en aquesta novel·la escapar de alliçonaments morals o blancs i negres ètics, no? molt marcats. Tampoc no volia caure en moralines ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges, per mi l'important era que hi hagués, això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar d'això dels personatges que hi són, dels protagonistes. Però per mi el més interessant és això, és justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa i, per tant, també on hi resideix, per mi, el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, doncs no, això està bé aquí, això no està bé. Per mi és important que hi hagi obstacles i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, on no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
1: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B. O sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica. Jo ja poso entre cometes, no? Que és aquest futur que ve. A nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no? Aquest canvi de societat, no? De sí. Model social.
0: Sí, doncs... sí. És que, clar, i per mi, de fet, és important també remarcar que, efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no? Segons el qual, clar, canvien aquestes normes i, per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja, per mi, o com a mi, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, just la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de el tema de la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pots

0: Hi havia infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
1: Jo realment, bueno, no sé si explicaria ja res més. Penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar l'actor. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estant embarassada, sensacions. M'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
0: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, que he gaudit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser, hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions de reflexions sobre el futur, no? Perquè al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos que, bé, i va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta premissa. I, però, clar, un cop la vaig tenir i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja va néixer el meu fill i encara tenia la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida. No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i el temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit, que a vegades li deia: ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà. Quines coses que està pensant sa mamà, sí. Però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
1: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixareu des de que comenceu fins que acabeu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. Mm. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, ja heu escoltat a la biografia els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no?, de reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
0: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molt afortunada, molt agraïda per aquestes paraules tan generoses. I si al capdavall aquesta distòpia, com dius tu, és lleu, no s'allunya molt, situa, no?, com la realitat actual en què ja vivim, davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no?, per tot això que... Moltíssimes gràcies, de veres, per aquestes paraules.
1: El preu de néixer, de Laura Agost, publicat per Proa. Novetat, novetat, novetat, absoluta novetat. La podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, al matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marc Balcells és doctor en Justícia Penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframón criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tomberoli, els lladres de tombes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si tu estiguessis cometent un delicte, li explicaries a un criminòleg? Aquesta frase està extreta del llibre que us presentem, que és Arqueomàfia, i ens acompanya en Marc Balcells. Benvingut, Marc.
2: Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a tots els oients, a totes i tots. És un plaer i una alegria estar amb vosaltres.
1: Escolta, Marc, he triat aquesta frase perquè és de les que més m'ha impactat. El llibre tot ell és impactant, tot. Però, clar, com pot ser si les fonts no es poden revelar, però, ostres... En aquest llibre poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda. És al·lucinant.
2: Sí, el que passa és que els únics noms que no nombro són el de les persones que... O sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica. Això... Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera, firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explicar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha el marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, eh? Quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia era que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquest món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
1: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu, ara has dit, ells no tenen la consciència, realment, de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etcètera, etcètera. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art... de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant, vull dir, no és un punt, no és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
2: És una molt bona pregunta. Mira, Mònica, hi ha un tema aquí que sobretot és clau, no? Quan diem això de que, clar, és la germaneta pobra, ostres, els pressupostos de la gent per cultura, el sector cultural sempre emprenyat, perquè legítimament i lògicament volen més, perquè, ostres, la gran tasca que fa el sector cultural per totes i tots nosaltres, que no hi pensem prou quan anem a un teatre, quan anem a veure una òpera, quan llegim un llibre, etcètera, etcètera, no? Doncs, moltes vegades pensem en això, no en els diners, però no pensem, sobretot en aquest sector més de les arts, en la protecció d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara compta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment de que hi hagi una dotació econòmica, que això m'ho permeti excavar, etc etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, escombra, escombra, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores, i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970 que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la Gendarmeria Francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els hi donen, però què vull dir? Que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme... O, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat, de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de les telenotícies. Jo és que, em perdó, vaig plorar.
2: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia, i és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran el carrer, un robatori, el tema ciber, per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs, evidentment, no passen a la notícia i, per tant, la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu. És l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre, i tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis. Parla de tots nosaltres, parla de l'art que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix, també. I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema, és que clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context. Nosaltres no ho pensem i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient de dir quina diferència hi ha. Clar, el que es fa en hores i el que es fa en mesos vol dir que tot el context d'aquella excavació queda destruït. Llavors, això és, que és el que potser la població no sap. I d'altra banda, un altre punt molt important, per què pot afectar les comunitats? Perquè econòmicament nosaltres vivim, per exemple, molt del turisme. Com us penseu que els museus, que arriben totes les peces als museus, que es poden fer visites guiades, que es poden teatralitzades, poden anar als jaciments, si una cosa es destrueix? Jo penso que vol dir que la ciutadania no sé si està prou conscienciada de tot això.
2: Jo crec que no, i és normal, perquè prou fem en el nostre dia a dia. I, home, jo també ara algú podria dir, i ho entendria, i ho acceptaria. Jo estic una mica esbiaixat, perquè la meva recerca en tant que criminòleg és eminentment aquest tema. Per tant, el respiro 24/7. De fet, us he de dir una cosa, jo el llibre, hi havia moments que pensava, oh, plego de treballar i em poso a escriure el llibre. Jo, que coneixia altres amics meus escriptors que em deien, ah, quines ganes tinc de plegar a treballar per posar-me a escriure el llibre, jo pensava, mira, jo plego de treballar i continuo treballant, perquè estic escrivint sobre aquests temes, tot i que he de dir que jo sóc molt feliç parlant i fent proselitisme d'aquest tema i explicant-ho d'una manera, com dius tu, no volia fer un assaig que fos una cosa densa, sobretot perquè això venia de la meva tesi doctoral i pensava, no, vull que això realment arribi a tothom. I mira, una cosa que has dit molt, molt xula, al realment entendre que no sabem això, jo sempre quan ho explico a la gent faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha acabat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc, el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI, i tu imagina que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic que, escolta, allò, aquella sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i, a més, em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tots són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual, als telenotícies, de en aquest jaciment i allà el senyor allà, vinga, que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè si us en recordeu, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs, s'ho endú en 0 coma. Per què hi ha un problema amb això i per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba. És a dir, on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, quin aixovar, amb quin aixovar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, hi havia, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida. No sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miura, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava amb peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú hi ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar una tomba verge que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, no explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt, molt fixetes.
2: Molt baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca, eh? A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI a tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua. Un, si vols, bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Oh, jo anava a dir que això continuarà, però no, explica.
2: Això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part, sí. Els tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etc. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri, el que es tira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etc. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen, vinga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba. I, evidentment, et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista, també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, Tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, no, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que esclar, hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
2: Endavant, eh? Jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i totalment. Això ja ho anireu descobrint. I és que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, i jo he agafat un petit fragment del llibre, tres línies, però que penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegint-lo.
2: Ai, que bé! Mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat. No sé si es veu, però escolta, em fas superfeliçíssim, feliçíssim, i espero fer feliç a molta gent i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframont del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, Arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
2: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu 10è aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'ha passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens en donem compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi. Per tant, el que intentem fer des del terrer és oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
1: Meravella absoluta. Nosaltres és que som adeptes, ja hi baixem molt sovint i, per tant, us convidem perquè sabem el pa que s'hi dona, el vi que s'hi dona. Parlaves de cellers, parlaves d'artistes, però també parlem d'espais singulars, d'espais meravellosos i preciosos per poder descobrir en aquest festival. Per tant, és un treball, són 10 anys de treball en equip. Vull dir que és immensa la feinada que feu.
2: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi al festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la Cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
1: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran perquè ens han acompanyat al programa, com és l'Elia Sampaï, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
2: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica. I després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura, el celler de Clos Pachem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta amb rapsoda americà que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a la Iglesia de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa d'una festa de la castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura, i després, el 28 de novembre, presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival Most i amb l'Orquestra Fireluche, que el que fem és, hem fet una crida, portem 2 anys treballant, en recuperar imatges d'arxiu, dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80, que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, i farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. I hi ha la traca final, que és el cap de setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics As Trio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que és l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre, però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes, el programa?
2: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal, on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més perquè, com que ja ho he viscut, per això us recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest 10è aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admès que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Hola, bona tarda. Avui venim en un mar d'informació. Ho pilleu?
1: Sí, ho pillem, Dènia, ho pillem.
2: Doncs jo no.
3: És que no saps de què tracta el programa d'avui?
2: No.
3: Ah, doncs jo tampoc.
1: A veure, us donaré una pista. Estarà relacionat amb aquest poble.
3: Amb Tallaferro i els gegants del poble?
0: Seria una bona idea, però no. Ens la portem per la propera.
4: Del xifrer i els edificis més emblemàtics del poble?
1: No, no. Encara que aquesta també seria una molt bona idea.
3: Doncs no ho sé.
0: Parlarem del mar, noies.
3: Ah!
4: Que guai! M'encanta el mar.
0: Doncs t'encantarà el programa d'avui.
1: Sí, a mi també m'encanta el mar. És molt bonic, encara que les meduses no m'agraden gens.
4: Doncs a mi sí que m'agraden.
3: De debò? Però si són ja fiscoses. I a més et piquen sense que tu els hagis fet res.
0: A mi em va picar una càlcia amb moro. Feia molt de mal. I tot això va ser culpa de la Paula, que em va tirar al mar.
1: Sí, va ser superdivertit.
0: Ui, ui, sí, divertidíssim. A mi no em fa gens de gràcia.
1: Tens raó, perdona'm. Va ser un impuls de fer una brometa. Però tens raó, no va ser tan encertat. Ho sento.
0: Tranquil·la, ja està oblidat.
4: Genial, noies. Així és precisament com m'agrada el mar. En pau i calma.
3: Doncs la pròxima secció no és que sigui molt de relax, perquè parlarem d'animals estranys.
0: No, més bestioles no.
1: Tranquil·la, Dènia. Si cal, agafa aire i dóna'm la mà, perquè en 3, 2, 1, sona una cançó i ens endinsem.

0: Doncs continuem parlant de les espècies estranyes que viuen al nostre mar.
1: Ai, quina por! No rigueu, home, concentreu-vos.
0: Una pregunta, sabeu què és el peix esborrall?
2: Ah, és aquell peix que sembla a la gelatina com en Calamardo de Bob Esponja, que viu en la piña debajo del mar.
0: Correcte!
3: Doncs que lleig!
1: I sabíeu que l'orca és el depredador més gran del món marí?
3: No era el tauró?
2: No, no és l'orca.
3: Carai, tan amigables que semblen.
2: Cert, no te'n pots fer pas fiar.
3: Ja ho veig, ja.
1: I heu sentit mai parlar de la vaqueta marina?
0: Ah, sí, és aquell animal tan mono i tan bonic que enamora a primera vista.
2: Sí, aquest mateix.
3: Oh, a mi m'encanta.
0: I a mi?
1: Ai, noies, feu totes cara de tendresa.
0: És que és una espècie adorable.
2: Sí, crec que prefereixo deixar la sessió aquí amb aquest bon sabor de boca.
1: Bé, doncs, si totes hi esteu d'acord, tanquem amb la vaqueta marina.
0: Sí, visca la vaqueta marina.

0: doncs, ara que hem acabat amb les espècies estranyes, parlarem de llegendes marines.
1: Oh, llegendes! M'encanten les històries, sobretot si la protagonista és una vaqueta marina.
2: Ai, sí.
0: Ostres, noies, us ha donat fort, amb la vaqueta marina?
3: Ja pots ben dir. Doncs no. Noies, aquestes històries no van de vaquetes. Són espectaculars i trepidants, i jo moro de ganes d'explicar-vos en alguna.
1: Ep, però para el carro, que hi ha cua. Vaig jo primera.
3: Perdona, no sabia que tu dominaves les llegendes marines. Endavant, endavant.
1: Doncs com deia, jo sé una llegenda sobre un lloc que es diu el Triangle de les Bermudes.
2: El Triangle, ha dit?
1: Sí, sí, el Triangle.
3: I què hi té a veure una figura geomètrica que porta pantalons curts amb les llegendes marines?
1: No he dit el Triangle amb les Bermudes. He dit el Triangle de les Bermudes.
3: Ah!
0: Les Bermudes són unes illes del Carib.
3: Ah! I què hi passa amb aquestes illes concretament?
1: A les illes exactament res. Però hi ha una zona de l'oceà Atlàntic, situada entre Puerto Rico, Miami i les Illes Bermudes, que té forma de triangle, i es veu que hi ha desaparicions.
3: Què dius ara?
1: Sí, sí, es veu que els mariners que van per allà tenen por de passar i pel mig, perquè la llegenda diu que si passes pel mig pots desaparèixer.
3: Mare meva!
0: La fama del Triangle va esclatar a mitjans del segle XX quan 5 bombarders nord-americans van desaparèixer sense deixar rastre. Des de llavors s'han proposat explicacions de tota mena, com ara l'existència de portals intridimensionals, activitat extraterrestre o la influència de la mítica ciutat perduda de l'Atlàntida.
1: La realitat, però diu estadísticament, no hi ha més desaparicions en aquesta zona que en qualsevol altra part de l'oceà. Amb un trastín marítim i areí similar, però el romanticisme del misteri ens encanta. I per això s'inventen tantes històries.
3: Ai, és que com es nota que ja fa l'oloreta de Sant Jordi, eh? Mira que ens agraden les llegendes.
2: Cert. Encara que desapareixen enmig de l'oceà Atlàntic, no em sembla precisament romàntic.
0: Això digue'ls el del Titanic.
2: Oh, sí, quina pel·li més bonica.
3: Au, va, deixeu-vos de pel·lícules, que encara tenim molt programa per endavant.

0: dels animals de la muntanya.
1: No, Dènia, avui parlarem dels mars, oceans i llacs curiosos.
0: Ai, és veritat, no me'n recordava. Volia parlar dels animals.
2: Doncs no, ara parlarem dels oceans. Sabíeu que existeix un mar mort?
0: Un mar mort? Què passa? Què? Hi ha coses mortes?
1: No! El mar mort és d'Àsia i té tanta sal que les persones poden flotar. És a dir, que poden fer-se els morts.
2: I si t'empasses una mica d'aquesta aigua, què passa?
0: El que passa és que pot causar deshidratació ràpida i problemes
3: gastrointestinals.
0: Per això és recomanable tancar la boca.
1: Oh! Doncs parem de parlar d'aquest mar i anem a parlar d'algun...
3: Llac!
1: Vinga, va, i de què llac t'agradaria parlar?
2: A mi m'agradaria parlar del llac Rosa.
0: Uf, és que es nota que t'agrada Rosa, eh? Amb aquest nom.
1: Ho veieu? Que estem tan romàntiques, noies?
4: Quin està ubicat, aquest llac?
2: El llac Rosa està ubicat al Senegal.
0: I com és aquest llac?
2: El llac és d'un color rosa potent, especialment quan és l'època de sequeres.
1: M'agradaria molt anar-hi, la veritat.
4: Sí, i a mi també.
0: I per què és de color rosa?
2: És rosa a costa de l'altíssima concentració de sal i la presència de l'alga d'una liella salina, que és de color rosa.
0: Ostres, que interessant!
1: Sí, jo n'he vist de fotografia i és xulíssim.
2: I voleu parlar del Rio Tinto?
0: Què li passa en aquest riu?
2: Doncs que la seva aigua és vermella a causa de l'altra concentració dels minerals i ferro que li ha portat a la NASA per realitzar estudis per buscar vida similar a la de Mart.
0: Wow, Leire, quantes coses saps!
1: Sí, sí, saps moltíssimes coses.
2: Moltes gràcies, noies.
4: Wow, ara que m'adono, la veritat és que estem aprenent moltes coses sobre el mar.
1: Tens tota la raó, l'Anna. Però espera't, que encara ens queden unes quantes seccions més.
0: Doncs endavant!
3: Sí!
1: Vinga, va, anem.

0: Noies, vosaltres sabeu fenòmens naturals de l'aigua, oi?
1: Doncs la veritat és que mai m'han interessat gaire els fenòmens del mar.
2: Ja ni a mi.
0: De debò? Doncs a mi m'interessen un munt, i a part en sé molts.
3: Leire, doncs a mi sí que m'interessen, però en total no sé quants n'hi ha.
2: Leire, tu em saps?
0: Esclar, mireu, us ho explico.
1: Sí, que jo tinc moltes ganes de saber-ho.
0: Doncs la veritat és que no existeix un nombre total definit de fenòmens naturals del mar, ja que són processos dinàmics i continus. Però si voleu, us puc dir algun fenomen que jo conec.
3: D'acord, però jo també en sé uns quants. Si voleu, també us en puc dir algun.
1: Vale.
3: D'acord, però comença tu, Leire.
0: Està bé, mireu. Els fenòmens que jo conec sobre el mar són, primer, tenim els atmosfèrics, que hi ha la pluja o els tornados, i també hi ha els geològics, que hi tenim els terratrèmols i les erupcions volcàniques.
1: Al mar? Hi ha erupcions volcàniques al mar?
0: Sí, sí, també n'hi ha. De fet, moltes illes sorgeixen fruit d'erupcions volcàniques.
2: Apat?
3: Doncs perfecte.
1: Per què dius perfecte?
3: Doncs dic perfecte perquè la Leire no ha dit cap dels fenòmens que jo volia dir.
0: Ah, ara ho entenc.
1: I quins són els fenòmens que tu coneixes?
3: Els que jo conec són els hidrològics, que hi ha tsunamis i inundacions, i també que hi ha els biològics, que es refereixen a les migracions i les plagues.
0: Ostres, doncs aquests fenòmens jo no els coneixia per res.
3: Noies, jo crec que ja hem dit tots els fenòmens del mar, no?
2: Sí, jo també opino el mateix.
1: Bueno, i ara que ja hem parlat de tots els fenòmens, per què no passem a la següent secció?
3: Vale, a mi em sembla bé.
0: Doncs continuem. Endavant!

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Noies, heu sentit mai parlar del projecte Pescaneta?
2: Sí, és un projecte per ajudar a netejar el mar i que no es morin els peixos.
1: Que interessant! Pescaneta, gràcies a pescadors i pescadores del país, treballa cada dia per retirar les deixalles i conservar la qualitat de les nostres aigües i de les nostres espècies. Amb la nostra activitat, ajudem a netejar el mar i a protegir l'ecosistema marí de la contaminació. Pescaneta treballa per protegir el Mediterrani.
3: Hola, sóc la Ainhoa i ara anem amb l'entrevista a un membre d'aquest projecte. Com et dius?
4: Em dic Sergi Pou i treballo a la pesca d'arrossegament.
3: T'agrada fer pescaneta? Per què vas escollir fer això?
4: Faig pescaneta i ho faig cada dia perquè des de sempre, doncs, des de la cofreria, hem treballat per d'aquesta manera sense que ens ho digués ningú, vaja.
3: Quants quilos de brossa acostumeu a recollir en un dia?
4: Cada dia, pues, depèn on treballem, pues, agafem més brossa o menys. Si pesquem una mica més a prop, agafem que uns de 60-70 litros cada dia. I si pesquem més lluny, pues, agafem de 30-40 litros cada dia de brossa.
3: Normalment, quin tipus de brossa us acostumeu a trobar més?
4: Normalment és des de bosses, plàstics, compreses, tovalloletes també, bueno, una mica de tot, però sobretot plàstics. I bueno, això intentem, pues, agafar sempre el màxim de brossa possible. No?
3: Moltes gràcies per respondre a les nostres preguntes.

0: bona tarda. Estem amb dos nens de cinquè. Com us dieu?
1: Jo, Aleix.
2: I jo, Hug.
0: Us agrada el mar i practicar l'esport nàutic?
3: A mi el mar m'agrada, aunque depèn de quin tros, però pot ser perillós. Però sí, jo crec que practicar l'esport nàutic és una cosa que no totes les escoles poden fer i pues, som uns privilegiats.
2: Té bastanta raó, l'Aleix. Som uns privilegiats per poder fer l'esport nàutic a cinquè, perquè hi ha escoles que ho fan a l'ESO. I sí, som uns privilegiats. I el mar m'agrada, com ha dit l'Aleix, parts. Perquè hi ha parts que són perilloses, però hi ha parts tipus, prop de la platja que són més tranquil·letes i més boniques.
0: Què és el que més t'agrada de l'esport nàutic?
3: Jo crec que poder com anar pel mar i tocar-lo i anar ràpid, no sé, és una sensació molt bonica.
2: A mi m'agrada bastant quan estàs al bar, al vaixell, i doncs veus, a vegades veus peixos, veus el mar passar, i també mola bastant si caus a l'aigua, sobretot amb el catamarà o amb l'open, que a vegades podies tirar-te a l'aigua i era allò bastant divertit.
0: Quin és el tipus de vaixell que esteu fent servir ara mateix?
3: Bueno, pues molts. Hem fet servir el catamarà, hem fet servir l'open i a mi, sincerament, que no sé, el catamarà i l'open. I fem catamarà gran i catamarà petit.
2: A inici vam fer vela normal amb els vaixells normals i després ja sí que vam canviar per sessions. Uns feien open, altres feien catamarà gran, petit, Bahia i no me recordo què més, però utilitzem aquells tipus de barcos.
0: Aquest és el que més t'agrada o en prefereix un altre?
3: Bueno, no sé, si tinc que escollir, l'anxa. Va molt ràpid, però dels que hem fet, pues, el que més m'agrada és l'open, perquè anaves amb parelles i a part et queies, tenies que tornar al barco i era molt guai.
2: Estic d'acord amb l'Aleix, l'open a mi també m'agrada bastant, però el catamarà, bueno, jo tinc bon record amb el Bahia perquè va ser un dia que hi havia bastant de vent, llavors anava molt ràpid i m'agradava anar ràpid, i a sobre que era un vaixell que corria bastant, no era el que més ràpid anava, però sí que anava ràpid.
0: Alguna vegada us heu fet mal practicant l'esport nàutic o tens alguna anècdota?
3: Bueno, pues jo un dia em vaig caure amb un amic que no sabia nedar de l'open i el vaig tenir que agafar, vaig ficar el barco bé jo sol i el vaig tenir que pujar al barco.
2: Jo me recordo quan vaig fer catamarà gran que me vaig caure a l'aigua i intentant pujar el barco se me va quedar encaixada de la mà a un lloc i sort que el vaig poder treure, però me va fer bastant de mal perquè era un lloc bastant estret i si no, no podia pujar.
0: Quin consell donaries a l'alumnat que farà aquesta activitat al futur?
3: Pues no tindre por i disfrutar-la, perquè hi ha alguns amics meus que tenen com por i pues no disfruten tant.
2: Sí, no tindre por i també saber disfrutar, saber treballar amb equip bastant, tindre paciència i també saber treballar en equip. I, bueno, no tindre-hi por al mar, si tens por. Saber nedar, això és molt important. I res més, jo diria. No tindre por, sobretot, i disfrutar molt. Però quan és molt, és molt.
0: Gràcies per respondre les nostres preguntes i adeu.
3: Adeu.
2: Adeu. Adeu.
0: Bona tarda. Ara estem amb alumnes de sisè. Com us dieu?
4: Jo, Bru.
5: I jo, Ona.
0: Us agrada el mar i practiqueu l'esport nàutic?
4: A mi sí m'agrada el mar, tot, bueno, sí m'agrada, i l'esport nàutic el practico amb el col·le, i és molt guai l'esport nàutic.
6: A mi també m'agrada i l'esport nàutic el practico al col·le i amb el meu pare, perquè faig algun esport.
0: Què és el que més t'agrada de l'esport nàutic?
4: A mi el que més m'agrada de l'esport nàutic és poder fer-ho amb els amics, aquí al col·le poder-ho fer-ho amb els amics. Després també m'agrada molt fer diferents tipus d'embarcació i ja està.
6: A mi m'agrada fer diferents tipus d'embarcació que potser sols no podríem fer.
0: Quin és el tipus de vaixell que feu servir actualment?
4: Bueno, cada setmana és com que anem canviant una mica, però jo aquesta setmana, bueno, la setmana passada, per exemple, vaig fer pa de suc, que em va agradar molt, perquè em passo l'estiu fent-ho, però també hi ha catamara i hi ha molts tipus.
6: I jo vaig fer open i va ser molt guai, menys caure, si caiem.
0: Aquest és el que més t'agrada o prefereixo un altre?
4: Jo prefereixo un altre. A l'open, al pa del suc, tot i que m'agrada, m'agrada més el catamara gran perquè és molt guai i és bastant gran i va ràpid.
6: Jo prefereixo el pàdel.
3: T'has fet mal, bueno, us heu fet mal alguna vegada practicant l'esport nàutic? O tens alguna anècdota?
4: Sí, jo una vegada, fora del col·le, vaig anar a provar l'esport nàutic i se'm va enrotllar una corda a la mà sense voler i la corda va començar a pujar cap a dalt i em va estirar la mà i em vaig fer mal.
6: I jo també fora del col·le que estava fent surf i vaig caure i no podia sortir perquè tenia la taula al cap i vaig passar molta por.
0: Quin és el consell que donaries a l'alumnat que farà aquesta activitat en el futur?
4: Doncs el meu consell és que s'ho passin molt bé i que vagin sense por perquè si no, no faran res, quasi.
3: Gràcies per respondre a les nostres preguntes. I adeu!
0: Adeu!
6: Adeu!
4: Adeu.

0: Cinera FM.
1: Doncs quan sona aquesta musiqueta és el moment del Kahoot, Marta.
2: És el moment del Kahoot, sempre tan esperat.
1: No podem fer una altra cosa, sempre tan esperat. I avui tenim doncs unes concursants de luxe que són ni més ni menys que la Leire. Un aplaudiment. Hola, Leire. També tenim a la Paula. Què tal? Tenim a la Cèsia, la Dènia.
3: Hola.
1: I la Lana.
4: Saludeu.
1: Dieu, què tal,
5: hola.
1: Home? El públic és que està, escolta'm, està al fort.
4: Quin públic és més entregat.
1: Per favor.
3: Gràcies.
1: Vale, a veure, anem per la primera pregunta del Kahoot d'avui. A veure, qui vulgui respondre, aixeca la mà i anem fent. Vale? Si vol respondre una, dues, el que vulgueu. Vinga, primera pregunta. Quin és l'oceà més gran de la Terra? A, l'oceà Atlàntic. B, l'oceà Pacífic. O C, l'oceà Índic. A veure, Leire?
2: La Paula té la mà aixecada.
1: La Paula, pensava que havia aixecat la mà ella.
6: L'Índic?
2: L'Índic?
1: L'Índic?
6: No.
2: L'Anna? La Lana no hi està d'acord.
6: B, el Pacífic.
1: Algú més? No?
6: Sí,
1: doncs, atenció, la resposta correcta és l'oceà Pacífic.
4: Supergran.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, un punt per la Lana.
2: Molt bé.
1: Segona pregunta. Com es diuen els moviments de pujada i baixada del nivell del mar causats per la força de la Lluna? Atenció. A, els corrents marins. C, els tsunamis. O C, les marees. A veure... Dènia.
2: La Dènia.
3: Les marees.
1: I la Paula?
6: Les marees,
1: les marees
6: també.
1: La Lana?
6: Les marees.
1: Doncs la resposta
2: la Leire,
1: correcta.
2: També, marees.
1: Sí, doncs pues és són les marees.
3: Hombre.
1: Molt bé. Pregunta número 3, segura aquesta. Diu, quin animal marí és el més gran del món? Atenció, és un mamífer, val? A, el tauró balena. B, la balena blava. O C, el calamar.

0: Mar gegant. Vinga, l'Anna.
1: La balena blava.
0: Balena blava. A veure, Dènia.
2: També la balena blava, Paula. Està clar.
3: Jo crec que també la balena blava.
0: I la Leire?
4: Balena.
0: Balena blava. Doncs jo crec que el nostre públic us dirà la resposta, perquè és correcte.
2: Yeah, yeah,
5: Gabriela. Ara ve la 4 de 4, és a nivell experto.
0: Sí, no? Bueno, va, a veure, aquesta ja és més complicada.
5: A veure, a veure.
0: Atenció. Com es diu la planta marina del Mediterrani que forma prats i és vital per al medi ambient? Atenció. A, Posidònia. B, coral vermell. O la C, l'alga de vidre. L'Anna.
4: Posidònia.
0: Bé, la Dènia.
4: O la...
2: les algues.
5: L'alga de vidre.
0: Sí. L'alga.
5: L'alga de vidre.
0: Paula.
3: No sé, crec que Posidònia, perquè sona com, no sé,
4: catalana.
0: Més sí, que... sí.
5: Posidònia. Sí. Com Poseidó. Sí, com
0: Poseidó.
5: Poseidó, que és el rei del mar.
0: Exacte.
4: Ai, espera, no.
5: Posidònia. Sí o no?
3: És que no sé què és la Posidònia.
4: Crec que s'han inventat, bueno, per mentir-nos,
5: Què et vibra?
0: Bé, el que et vibri, el que us...
3: És inventat.
4: L'insult.
5: No, és cap inventat.
0: No és cap inventat.
4: Llavors sí.
0: O sigui, el que us digui el cor, que us digui això.
4: Posidònia.
3: Jo crec que Posidònia, però, tio.
0: Vinga, va, doncs, atenció, la resposta correcta és Posidònia.
3: Sí!
0: Molt bé, molt bé. Veus com al final la intuïció no us ha fallat. Vinga, cinquena pregunta. De quin material està fet l'esquelet dels taurons? De A, de ferro i calci. B, d'ossos durs, com els humans. O C, de cartílag, com el nostre nas. Dènia.
2: El cartílag.
0: Paula.
3: Sí, jo crec que també el cartílag.
0: Doncs
3: jo.
0: És correcte.
2: Vamos.
0: I última pregunta del Kahoot d'avui.
5: Ho estan fent molt bé, molt bé. Equipazo.
0: Que cracs. La pregunta 6, l'última. Com es diu el lloc més profund de tots els oceans? Atenció. A, el Triangle de les Bermudes. B, la Fossa de les Marianes. O C, la Plana Abissal. Atenció, Paula.
3: La Fossa de les Marianes.
0: L'Anna.
4: El Triangle de les Bermudes.
0: I la Dènia.
2: El Triangle de les Bermudes.
0: Doncs atenció, la resposta... Paula, vols dir alguna
5: cosa? Sí, no.
0: No? Doncs la resposta correcta és la Fossa de les Marianes.
2: Everything's married.
5: El Triangle de les Bermudes, segons el que hem explicat aquí, és una zona misteriosa on hi passen coses.
3: És una llegenda.
5: Però no és la més profunda.
3: No, és que el meu germà no farà de dir no sé què de Triangle de les Bermudes.
0: Doncs fins aquí el Kahoot.

0: Bajo el Mar, què et
1: Bajo
0: sembla?
1: Del mar,
0: Bajo
1: m'encanta.
0: Del Mar, a fer, doncs,
1: el Molt bon rotllo, aquesta cançó.
0: Sí, és així... divertida. Vinga, a veure, atenció. Fem una mica, comencem el dilema que diu. A veure, molta gent pensa, doncs, que la culpa és només de qui llença la brossa a la platja, dels plàstics al mar. Recordem que molta gent, doncs, es troba plàstics al mar, i hi ha gent que no té consciència i no ho fa bé, no? I llavors, a veure, haurien de prohibir totalment tots els plàstics d'un sol ús, encara que siguin més barats? Vosaltres què en penseu? Per exemple, un plàstic que recobreix un dònut, per exemple, no? Aquests plàstics que són d'un sol ús, perquè obres, menges el dònut i ja està, i ja llences el plàstic. Què en penseu? A veure, l'Anna.
2: Jo crec que no.
1: La solució és prohibir el plàstic?
0: A veure...
1: Tu què dius, Paula?
3: Venga. Jo crec que prohibir no, però tipus, intentar com inventar un plàstic que es pugui reutilitzar.
0: Molt bé.
3: O algo així, no?
0: Seria bé, eh? Una proposta interessant. I després, per exemple, és responsabilitat de les fàbriques, dels governs, o nosaltres com a consumidors? Leire.
4: Jo crec que són una mica els tres, perquè el govern, per deixar que les fàbriques ho facin, les fàbriques... perquè ho facin, i nosaltres perquè tampoc hem dit que no als plàstics.
0: Exacte, molt bé. I què estaríeu disposats a canviar en el vostre dia a dia per salvar els oceans? L'Anna.
5: Jo el que faria és ficar com una normativa legal, o sigui que si no la compleixes, passa a la presó o alguna cosa, no sé.
0: O multa.
1: Ui.
5: Una presó no, però que...
3: És que si no, no ho fan.
5: Però pots... tenir molts problemes perquè sigui, si llencen un plàstic al mar o el deixen a la platja i el mar se l'emporta, pues, que ho prohibeixin perquè així el mar no es contamina.
0: Molt bé, què diu la Paula?
3: Jo també, com més o menys com la Lana, perquè és que si al final no fas que
5: no
3: tinguis alguna conseqüència, pues, si no ho fan i ho amaguen o algo, o sigui, és
5: tal
3: com
5: qual.
3: O sigui, no li fa res ningú, a veure, potser algú li ve i diu, no contaminis el mar, però no tindran ninguna conseqüència.
5: Mira, alguns ho fan, però alguns no.
0: Alguns no. Mira, ara que esteu parlant d'això, doncs parlem també dels os marins i els aquaris, no? Alguns creuen que els aquaris són necessaris per conèixer els animals i protegir espècies, però altres creuen que no hauria de ser així, perquè els animals han d'estar en llibertat. Podem aprendre a respectar un animal si només el veiem a través d'un vidre o fent un espectacle?
5: No.
0: Què en penseu?
5: No.
6: No.
0: No, no?
5: Jo crec que no.
0: Molt bé. I què diu la Paula?
3: Que potser tindrien que fer com si agafes un animal. També hi ha vegades que agafen l'animal i deixen, tipus, agafen, per exemple, la cria i deixen la mare allà. O sigui, podríem agafar també com... o no agafar ningú i el, pues, a veure, també seria una mica car, però com amb un submarí o algo.
0: Sí.
3: Tipus, mirar el mar amb un submarí,
0: sí.
3: Com alguna fet... campanya que digui...
0: Per exemple, les Illes Medes. Pots
3: sí,
0: veure
3: com,
0: els peixos,
3: excursió,
0: no?
3: En submarí per veure els animals,
0: sí,
3: i
0: sí.
3: Així no ficar-los allà en una cosa de vidre superpetita per mirar-los allà.
5: I si no els veus, pues mala suerte.
0: Sí, no, clar, pobrets estan lliures, clar.
1: Exacte, necessiten llibertat.
0: Bueno, jo crec que ja m'heu contestat les preguntes d'aquest espai.
1: No ho veuen
0: just. I ara, per últim, explorar una mica l'espai o explorar l'oceà. On hauríem de gastar els diners? En buscar vida a altres planetes o descobrir les espècies que encara no coneixem als nostres abismes? A veure, Leire.
4: Aviam, jo crec que els dos són necessaris, però, en la meva opinió, crec que destinen més importància i més diners a explorar altres planetes, que també és important, però, no sé, jo crec que estaria bé també canviar una mica i explorar els oceans per, pues, potser trobar més tresors o vaixells inundats i també explorar misteris científics i tot això.
0: Paula.
3: També com... mig, però més al mar, perquè és com, encara no hem descobert tot el nostre planeta, és com, no anirem a descobrir un planeta que quan encara no hem descobert tot el nostre planeta, saps?
0: Molt bé. L'Anna.
5: Jo penso igual que la Leire la para la mateixa vegada. O sigui, lo de que descobrir nous planetes també seria guai, però lo del mar és més important perquè potser hi ha espècies més marines.
0: I ho tenim més a prop, no?
2: Sí. I perquè tenim que descobrir el nostre planeta, perquè no l'hem acabat de descobrir. No és com...
0: I la Dènia què diu?
6: Jo també dic que potser els dos serien bé gastar els diners, però jo crec que seria millor els planetes perquè, per exemple, si la Terra s'anés a morir, pues, intentar encontrar un altre lloc o si no...
0: Un altre planeta on viure. No?
1: Però potser si la cuidem...
0: Clar,
1: no caldrà.
2: Si descobrim noves espècies, imagina't, descobrim noves espècies que tenen alguna cosa que ajuda a que el món estigui bé i després no contaminem el mar, doncs el món no es morirà, saps?
6: Bueno, pues canvio d'opinió.
4: Bueno, però potser ens passa com a Interestelar.
0: Què és això? És una pel·lícula.
1: És una pel·li.
2: Es cae un meteorito.
0: És molt xula, és molt xula.
1: Molt xula.
0: Ara que està tan de moda, no?, això d'anar a l'espai, que hi ha, per exemple, aquesta nau que ha anat cap a la Lluna, que està fent aquesta volta.
4: L'Artemis 2.
2: És veritat, em va sortir un vídeo que van perdre comunicació durant com un munt de temps.
0: Sí,
2: i van estar allà com en silenci a la cara oculta de la Lluna aquella.
0: Exacte, que anaven a veure què hi havia. Molt bé, i vosaltres, per acabar, quins secrets creieu que s'amaguen al fons de l'oceà? Medicines, energia... Què creieu?
1: Que potser poden ajudar-nos, no?
0: Exacte.
1: A veure, pensem, imaginem...
0: Vinga.
1: Una ronda. Leire.
4: Aviam, jo crec que poden haver-hi secrets de la història, com per exemple vaixells inundats o tresors que encara no s'han trobat i que podrien explicar coses de la història, i també misteris científics com energies o alguna altra espècie que encara no haguem trobat o algun fenomen.
0: Mm-hmm. Molt bé. Paula.
2: Jo també començo més com la Leire, perquè és com... No saps el que et pots trobar, potser et trobes, no sé, una espècie que mai hem vist a la vida i que potser ens ajuda a fer algun descobriment o alguna cosa així. O també com vaixells inundats que ens expliquin alguna cosa de per què existeix alguna cosa o per què el món és així o alguna cosa així, saps?
0: Molt bé. Dènia.
6: Pues podríem buscar animals molt estranys que mai ens... que potser que pensaven que estaven extints, mm-hmm, però...
0: Però encara no.
6: Sí, i espècies noves per estudiar, o no sé.
0: I la Lana?
5: I jo crec que podríem, que no més que secrets, però com... Si, per exemple... Han anat uns tripulants a viatjar en vaixell a algun lloc o en un lloc profund del mar i llavors han tingut un accident i pues, s'han esfonsat, mm-hmm, pues, i si sobreviuen, pues... Que intenten... No, res.
0: No passa res.
2: Que intentin com... A veure, no crec que sobrevisquin, però si sobrevisquin...
1: Amb la mostra literària, no? I tenim la imaginació a tope.
2: Però l'Anna, si per alguna raó sobrevisquessin, les podríem fer com un qüestionari o algo, no? Però no crec que sobrevisquin, perquè al final és com... Si la nau està estrellada, pues... Es queden sense oxigen.
4: Bueno, si algun intel·ligent... Però ha sortit.
5: Jo m'imagino trobar-nos un mar com un planeta, o sigui, com un món diferent.
1: L'Atlàntida. La ciutat perduda.
2: Exacte. Sí, com si, no sé, com... Tipo, estàs així al mar i després és com que algú fa que vagis cap a baix i després et trobes com una ciutat perduda, com dius, com, i allà pues, trobes... Una altra forma de vida.
1: Mare.
2: I com...
0: Carai, doncs, escolteu-me.
1: Estem a tope, Juanito. Estem a tope. A punt per Sant Jordi, ja estem.
0: A tope. Bueno, i vosaltres creieu que anar a l'espai Què és més perillós, anar a l'espai exterior o a la Terra? O sigui, aquí a dins de l'oceà, a buscar l'oceà. A veure, qui m'ho vol dir? Així ràpidament, que no tenim gaire temps. L'Anna.
5: Espai exterior, perquè si et creixes sense oxigen ja et mors. I si estàs al mar, algú pot anar a buscar-te i sobreviure-te.
0: Molt bé. Dènia.
6: Dic el mateix de l'Anna, perquè et quedes sense oxigen i si existeixen els aliens i et sequestren i després fan experiments amb tu, doncs pues estàs cagat.
0: Estàs cao, ja. Paula.
2: Jo també, perquè és com, si estàs a l'espai, és més car anar a l'espai que anar al mar, perquè al mar al final és com, pots nedar, saps? O sigui, a l'espai tu surts una no mica a l'espai i ja et congeles i et mors i també, com diu la Dènia, potser hi ha alienígenes que fan experiments amb tu o alguna cosa així.
1: Però estem parlant de baixar a les profunditats tipus fosa de les Marianes, clar.
2: Ja, però és que...
0: Home, necessites un equip important, també.
2: No, però a l'espai... Bueno, els dos són com super mega perillosos, però no sé.
1: I per últim...
0: Leire.
4: Aviam. Els dos són molt perillosos perquè, bueno, et poden passar coses, no hi ha res assegurat. Però, no ho sé, jo crec que a la Terra tenim més recursos i a l'espai, si et quedes allà, pues, potser ningú no et pot anar a buscar ni res. Però, en canvi, al fons del mar, almenys algun altre equip més equipat pot anar a buscar-te.
0: Ja està més a prop.
4: Sí, i tens més coses per sobreviure.
2: Sí, perquè veus
1: en qüestió de rescat...
0: Ah, està bé.
1: Sí, si ho mires des del punt de vista de rescat, potser és més fàcil rescatar els que estan a les profunditats que els que han posat.
2: A l'espai és com, tens que construir un coet, tens que fer no sé què, i si el coet surt malament... Però és com, a l'espai és també moltíssim més car, perquè és com...
4: Sí. I també
5: que si se te trenca el coet, tu no pots anar a la Terra directament perquè hi ha la capa amb el foc i et pots
2: desvanecer.
0: Molt bé, doncs, noies, escolteu-me, he fet aquí un debat molt la mar d'interessant. Aquí tothom ha dit la seva i hem dilucubrat aquí sobre moltíssims temes sobre l'oceà, l'espai, ara que està tan de moda. I res, moltes gràcies.
6: De res.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Bé, aquest programa ja arriba al final.
1: A mi m'ha agradat molt el programa d'avui.
2: Sí, ha sigut molt interessant.
1: A més, ha sigut supercut i estètic. Menys aquells animals tan fastigosos.
2: Leire, no és per ofendre, però no diguis aquelles coses perquè das cringe, ets com molt superrara i pija.
1: Sí, tens raó, ja callo.
0: Us ha agradat aquesta superexperiència repetiblement increïble?
3: Sí, m'ha encantat.
0: A mi, sobretot, l'apartat de les llegendes marines.
2: A mi m'ha agradat més l'apartat d'animals marins estranys.
1: A mi també, perquè hem pogut esbrinar coses superinteressants sobre animals marins.
0: Oi que sí?
2: Noies, em sap molt de greu per tallar-vos, però hem de marxar.
0: De debò? No et podem quedar una estoneta més?
2: No, però si et vols quedar vol dir que tu has passat superbé, igual que totes.
1: Sí. Doncs fins aquí aquest programa tan xulo i supermarítim. Som la Paula, la Dènia, la Cèsia, la Lana i jo, la Leire. I això és...
4: Cinera FM!
5: Ràdio Arenys, la primera.
6: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
7: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
14: Bona tarda, són les 7.
15: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
14: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont, Jordi Fortià.
16: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
17: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
14: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
16: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
14: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
16: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
18: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
14: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
16: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
19: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
14: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
16: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
20: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
14: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
21: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
22: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogor. En vista les immediates hores, de núvols en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Tenim algunes incidències, no provoquen grans cues, però les comentem. Un accident a l'autopista B23, Esplugues de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aturades de moment de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, com et deia, d'entrada a Barcelona a causa d'un accident. I a la C-17 hi tenim unes obres ja a la zona de les Masies de Voltregà, obres en sentit nord, sentit Ripoll, aquí aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, a banda d'aquestes petites incidències, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistia, la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que dicta el TC, avalant amnistia a la malversació, sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte d'encascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar la resolució del seu recurs.
0: Doncs, entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però l'exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participarà en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals al professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% de l'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Luisa Conejeros.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Doncs precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra d'Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer apunt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar a un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest dissabte passat a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres residencials residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi.

0: Taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellvé.
1: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
2: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
3: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
1: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
0: I la Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.
4: La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic.
0: Montse Huguet.
5: Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals el podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
6: Hem aprovat el nou catàleg de serveis del 2027, un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, per implementar, posar en marxa totes aquelles iniciatives que necessiti en cada moment i que, insisteixo, tingui a veure amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió social i la equitat territorial.
5: Per primera vegada, la Corporació Supramunicipal ha avançat l'aprovació dels tres instruments econòmics al setembre perquè els consistoris tinguin més marge d'actuació per decidir a què els dediquen de cara a l'any següent.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
7: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
8: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillós, ha defensat aquesta mesura.
9: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, doncs, els seus veïns i veïnes doncs, tenen

0: a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
1: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
2: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener, David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
5: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina. Demà a la nit, les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. De fet, les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
7: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
6: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa està presentant ara mateix el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació la temporada passada. Blanco agafa l'Europa en zona de descens, després que només hagin sumat un punt de 12 possibles a l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats ocupen la darrera plaça del descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
8: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui. Serà complicat, ja hem vist en aquesta lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I, bueno, sabem que el Castilla és un bon rival, amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que, bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo, i veurem demà.
6: I en ciclisme, la Baixcicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
9: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
6: I per acabar, l'Ali, un apunt en waterpolo, perquè 8:45 del vespre el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la Divisió d'Honor masculina.
2: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
14: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
13: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
14: Dilluns, dia de descans.
13: Telèfon 93 792 35 46.
14: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
15: Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
15: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
16: 93 792 0440.
15: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
16: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
17: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
18: Com pot ser, si sempre feu fotos?
17: Sí, però no són de veritat.
18: I si li regalem un reportatge?
17: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
19: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
20: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
21: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
20: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
22: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
23: Ràdio Arenys.
2: Bona tarda, són 8:15.
24: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont. Jordi Fortià.
25: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
26: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
25: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
2: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
25: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
0: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
2: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
25: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims que, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
25: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Ninfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
3: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
2: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
6: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogor. En vista a les immediates hores, de núvols en tindrem poquets. Alguns s'aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de molta calma ja en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes, i ara ja està baixant el volum de trànsit en general. No tenim constància de cap gran incidència. Per tant, a banda d'alguns trams més carregats a les rondes de Barcelona, el que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistiar la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara, el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió, on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que es dicta al TC avalant amnistiar la malversació sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte en cascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar a la resolució del seu recurs.
0: Doncs entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses al els fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Mumbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, Infraestructures i Català i Currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: També el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra a Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer punt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de l'Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
0: En successos, una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona ha caigut aquest dimarts a la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. De moment, Rodalies no pot confirmar, però, si hi ha persones ferides. Com a conseqüència de l'incident, l'estació ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzin l'L1 de metro per continuar amb el trajecte. Precisament aquesta setmana han començat les obres de millora d'aquesta estació, amb un pressupost de més de 300.000 euros. Els treballs servirien per reformar integralment el vestíbul amb l'objectiu de modernitzar els espais, millorar l'accessibilitat i reforçar l'eficiència de les instal·lacions. Seguirem pendents d'aquesta última hora, però també els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest de dissabte passat a la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Doncs desarticulant una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres residencials residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, això sí, dels comuns. Carina Bebé.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades al servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Premià Mèdia i Ràdio Palafolls.
18: A Premià de Mar s'obre la inscripció per participar en un escape room literari que tindrà lloc a la Biblioteca Martí Rosselló en el marc del Festival Premià del Mal. L'activitat titulada Els llibres prohibits convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar unes obres que el govern ha ordenat cremar. Els participants hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes per trobar els llibres amagats. L'activitat també permetrà descobrir el funcionament de la biblioteca i alguns recursos literaris juvenils. L'escape room es farà dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí.
19: A Palafolls aquest matí s'han obert les inscripcions per poder participar de les visites al castell de Palafolls el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. En menys d'hora i mitja s'han esgotat les entrades per aquestes visites en la part teatralitzada, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs a les excavacions. Aquestes reserves es poden fer a través del formulari que trobareu a www.palafolls.cat. Recordem que el castell de Palafolls reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
20: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia, una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
21: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
20: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina demà a la nit. Les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. Les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa ha presentat el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapolat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació i també té passat al filial de l'Espanyol. Blanco ja ha fet les primeres declaracions com a entrenador de l'Europa.
4: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui, que podem anar cap amunt, millorar, a poc a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot.
2: Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que l'equip només hagi sumat un punt de 12 possibles en l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Real Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats també ocupen zona de descens, però en cas de puntuar sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
5: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui. Qui vingui serà complicat, ja hem vist en aquesta lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser, i bueno, sabem que el Castell és un bon rival amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo i veurem demà.
2: En ciclisme, la Baixcicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
6: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un parell de punts, perquè en waterpolo, a 9:15 del vespre, el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina. I en futbol sala, l'Esparreguera rep el Pinsec Aragonès en la primera ronda de la Copa del Rei a partir de les 9 del vespre.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons ha informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
2: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
0: Ràdio Arenys. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, Tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.
7: Diferents són les persones que ens escolten, diferents són les persones que cada dimarts ens trobem aquí en el punt de l'interrogant i ens plantegem un interrogant, el d'avui. On neix la culpa quan posem límits? Farem possible aquest programa avui el Joan Ripoll, què tal?
8: Hola, gràcies, president.
7: Benvingut. També està la Carmen Vera, què tal, Carmen?
9: Hola, molt bé.
7: Benvinguda. Hola. També està amb nosaltres la Montse Vallès, que ella ve de Banyoles, eh?
10: Moltes gràcies per convidar-me. Perfecte. I molt de gust estar amb vosaltres.
7: Perfecte, molt agraït. I també està la Fina Trullàs, què tal, Fina?
11: Un plaer, com sempre, aquí compartint aquests moments.
7: La Fina ve de Sant Jordi d'Esvalls. És d'agrair que dues persones es desplacin per poder fer el programa del punt de l'interrogant. Qui us parla, doncs, el Francesc Coll i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Avui, on neix la culpa quan posem límits, ens presenta el guió la Fina Trullàs. Quan vulguis, Fina.
11: Podem posar límits sense sentir-nos culpables? On neix la culpa quan posem límits? En la psicologia contemporània parlem de mentalització, metacognició, afectivitat mentalitzada, confiança epistèmica, conceptes diferents que apunten, en el fons, a una mateixa capacitat: poder observar què pensem, què sentim, interpretar què passa en l'altre sense perdre el contacte amb el nostre propi criteri. I pot ser aquí comença el conflicte, perquè podem saber racionalment que tenim dret a posar un límit i tanmateix sentir culpa quan el posem. Per què? Perquè aquesta culpa no sempre neix en el present. A vegades ve de lluny, d'allò que vam aprendre sobre agradar, obeir, cuidar, evitar el conflicte i no decebre. El cervell aprèn patrons de protecció, però el que un dia ens va ajudar a conservar un vincle pot deixar de ser necessari quan ja som adults. Aquí em ve al cap una història de la mitologia grega, Ariadna i el seu fill. Ariadna dona a Teseu un fil perquè pugui entrar al laberint, trobar el Minotaure i, sobretot, trobar el camí de tornada. Però m'agrada pensar que de vegades nosaltres també tenim fils apresos. Aprenem molt aviat què hem de fer i per no perdre a l'altre. Agradar, anticipar, cuidar, callar, evitar el conflicte, no decebre. I pot ser allò que un dia ens va ajudar a sortir del nostre laberint continua guiant-nos. Anys després. Aleshores apareix diferents preguntes. Com sabem si aquest fil encara ens protegeix o si ara ja ens impedeix caminar lliurement? Quan sento culpa per dir que no, estic davant una resposta real o davant d'un patró après? Quina part d'aquesta emoció pertany al present i quina ve de la meva història? Podem tolerar que algú ens decebi amb nosaltres sense interpretar-ho com que hem fet alguna cosa malament? Podem entendre la culpa sense haver d'obeir-la? Una cosa és saber fer alguna cosa malament, és a dir, haver fet alguna cosa malament, i una altra és sentir que estem fent alguna cosa malament perquè algú no està content amb nosaltres. La culpa és una emoció que apareix quan percebem que hem transgredit una norma, hem perjudicat algú o no hem complert allò que creiem que havíem d'haver fet. Podem sentir una emoció, la podem acollir, escoltar, entendre. El que sí que podem triar és què en fem d'ella, d'aquesta emoció, quina conducta decidim prendre. Perquè sentir no sempre és triar. Actuar, sí.
7: aquí has fet el guió fins aquí. Pensava que hi havia aquí, perquè jo he destacat una cosa que després has afegit.
10: Sí,
7: també.
10: Bueno, és...
7: Bé, d'acord.
10: És el que hem posat a la càpsula.
7: Molt bé, d'acord. No, bueno, està bé.
10: Bueno, si voleu
7: també
10: ho llegeixo, un moment.
7: També ho pots repetir, sí.
10: Pot ser posar límits, no és aixecar una paret.
7: Mm-hmm.
10: Pot ser és aprendre a posar cada cosa al seu lloc. Jo al meu lloc, tu al teu. La meva responsabilitat amb mi, la teva amb tu. I entre tots dos, un espai on el vincle pugui respirar.
7: Molt bé, molt agraït. Fina, t'agraeixo el teu guió, que avui penso que, com tots els debats, ens donarà de poder parlar-ne àmpliament. Joan, què t'ha semblat? Què destaques d'aquest guió i què hi afegiries?
8: Bé, afegiria... Començaré per l'afegiria. Afegiria... Potser que ja en parlarem d'ampliar el concepte o el que podem entendre per límit. I què destacaria? Sí que destacaria el tema de... que és una cosa que s'aprèn, o si t'hi fixes, o no aprens mai, però que les relacions humanes, per ser, sempre implica provocar decepcions, d'alguna forma. Quan te relaciones amb els altres, arriba un moment que potser has de provocar una decepció, no complir les expectatives que els demés tenen sobre tu. I esquivar, evidentment, sempre que t'utilitzin o que manipulin. I, clar, els límits en aquest aspecte són la clau.
10: Uh-huh.
8: I la clau, de fet, al final, només és una altra que estimar-nos a nosaltres mateixos i respectar-nos més.
7: Perfecte. Montse, què destacaries d'aquest guió que ha fet la Fina i què hi afegiries?
10: Bé, jo m'agrada molt la metàfora del riu, vale? I els límits per mi són la llera, o sigui, el que conté el riu, perquè el riu és la persona, és aquesta persona que... aquest cabdal, no?, que a vegades salta, a vegades va esbarat, a vegades va amb una plana, però si té una bona llera, si té un bon contenidor, allò no s'escapa i no es perd. Vale? I aquest jo penso que és la metàfora que més m'agrada sobre els límits, no? És això, és donem-los un bon contenidor perquè ells puguin anar amb les seves emocions per la vida i trobin la manera de com saltar les pedres, de com passar pel camí, però sense perdre's.
7: D'acord. Carmen Vera, què destacaries d'aquest guió i què hi afegiries?
9: Jo remarco el tema de la responsabilitat que té cadascú per ser, no? I això comporta, de vegades, sovint, haver de posar límits a mi mateix, als altres, no? Si cadascú fos responsable d'ell mateix, probablement el món estaria molt millor, no? I cadascú ja sabria una miqueta els límits, però no és així, evidentment, no? Però remarco això de la responsabilitat i llavors afegiria potser que com, de quina manera posem els límits, de quina forma. I el tema de les formes, de vegades cal ser creatiu, es pot ser creatiu, hi ha moltes maneres de fer-ho i d'algunes formes que potser fins i tot l'altra ni se n'adona, però hi pots donar la volta, no? Això és el que afegiria.
7: Perfecte. Jo, per la meva part, Fina, destacaria que, esclar, jo com que m'ho he marcat, que ho destacaria i no ho has llegit al final i després ho has llegit, doncs és aquest tros final. A mi m'ha agradat del teu guió això. Potser és aprendre a posar cada cosa al seu lloc, jo al meu lloc, tu el teu, la meva responsabilitat amb mi, la teva amb tu, i entre tots dos un espai on el vincle pugui respirar. Penso que això defineix molt bé aquest guió d'avui, on neix la culpa quan posem límits. Ara bé, hi afegiria que, clar, a vegades una paraula que un pugui posar, i sobretot si és en el WhatsApp, que ningú escolta la veu, sinó que és la teva pròpia veu que interpreta de la manera que allò pot haver estat escrit.
10: Sí.
7: I llavors aquella paraula pot ser tan mal interpretada que pot crear una enemistat, no? I llavors aquí penso que val la pena abans d'interpretar, agafar-s'ho malament i entrar en discussió, no costa res fer una trucada, o si ja saps com és aquella persona, pues, per què enfadar-te? Si dius ja sé com és i no és un límit. O sigui, aquella paraula, per al qui l'escolta, potser sí que és un límit. Ha quedat com amb un límit, no? Vine.
10: Va, una mica va. Això... quan en Joan parlava, no? I diu, potser faltaria aquesta definició de límit. Clar, podem desenvolupar una mica, no? Perquè hi ha el límit emocional, el de responsabilitat, el de conducta, no? Relacional, responsabilitat, no? I podríem aquí entrar una mica en aquest concepte més per entendre el concepte límit, el concepte culpa. Però m'ha agradat molt el que ha remarcat, no? En Joan, aquest respecte, aquest estimar. Jo penso que des de l'estima, des del respirar, no, que m'alliga molt també amb la metàfora de la Montse, que parlava d'aquest riu, no, però sobretot el que m'agrada és aquesta calma, no, com posem límits des de la calma, perquè molts cops, com que no ens atrevim

0: sentir l'altre l'emoció, no? L'emoció, què estàs sentint, no? Què m'estàs fent sentir a mi, què m'estàs fent sentir a tu, no? Però, bueno, també la Montse parlava abans de la, una gran etapa, no? Difícil, a vegades, que és l'adolescència, com posem límits en aquesta adolescència, no? Que és que aquí és el conflicte entre... Han desenvolupat el sistema reptil, el sistema límbic, i és que a l'adolescència ens estan demanant que ja no volen que nosaltres formem part del seu prefrontal, no? Mm. I aquesta separació del prefrontal, no? Apartant-se, no? Deixar aquest espai, no? Aquest espai perquè pugui respirar, no? Aquest vincle perquè pugui respirar, penso que també és important, no? Però una mica això, Carme, penso que la resposta bàsica, més que buscar tècniques, que això en podem trobar moltes, per mi hi ha una premissa o un fonament, que és fer-ho des del sentir, des de l'estima, com deia en Joan, també, des de la calma, com deia la Montse, i una mica, no?, com deies tu, Francesc, no?, cada cosa al seu lloc,
1: No apuntant a l'altre, vols dir, no? Sinó com et sents tu...
0: I com se sent l'altre a l'hora de posar-li.
1: Sí.
0: Però no des de...
1: Està
0: bé, exacte. Sinó és... Enronem-ne, respirem-ho, no? Creem aquest diàleg. I el que dèiem, i a vegades si aquest diàleg no hi pot ser-hi, tampoc no passa res, no resoldre-ho avui. Podem resoldre demà passat, no? Lo d'aquesta calma.
2: Bé, lo de la calma... Bé, a vegades l'espai no hi és, perquè bé, la situació a vegades, com tu has dit, Fina, a vegades arribem a un punt de posar límits en els que s'ha acumulat moltes circumstàncies i moltes històries i molts malentesos i moltes renúncies per part d'un. I quan arriba el moment de posar límits, potser no és el moment, sí, amb aquest te diria dona'm espai, però és possible que no hi hagi l'espai, vull dir que aparegui el límit per una necessitat, diguéssim, orgànica. Cal que ara mateix jo posi un límit perquè ja no aguanto més. Ara, com ha dit ben bé la Carme, i això també ho tenia, és molt important, que és una pregunta que també me va venir al cap quan estava llegint, és bé, molt bé, límit, i com el comuniquem. I és evident que amb aquesta calma i amb aquesta serenitat, però i amb respecte i amb fermesa, i ara estic parlant, i tot això és molt maco, cal trobar-se. Però si reflexionem, si tenim aquest espai de 5 minuts per reflexionar, potser és el camí en el qual nosaltres podem plantejar aquest límit. I independentment de que l'altra persona el pugui assumir, que això també és una qüestió que hem de tenir present. Que nosaltres posem un límit no vol dir que l'altre que tenim davant estigui decidit a assumir-lo. Llavors, aquí tenim unes altres qüestions. Però d'això avui no en parlarem.
3: Bueno, però sí, perquè d'una manera o una altra, penso que la Fina ho senyales aquí quan diu interpretar què passa en l'altre sense perdre el contacte amb el nostre propi criteri.
0: Sí, és important.
3: No? O sigui, jo m'he posat això. No hauria de ser que l'altra persona... que es manifesti, que si està dolgut, no? O sigui, jo puc parlar amb les meves paraules i l'altre les pot malinterpretar i llavors queda dolgut, no?
1: Sí.
3: Pues ho ha de manifestar-ho, ell, no guardar-s'ho i després guardar rancúnia i després ja no parlar-te més i tu llavors amb el temps has d'interpretar que està dolgut i però de què està dolgut, i llavors has de preguntar-li que t'he ferit amb alguna paraula, doncs perdona, no? Però no era la meva intenció o en aquell context no anava d'això. Montse, que semblava que deies que...
0: Bueno, jo sí, crec que quan posem un límit hi ha d'haver també una actitud de diàleg, d'escolta de l'altre, perquè per descomptat hi ha coses que ens influeixen de l'altre quan ens respon, perquè tu poses el límit amb consciència de que allò que li estàs dient és pel seu bé, vale? Perquè ho necessita, perquè està anant per un camí que no toca, però ell potser no ho rep d'aquesta manera i el rebot i et diu el que sigui, no? I tu en aquest moment has de ser capaç d'estar a l'escolta, però també de poder situar
4: què de lo que està passant ve de tu?

0: o bé del seu malestar, o bé de com me sento jo quan això ho he de posar sobre el paper, sobre a davant de tothom, no? I la gent me mira i diu, ui, nena, potser t'has passat, saps què vull dir? Mm-hmm. Però, clar, si volem realment que el límit sigui efectiu i el puguem mantenir, hem de tenir clares totes aquestes coses, o sigui, hem de ser capaços de situar la mirada en el lloc que toca, de saber què del que està passant ve de mi i què ve de l'altre, i poder respondre sempre des de l'afecte. És que és el que costa. I jo, al contrari d'ell, sí que estic d'acord que hi ha moments... D'en Joan, perdona, Joan, que no me'n recordava el nom. D'en Joan, doncs, que diu, a vegades no estem... Bueno, estem nerviosos, és una situació que ens supera, no sé què. Sí, però si tu poses un límit en una situació d'aquestes, difícilment el podràs mantenir. Mm. Perquè segur que faràs d'una manera... alguna cosa es passarà de lloc, no? Que anem parlant pegades, fina.
1: El riu es desborda.
0: El riu... Sí. Bueno,
1: surt de mare.
0: No, tu no estàs... no ets capaç de contenir en aquell moment, perquè tu no estàs bé amb tu mateix, tu no estàs controlant-te tu mateix, com estàs, com reps allò, com ho dones. Llavors, si tu no controles això, és molt fàcil que posis un límit sobrepassat... I llavors, al cap de dos dies, digues, bueno, va, ja està, ja l'hem, no? Ja l'hem cagat.
2: És com una mica contradictori, no? Exacte. Posar un límit i estar sobrepassat.
0: Exacte.
2: Bueno, no sé, és el que m'arriba a mi, perquè totalment, quina credibilitat té.
0: Totalment.
2: Però en algun moment és així.
0: Sí, sí.
3: Una mica, és que parlem de tot això, no? I aquest és l'ideal, no? I aquest és el que ens agradaria fer. Però què ens passa quan el nostre passat potser venim d'altres patrons? Hem tingut un aprenentatge vicari, encara que ens treballem, però quan nosaltres estem molt cansats, la resposta no ens ve del prefrontal, des d'això que estem parlant ara, de la calma, el sistema límbic regularitzat, sinó ens ve del sistema reptil. I el sistema reptil és aquells patrons que, tot i treballant, a vegades en surt. Per mi això també, i penso que és una cosa a reflexionar, aquí apareix la culpa. Però, bueno, jo parteixo que la gent és bona gent, són bones persones, i a vegades pues, tampoc no ho fem tot el que ens agradaria fer-ho bé. No? I, bueno, una mica això, no? A vegades, pues, bueno, sí, l'espai aquest, no? El que deia en Joan, no? A vegades és que toca resoldre aquell moment i mira, hi ha el recurs que hi ha en aquell moment, o el temps que hi ha, no? És, o... Bueno, una mica aquesta, no? Aquest manifest també, no? De manifestar-ho de qualsevol manera. Jo parteixo d'aquí, de també el passat ens marca, el moment ens marca, i després una de les coses que potser aquí en parlem, però penso que és important també posar-ho sobre la taula, és aquella necessitat. Som animals de companyia, necessitem una bona xarxa amb criteris, que el nostre xarxa, el nostre entorn també ens fiquin nosaltres límits, poder trucar aquella amiga i dir, ostres, això, i acceptar aquesta obertura, aquest, bueno, doncs avui no ho he fet tan bé, no passa res, demà ho faré millor, i demanar ajuda doncs a la gent que ens està envoltant, no? I penso que és important tenir aquesta bona xarxa de bons tractes, no quedar-nos aïllats, no?, amb el nostre problema, el nostre conflicte, no?, perquè si no, no tenim una mirada més oberta al món.
2: Mm. No? I persones que et diguin, sincerament, si veuen alguna cosa en tu que te la diguin, no?
3: Sí, en carinyo.
2: Perquè, clar, les persones que més t'estimen probablement t'ho diran més, no? No, no sé, i potser les que no tant, doncs et diran altres coses, però no et diran la veritat, no sé, jo...
3: Bueno, la profunditat,
2: una mica,
3: no?
2: La profunditat. La profunditat no està renyida amb les coses que són, sense haver-te de barallar contínuament. Jo també volia remarcar una cosa, si és possible, en les relacions més properes, almenys en la meva experiència, clar, les relacions més properes surt més aquesta part més primària, no sé com dir-ho, no? I amb les relacions que no són tan properes ens costa més dir posar límits, almenys a mi.
3: Tothom.
2: Jo no sé si li passa a tothom, però és que és així, no? Mm-hmm. Costa molt més dir les coses que realment ens passen per dins a persones que no tenim en el nostre cercle més proper.
3: Bueno, en els espais segurs, no? Quan nosaltres estem
2: segurs,
3: en un espai segur dins el món familiar, no? Sí. Dins d'entorns segurs, evidentment, ens podem deixar anar
2: aquí
3: molt més.
2: Aquí potser massa i tot.
3: I a vegades perdem, no?, aquest filtre, no?, el que està bé o no.
1: Clar, aquí entraríem dintre de l'entorn familiar, la relació de parella, la relació amb els fills, s'han de posar a vegades límits per poder-nos entendre. I a dintre de la societat, doncs també cal posar límits, eh? Sempre penso que cal posar límits quan es nota que ens volen trepitjar d'una manera o una altra sobre aquella iniciativa o acords que hem après, o sigui, amb una parella, amb una família, amb els pares i els fills, pues, escolta, no, és que és així, no? I s'ha de posar límits, no? Un no, un sí, o com cal, i peti qui peti, que diu amb un entorn familiar, no, peti qui peti.
3: Perquè, bueno, sí, perquè els límits són saludables.
1: Clar.
3: Els límits, per mi, són saludables.
0: Sí. Però de la mateixa manera, si canviem, doncs, esclar, jo pensava que anava més situat als infants i als joves i tot això, però si va referit a la família, també posaria la feina.
1: Clar.
0: O sigui, la feina, sí, també hem de ser capaços de posar molts límits i, bueno, i s'han de posar.
2: I costa.
0: És que i costa, però s'han de posar.
2: Sí,
0: s'han de posar.
2: Sí, sí.
0: Bueno, costa, però s'han de posar.
2: Per aquí també a les famílies es barreja les dependències, les mancances, els xantatges emocionals, etcètera, etcètera.
0: Però això també passa a la feina.
2: També,
0: passa
2: també,
0: tot arreu,
2: també,
0: és que passa en el viure.
1: És que és un tema actual a posar límits, o sigui,
2: sí,
1: a lo millor cada vegada i cada dia, a lo millor no ens costa res posar límits amb cosetes, o sigui, per a taula, pues, no m'agrada, però pues, sí, s'ha de fer.
0: No, a més estem en un moment social també que en general hi ha molta gent que se'ls passa pel forro, diguéssim, els límits, no?
2: També.
0: Que ens hi trobem a nivell polític, no? I ens hi trobem a nivell, a molts nivells.
2: No? Que tot llavors, val, no?
0: Sí. Llavors aquí també, cada vegada com és més complicat, no? Perquè hi ha més imatge d'aquest que s'ho passa tot pel forro, que sembla que és el més guapo, el més simpàtic, el que ho fa més bé, eh? I no va per aquí.
1: Sí. Hi ha gent que també es pensa que és el xèrif, també, eh?
0: Sí, sí.
1: O sigui...
0: No, això també, ni una cosa ni l'altra.
3: L'equilibri,
0: és que jo penso que...
1: No,
2: el xèrif de la colla.
1: Hi ha gent que es pensa que és el xèrif de la societat i llavors ha de posar ell tots els límits,
0: no,
1: perquè peti qui peti, doncs, ja ho hem dit abans, s'ha de fer tal com ell diu, així, no malament.
0: Això per descomptat que no.
1: Un Putin, un Trump...
0: No, exacte,
1: hi ha molta gent, però el nostre món ho veiem, però també al nostre entorn hi ha xèrifs.
0: Sí, sí.
4: Joan. Per exemple, els xèrifs aquests que parles els agafen molt lluny i no tindríem... Seria difícil tenir una conversa ara mateix amb algun d'ells. Però, sí, no amb el Putin, no sé si arribaries.
3: No li variaria molt
4: ball. No, tampoc. Són, és igual, són dos esquemes, dos patrons diferents, però igual de complicats, diguéssim. Això que deia la Carme de... Clar, els límits és més fàcil... Seria més fàcil posar-los... No vaig bé. Amb l'entorn, diguéssim, més proper, quan arribem en aquest entorn més proper, a casa, per entendre'ns, portem moltes hores, potser, sense ser capaços de posar límits.
2: Ja. Yeah.
4: Perquè ens mengem l'orgull, ens mengem la nostra autoestima, ens mengem el que calgui, i difícilment, bé, és difícil posar límits, perquè ens va, diguéssim, omplir la nevera. Així, resumint. Mal fet, eh? Però en qualsevol cas, estem sotmesos al que estàs sotmesos. Cadascú se sap el seu. I arribes a casa i a mi t'agafen ganes de posar els límits tots de cop. Que no has sabut, no has pogut, no has estat capaç de fer-ho fora. I de la forma més agressiva, de la forma menys assertiva, de la forma menys amorosa. I, evidentment, neix el conflicte. Bé, no és nou que precisament quan les parelles, les famílies passen més temps junts, els Nadals, les vacances estius, és quan, bé, hi ha molts problemes, hi ha moltes separacions, hi ha coses pitjors, i apareix la violència física. I no cal explicar-ho, tothom ho pot intuir. Llavors, amb l'entorn, si no som capaços És que és un treball de no ho arreglarem avui, eh? Estimats oients, pugueu agafar idees i feu el que pugueu, però... perquè una cosa que també he apuntat sobre les relacions humanes és que, a part de la culpa que sentim quan posem un límit per si ara no ens estimarà, ara s'enfadarà, ara ves què pensaran de mi, perquè això no ho vull fer, perquè... No és que no ho vulgui fer, és que a mi em provoca X. Clar, aquesta qüestió de per si ens equivoquem, doncs sí, ja us dic jo que ens equivoquem quan posem els límits. Vull dir, i això ja us ho podeu posar a la llista, que segur que ens equivoquem. Però és diferent, és el límit que en aquell moment nosaltres estem a expressar i hem de mantenir-nos ferms. I aquell límit no és etern, vull dir, revisable. Podem mirar, en aquell moment o dintre, al cap d'un temps. Però no és una cosa... Llavors s'ajunta la culpa amb la por d'haver-te equivocat. Llavors, per una cosa o per una altra, el límit s'esvaeix, desapareix, tu continues una mica sotmès, renunciant, aguantant, en l'àmbit que sigui, eh? En l'àmbit que sigui. Llavors sí que... bé, la idea de que ens equivoquem, que posem el límit, cal acceptar-la, per això no ens ha de fer deixar de voler indicar o mantenir o expressar aquest límit.
3: Sí. Jo una mica... Bueno, per mi hi ha el tema de les expectatives, no? Quan nosaltres som petits, diguem, quan siguem grans, això no ho farem. Clar. I arribem a grans i ho fem, no? Cridem, no trobem la manera, aquesta entre culpable o no. Clar, quan som petits, els límits els veiem com un càstig, no com una oportunitat de créixer, de fer-nos grans, de favor, no? I si no hem fet tot aquest treball personal, no?, de situar les nostres responsabilitats, el nostre créixer, clar, i ens quedem encara amb la idea de quan érem petits, de que no es crida, que no es fiquen límits, que és clar, nosaltres no som la Pipi. No hem sigut la Pipi, Vull dir, esclar, si ens pensem que en aquest món podem ser pipis, esclar, després a l'hora de ficar límits ens costa una mica, no? I per mi hi ha una paraula que a mi m'agrada molt, és no som perfectes.
1: Clar.
3: No som perfectes. I aquí és l'acceptació, no? L'acceptació, bueno, a vegades sí que ens equivoquem o no ens equivoquem. I per mi hi ha una cosa important, no? Quan la Carme deia, bueno, i tot això, com ho fem, no? Com ho gestionem? Jo diria que hi ha una paraula que hem d'anar molt en compte, que tots la diguem, que és no passa res. I això és una mentida absoluta. Sí que passa.
1: I ja s'ha dit.
3: Per mi aquí és el semàforo vermell. Nois, quan ens sentim dir no passa res, revisem-se. Perquè o no tenim força per ficar el límit, o la nostra història ens està marcant. Però aquesta alarma, no passa res. Vigilem-la.
1: Sí, exacte. Has dit una paraula, revisem-nos, que jo abans he utilitzat la paraula xerivi, agafant una mica el que has dit tu, Joan. Penso que el xèrif de la pel·lícula també ha de tenir el punt d'humilitat.
3: Sí, sí.
1: Ens hem d'omplir d'humilitat, de dir, bueno, a lo millor sí que m'he excedit, Joan, m'he excedit en dir això, i ser humil de dir, escolta, i acostar-se a la persona que a lo millor li has posat un límit, massa límit, i li pots dir m'he equivocat,
3: sí,
1: i et demano
3: sempre,
1: humilment perdó
3: sempre.
1: I aleshores ve una reconciliació, que això és el que hem de tendir quan ens sentim ferits, tant una part com una altra. Sigui que tu hagis escoltat aquella paraula i et sents ofès i lliurement has de tenir la dignitat de dir, escolta, això que m'acabes de dir m'has ofès i mirem-ho d'arreglar.
3: Sí.
1: I l'altre és ser humil d'acceptar de dir, sí, vull dir, massa fort, perdona.
0: Jo, Francesc, jo crec sempre que et planteges un límit ho has de fer amb diàleg. Això ho tinc claríssim. I l'altra cosa és que per mi un límit no és un límit molt llarg termini. No, són petites coses que es van fent mica en mica. I per tant, són petites coses amb un temps curt, però que allò ja fa pòsit. Vale? Ja. I els hem d'anar revisant, diguéssim, revisant, sempre amb aquest diàleg. Vale? Però no són, un límit no és una cosa que poso aquí, una cosa que bueno, és allò i s'ha acabat, i aquí. No, això no. Són petites pautes que van fent solera. Vale?
2: per exemple, saber dir que no en algun moment, de vegades a la gent que li costa molt.
0: Sí, sí, sí.
2: Però és una petita cosa, però és una cosa important, no?
0: I tant.
2: És un exemple, però...
1: Jo sempre ho dic, aquí no han vingut a patir, eh? I tampoc no han vingut a que ens facin patir. Ens hem d'anar alliberant de totes les coses i...
0: Sí, però també hem vingut a conviure, i és important per conviure, tenir clar quines maneres són adequades, no? Són respectuoses amb els que tenim al voltant. I de quina manera ens respectem i respectem. Jo penso que això és important.
3: I després hi ha un terme que no n'hem parlat massa, que és la jerarquia. A vegades, posicionant-nos amb jo sóc la mare... quan ja no hi ha més diàleg, penso que és una alternativa que també està bé utilitzar-la.
0: Això sobretot en el moment dels adolescents, no? Que cal posar aquest punt.
2: I dels nens.
0: Els nens és diferent. És diferent perquè ja tenen clar que tu ets la mare, és més fàcil.
1: No, digues.
0: Ja està. Era això.
1: On neix la culpa quan posem límits? Aquesta és la pregunta que avui ens formulem en el punt de l'intervent. Estem fent possible aquest programa, amics oients, la Carmen Vera, la Montse Vallès, la Fina Trullàs, el Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Ollien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, la nostra guionista avui, la Fina Trullàs, ens ha preparat una cançó per escoltar, que quina és i per què?
3: Una mica us diré el per què i us deixaré sorprendre's quan l'escolteu. Hi ha aquí darrere hi ha un ritme juganer i reverent, no? Una mica una idea per connectar una mica amb el programa, no? Arriba en un moment en què podem deixar enrere allò que ens condiciona i començar a caminar d'una manera. Les botes representen aquell moviment que queda atrapat en el que vam aprendre, si no podem escollir cap on volem anar. I sobretot m'agrada perquè no és una elecció òbvia, té un humor, força, actitud i un punt de sorpresa. Després d'haver parlat de culpa, passat i el límit, acaba amb unes botes que simplement caminen. Em sembla una manera molt lleugera i molt agradable de parlar d'aquest programa.
1: Molt bé, des de la Nancy Sinatra,
3: era una sorpresa.
1: He trencat, he fet espòiler.
2: Mare, Déu, mira.
1: Escoltem, Joan, posem.

0: On és la culpa quan posem límits? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem en el punt de l'interrogant. Ràdio Arenys, freqüència modulada 91.2. Cada dimarts ens trobareu aquí a... ens podeu sintonitzar. També ens podeu seguir al nostre web www.elpuntdelinterrogant.cat i també ens podeu seguir en el YouTube, en l'Instagram, aquestes xarxes que avui dia ens ho fan tan... jo diria difícil, però també és molt comunicatiu i si el qui vulgui seguir, que segueixi. On és la culpa quan posem límits? Avui fem possible aquest programa la Montse Vallès, el Joan Ripoll, la Carmen Vera, la Fina Trullàs, qui us parla, el Francesc Colli en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Mira, Fina, aquí has posat també en el teu guió, jo sempre em llegeixo el guió i m'agraden els guions i ressalto coses del guió perquè em dona peu doncs, a tenir una mica d'argument, no? Diu, podem sentir una emoció, la podem acollir, escoltar i entendre. I jo sempre m'he preguntat, les emocions no són molt traïdores, també?
1: Depèn, si els tens limitades o els deixes desbordar.
0: Clar, no, i ho dic una mica agafant el que ha dit al començament en Joan, que a vegades ens fem falses expectatives de les coses, no? O sigui, jo penso que una falsa expectativa ve molt acompanyada d'una emoció que has interpretat malament. O sigui, el teu diccionari, a lo millor, et fa comprendre aquella paraula d'aquella manera, però en realitat... té un altre contingut i té una altra manera, per tant...
2: Tu parles molt del llenguatge escrit, per això. Sí. El que trobes a vegades, les coses que trobes escrites d'una manera determinada. Per això és més comunicació.
0: Sí.
2: No? La comunicació escrita és una mica enredona, no? Perquè el que dius tu, la persona quan ho escriu pot estar d'una manera determinada i quan tu reps pots estar d'una altra. I per tant la lectura que fas no té res a veure a vegades amb el que t'han escrit. Això sí que passa amb la comunicació escrita.
3: Però clar, no som responsables del que l'interpreti l'altre. No?
2: Exacte. Ah. No, és que això sí que aquí no ho podem...
3: Això és així.
2: Però has de ser molt curós amb el que escrius,
0: sí.
2: Sobretot no? amb xarxes i coses d'aquestes.
0: Sí. A vegades veus xarxes que veus que hi ha gent que interpreta les coses d'una manera o una altra, aquí vaig, no?
2: Clar.
0: O sigui, precisament perquè de la manera que llegim entra l'emoció i el sentiment de cada persona. I llavors sí. L'emoció i el sentiment són molt traïdors. Perquè si no tens un regulador de la teva pell fina, doncs... Digues, Montse.
2: De totes maneres, ara tenim la gran sort de que les emocions es treballen molt més que es treballaven abans.
0: Sí.
2: Abans ens negaven a expressar emocions. Mm. Ara es treballen les emocions. I això és important. Mm. És important. Perquè els nanos ja de petits se'ls ensenya a expressar emocions. I penso que és important. Mm-hmm. Perquè t'ajuda a situar-te més bé en què sents en cada moment. Mm-hmm. Perquè si no, a vegades tu sents coses i ets incapaç de saber per què coi t'està passant allò, no?
1: Bueno, és una mica aquest diccionari,
2: el llenguatge,
1: no? Ens estan donant un altre tipus de diccionari, un altre tipus de vocabulari per la vida.
2: Sí.
1: Perquè
2: sí,
1: a vegades, o molta gent, jo me trobo que encara hi ha, quan tu dius com estàs, bé, no? I dius,
2: sí.
1: I és com, tenim poc vocabulari. Per mi també és molt important, per exemple, fer aquests programes de ràdio, parlar d'aquestes coses, els llibres, i a vegades fins i tot les comunicacions per adquirir vocabulari. Perquè jo una de les coses que sí que veig molt és que a vegades a l'hora de posar límits ens falten paraules, ens falten emocions, ens falten aquest vocabulari, no? I aquest vocabulari sentit, no de paraules buides, sinó amb aquell parar un moment, no? Jo dic aquesta paraula, paro i la sento. O me passa una cosa, aquest procés de mentalització, no? D'aprendre, no és només escriure què em passa, sinó com me sento quan escric això. Com sento aquesta metacognició, no? Com el meu cap pensa, què sent, no? Com ho traslladem, com quan sentim culpa ens deixem portar per la culpa o entenem que és part d'aquest procés, o com deies tu, no, Carme? El no, què li passa al no? Què li passa? És com un menjar sense sal. Depèn de la quantitat, menjar amb sal és bo. Ara, si hi fiquem tota la bossa, serà molt salat, però una mica hi ha de ser-hi. I una mica és...
3: I jo també, el tema de les emocions, el tema de contrastar veritats. Perquè moltes vegades estem patint o sentint coses que en realitat no són veritat. Mm-hmm. I això, bueno... per la meva, per l'experiència i tot, i que es basen en imaginacions. Jo sento això, penso això, interpreto això, i molt sovint no són reals, no?
2: Sí, els que treballen emocions ho treballen molt des de com estic ara en aquest moment. Uh-huh. No el que he sentit, o el que, sinó ara com estic, que em sento, com què passa, perquè em passa, no?
3: Uh-huh. I això
2: és un treball molt des d'aquí, perquè, bueno, és això. És una cosa que nosaltres no hem fet, o sigui, jo amb la meva infantesa no feia això, eh? Sí. Ah, però... I ara ho valoro com una cosa molt positiva, perquè jo quan he tingut nens i hem pogut treballar això, ostres, quina diferència.
0: Clar,
2: eh? Un nen te pugui dir, és que estic molt enfadat, tinc una ràbia.
3: Molt bé.
2: I on te la tens, aquesta ràbia? Que la poixa m'apreta, no sé què.
3: L'identifica,
2: la sap posar al lloc. I allò li permet realment saber que ho pot canviar de lloc. Vale? Que en aquell moment sent aquella ràbia per aquest motiu, perquè passa això, perquè...
3: I agafar-la a temps, al moment, el que tu dius, al moment. Però això, no demà ni demà passat.
2: Si continuen fent això.
4: Hi ha una cosa... Joan. Nosaltres som de la generació... No, d'una gran generació.
2: No, i per descomptar que estigui... Espera. Estic d'acord, Joan.
4: Abans la letra, que no existien pantalles. I està molt bé que els nens sàpiguen identificar si la panxeta li fa mal, si no li fa mal... Però una vegada vaig escoltar un senyor amb molt bon criteri que deia: el perill no és que sàpiga identificar entre la panxeta i si li fa mal. El problema és que quan ell escriu "tu ets tonto" amb una xarxa, no li veu la cara a l'altre nen. Mm. I nosaltres, quan li dèiem tonto a l'altre, amb un nen a classe, al carrer, al pati, li veiem la cara. A la qual cosa anàvem aprenent que quan nosaltres, segons que li dèiem a l'altre, es produïa una reacció, una reacció que podia ser de tristesa o de fotre'ns una bufetada, depèn del moment i de la persona que li diguéssim. Però en qualsevol hi havia una reacció en el directe. Uh-huh. I tu anaves aprenent que hi havia coses que als altres en general no els agradava. I ho veies. Uh-huh. Tu escrius segons que hi ha les xarxes, i com no veus la cara de l'altre, se te'n fot. A tu et farà mal la panxeta, però a l'altre li estarà fent mal. No sé què l'estarà fent mal. Espera.
2: Estem parlant d'edats diferents.
4: No, estem parlant d'edats diferents.
2: No, el meu cas sí.
4: Sí, no, estem parlant de lo que passa. Vull dir, escriu, i és igual. Pot ser un nen, com pot ser un adult, que l'escrigui a qui sigui.
0: Sí.
4: Però ara estàvem parlant de nens i m'he acostat al camp aquest. Nosaltres vam tenir la sort que quan insultàvem algú li havíem d'insultar la cara, perquè de lluny no podia ser. Llavors passava que passava. D'acord, cap problema.
0: Ficàvem en els límits d'una manera diferent.
4: No, i no parlo de límits. Els límits te'ls autoimposaves o te'ls autoimposaven. Però tu sabies que allò no anava bé. Val? Perfecte. Mm-hmm. Estem ja recuperant ara el que estaves dient.
2: Montse.
4: Però abans també volia fer un incís, perquè m'ha semblat en un moment que estàvem parlant de dos tipus de límits diferents. Els límits que imposàvem als altres... i els nostres, els que demanem per nosaltres mateixos.
2: Uh-huh.
4: I en un principi sí que semblen dos tipus de límits diferents.
2: No, són els mateixos. Hi ha d'haver coherència, si no malament.
4: No. Sí, evidentment hi ha d'haver una coherència, però... No, jo m'anava a...
2: La coherència no funciona.
4: Me volia centrar en com ho comuniquem. Perquè per mi això és molt important. I, de fet, no deixo de sortir-me del tema de la comunicació, perquè estem parlant de les xarxes, i si l'escrius a algú altre un insult... I tot això. Potser s'ha de fer de la mateixa manera. No parlar dels del que a mi no m'agrada que tu facis això.
2: Exacte.
4: O sigui, no és que no m'agrada, és que no vull que ho facis. Que això seria posar un límit d'una manera que evidentment és discutible i penso que és poc... No funciona. No.
2: Això és una actitud autoritària.
4: Quasi bé mai.
2: És un autoritarisme, no?
4: Tot i que és el que... acostuma, i potser nosaltres ho hem rebut també d'aquesta manera, ho dic, no? Amb totes les bones intencions i sense res, però les coses van anar així, però potser se comuniquen i es transmeten o se fan saber als altres, potser de la mateixa manera, no? I no és que jo no vull que faci, sinó que em fa sentir que tu actuïs d'aquesta manera.
3: I això, com em sento jo?
4: Com em sento jo? Sempre és com em sento jo, no el que tu m'estàs fent, perquè de fet tu ets el culpable de les meves desgràcies, o no? És com em sento jo quan això passa, quan no te tanca una porta, quan no se neteja una cosa, quan és igual, quan me dius segons què, de quina manera, com et tractes davant d'altra gent de segons quina manera, però és com em sento jo. Llavors, potser la forma de comunicar no s'espara tant, vull dir, és més o menys la mateixa, s'ha de tenir en compte. Però sí que m'ha semblat que en un moment estàvem com separant dos tipus, un estàvem parlant dels aquests límits que s'imposen als altres, parlant d'adolescents o parlant d'altra gent.
2: No.
4: I un altre tema, que també era formar part del guió i del programa, eren els límits que nosaltres els hi volem posar o els hi volem demanar als altres, respecte a nosaltres, per autoestima, per autocura, per tenir-nos nosaltres respecte. Però aquest respecte que nosaltres demanem per nosaltres, que també el podem mostrar cap als altres quan l'imposem, aquest límit. Imposar en un sentit.
2: Jo penso, Joan, que els límits correctes són els que són coherents, que són una cosa que formen, que tenen sentit per tu i tenen sentit per l'altre. O sigui, que veure que no els fas per l'altre. Tu fas això, tu d'allò, no, sinó que ho dius allò, però perquè tu ho faries d'aquella manera també. O sigui, tu també creus que és aquella la manera. ¿Vale? O sigui, jo penso que la coherència és molt important. ¿Vale? No pots imposar. O sigui, una cosa, quan dèieu el xèrif, el que imposa, aquest no està posant bé els límits, no. Aquest imposa. Aquest no diàleg, no vol el diàleg. No, aquest no...
0: Només
2: no
0: compleix una cosa que desconeix.
2: Sí, i a més, on té l'efecte aquí? A veure, explica-m'ho on té l'efecte, quan poses la... No... A veure, és tot plegat, o sigui que jo crec que és bastant complexa i penso que té a veure amb això, amb la coherència, amb l'efecte, amb l'escolta i amb el no dir una cosa, no demanar a l'altre una cosa que tu no faràs. Tu l'has de saber fer i l'has de fer.
5: Però hi ha una altra cosa per mi també és important, quan parlàvem, no?, que els nens els hi estem ensenyant a posar paraules i tot això, no? Penso que una cosa com a pares, com a educadors, com a psicòlegs, com a acompanyants a la vida d'altra gent, hi ha una cosa que també hem d'aprendre, és a saber sostenir a l'altre. Molts cops quan algú ens ve amb una emoció, amb alguna... quan posem un límit i no li agrada, no sabem tampoc sostenir, donar aquest espai d'escolta. Ara és el teu moment, ara t'escolto, ara no passa res, és el teu dolor, no és el meu dolor, perquè molts cops els pares a vegades ens costa molt posar límits perquè el dolor del nostre fill o l'identifiquem com a propi, no empatitzem. Per mi és diferent identificar, és sentir-ho. Empatitzar és en sabem posar les sabates de l'altre sense que ens faci mal. I molts cops a vegades no sabem posar límits perquè identifiquem. no empatitzem. Per mi això també és una cosa. I després hi ha l'altre, que parlem de culpa, no? Per mi, fins a grans, fins a adults, a madurar, no depèn de l'edat, sinó una cosa molt important, deixar de culpar els altres. La culpa, la meva culpa és meva, i la teva és teva.
0: Aquest és el resum que has fet aquí al final, Sí. Molt bé, mireu, amics oients, estem acostant-nos al final del programa, i sempre, Montse, demanem aquest que s'ha quedat en el tinter per dir. Què se t'ha quedat?
2: Bueno, no... Clar, jo crec que hi ha algun moment, per exemple, Joan, quan parlava de tot això de les xarxes i tot això, que una cosa és parlar en directe... Parlàvem de nens amb edats diferents, jo parlava de nens de 6 anys, ell ja parlava de nens de 12, suposo, no, que són els que ja fan anar aquestes eines, i bueno, és diferent, no? Però sí que estic d'acord en que una cosa és la comunicació parlada i l'altra cosa és la comunicació escrita i el que posem en els missatges. Això no té res a veure. Són maneres diferents. És difícil... S'ha de fer un aprenentatge del que pots i el que no pots, no? De com tu deies, a vegades ens escrius una cosa i l'altre l'interpreta d'una manera diferent. Has de ser molt curós quan escrius una cosa. Has de tenir molt clar que escrius allò perquè ho pugui rebre l'altre en moments determinats, en diferents dels teus. Vull dir, ja està. Bueno, no sé.
0: Molt bé, molt bé, Montse. Carmen, què se t'ha quedat en el tinter?
3: Jo només volia dir que la línia entre un límit i deixar passar pot ser molt fina, molt fina, molt fina, no? I de vegades cal observar molt per potser saber quan has de callar, quan dir aquesta batalla no és meva, quan, no sé, quin és el moment adequat, no? I em quedo amb aquest dubte també, i amb aquest discerniment i amb aquesta observació.
0: Perfecte. Joan, què se t'ha quedat per dir?
4: Bé, l'única cosa que afegiria és que recordem que quan posem límits, que això ho heu dit
0: la Fina,
4: el seu guió, que quan posem límits, potser aquesta culpa que podem sentir, que no significa que ho estiguem fent malament.
2: No.
4: Potser simplement ens hem d'observar nosaltres mateixos, però i revisar els límits quan calgui, però tant els nostres com els dels altres, però que són necessaris els límits.
0: Fina.
5: Per mi una paraula que tampoc potser m'ha quedat al tinter és aquesta paraula que ara està tan de moda, de procrastinar. A l'hora de posar límits, a l'hora de posar-nos els nostres límits, a l'hora de posar els límits als altres, deixar-ho per més endavant, aquesta mandra, aquesta por de fer-ho malament, aquesta por de potser aquest patró m'està, no em vull semblar a potser ho vés fent més bé o més malament, no? Ens limita a vegades a fer l'acció, a fer posar els punts sobre les is, i penso que és important poder-ho fer i tenir molt en compte aquesta paraula, que per mi ens ha de saltar l'alarma quan diguem massa sovint no passa res, perquè sí que passa. I passa que a vegades no estimem prou a l'altre o no ens estimem nosaltres prou, perquè per mi posar límits és estimar d'acord a l'altre.
0: Perfecte, això és el que avui el programa On neix la culpa quan posem límits ha donat de si. Podríem certament anar deixatant més la cosa i anar-la destriant més, però això és el que ha donat aquest espai que Ràdio Arenys ens concedeix. On neix la culpa quan posem límits, hem fet possible avui el programa en Joan Ripoll. Moltes gràcies, Joan, fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres per portar-nos.
0: Molt bé, també ens ha acompanyat la Carmen Vera. Moltes gràcies, fins la propera.
3: Gràcies, fins la propera.
0: Fins la propera. També ens ha acompanyat la Mancè Vallès.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Molt bé.
2: Molt agradable.
0: Un plaer haver-te tingut i que tinguis bona tornada cap a Banyoles. Fina, moltes gràcies.
5: Bueno, gràcies per deixar ens a comunicar, no? Penso, espero que tothom li hagi encès alguna llumeta, algun moment per pensar, que li hagi creat dubtes, i aquest plaer, no?, de comunicar, de compartir, i com sempre, plaer, i gràcies per convidar-me.
0: Molt bé, segur que sí. Un servidor, Francesc Coll i el Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve, i sabeu que sempre ens podeu seguir en el 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys, en el canal YouTube, cada programa, si ho voleu escoltar i tenir-lo o passar-lo, doncs allà ens trobareu. Sigueu feliços i fins la propera setmana.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla amb Mercè Roura. Almenys 3 persones han resultat ferides en cedir el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig a Barcelona. Segons un primer balanç, tots 3 haurien sofert lesions de caràcter lleu, 2 han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i el tercer estava pendent de destí. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia 4, R4 Rodalies, no hi fan parades. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Òscar Playà és el director de Rodalies de Catalunya.
2: De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra.
1: Més temes. El debat de política general al Parlament començarà la tarda de dimarts vinent, 29 de setembre, amb el discurs del president de la Generalitat. Així ho ha acordat la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus aquest dimarts, com expliquen les fonts parlamentàries. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels grups. En paral·lel, la mesa ha abordat avui les sol·licituds presentades per Vox perquè es reconsiderin les sancions interposades aquest estiu al portaveu parlamentari del partit Joan Garriga per vulneració del codi de conducta. Parlem del gasoil agrícola B, que s'ha encarit més un 62% en 6 mesos, passant dels 96 cèntims al litre a poc més d'un euro i mig. A la pràctica, això significa complir el dipòsit d'un tractor de 300 litres, costa actualment 466 euros, gairebé 179 euros més que fa 6 mesos. Des de la JARC lamenten que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny. Demanen al Ministeri una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar-ho. I parlem de Caixa Fòrum Barcelona perquè rastreja l'empremta de la història de l'art de la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que la tradició i la innovació no són termes oposats. I anem a Valls, perquè ha presentat avui el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics, que començarà l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any. El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en 2 cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Podria poder t'estimar sense odiar-te algun dia. Podria saber regalar-te tot l'amor del...
5: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
4: Podria ser tal com a tot molaria que fos.
5: Imperfectes.

0: Bona nit, benvinguts, benvingudes. Avui és dimarts, passen 7, gairebé 8 minuts de les 9 del vespre i esteu escoltant Ràdio Arenys. Com que és aquesta hora, aquest dia de la setmana i sentiu aquesta veu que sempre comença igual, vol dir que és el moment de començar les imperfectes que estem a punt per acompanyar-vos des d'ara i fins que siguin les 10 de la nit. Comencem presentant aquestes imperfectes que avui omplen aquest locutori de Ràdio Arenys, la Sílvia Relats, benvinguda, la Judit Puig, la Cristina Soler, la Marta Manzans, Esther Comí, benvinguda, una servidora, la Marta del Castillo, i a l'altra banda d'aquest vidre que tenim aquí davant i que fa possible que ens estigueu escoltant a casa vostra a través del 91.2 o bé veient-nos a través de les xarxes socials, de totes aquestes xarxes socials que totes, oi? En Joan Bosch, un aplaudiment. Autoposa't un aplaudiment, Joan Bosch. Sisplau, clar.
1: És que ara... No el posaré, però per tots. Per totes.
0: Perquè
1: sense vosaltres aquest programa no seria el mateix.
0: No sé, sí, clar.
2: No seria perfecte.
0: No seria perfecte. Mira, vinga, un aplaudiment per en Joan, per les imperfectes. I per vosaltres, que ens esteu escoltant des de casa. Quan dèiem les xarxes, ajuda'm a recordar totes les xarxes, perquè sóc incapaç.
1: Vinga, les xarxes són... Facebook. Sortim per Facebook de la ràdio, pel Facebook de
0: les imperfectes.
1: Sortim per el YouTube de Ràdio Arenys, pel YouTube de les imperfectes. Sortim per Twitch de Ràdio Arenys i sortim per Instagram de Ràdio Arenys.
0: Molt bé, doncs sí, moltíssimes gràcies.
1: Ara volem
0: TikTok,
1: crec que ens
0: deixa el TikTok.
1: I un aplaudiment per tot. Mira, ahir va venir, us explicaré un cotilleo. Va venir una noia que
3: vindrà
1: a fer pràctiques aquí a la ràdio.
0: Mira, ens han dit cotilleo. S'han pujat tots els corrents a posar-se els auriculars, cosa que no fan mai.
1: Doncs aquí tenim estudiants en pràctiques i el primer dia sempre els hi faig un repàs de la graella de la ràdio perquè sàpiguen el que hi ha, no? I els vaig dir, mira, aquí hi ha un programa que es diu Les Imperfectes. I em pregunta, que és una noia jove, em diu, i aquest programa de què va? Dic, mira, aquest programa és imprevisible total. I és la gràcia d'aquest programa. I li va encantar. Dic, tots són dones allà. Tots
0: doncs digue-li que vingui un dia.
1: Ja li diré a l'Helena que vingui.
0: Clar, que vingui i ens expliqui a veure com ho veu tot plegat. Que nosaltres
2: és el que estava a Sant Jordi.
1: No, la Mar ara ha acabat la seva estada, que em va escriure i que ens trobava a faltar. Però ara ja va acabar el seu període de pràctiques i ara tindrem a l'Helena, que és una estudiant en pràctiques també del Tecnocampus.
0: Doncs a veure si la veurem.
2: Que és la que estava per Sant Jordi, a la placeta.
1: No, és una altra. Vale. La Mar va acabar just aquell dia. El dia
0: pobreta.
1: De Sant Jordi per tot l'alto.
0: No, home, pobreta, no? Que acaben les pràctiques. Ja, no, l'han fet fora de la feina, acaben les pràctiques.
1: I ha estat contenta, s'ha estat molt bé i ara, doncs, a seguir formant-se i a buscar feina, també.
0: Molt bé.
1: Doncs
0: una salutació per la Mar i a veure, amb ganes de conèixer doncs, aquesta nova...
1: Aviat la
0: coneixereu. Aquest nou fitxatge de Ràdio Arenys. I escolta, és que saps què passa? Que quan només era ràdio i no ens veia ningú, realment podies anar mantenint una mica aquella cosa de qui hi havia l'estudi, però clar, qui ens està veient diu, però aquí n'hi ha una que no l'han presentada. I és la nostra convidada d'avui, que és l'Èrica Castillo. Èrica, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
0: Per tant, l'Èrica també avui passarà per aquí, per als sedars de les imperfectes, perquè volem parlar amb ella, a veure si us agradarà, que jo crec que sí, de viatjar, de viatges. I sobretot ho farem perquè potser l'heu vist per Sant Jordi o l'heu vist durant el Festival de les Set Ciències que vam tenir ara fa un parell de setmanes, perquè l'Èrica ha escrit un llibre que es diu Viajar sola empieza aquí. I és un llibre que parla de viatges i suposo que com descriu el mateix títol, de viatjar sola. Però sí que he vist un subtítol que me cridava l'atenció, no? Que és com el que m'hauria agradat saber abans de recórrer el món jo sola. És a dir, que a banda de les teves experiències personals, ara ens ho explicaràs, suposo que també hi ha com aquells consells de coses que cal saber en cas que vulguis emprendre un viatge en solitari. Èrica, benvinguda i comencem. Primera pregunta obligada, suposo que t'agrada molt viatjar.
4: M'encanta. En realitat crec que és com una mica una filosofia, saps? O sigui, quan ho proves, sobretot el tema de viatge sola, a mi m'ha canviat la vida i soc molt pesada amb això. I tothom li dic, és que ho has de fer un cop almenys a la vida, de veritat.
3: Ui, jo no podria.
2: Mira, abans de venir ho he dit. Jo he dit que jo crec que un cop a la vida ho faré.
3: jo deia sola? Que no.
2: Jo no, jo no.
5: I elles em deien que no, que mai, que quina por,
4: no,
5: que...
4: Sí.
2: Sí.
5: Jo.
4: I tu?
6: Jo he viatjat sola, sí. Però bueno, no sé, a Roma, per exemple, a Granada, i clar, també vaig molt a la muntanya sola, però no és viatjar. Però
2: tu, sí, també, tu també series no. D'aquestes que
6: jo, sí, jo, ja, sola, jo ja tinc al cap soler. Un viatge sola, sí. Però sempre per Europa, no sé si fas... Deus fer viatges més grans, clar.
4: Ah, bueno, clar. Bueno, ara ens expliques, perquè ara ens dirà, no, m'he anat un mes a no sé on.
3: Bueno, jo com sí, tal qual, jo com viatjo, sí, si em veieu pel poble és com, ui, no estàs viatjant, però com viatjo, viatjo mesos. Un mes, el mínim que faig són 10 dies, però he estat 6 mesos fora. I en el llibre explico, doncs jo vaig començar a viatjar sola realment quan tenia 16, 17 anys.
2: Ai, mare meva!
3: I li vaig dir a mi mare un dia, estava mirant la típica pel·lícula aquella d'Antena 3, i jo, mama, hem de parlar. I no, o sigui, realment sentia que volia començar a veure món, vaig començar a buscar coses tipus per anar-me a Andoper, perquè clar, era menor d'edat, saps? Tampoc podia fer grans virgueries, però sempre m'ha agradat el tema de viatjar. I un dia vaig anar a la biblioteca, just vaig trobar un llibre d'una noia que sortia allà a l'Amazones i pensava, aquesta tia? I jo, ui, sí, com ella. I realment, clar, en aquell moment, jo soc del 92, ara les coses han avançat molt, però en aquell moment jo tampoc sabia qui preguntar-li, saps? De, me'n vull anar sola. Tu què creus? I deien, bueno, és que et mataran, et violaran, et passarà de tot, no? I llavors va ser com, ostres, jo vull fer-ho. I clar, de tota l'experiència, després de tants anys fent-ho, vaig dir... Després de l'últim viatge, vaig estar 6 mesos a Sud-amèrica, va ser com...
5: Aquest va ser el primer, sola?
3: El primer viatge sola, bueno, vaig fer d'au pair, però això tampoc com... Ho explico el llibre, no és un viatge com a tal, però allà vaig començar a veure el que era viatge sola, perquè el cap de setmana feia el que volia, però el primer va ser a Bèlgica. I clar, després de Bèlgica va ser algun per Europa, després em vaig muntar una ruta per Grècia de 10 dies, després em vaig anar a Bòsnia, Montenegro, i vaig començar fent fins que un dia vaig dir, bueno, ara estic preparada. I me'n vaig anar 3 setmanes a Tailàndia. I després de 3 setmanes vaig fer 3 mesos, i de 3 mesos a 6.
2: És el màxim que has fet? 6 mesos? Ara?
3: Sí. Bueno, a part de viure fora, però de viatjar...
6: Ja, clar, com és, viatjar, no és viatjar, viatjar, clar, i és viure. És... Vull
3: bueno,
6: dir,
3: sí, però no és com que diguis...
6: Molt llarga.
3: No és que digués, me'n vaig a treballar, jo sé, a Londres un any. Això també ho he fet, però de viatge de motxilla, de no sé on dormiré, no sé què faré, 6 mesos.
5: I aquests 6 mesos vas estar fent ruta, per tant, sí, entenc que és viatge, sí. Que no és...
3: Vaig fer des de Guatemala, vaig baixar fins a Xile. I vaig planificar la primera setmana, però jo vaig agafar un mapa, el vaig imprimir, tipus Google, saps? Allò, tal. I vaig dir, mama, mira, jo faré això. Vale, però no estaràs, no ho sé. Les tres primeres nits estaré aquí i ja veurem. Però clar, això...
4: I te'n vas així, eh? Amb 3 dies...
3: Sí, jo tenia 3 dies reservats.
4: Jo mesos ahir, planifico 3 dies.
3: Jo m'havia fet un estudi de tot el que volia fer i tot el que volia veure, però jo no sabia quan hi arribaria.
2: Clar.
3: Jo en plan, bueno, 3 dies aquí en aquest hostal... Si m'agrada, doncs em quedo més dies. Si no, doncs marxo. I així vaig fent. Llavors, jo tampoc tenia bitllet de tornada. És a dir, clar, tot això és com molt... Us dic així, però darrere d'això hi havia una planificació tant de viatge, encara que no estigués tot planificat, però vull dir, jo sabia quin era... Vale, doncs mira, faré Guatemala, però de Guatemala on vaig després, no? Sabia les ciutats que volia fer, les zones que no havia d'anar, les zones que sí... i també tenia una planificació financera.
5: Clar.
3: I m'havia preparat mentalment de, bueno, pues, coses, no?, que també et poden passar i de gestionar-te tu mateixa, que al final és el que m'ha portat al viatge sola, un coneixement molt heavy de mi mateixa, que he vist les meves llums, les meves ombres, que m'he hagut de suportar moltes vegades, perquè dic, és que ets molt pesada, saps? O sigui, de veritat, que a vegades no som conscients d'això, i també de superar els teus límits, de descobrir que no ets a vegades qui et penses que ets, no? Que també per això el meu nom de llibre i motxilera, de que tu neixes lliure, no? Com qualsevol bebé neixes lliure i vas creixent i els teus pares et diuen, pues és que ets un desastre amb això, o la profe et diu tal, i tu et vas pensant coses que quan surts dius, hòstia, però sóc la canya, saps? O potser no m'ho vic com això, però el viatjar com que t'ajuda a desaprendre moltes coses de tu, que tu penses que la saps, i com que arriba un moment que dius, és que crec que això no em serveix, no m'identifica, buido la motxilla d'aquestes coses i em poso de noves, no? Relacions noves, aprenentatges nous, eines que tu vas aprenent, i penso que això és meravellós, i tot això és el que explico en el llibre. Sí.
2: Que fort. Molt
0: guai. Per tant, has dit que des de l'any 92 farem uns càlculs.
3: Del 92, tinc 34.
0: I per tant, quants anys fa que estàs viatjant? Has dit que en tenies 16, 16, pues, gairebé...
3: Pues
0: soc
3: fatal en matemàtiques, però bueno, quasi 20, no sé, així.
0: No, quasi 20 anys, no?
3: No, no, 20 anys, no, tampoc, no, no, no.
0: Ah, no, en tens 30?
3: 34.
0: Bueno, i a 16 vas viatjar, 18, no? Sí. O sigui, fa molts anys que estàs ja amb això. I què et porta a pensar que has d'escriure aquest llibre?
3: Doncs mira, jo quan vaig començar, quan vaig fer aquest viatge, que va ser el 2024, jo vinc del món del turisme i en aquell moment pensava que tenia la vida ideal, que surts molt ara a Instagram, això de... tenir la feina en remot i treballar des d'on vulguis i no sé què, meravellós. Jo tenia la feina en remot i jo vaig dir, me'n vaig, el meu gran somni d'anar-me'n a Sud-amèrica. I un dia, un diumenge a la tarda, me'n recordaré tota la vida, estava en un hostel a Lima, que veia el cel tot estrellat, i pensant, joder, que veia merda, demà és dilluns, saps? Demà tinc que treballar, estic aquí al paraís, però realment tinc que treballar igual, no? I com que em vaig començar a plantejar coses i a partir d'allà va ser com he de buscar algo que a mi em faci il·lusió, m'he d'aixecar cada dia pensant en una il·lusió, perquè al final el que ens venen és que viatjar por ahí és molt guai, però també un viatge és una part d'una escapatòria, de que les coses pues, no t'agraden, no? Potser del teu dia a dia. Llavors a partir d'aquell moment vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa, havia de portar alguna cosa a la societat del que jo havia viscut. I al final del viatge, que va ser com...

0: va fer que pensar molt. Estava a Guatemala, la típica zona super... Bueno, és que ningú coneix Guatemala, en veritat, però era un llac super maco, però no hi havia ni Déu. Estava jo, vaig pensar, bueno, aquí, no sé, què em passarà. I em vaig posar i va venir un grupet de nens i es van posar allà a l'aigua. Doncs en aquests nens on estan? I van venir les seves mares, que tenien menys de la meva edat. I van preguntar que on estava el meu marit i on estaven els meus fills. I em vaig quedar com... I allà em vaig donar compte que per mi viatjar sola era pues, una elecció, però que elles ni s'ho plantejaven, no? Ni s'atrevien tampoc a somiar-ho, o potser és que no pensaven que era possible. I tot això va ser com, hòstia, jo d'escriure un llibre, i a més l'escriu en castellà, perquè tant de bo aquella nena que jo em vaig trobar allà, la generació més petita, puguin entendre que hi ha altres països, o elles mateixes, que potser no poden sortir del país perquè l'economia és la que és, però que s'atreveixin a no dependre de ningú i que puguin viure pues, la vida dels seus somnis i que puguin viatjar de forma segura i tranquil·les com ho faig jo. I per això vaig escriure el llibre. Perquè realment, no sé, per mi és com... M'hagués agradat que en aquell moment que jo vaig decidir que algú em digués, tranquil·la, saps? Vés-te'n. Però jo no tenia ningú que preguntar-li, llavors era com... Pues, vull fer algo per les altres persones i ja està, és la història del llibre.
1: I Erika, si ara nosaltres ens estem plantejant, no? Fer un viatge soles?
2: Jo
1: o algú que ens escolti, no?
0: Sí.
1: Per on hem de començar? O sigui, per on... Entenc que, vale, escollir el país, però potser hem de començar per eliminar països o bueno, no sé, què ens dius? A veure,
0: jo el que faig normalment, i clar, jo acompanyo a dones a través, doncs, amb assessories, no? Només el llibre, a vegades em coneixen pel llibre o per la web i això i tal. Jo penso que el planificar un viatge no només és sentar-se i veure quin país fer, sinó també fer un exercici de quins són els teus límits, quins són els teus valors i quina és la teva zona de confort que vulguis fer o no. O sigui, òbviament, una persona que no ha viatjat mai, jo li diré, comença pues, per Espanya o per Europa, però no te'n vagis a Marroc, per exemple, perquè encara que és a prop, culturalment, és molt diferent a nosaltres, no? Llavors, s'ha de veure una mica en quina situació que està aquella persona, què és el que necessita, i que ella sigui conscient de lo que vol viure, també. Perquè, clar, des de fora hi ha destins que estan molt de moda, però és que potser tu aquell destí no et va bé. Llavors, crec que és important tenir clar, i això és important de dir, bueno... Què vols gastar-te, què t'agradaria fer, què t'agradaria viure, però també ser conscient del que tu, del teu moment, no? I dels límits i els valors que tu tinguis. Jo crec que això és important perquè, a part d'això, quan tu vas a una agència de viatges i tal, no et pregunten res d'això, et tenen el viatge i ja està, no? Però va molt més enllà de triar un destí, sinó de l'objectiu del viatge que tu tinguis. I més sent el teu primer viatge sola, no? Que també, sobretot, m'he donat compte que, clar, jo tinc 34, però les dones que són una miqueta més grans, em noto molt això, no? De que no volen viatjar o no els interessa perquè estan, doncs, en parella, en fills, i moltes senten culpables perquè, no, és que deixo els meus fills, però a part, com que l'economia tampoc és molt abundant, els diners que dediquem a la família per les vacances, jo, què, m'he d'emportar la meitat perquè me'n vull anar de finde? Saps? Llavors, darrere de tot això també hi ha un treball, no? De dedicar-se, igual que et dediques els diners a fer-te un spa o les ungles o el tint, no? Al final també és com dedicar-se un temps i crec que el mercat en general espanyol no està preparat per això ara mateix també. Llavors, la tendència és que hi ha moltes més dones que homes que viatgen soles, tot i que diuen que és molt perillós i totes aquestes coses, però econòmicament, bueno, pues, la realitat de cada casa també la sap cadascú, no? Llavors crec que això també és important.
2: Fem un moment un parèntesi, perquè ens has dit que quan ens has explicat aquest viatge que vas fer a Amèrica del Sud, al 2024, deies tenia la possibilitat de teletreballar, bueno, de treball remot, en dius. Ara també dius que assessores, o sigui, professionalment, o sigui, d'això n'has fet una professió, entenc. O sigui, de la teva, de les teves ganes de conèixer món, de la teva experiència viatjant, ha acabat sent el teu modus vivendi, doncs, també.
0: No del tot. O sigui, jo vaig començar amb aquest projecte i això potser algú m'escolta i dirà, hola, crec que a xarxes hi ha molta gent que intenta com emprendre i es veu

0: com que tot és meravellós i que tot va molt bé, però un projecte així, que no només és vendre viatges, sinó que és donar eines a dones i tal, amb un mercat que no està preparat, té la seva fase de maduració. Llavors, jo ara mateix, jo no visc d'això. Vull dir, crec que és important també dir-ho, per si algú m'escolta i diu, ala, que guai, jo vull fer una cosa així. No, és una feina, hi ha molta difusió, molta, doncs, pica pedra, no? Però jo realment crec que és una tendència, i de fet, als Estats Units això sí que existeix, la figura d'un travel coach, no? El que passa que aquí hi ha molt la mentalitat de, bueno, si és que està tota d'internet, jo per què tinc que pagar perquè una persona m'assessori o m'ajudi, no? Llavors, és una fase com molt inicial de tot això. Però sí, clar, m'agradaria dedicar-me a això només, no? Però ara mateix doncs, em dedico també a altres coses relacionades amb el turisme.
1: Però sí, relacionades amb el turisme.
0: Sí, sí, sempre. Això,
1: això sempre. Sí.
0: Sí. Diu, sempre, això sempre, sempre, sempre.
2: Sempre. Sempre. No sé si voleu preguntar. Jo tinc una cosa al cap, però va. És que no sé si obrirà el meló de que em parlis de les pors.
0: Vale.
2: Perquè...
1: No, la por, tenim aquí, mira, majúscula,
2: sí,
1: la por.
2: Sí, vinga. Mm-hmm. No, vull dir, com gestiones tu? Suposo que t'has trobat... perquè al final estem, et trobes amb decisions que has de prendre tu sola. A vegades dius, em trobo en una situació que si tingués algú aquí perquè pogués consensuar, no? A vegades. I llavors és això, com gestiones tu aquestes decisions que davant de situacions una mica puguin ser perilloses i bàsicament la por aquesta, no? De que pugui passar alguna cosa.
0: Jo crec que, o sigui, hi ha una cosa que és la por i l'altra és el respecte. Tu pots tenir respecte per una situació de dir-te, bueno, doncs és que estaré, no sé, m'invento, a Mèxic sola i em fa cosa que em passi alguna cosa. I l'altra és la por que sents de dintre, de, és com una alarma que et diu, corre. Llavors, a la meva experiència, no diré que tot ha sigut flors i violes, perquè, òbviament, passen coses. Però penso que és superimportant treballar l'autoconeixement i la intuïció. O sigui, jo ja en algun moment que he pensat, que no sé què estàs fotent aquí, corre, saps? Però com que jo m'ho ensumava i pensava, no passa res. Però després et poses a la situació i dius, és que ets tontíssima. Però és que jo ja ho sabia, perquè jo... És com que tu ja ho saps, no? O sigui, una cosa és tot el que et diuen des de fora, de, és que vigila això, vigila l'altre, però... Penso que s'ha perdut com molt la part humana, no? De que se t'acosta algú i ja penses que et vol fer alguna cosa dolent. I és com, sent una mica la vibració d'aquella persona, penses realment que et vol fer alguna cosa, no? Òbviament, hi ha les precaucions dels homes, de, escolta, tu, a mitja, quan caigui el sol, no surtis. Hi ha zones i zones, entens? O sigui, si estàs a Arenys de Mar, potser no. Però si te'n vas a una zona així que no hi ha gent, pues jo no sortiria. Però són coses de com de sentit comú. Òbviament, els primers viatges algun susto vaig tenir, però perquè era molt innocent també, però bueno, ja vas guanyant, no? Una mica les coses, i a vegades passen coses a plena llum del dia i a vegades és a nit, vull dir que et poden passar les coses aquí també. Crec que lo important és tenir una part de precaució, que són normes generals, però també la part de saber tu quines situacions et posen més nerviosa i no posar-t'hi. En el sentit de que jo, per exemple, m'agrada una mica anar a zones on la gent no va. Llavors jo sé que poden passar coses. Llavors és com, bueno, pues, ve amb algú de confiança o busca informació, contrasta i escoltar-me molt també. Va passar una vegada quan estava a Guatemala que un senyor em va venir amb la moto per darrere i em va dir una barbaritat. I a dintre meu em va sortir com una ràbia que el vaig enviar a la merda, però em vaig sorprendre a mi mateixa i dic, hòstia, dic, no he tingut gens de por, eh? I em vaig quedar tan ample. O sigui, en aquell moment em vaig espantar, però va ser com, bueno, ja està, no passa res. I no perquè hi hagi aquest tipus de gent, que la majoria de gent que m'he trobat és bona, eh? No deixaré tampoc de viatjar, però ve una mica de l'autoconeixement i d'informar-se les coses. A vegades tenim por perquè tampoc tenim suficient informació de les coses, i moltes vegades les notícies o els mitjans de comunicació no realment concorden la informació amb el que hi ha quan estàs allà.
2: Però tu també has après, no?, de la teva por. O sigui, hi ha situacions que en algun moment et van donar, i que llavors quan vas a un altre viatge te'n recordes d'aquell moment i ja ho gestiones diferent, no, suposo? O sigui, és amb sí. els anys suposo que has anat a...
0: Sí, has clar, vas evolucionant.
2: Amb aquesta emoció, no?
0: Sí, o sigui, per exemple, a mi m'agrada molt anar sola, però hi ha moments que m'he sentit molt sola i que he pensat, és que m'he agobiat d'estar amb mi, no? I llavors com que són situacions que també et passen aquí o no sé, digue'm tu una por que tu puguis tenir. No sé.
3: Ella cap. Ella cap, ja t'ho dic jo.
0: És que són molt personals
2: les pors. No sóc gaire poruga, la veritat.
0: O alguna de vosaltres que us faci por.
1: A mi fa por tot.
4: No sé,
1: que et puguis trobar malament, no? Estar sola i cada cop et ve un atac de cor. Una cosa d'aquestes.
0: Un atac de cor.
1: No sé, jo dic, no, no m'ha vingut al cap.
3: Mira,
1: però tira un accident, una cosa, vull dir que estàs allà mig any i de cop, no?
0: Vaig tenir un problema, realment.
4: Una gastroenteritis, posem-ho en una cita, allò que has begut aigua d'on no tocava i...
0: No,
1: home, ja no te l'extrema, perquè diu una por, una gastroenteritis,
0: bueno,
1: doncs no sé, ja vas fent, no?
0: Mira, abans de marxar...
1: T'ofegues, jo què sé, no sé, una cosa que diguis és que...
0: Em moro.
1: És que estic, clar, o sigui, estic sola i em moro en una habitació d'hotel i no em trobaran fins demà al matí.
0: Ja. Yeah. Abans de marxar...
4: Per el castell,
0: clar.
1: Sí, però...
3: Ja m'entenc.
1: Ja demana que imagineu.
4: Però una por més de, jo què sé, una tormenta.
1: No,
4: a mi em fa por. Estic jo allà sola,
2: però,
4: perdona, dormint, però, lliure. Sí,
2: però bueno, a la muntanya una tormenta és una moguda.
4: Doncs aquell dia dorms en un hostal.
1: Clar,
4: no? Si has fet una previsió, una bona previsió, que ja deu aconsellar en el llibre, de mirar el temps, no?
0: A veure, mira, jo abans de marxar m'havien de treure el queixal del seny. I em van trucar just la setmana abans. Dic, hòstia, no em ve bé. No em ve bé i vaig estar 2 mesos passant de tot fins que un dia quan estava a Perú em va agafar un atac i vaig dir em moro aquí. Llavors vaig trucar al seguro i vaig dir tinc aquesta situació i vaig pensar o tornes a Barcelona o t'operen aquí.
4: T'arrisques a...
0: I vaig pensar, pues és lo que hay. Jo amava, entrant al queixal del seny i estàs bé? Dic, pues no ho sé. I vaig anar a l'hostal i li vaig dir a la gent, mira, tinc aquesta situació, em trauran un queixal del seny, jo no sé com em trobaré, necessito saber si em podeu donar un cop de mà en el cas que em trobi malament. Gent que jo no coneixia de res, absolutament. Vale, tranquil·la. Van portar, bueno, no, el seguro em va gestionar un hospital, però bueno, no era un hospital, era una consulta. La doctora molt maca, però a mi em va sentar fatal. Vaig estar una setmana tirada al llit. Tenia un pa de pagès, em congelava el pa i em posava les llesques a la cara perquè no tenia valor d'aixecar-me. I clar, com em sentia tan tonta, perquè no podia... És que no tenia força, les cames ni res. Vinga a plorar. I clar, tampoc jo volia trucar a la meva mare, perquè...
2: Encara perdiries.
0: Exacte, saps? Llavors va ser com... La gent de l'hostal es preocupava per mi, clar. Perquè entre la gent que estàs fora de casa és com que et fas germanor, saps? I no em vaig sentir sola. I vaig entendre que la vida em deia, tio, és que t'has d'esperar, i punto, saps? I la veritat és que vaig aprendre de gestionar aquell malestar jo sola. Gastroenteritis també em va passar a Bolívia una setmana que m'anava sentant als bancs del carrer perquè no arribava als bares. Fatal, però és com... Vale, jo sé que em pot passar això. Bueno, pues què? Gatorade, hidratar-me...
1: Porta
0: i saber que passarà. No. Sí, i saber que passarà.
1: Medicament.
0: I ja està. I si et passa una setmana i tens aquella setmana de vacances, doncs és una merda, però és que també pot passar aquí.
1: I tant.
0: O sigui, al final és com aprendre't, estimar-te i acceptar-te amb totes les teves versions i aguantar-te també amb tu mateixa, perquè des d'allà, des d'aquest lloc, et relacionaràs amb persones perquè tu vols, que moltes vegades les relacions estan de dependència. No, jo em relaciono amb tu i estic amb tu perquè em ve de gust, però no necessito, o sigui, m'agrada estar amb tu. Doncs és el mateix. Com que a vegades fem moltes coses perquè no ens agrada estar amb nosaltres, i és una realitat, a vegades hi ha tantes addiccions i coses d'aquestes, però és perquè, tinc un dia de merda, no m'aguanto, no sé què, que ho explico així una mica, no? Però que tens tant de temps per pensar, que són conclusions que he anat gestionant, i al final doncs són processos de la vida, posar-se malalt, i no passa res, i sempre hi haurà algú a qui li puguis demanar ajuda.
4: I el temps lliure, Erika? Perquè, clar, quan viatges sola, entenc que no, si fas un trajecte amb transport públic pots llegir una estona o pots escoltar música o allò, però hi ha un moment del dia, no, que també has de... Que sí, quan viatgem amb parella o amb família o així, tens el contacte, no, dels teus, no? Però clar, quan estàs sola, no? Suposo que també ha de ser difícil, o també ha de ser com conèixer, no? Això que tu dius d'un autoconeixement, de saber què he fet aquestes hores mortes, diríem.
0: Ja, és que saps què passa? Que clar, quan tu, sobretot quan viatges mesos, es crea una mica de Matrix, perquè clar, tu tens la teva vida motxilera a tope, la teva família fa la seva, la vida és tot normal, els teus amics d'aquí també fa tot normal, llavors a vegades et sents com que vols compartir coses però que no hi ha ningú disponible, encara que tinguis molta gent, no? Perquè a vegades passa. Llavors tens l'opció de, bueno, doncs parlo amb la gent de l'hostal, perquè sempre vaig a hostals, també em sento més segura que estan en una habitació d'hotel o en un Airbnb, perquè llavors, jo què sé, si em ve algú, no? Que per cert, si alguna vegada esteu en un hotel i tal, també li podeu dir al recepcionista, jo no espero a ningú, que no pugi ningú a la meva habitació, perquè, bueno, també passen coses, i agafar pisos que mai siguin planta baixa, si poden ser la segona o tercera, perquè la planta baixa es pot colar algú a l'habitació, la primera poden saltar pel balcó, la segona està bé, però si són més altes i hi ha un problema tipus incendi, has de baixar molts pisos per baixar baix. Llavors està res més en
5: escala. Controlat, eh?
0: Tinc controladíssim.
4: Llavors... Però aquest consell és tant si vas en grup com si vas a l'any sol,
0: sí,
4: no?
0: Però, sí, però em referia que... Bueno, sí, que si estàs sola és com un blanc més fàcil, saps? A dir, però bueno, la teva resposta és que bueno, pues és que al final hi ha molta gent també com tu, hi ha molta gent que se sent sola estant de viatge i que volen connectar. No tothom és bo connectant, però la gent sí que parla amb tu. I si no, també hi ha gent que es queda mirant una pel·li, vull dir que al final és com cadascú gestiona. A vegades jo no tinc ganes de parlar amb ningú, però vull dir, anar sola no és estar aïllada i no parlar amb ningú, és decidir també com vols i com no vols. Llavors això també crec que també és bo, perquè a vegades estàs amb un amic o algo i vols desconnectar i no saps com dir-li, no? Bueno, vés-te'n un rato.
3: Com estàs sola.
0: Sí, sí, sí. Llavors té les seves parts bones i les seves blendes. Que ho has de decidir tot tu? Sí. Que és cansat? Agotador. Però a mi, la veritat que a mi m'agrada. Jo crec que...
2: La llibertat que dona.
0: Sí.
3: I no t'ho dic que dones sí. Explicacions a ningú.
0: Clar. És que, per exemple,
2: és que el fet de, no és que sigui dolent consensuar, però no, el fet de no haver-ho de fer, pues jo penso que també està guai, saps? O sigui, no sé.
0: Sí, saps com a vegades et diuen, què vols fer? El que vulguis. I tu penses, no, ja. Fem el que jo vulgui. Pues és així. Però té les seves parts bones i les seves parts dolentes, com tot. El que passa que, bueno, crec que és una experiència.
1: I quin altre tipus de consells trobaríem en aquest llibre?
0: Bueno, hi ha molts consells també a nivell, pues, això, de seguretat. Hi ha consells també de fer una planificació de com estalviar, com organitzar un viatge i també de com gestionar, pues, tot aquest tipus de relacions i la soledat amb tu mateixa, que crec que és potser una mica com més psicològic, però crec que és molt interessant, perquè al final és un procés d'autoconeixement que fas amb tu, però és bàsicament de planificació. Sí que poso moltes coses també meves, perquè clar, al final he escrit jo, no, el llibre, però és per tota la cadena de com, des de com prendre una decisió de viatjar fins que tornes a casa.
3: Suposo que de cada lloc on has anat has fet alguna amistat que puguis, o no, sí. Sé, o no sé si encara estàs en contacte amb algú,
0: sí,
3: que hagis,
0: sí,
3: conegut,
0: sí,
3: els viatges.
0: I tant. De fet, va venir un amic fa poc, que ens vam conèixer a Xile, i viu a França, i va venir a veure'm. És molt guai, perquè hi ha una unitat de les coses que has viscut amb aquella persona i són, normalment són amistats que duren per sempre. Vull dir, potser no hi parles cada dia ni cada any, no? Però que sempre hi ha una alegria, no?, quan ets d'aquella persona. I ara que tot és molt fàcil, que hi ha les connexions són molt fàcils, és molt guai.
3: Bueno, perquè et fa recordar també els moments viscuts, no?
0: Sí, potser no sou molt diferents, però tens aquelles memòries juntes i la veritat és que és molt maco. És una amistat molt diferent a la que tens en el teu dia a dia. I quan vas de viatge, sento que t'obres més a les persones, que no hi ha tant de judici, no? Que al final cadascú s'acaba explicant els seus problemes i hi ha potser com més sinceritat que amb una persona que comparteixes el dia a dia, perquè com dius, bueno, no em coneix, doncs li explico i ja està, no? I no sé, jo la veritat és que m'he trobat amb molt bones persones. Sí.
2: I viatges en companyia? Alguna vegada?
0: Viatges en companyia també n'he fet. De fet, amb aquest projecte de Libre i Motxilera vaig muntar un viatge per Turquia. Perquè vaig estar a Turquia l'any passat i me'l vaig recórrer tot fins a Síria. Vaig dir, faré un grup, no?, amb dones que vulguin anar amb mi. I al final, bueno, no va sortir per tema de costos, però també n'he fet de viatge i també acompanyo a grups quan van de viatge que necessiten una persona en intèrpret, una persona que tingui com més cultura, també els faig. Però sí que és veritat que a vegades és més difícil de coincidir amb amics i tot això de les dates, saps? Llavors viatjo amb més gent per feina,
1: sí,
0: però per amb amics això no.
3: A veure, t'expliqui per què riuen.
0: Perquè no coincidim, no?
2: Quasi
1: aconseguim marxar un cap de setmana a l'any, gairebé.
0: Però també és normal. Jo és que, per exemple, com m'he dedicat sempre al turisme, jo no sé el que són els caps de setmana ni els festius. Jo no tinc esports ni res. Llavors, clar, jo viatjo fora temporada. Qui trobes que viatgi fora temporada? Gent del teu sector, perquè l'altra gent, pues,
2: treballa.
0: Llavors és normal no trobar gent, i potser per això també hi ha més gent que viatja sola, no? De dir, bueno, pues adéu. Però ja ho entenc, que és difícil quadrar les agendes.
3: Ui, a nosaltres. Així.
1: Abans has parlat de diners. És més car viatjar sola?
0: Sí, és més car. Sola o sol, eh? O sigui, en realitat, clar, hi ha una sèrie de gastos fixes, que són, doncs, per exemple, un hotel. No és el mateix pagar a una persona que dos. I si us hi fixeu moltes vegades, quan feu un viatge en grup, que fas allò de suplement individual i tal, realment, quan tu pagues una habitació, o sigui, has de cobrir, si tu vas sol, has de cobrir com el següent lloc, no?, d'altra persona, i clar, és més car. I també el menjar, hi ha països que et posen unes racions que són tan grans que estàs 3 dies menjant allò, perquè realment no m'ho puc acabar. Llavors, si hi ha una altra persona, doncs divideixes tot això. Llavors, sí que és més car, sí que ho és, però bueno, fas i desfas. Hi ha coses que pots aprofitar més i altres menys. Per exemple, els avions, els trens i tot això sí que pagues el preu unitari. Però l'allotjament, el menjar, tot això... O, per exemple, fer la bugada també és més car si ho fas sola. Bueno, perquè no tens tanta roba, no? Però sí. Però, en fi, no et sabria dir el percentatge, però sí, és més car.
1: Però val la pena.
0: Jo crec que sí. Ho heu de provar. És que ho heu de provar.
2: Quan viatges dius que vas amb una motxilla, amb què portes a sobre?
0: Doncs mira, imprescindibles. Imprescindibles, sempre porto 3 sabates. Les bambes, les més atrotinades que tingui, perquè, clar, si t'han d'atracar, les bambes no te les robaran. Llavors, jo sempre porto un bitllet allà sota de les plantilles de les sabates, i per si em roben, esto es lo que hay, saps?
2: Vinga, bon consell.
0: Llavors, porto unes sandàlies tipus d'aquestes de senderisme.
5: Aquestes de tires.
0: Sí? De tires. I unes xancletes.
2: Per les dutxes.
0: Però sí, però si és a l'hivern, en comptes de les sandàlies, porto unes altres bambes, perquè, clar, si plou i tens els peus mullats, ja l'has cagat. Llavors, a l'hivern, texans, mai, perquè triguen molt a ensecar, llavors no se m'assecarà. A l'estiu, encara. Unes malles, sempre. Perquè a part després posar, doncs, de sortir al carrer, de pijama, me'ls poses de bufanda, també. És que és per tot.
1: Ocupen poc.
0: Ocupen poc. I si estan d'això, les tires. Llavors, un pareo, sempre. Perquè, clar, el pots fer servir de manteta. De manteta de pícnic. De part per fer pipi, o sigui, de tot. De cortineta, de tot. I llavors sempre porto algun tipus de sostén d'esport per posar-hi també diners. No porto coses que ocupin massa, i si sóc sincera, moltes coses que dic, això ho llançaré, doncs també m'ho emporto, perquè després ni ho rento, ho tiro i tinc més lloc per posar coses. Però crec que els bàsics són això. Llavors, tema de maquillatge i tot això, el mínim, perquè vull dir, no sé, si me'n vaig...
2: Crema solar, sí.
0: Clar, crema solar, sí.
1: El secador i la planxa...
0: No. I menys ara, que és més car comprar per equipatge que el propi bitllet. O sigui, jo crec que la pròxima inversió que faré serà aquestes jaquetes que li poses la roba, perquè és supercar. Llavors, porto, doncs, bàsicament això. Si és hivern, poso tèrmiques i roba d'abric. I poca cosa.
5: Vull dir, roba interior, quants packs t'emportes?
0: Vale, el tema de roba interior, o sigui, aquí hi ha una regla, que mira, ara m'he recordat una cosa. La roba interior, jo personalment em porto 10, una cosa així, perquè prefereixo que, bueno, és que clar, depèn de quants dies, vale? Però si estem parlant...
6: 10, em sembla perfecte, eh?
0: 10. I llavors, si voleu fer una maleta així és ideal, doncs feu 3 pantalons, 3 samarretes, 3 jerseys, així tens com combinacions vàries, no? I ja està, vull dir, al final el que necessitis, però molt minimalista. I si tinc dubte, doncs penso, si no ho porto, què passa? I si la resposta és em pelo de fred, doncs m'ho agafo. I sempre porto també una capelina, sempre.
3: Clar, i també les calcetes i els mitjons te'ls pots posar dintre de les bambes, si t'ocupa menys.
0: Exacte, això és el que fas. Sí, sí, sí.
3: Si t'ocupa menys.
0: Però al final
3: pots posar una altra samarreta.
2: Mira, el tema és el pes, també. Exacte, perquè, clar.
0: Pots anar bruta de samarreta, però la roba interior no.
3: Sí, exacte.
0: No, saps, no. I ja està, vull dir, al final crec que cadascú sap el que és important per ella o per ell, no?, de posar-se, però menys és més. Òbviament, t'has de sentir mona i t'has de sentir guapa, no?, perquè clar, vas de viatge, no?, i vols les fotos i tal, però, hòstia, no sé, jo veig maletotes i penso, on vas? On vas? Perquè clar, depèn d'on vagis, per exemple, vaig estar a Dubrovnik, i menys mal que vaig anar amb la maleta, perquè és que aquelles escales matadores... Sabia com pujar allò i veia la gent patir, saps? Feien així i esperaven 10 escalons i es veia pensant, però saps? I llavors, bueno, tens la més llibertat de també anar amb motxilla, no? I de moure't més ràpid també. A part de que us diré un altre consell. Si aneu amb autobusos, poseu-vos sempre a la finestra on es vegi el maletero. Perquè clar, si hi ha parades en el camí, si tu veus que et foten la maleta, doncs el veus des de la finestra.
3: Però dona temps de sortir?
0: Bueno, però pots cridar. Pots cridar i tot el que sigui pues ho poseu a sobre en el
2: les coses
0: importants i una motxilla, o sigui, a part d'una motxilla, una altra motxilla
3: més petita, petita.
0: Sí.
2: Sí, millor la motxilla que la maleta sempre, no?
0: Sí, perquè la motxilla petita, si passa algú subcorrent amb una motxilla, l'altra la deixes.
3: Ja.
0: Que no passi
6: res, no? D'haver-hi un kit de supervivència, digue-li com vulguis, que sempre van amb tu. Que això, tant
0: exacte,
6: per tu com van. O sigui, jo quan viatjo, també sempre dic, o sigui, una muda o un no sé què, sempre amb mi, perquè si em perden la maleta...
0: Sí, jo la muda me la jugo més, la veritat.
6: Els diners o...
0: Però els diners,
2: la documentació,
0: I en el llibre també parlo de les targetes sense comissions, de com escollir un seguro, de trucos de... Vaig fer un reel que va tenir molt d'èxit, que era la hutxa compresa. Que és bàsicament agafar una compresa d'aquestes gordites de la nit, li feu un tall, amagueu els diners, ho cosiu i poseu una mica de pintar llavis a sobre i te la poses.
3: Hòstia.
0: Sí, això va molt bé. Te la poses, o sigui...
3: Com si tinguessis la regla.
0: Això és una doble protecció, ¿vale? Perquè jo això ho vaig pensar quan estava creuant Mèxic de nit amb autobusos i clar, vam parar en una àrea d'estació i em vaig cagar les calces, la veritat. Vaig pensar, però això què és?
3: Falta la compresa.
0: No, és que no hi havia llum i jo pensant, clar, bueno, el que diuen Mèxic, que té la fama dels narcos i tot això, i li vaig dir al conductor, dic, escolti, dic aquí, aquesta zona és segura, tot bé? Clar, a les 5 del matí, i em diu, sí, però amb la naturalitat, perquè potser va pensar, m'ho diu tan natural que jo també, diu, sí, però fa anys, pues clar, aquí era zona de narcos, llavors tallaven els arbres, i clar, tallaven la carretera i va haver-hi una ocasió que va haver-hi pues, una violació en l'autobús amb unes japoneses, el govern de Japó va deixar de fer activitats amb nosaltres i tal i qual. I a mi se'm va encendre la bombeta, dic, a mi això no em pot passar. Llavors vaig pensar, això no sé com es prendrà la gent, però dic, si em posen una compresa així, si pensen que tinc la regla, els faré fàstic i no em tocaran. Saps el que et vull dir? I ja tinc qui tinc els diners i ningú buscarà diners amb una compresa. Clar, jo no tenia efectiu, o sigui, tot el que tenia era jo. I escolta tu, a mi, en una situació així de socorro, pues, ho pots fer.
4: Quin país no tornaries o quin país no recomanaries per viatjar sola?
0: Mira, a mi, on m'he sentit més malament i m'ha passat coses ha sigut Marroc. O sigui, per dir-te. A mi Marroc...
2: Seria de vacances aquest estiu.
4: Ah, sí? Bueno, però en família.
2: Sola no. Família, en família.
0: Mira, jo no sé, jo tinc una experiència. Jo tinc una experiència. I llavors jo...
6: Home, anar sola al Marroc, que també, clar, és el mateix.
2: És veritat, és un país...
0: Però és que inclús no vaig anar sola. O sigui, vaig anar-hi amb algú d'aquí al poble que em va convidar al seu casament. I allà em va passar coses anant, no acompanyar, no sola, però tampoc no anava, o sigui, no anava amb una agència, però anava pues, amb gent que jo coneixia. I després hi vaig tornar a anar amb una altra amiga i també vam tenir un susto, vaig ser com, mira, no. I he estat pues, a Sud-amèrica, quasi tot, he estat també a Turquia, he estat a Iraq, he estat a molts llocs i realment, no sé com dir-te, a Montenegro tampoc em vaig sentir gaire segura, perquè... No sé, sortia al carrer i tot eren restaurants plens de gats i homes, i pensava, no estan les dones. I també els hi feia gràcia veure'm a mi sola i pues un se'm va posar en un callejón a espantar-me. Dic, és tonto, què li passa, saps? Vull dir que no em va agradar la mentalitat. Però després, per exemple, a Iraq em vaig sentir ignoradíssima. Vull dir, van passar de mi total, saps? I jo què sé, hi ha llocs que, pues, sincerament, la vibra no m'ha agradat i ja està, i no hi tornaria. Que no vol dir que no hi torni a Marroc, però sola no. Mira, no em ve de gust.
2: I ara estic pensant, portes alguna cosa de gas pimienta?
0: No, la veritat que no. Miro reels de defensa personal, però no. No, porto...
3: Però això pots portar-ho en viatges amb avió i això?
0: No, jo crec que no, però... A veure, també pots portar el desodorant, no? I fas així els ulls i ja està. Però no, realment no. No hi ha... És que, diré una cosa, tinc tanta confiança en que no em passarà res, que no...
3: Quina sort.
6: Ja veus.
0: Però sóc una mica motivada, perquè...
6: No, però aquesta...
2: És que sí, no sortiria.
0: Sí, però no, perquè després dius, mira, us explicaré una història. No sé si tinc temps, però ho explico. Vaig conèixer un noi a Mèxic que va ser un crush, m'agrada aquí, no? I va ser com... I ens vam tornar a veure a Ciudad de México i em va dir, diu, jo faig tatuatges i me'n vull anar al Mercado de Sonora, em sembla que va dir, diu, que hi ha una zona de màgia negra i venen cranis d'animals i no sé què, i jo em vull tenir, jo, que sóc callejeros viajeros, tot me dic, pa'lante, tu anem. I anem amb la motxilla del quechua, que a sobre, saber, quechua, perquè clar, quechua ja no n'hi ha, vull dir, saben que no entra allà. I ja portava la gorra, no sé què. Anàvem caminant, no sé què, i va haver un moment que jo vaig pensar, això pinta malament, perquè l'ambient era turbi, era cosa xunga. Jo vaig pensar, pa'lante, vaig amb ell pa'lante. Jo vaig pensar, no he volta atrás. Llavors entrem en el mercat i veig piles de fruites, no sé què, i dic, relaxa't, aquí no passa res, però és que no era aquell el passillo xungo. Llavors vam creuar de passillo i em porta un passillo que eren... No sé, primer eren gossets tipus còtex, ratetes, hàmsters, però que després veia com fotien animals en caixes. Clar, la meva cara era un poema. I li vaig dir, treu-me d'aquí ja. Però clar, és que la gent també em veia a mi.
3: Clar.
0: Després me'n vaig adonar... Bueno, vam arribar a la zona aquesta final de la màgia negra. Eren tot muñequitos de vudú i coses així xungues, però jo estava així, flipant. I em diu, tu ets molt despistada, no? Dic, no sé, per què? Diu, no, perquè el noi del darrere... Estava parlant per telèfon de que havien robat no sé què i que havien de netejar el cotxe allà perquè... Dic, què m'estàs contando? Diu, sí, aquella et vol robar el mòbil, així que marxem. Jo, vale, marxem.
1: Sí,
0: marxem.
1: Ja t'estava dient, no?
0: Clar, i llavors em va dir, diu, és que aquí és la continuació d'un mercat molt gran que és de tràfic d'òrgans. Jo, carinyo, però per què no m'has dit això? Però és que jo ja hagués anat igual. Vull dir-te que, a veure...
4: Saps? Saps que passa això? Tampoc ho trobes explicat a Lonely Planet, no?
0: No.
4: Tu vas a Mèxic de vacances i et prepares el viatge, tampoc ho deuen... No, busques potser a internet alguna plana o
0: però
4: algun...
0: Però jo sabia que hi havia coses xungues i jo vaig anar-hi, però perquè jo sóc així. Sóc així. Però després però penso, em podria haver passat alguna cosa.
6: O ella et va portar... O sigui,
0: no, ella em va...
6: Amb ella confiança o una vegada allà...
0: No, de superconfiança. Després em va estar explicant... Clar, pues, tot el rotllo que hi havia al darrere de la Santa Mort, clar, em va explicar coses culturals que no surt al Lonely Planet, però a mi em va encantar, em va fascinar, vaig pensar, pues, puede haber ser chungo, però aquí estem, no? I clar, a mi aquestes coses és el que em dona vidilla i el que m'agrada.
4: Clar, aquests reportatges que veiem de viajeros.
0: Que com ja ho contracten, doncs vaig jo. Però que després dius, podia haver passat algú, però no em va passar, perquè tinc aquesta confiança de que hi ha algú que em protegeix i que no... veure, que em segueixi no passant res, no? Però...
3: Ole, tu.
0: No tinc aquesta por de què em passarà. És que penso que no em pot passar.
1: No? Hem estat parlant sempre de dones. Entenc que el llibre i tots els teus consells sempre van dirigits a dones.
0: Bueno, jo l'he escrit per dones, perquè sóc una dona i per el que us he explicat, però també m'ha encombrat el llibre homes i m'encanta perquè, clar, per les noves generacions i perquè també les dones que vulguin viatjar soles i que tinguin parella doncs també puguin entendre, no?, tot el que hi ha darrere, però realment hi ha uns consells que sí que són específics per seguretat de dones, però el tema de planificació a un home també li pot servir.
4: I el proper... Ai, perdona, sí. El proper viatge... Que
1: ens queden aquests 5 minutets. Vinga,
4: tens un viatge, un viatge planificat.
0: No, planificat no, encara no, però m'encantaria anar a Mongòlia, Turkmenistan i aquesta zona, i Geòrgia. No sé,
1: del m'encantaria que hi vagis, perquè sabem que hi aniràs, quant temps pot passar ara?
0: No, ara mateix un any, però passarà, en algun moment passarà. És complicat ara, perquè clar, també amb el tema de la guerra i de més, però sí que m'agradaria fer-ho, sí. Ja ho veureu.
1: I aquest també haurà de ser llarg, no? Entenc?
0: Bueno, aquest no serà tant, perquè tinc altres plans també, llavors no puc fer 3 mesos a la locura, però bueno, ja arribarà. També és que he cremat una etapa molt gran de fer viatges molt llargs i econòmicament també pues, és una viabilitat, no? Pues ara tinc altres projectes també, però ja ho penjaré tot a xarxes i ho podreu veure.
1: A xarxes?
0: Ho manifesto.
1: A xarxes. Trobem a l'Instagram, segur?
0: Sí, a l'Instagram.
1: Però fas alguna altra xarxa? Ets activa en alguna altra xarxa? Doncs, Libre i Motxillera, eh?
0: Libre i Motxillera, en castellà l'està escrit. No, de fet, tenia TikTok, però és que realment em consumeixen molt les xarxes. Uh-huh. I llavors és com, no, faig una i ja està. Allà a Instagram.
1: Doncs sí. A Instagram, Libre i Motxillera i... si voleu comprar el llibre, Viajar sola empieza aquí, on el podem trobar? Doncs
0: pues em poden escriure per Instagram, perquè així també el dedico i el dono, i si no també està a Amazon. També està la versió Kindle. Sí.
1: També.
0: Bueno, i a la fosforera també hi és.
1: I aquí dins a la llibreria també la podem trobar.
0: Sí.
1: Doncs escolta, jo crec que amb tot el que ens has explicat hi haurà molta gent que ens ha sentit i que tindrà ganes de...
0: Jo m'he passat molt bé.
1: D'allò, sí?
0: M'encantat. M'ha encantat.
1: Què dius?
3: No, que abans de marxar volia dir unes coses.
1: Un momentet, només saludar, que ens han saludat des del Sàhara. L'Eduard González i en Ramon Puigverd, que són al Sàhara una altra vegada, que ja hem parlat amb ells altres vegades que han estat allà, que estan fent cooperació, i no sé si són al mateix lloc que sempre, Judit.
4: Sí, estan a Esmara, en el campament d'Esmara.
1: Amb els sahrauís i ajudant-los.
4: Fent doncs, les instal·lacions elèctriques i de fusteria per les aules informàtiques i amb Vicenç i amb Miguel fent les classes d'informàtica.
3: Ja ho hem vist per Instagram.
1: També els anem seguint i anem veient doncs, que van fent la feina. Una salutació des d'Arenys, se us troba a faltar amb ganes que tornin, què?
4: Havien de tornar diumenge i com que han tingut uns problemes amb els materials que s'envien d'aquí cap allà i que no han arribat a temps i així, doncs han avançat el vol a divendres al vespre.
1: Molt bé, doncs els veurem aviat.
4: Sí, divendres. Bueno, dissabte.
1: Bona tornada. I ara sí, bueno, també ens saludava en Jordi Collet, que ens deia bona nit, i en Jucas, bona nit imperfectes, bona nit també a vosaltres dos i a altra gent que ens hagueu estat escoltant. I Comí, va, com vols acabar?
3: No, vull acabar ràpid perquè ja ho parlarem. Desitjar-li que vagi molt bé en Jordi Roca, que sí. Demà juguen, són 8 equips, juguen el Benfica contra el Reus.
1: Recordem qui és en Jordi Roca.
3: Jordi Roca, segon entrenador del hockey que era del Barça, que vam entrevistar-lo fa 2 temporades, doncs és el segon any que està
1: en
3: el Benfica. Llavors, està en el mateix grup que el Barça juga dijous. Demà juguen primers contra quarts i el dijous juguen segons contra tercers. Llavors els guanyadors van a semis, que seran el dissabte, i si arriben el diumenge serà la final i es fa a Coimbra, que està a 2 hores de Lisboa. I ja està, avui ja estan instal·lats en allà, no ha pogut connectar-se perquè just estaven en l'hotel, anaven avui per provar la pista i tot com anava i res, i desitjar-li molta sort.
1: I tant.
4: I que guanyi.
1: A no ser que
3: s'enfronti al Barça. I si s'enfronta al Barça, Jordi, perdona.
1: Si us estava esperant a perquè diria la Tami.
4: I si guanyen, però... i si guanyen dimarts que ve trucada, no?
1: Home, clar.
3: Sí, a veure quan li toca... Sí, clar, si clar. Guanyen, trucar-lo.
1: I si no, ja guanyen, ja igualment
3: dit.
1: També.
3: Sí, sí, sí, sí,
1: eh?
3: Ja l'he dit. Però avui era complicat, home, perquè just arribaven i havien de fer tot això.
6: Molt bé. Vale. Doncs gràcies, Cumi.
1: De res. Ens queda un minutet, justíssim, per acomiadar el programa, per acomiadar l'Èrica, per donar-li les gràcies.
0: Gràcies per acomiadar-me, m'encantava.
1: Nosaltres som aquí cada dimarts a les 9 del vespre. Com, no sabies escola, què fer? Amb les escoles. Amb les escoles. Si és vacances de Nadal, vacances de Setmana Santa, vacances d'estiu, no. Nosaltres també ens aturem. Però si no som aquí, ves-nos tenint el dia i et seguirem a xarxes i tant. De tot el que vas fent, però que estarem encantades de xerrar amb tu un altre dia.
0: Gràcies.
1: I gràcies també, doncs, a tothom a qui ens heu estat escoltant, els que ens heu fet arribar els missatges, en Joan Bosch i a vosaltres, imperfectes, que la setmana serà llarga, deia la Sílvia, eh? Aquesta setmana, la setmana passada va treballar 3 dies.
0: Aquesta setmana està fent llarga.
1: Aquesta se li fa llarga.
4: Aquesta setmana no viatjaràs?
1: No. Ah, ja ve a Roma, per això, eh?
0: Sí,
1: va treballar 3 dies i ha estat a Roma, els
4: goita,
1: altres.
4: Goita, goita, que viatja, clar, eh?
1: Sí. Adéu-siau a tothom.
0: Adéu.
7: Ràdio Arenys.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides lleus aquesta tarda al cedir el fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona. El sistema d'emergència ha especificat que es tracta de dos homes i una dona i afegeix que les tres víctimes han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia R4 Rodalies no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar el trajecte. El director de Rodalies, Òscar Playà, no ha pogut aventurar hipòtesis sobre la causa del succés. Ha confirmat que aquesta mateixa setmana han començat unes obres que Renfe fa a l'estació, però ha especificat que es tracta d'obres al paviment, per la qual cosa ha considerat que no han de tenir cap relació. L'escoltem.
2: Les obres que es porten des de Renfe són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació, i fins aquí la informació que us puc facilitar.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha responsabilitat el Marroc per primera vegada des de l'entrada massiva de més de 80.000 immigrants a Ceuta el 31 de juliol passat. Gairebé dos mesos després, en una entrevista a la CNN, Sánchez ha assegurat que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè és clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Sánchez ha recordat que en tant que són ciutats espanyoles, Ceuta i Melilla són frontera europea, i en aquest sentit ha lamentat la manca de solidaritat d'alguns socis europeus durant la crisi. Són declaracions que es produeixen just al mateix escenari en què està previst que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneixi amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per abordar el tema. Sánchez és a Nova York per participar en el debat anual de l'Assemblea de les Nacions Unides que buscarà reconstruir el multilateralisme. Es tracta de l'última cita sobre el mandat actual d'Antonio Guterres, que acaba el 31 de desembre. Un apunt més sobre el tema. El president espanyol no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions. Una recepció que tindrà lloc aquesta matinada, hora catalana. L'executiu diu que ho fa per raons d'agenda. Trump, per cert, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a les Nacions Unides i ha dit que creu que arribarà, això sí, un acord després de les eleccions a mig mandat. Un Trump que ha tret pit i ha dit que és un gran defensor de la pau. Darrer apunt, la tardor astronòmica comença aquesta matinada a les 2:05, durarà 89 dies i 21 hores. Tindrà temperatures elevades, com les dels darrers dies, que han estat de rècord, i una tònica. Aquestes temperatures i pluja.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats? Preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava? Vale,
1: de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, José Encamps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record, el gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: dormir.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi.
2: Què tal? Perquè esteu content.
1: Home,
2: s'ha portat aquest obsequi, que
1: bé.
2: Ens farà feliç.
1: Com, gràcies.
0: Benvingut,
1: Mari Vaquero, aquí.
0: Home, Nicaragua al partit.
3: L'has de guardar, eh?
1: Home, Mari, guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, maco? Com vaig?
0: Oi, no veies com va les companyies, eh?
1: Hola, no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat...
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica, molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo, va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segona meitat de l'encuentro entre el Real Madrid i la selecció iugoslava. No perdemos tiempo. Ramon Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del
6: I
7: 92.
6: Tant, i tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui
7: Déu-n'hi-do
6: hem recordat,
7: hem dit, eh?
6: Doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
7: Em sembla.
6: ...amb un tema musical
7: ja
6: de Montserrat Caballé.
7: Clar.
6: I del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
7: Sempre, eh?
6: O
7: aquesta
6: no?
7: Cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: preciosa
6: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: A María Luisa Sola. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, María Luisa, que usted sabe que puede contar conmigo. Això és de Mario Benedetti. De plaisir, de frisson, de caresse, de pauvre
1: promesse, à quoi bon se laisser reprendre. I és que avui tenim amb nosaltres a María Luisa Solà, actriu de doblatge de Sigourney Weaver, però també és la veu habitual de Helen Mirren, Susan Sarandon o Diane Keaton. I amb ella volem parlar de la professió, de la vida i de tot plegat entre amics amb l'Assumpta Vitòria i un servidor, i la tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. María Luisa, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hola, bona tarda,
1: bona
2: com
1: tarda,
2: esteu?
1: Com estàs?
2: Molt bé, aquí esperant i ja està, ja, ara ja estic amb vosaltres.
1: Escolta'm, un plaer tenir-te amb nosaltres.
2: Gràcies, molt amable. Molt amable. Per mi també és un plaer tornar a estar amb vosaltres, perquè altres vegades ja hem estat i hem parlat.
0: Moltíssimes vegades.
1: Sí, sí.
0: Jo pregunto, jo és que... A ver, yo estoy acostumbrada a hablar
1: Assumpta.
0: Con María Luisa en castellano.
1: No hay problema, pero hemos,
2: pues claro,
1: podemos mezclar aquí idiomas.
0: Escolta'm,
1: això és per tot Catalunya, que ens escolten i pel podcast i per tot arreu. O sigui, que podemos hablar...
0: ¿Tú no hablas en català, María Luisa, o en castellano?
2: Habla en català, no habla en castellano.
1: Claro.
0: Quieras, lo que nos salga.
1: Lo que salga,
0: vale,
1: Assumpta.
0: Que ens surti.
2: Venga.
1: Claro que
0: noia.
1: Sí, dona.
0: Molt bé.
1: Escolta, María Luisa, abans parlàvem amb l'Assumpta. Nosaltres
2: sí.
1: Ja veuràs que fem com una charla aquí, eh? Però,
2: sí,
1: escolta'm,
2: perfecte.
1: El món del doblatge...
2: Sí.
1: Jo que, mira, últimament estic parlant amb estudiants de doblatge, no? I
2: sí,
1: em comenten,
2: sí,
1: doncs, que ha canviat moltíssim. Veia una entrevista teva de fa poquet en el que parlaves de la voràgina de tot plegant, no, que ara i en els mitjans de comunicació també ens passa, malauradament, que tot ens ho demanen no per avui, sinó per abans d'ahir. I em va fer molta gràcia,
2: exacte,
1: perquè dic, és que això
2: sí,
1: ens passa a nosaltres també als mitjans de comunicació.
2: Sí.
1: És horrible,
2: sí, sí, sí,
1: el ritme.
2: Exacte. Això quan ha d'estar? Abans d'ahir? O sigui, que clar, dius, bueno, doncs pues corre, que te pillo.
1: Ai, Déu meu.
2: I ja està, però no pot ser sempre corre, que te pillo, perquè hi ha pel·lícules i pel·lícules.
1: Ah.
2: I, bueno, ja pel·lícules que també ja, bueno, per com són o per tot, s'ha d'anar una mica més a poc, mm-hmm, i, bueno, però de tota manera, mira, ara la tècnica... ha avançat moltíssim.
1: Sí,
2: és el
1: sí,
2: que més ha avançat.
1: Uh-huh.
2: I la tècnica vol molt ràpid.
0: Molt ràpid, sí. No té pas
2: llarga. És rapidíssim. És rapidíssim. No tens ni... És que no pots ni respirar, que ja tornes a veure el take i que no és com abans, que passava i tenies una estoneta...

0: sempre el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositor i cantant, que es diu Ella Enar, i que es diu Déjalo en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio. Hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: ¿Por qué estás tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no?,
2: el teu single,
1: sí. El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no sé.
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge... /music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar, corre, ves cap allà i que callin, com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No?
1: No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres? Ja
5: jo sabia que estem a abogat, no vull fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no estem a abogat, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guant.
4: Sí, bueno, l'altre és Xivinza, no? Xivinza, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos
4: Guant? Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però l'Allende enganaria tot.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja, ja,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana. Eres una charlatana.
7: Jo no,
6: home. Així que llegues ja estàs charlando.
7: No, hombre, es que necesito
6: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Enar, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Chambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple. No te des cuenta, siempre estás en... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. Si se te acercan y le des la voz. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: tengo a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Just Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme brillar. Sé que si fallo y me
5: vuelvo... I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó, el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento.
4: Ya no quiero disimular.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
3: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
4: Clarito y poco a poco.
5: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
6: Y esa es la noticia.
7: ¡Qué gentuza, qué mierda!
8: Se toca un becario y tú vas a hacer programa, no puede ser esto tú.
9: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
10: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
11: ¿Que no sabes si qué?
12: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
2: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
12: Adiós.
13: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys. La nit amaga grans secrets, com aquest.

0: consell. No provis de resoldre coses importants a la mitjanit.
1: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.

0: La nit és més pura que el dia. Millor per pensar, estimar, somiar i escoltar música. Ràdio Arenys. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys, el primer dels dilluns en aquesta nova temporada. Avui és 21 de setembre, passen uns minutets de les 8 del vespre. Estem a l'Arenys en joc. Com cada dilluns, parlarem d'esports, parlarem d'hoquei, de voga i de bàsquet, de futbol, però allò que es diu repassar resultats esportius del cap de setmana, avui només ho podrem fer de futbol, perquè són els únics que han arrencat. El club de futbol Arenys ha perdut i el Cinere United ha guanyat. Parlarem també de vela, perquè s'ha fet la regata memorial Estruc d'Optimist. El Club Nàutic d'Arenys ja ens ho explicarà Carmen Lorca. I també parlarem amb la base nàutica. Farem repàs de com ha anat l'estiu. I al mar també acabarem per xerrar una estona amb el president del REM, perquè finalment el dia 4 d'octubre no hi haurà regata aquí a Arenys per problemes logístics al coincidir amb l'Ironman. Doncs som-hi, comencem, com cada dilluns a aquesta hora, arrenquem l'Arenys en joc.

0: I comencem parlant de futbol i amb dues notícies, una de bona i una de dolenta. Hem de començar per la dolenta, pel Club de Futbol Arenys, una estrena que no ha estat exitosa, ja que no han pogut sumar cap punt malgrat jugar com a locals. El conjunt verd i blanc, entrenat per Roc Garcia, ha perdut 2-3, un duel maresmenc contra el Calella, un conjunt que ha acabat d'ascendir a tercera catalana. L'any passat jugaven a quarta, tot i que els arenyencs havien fet el més difícil, que era remuntar un 0 inicial i anar a la mitja part guanyant. L'inici de la segona part dels cagallencs va ser fulgurant. Això va donar una victòria al visitant per 2-3. Podem escoltar a Pol Cruxa, que és el segon entrenador de l'equip.
1: Res, tot va començar amb molta intensitat, molt de rima per part dels dos equips, buscant un torn a la portera contrària, i era un partit molt maco de veure des de la grada, la veritat. I ells van començar avançant-se al minut 10 amb una ocasió del seu extrem per la banda, que feia pas enrere i va marcar el seu punt per tot l'escaire. I nosaltres vam continuar atacant, vam continuar tenint ocasions, i amb això cap al minut 30 vam empatar 1-1, i al cap de 5 minutets vam fer el 2-1, amb un passe molt, molt bo de Palanco, sacant ràpid i marcant en Jaume. I abans d'acabar la primera part vam tenir un pal que per mala sort no va entrar, una cosa molt bona de l'equip, que no va acabar d'entrar, però mala sort, però bueno. I a la segona part sí que és veritat que feu un baix a nosaltres, som molt poc intensos, ens guanyen tots els duels, Calella anava molt, amb molt de ritme, no vam saber parar el partit, no vam saber llegir, no vam ser suficientment veteranos, per dir una forma, per parar aquest ritme, i en 5 minuts, en cosa de 5 minuts, vam fer els 2-2 i el 2-3. I a partir d'allà, ells van fer el seu partit de perdre el temps, de parar el partit, és el que havíem fet nosaltres, i a partir d'allà no vam tenir gaires ocasions més per empatar. I res, va acabar el partit 2-3 i ja està, ja pensant malgrat.
2: Arenys en joc.
0: I també ha començat el repte competitiu, en aquest cas a quarta catalana, el Cinera United. Aquest curs tenen Ibu Mbayo com a entrenador. En aquest cas, el conjunt d'Arenys sí que ha sabut fer valdre el factor camp, amb un contundent 5-1 a favor contra el Jove Esport Mataroní. El Cinera ha anat sempre al capdavant del marcador i ha rematat el partit amb 2 gols d'Eric en els darrers 5 minuts del partit. Podem escoltar a Marc Campeny, també el segon entrenador, en aquest cas, del Cinera.
3: Com ja vam comentar la prèvia, creiem que era un rival al qual teníem opcions de poder treure els 3 punts i anés jugant a casa. I la primera part va ser una primera part molt plana, al qual van passar poques coses. Nosaltres pràcticament no vam tenir cap oportunitat clara per poder fer gol. Ells sí que van arribar, van tenir un parell d'aproximacions amb una mica de perill. I abans d'acabar la primera part, un error individual nostre fa que es fiquin 0-1 en el marcador. La segona part vam sortir una miqueta més endollats. Suposo que ja el nerviosisme de que era el primer partit de Lliga ja havia passat. I sí que vam estar bastant més encertats. I bastant aviat vam empatar el partit, als 5 minuts es vam ficar el 2-1. Vam tenir bastant bons moments de joc i res, vam acabar materialitzant-ho amb el definitiu 5-1. Per tant, bona primera jornada en la qual sumem, tot i que és al principi, però bueno, ens veiem allà dalt, que és també és una manera de que la plantilla estigui motivada i vulgui seguir en aquesta línia. I ja està, i esperar per la següent jornada per intentar certificar aquest bon inici i seguir sumant de 3 en 3.
0: Doncs dos resultats de futbol ben diferents, per tant, dos llocs ben diferents a la classificació. El Club de Futbol Arenys, 11è lloc a la classificació, encara sense cap punt. En canvi, el Cinera United són segons al grup 12 de quarta catalana.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre. Arenys en joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: I ara parlarem de bàsquet, però encara no podem repassar resultats. No ha començat la Lliga. El bàsquet, tant masculí com femení, comencen la temporada la setmana que ve. Per tant, dilluns que ve sí que ja estarem repassant resultats. Ara, però, és un bon moment per escoltar les reflexions dels entrenadors de cara a aquesta temporada. Podem començar per Xavi Zarn, l'entrenador del primer equip masculí, ara abans de l'inici d'aquesta temporada.
1: Temporada nova amb tots els aspectes. Nova categoria, després de l'ascens de l'any passat, equip que ha canviat en gran part, ara ens trobarem dos àrbitres en pista, més nivell dels equips i més competitivitat per part de tots d'ells, i per tant un nou repte i un gran repte. El que ens espera aquesta temporada. En quant a l'equip, doncs, bueno, això que us deia dels canvis, ja siguin per motius personals o laborals d'alguns jugadors, així com per decisió del club, doncs hem tingut algunes baixes que hem canviat, doncs, o hem apostat per jugadors de la casa que venien del Sons 25. Només s'ha fet un fitxatge, que és en Noé, però que també és un exjugador d'Arenys i per tant podem dir que també és un jugador de la casa. Se'ns presenta una lliga molt complicada, amb molt de nivell. Hi ha equips com Argentona, Vic, Granollers, que per cert és el nostre primer rival, Parets, Vilassar de Dalt, el Pineda, són equips que ja porten temps jugant en aquesta categoria i per exemple la temporada passada van quedar a dalt de tot del seu grup. Nosaltres, el nostre objectiu és, primer de tot, conèixer la categoria, ja que fa anys que l'Arenys, doncs, no estava en aquesta categoria, que els jugadors, sobretot els Sons 25, s'adaptin a el que és la categoria sènior, perquè és un altre món comparat amb la Lliga on ells estaven jugant a Sons 25. I un cop ens haguem assentat en aquesta categoria, doncs llavors ja marcaríem uns altres objectius. Ja sé que és un tòpic, però s'ha d'anar partit a partit i lluitar-los tots al màxim. I al final, doncs, la mateixa lliga ja ens posarà en el lloc que ens toca o que ens haguem merescut per al nostre treball.
2: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes aranyencs.
0: Això en bàsquet masculí, però també parlem sempre de bàsquet femení i ara podem escoltar Miquel Mateu, que és l'entrenador del sènior femení, valorant el camí de preparació abans de l'inici d'aquesta lliga regular. Elles també comencen la setmana vinent.
3: Primer objectiu, està clar, que és mantenir la categoria assolida la temporada anterior. Com a equips, veure, la majoria d'equips són de la zona del Maresme, això vol dir, doncs, que hi haurà molta rivalitat, que a més, doncs, segur que les jugadores, algunes d'elles, es coneixeran, i la resta d'equips són equips de la zona del Vallès. Hi ha algun de Badalona. Això què vol dir? Que, bueno, nosaltres pensarem partit a partit, no anirem més enllà, l'objectiu el tenim clar. Nosaltres, tant a nivell com a entrenadors i jugadores, bueno, hem assolit tenir un grup jove, un grup amb ganes de fer moltes coses, i aquesta és la línia que volem mantenir. Mirem de treballar fort, mirem de treballar dur, tot pensant en començar la temporada amb ritme, amb ganes de competir tots els partits i després, doncs, mirar d'assolir el màxim de victòries per poder assegurar aquesta permanència de categoria, que és el més important. Si després tenim algun premi, doncs perfecte serà. Però a dia d'avui hem de tenir els peus a terra i hem de valorar que l'únic objectiu és aquest. Volem seguir potenciant el bàsquet aranyenc a nivell femení, i això és pel que treballem.
0: Quedem, doncs, pendents de l'inici de la temporada de bàsquet. Això serà ja a partir de la setmana que ve.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
4: Arenys en joc.
0: Que incorporarem els resultats del bàsquet en aquest resum setmanal de resultats i també els del vòlei femení, perquè les noies del sènior femení de vòlei comencen la temporada la setmana que ve també. Més tard, d'aquí 15 dies, ho farà el vòlei masculí. De moment podem escoltar Albert Ferran, que és el president del vòlei Arenys, parlant-nos dels dos equips.
5: Sènior masculí, Superliga 2, aquest any preveiem poder patir una mica més que l'any passat. L'any passat al final vam acabar cinquens en la classificació, vol dir molt, molt i molt bé, vull dir molt contents de com es va fer la temporada passada. Aquesta temporada l'afrontem amb un equip un plet més jove, amb més nanos del club, amb més gent d'aquí de la casa, i per tant preveiem patir una mica més, però bueno, amb ganes de... i segur que farem un bon paper, eh? No dic que no. I en canvi amb el sènior femení va acabar fins i tot més bé l'any passat que el masculí. El sènior femení se'n va anar per fer unes fases d'ascens per poder pujar a primera, que no es van aconseguir. Això vol dir que durant tota una temporada ho has fet molt i molt bé per poder arribar a aquestes fases d'ascens, encara que després no les puguis acabar de tancar, però bueno, molt contents de com va anar la temporada passada. I aquesta temporada, doncs, bueno, es preveu més o menys el mateix, no? Preveiem estar, doncs, això, a la part alta i lluitant per poder pujar a primera.
4: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs. Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, vòlei, rem, atletisme, Arenys en joc.
0: De fet, aquesta temporada serà una temporada d'estrenes de diferents categories. Hoquei, parlem ara d'hoquei, de hoquei masculí, que també estrena categoria aquest any i s'està preparant per afrontar-ho amb totes les garanties. Comencen també la setmana vinent i ara podem escoltar el seu entrenador, el Xavi Gallén.
6: Hem pogut confeccionar una plantilla més llarga que la de l'any passat, tenint en compte que estem en una nova categoria, que sempre és més difícil, i a més, que ens ha tocat el grup poder més difícil de tots. L'objectiu, per descomptat, passa per salvar la categoria, per mantenir-se a segona catalana, però sense renunciar a res. Hem d'aspirar a tot el que puguem, no renunciarem a res, però conscients que la prioritat és salvar la categoria.
0: I al capdavant del femení, un altre Xavi Uller, que també prepara la temporada amb les noies, també arrenquen la setmana que ve, i elles comencen amb no tanta moral. L'escoltem.
7: El primer equip del sènior femení del Hockey Arenys. Afrontem aquesta nova temporada amb els horaris d'entrenament com l'any passat. Com pots entendre, doncs, és una temporada complicada. És un problema greu. Els horaris d'entrenament segueixen sent com l'any passat, no ha canviat res. Només tenim una pista per poder jugar a hockey, quan les altres entitats en tenen una, dues i fins i tot tres. I, bueno, els objectius, pues, arribar el més lluny possible, dintre de les nostres possibilitats.
0: I, com saben, l'hoquei té nova junta directiva, nova presidenta, per tant, nova orientació. La nova líder, la nova presidenta, és Gemma Graupera, que la podem escoltar, també.
8: I crec en aquest club, i crec en el que és, i sobretot en el que pot arribar a ser. Es poden fer moltes coses. També un altre tema que em va impulsar a ser la presidenta és que ell em va enamorar des del primer dia. No només l'esport, sinó que la gent que hi forma part. Penso que és una gran família, i formar-ne part per fer-la créixer i per fer un projecte junts, doncs això és el que també em va motivar, no? Un altre tema important és que no estic sola, que a mi hi ha més de sis persones més a la junta. D'aquestes sis persones, doncs, hi ha, doncs, pares de nens de diferents edats, de la base, algun jugador de sènior, exjugadors. Llavors, aquesta combinació també crec que ens permetrà doncs, mirar el club des de diferents punts de vista i, sobretot, doncs, prendre bones decisions, no? Pensant en totes les edats i totes les categories. Sabem que tenim molta feina per endavant, tenim un projecte de futur, la veritat, i creiem que bueno, doncs podem anar construint mica en mica i sobretot doncs, amb constància, amb il·lusió i amb motivació. El nostre objectiu principal doncs, és que el Club Hoquei Arenys de Mar aconseguim que sigui un club referent i el club creixi i es reforci i tinguem, la veritat, que molts d'èxits.
0: Nova presidència i nova temporada que seguirem atentament, igual que també Futbol Sala, que avui no en parlem perquè en parlarem la setmana que ve, abans no comencin, ells comencen d'aquí a 15 dies. Aquestes seran, com sempre, les nostres seccions fixes d'inici de programa.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Terrenys en joc, amb Oriol Leo. Can you take any deeper now?
1: I les seccions de la segona part del programa, doncs, ja aniran canviant una mica en funció de l'actualitat. Normalment vela, rem, atletisme, les anirem tocant quan tinguem novetats. I avui l'actualitat ens porta a la vela, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut regata Memorial Struc d'Optimist, al Club Nàutic aquí a Arenys. I volem saber com ha anat, per això saludem a Carmen Lorca, del Nàutic i membre de l'organització d'aquesta regata. Carmen, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Bé, Carmen, volem saber com ha anat aquesta competició, aquesta regata, que ja està, ha passat la temporada d'estiu, per tant, tornen les competicions, tornen les regates, torna l'activitat esportiva. Va, el Nàutic?
2: Sí, ja comencem de nou. Doncs ha sigut un cap de setmana bastant tranquil per les condicions meteorològiques, però hem tingut

0: I es veien tots agrupats.
1: I tant, pel que fa a resultats, Carmen, tenim algun resultat destacat, sobretot per als nostres, per la gent d'aquí d'Arenys?
0: Sí, tenim el nostre regatista, el Lucas Garrido, que va quedar segon de sots 15, va quedar en segona posició, i després tenim a una nena que es diu Clàudia Maristany, que va quedar de sots 9, que és la posició més petit, que són dels més petits que naveguen, que va quedar primera de femení.
1: Mm-hmm. Molt bé, caram, hi ha fusta, aquí al Club Nàutic.
0: Sí.
1: No ho descobrim ara, ja ho sabíem, però es referma, aquí hi ha pedrera per molts anys.
0: I tant, i tant.
1: Mm-hmm. I tant. Imagino que la mainada, els esportistes contentíssims, no?, de poder participar i fer-ho a casa.
0: Exacte, sí, és un honor que puguin navegar, que ho podem fer a casa, que puguin participar, que s'ho passin bé i que alguns puguin fer podi, encara que tots ho van fer superbé, i poder gaudir-ho més aquí, no?, de que vinguin tots cap aquí i ho podem gaudir un cap de setmana tan xulo com ha sigut.
1: I tant, és que sovint els periodistes, Carmen, parlem dels primers, volem saber els resultats, volem saber els podis, però l'important, i sobretot quan es parla d'aquestes edats tan primerenques, sobretot és que gaudeixin del que fan, que s'ho passin bé, no? que gaudeixin del mar, de l'esport de la vela, sobretot més enllà dels resultats.
0: Exacte, això sobretot és una de les coses que nosaltres volem i els diem als nostres esportistes, que evidentment en tema resultats doncs és xulo, no?, quan quedes un primer, un segon, un tercer, però el més important per nosaltres al final és que hagin gaudit, que ho hagin passat bé, que hagin pogut gaudir com a equip, i després els resultats doncs ja és una mica més secundari.
1: I tant, sens dubte, això, a mesura que es van fent grans i en van aconseguint, mira, si no, pregunta-li al Lucas, també gaudeix molt del que fa. Però ja comença a tenir aquella pressioneta dels resultats.
0: Sí, quan es van fent més grans, el que dius tu, que ja van tenir una miqueta més de pressió dels resultats i com que hi ha la regata, però sobretot nosaltres el que els volem transmetre és que gaudeixin i que disfrutin d'aquest esport.
1: I tant, doncs un cap de setmana que ha anat molt bé i que a més ho deies, Carmen, que ha fet bo, un cap de setmana bo per navegar,
0: Exacte, sí. L'únic que ens ha faltat una miqueta de vent per poder acabar de fer una tercera prova el diumenge, però de totes maneres vam poder fer 5 proves i vam poder gaudir d'un bon cap de setmana i una bona regata.
1: Fantàstic. Doncs això és l'important, que anés bé, més enllà, com dèiem, dels resultats, que sempre doncs, ens agrada comentar-los, i també són importants. I res, també ho dèiem, ja tenim la temporada de competicions engegades. Teniu tot marcat al calendari, les properes cites. De què hem d'estar pendents ara mateix, Carmen?
0: Ara mateix nosaltres el que hem iniciat són les flotes, els entrenaments dels nostres equips, i a partir d'aquí, doncs, pel que ens queda d'any, és això, que comencem els entrenaments, que tenim moltes oportunitats per als nens que volen navegar amb nosaltres, i fomentar aquest esport és el més important per nosaltres.
1: Doncs que també ho sigui per nosaltres, per l'Arenys en Joc, aquí a la ràdio, que fa doncs, molts anys, tota la vida, de fet, que parlem de vela, i ho seguirem fent també aquesta temporada. Carmen, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i felicitats per l'organització d'aquesta regata i sort, que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Tota l'actualitat esportiva, de dilluns a diumenge, a Ràdio Arenys.
1: I al Nàutic ens quedem encara una estoneta més, perquè, ho dèiem, inicien la temporada, per tant, això vol dir que deixen enrere l'estiu, i a l'estiu el Nàutic hi té molt de pes, molt protagonisme, la base nàutica i també les seves activitats. Per això, ara, uns minutets, volem saludar-los per saber com ha anat l'estiu. I tenim Arnau Iriarte, responsable de la base nàutica d'Arenys. Arnau, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, Arnau, comentem una mica com ha anat aquesta temporada d'estiu aquí, a la base nàutica d'Arenys.
3: Doncs un estiu perfecte, la veritat. Hem tingut unes condicions excel·lents. El juliol perfectes, perquè vam tindre llevantets, que llavors ens protegeix més l'onada al port. I llavors hem pogut tindre un casal fantàstic on cada dia sortíem al mar, podíem navegar. Hem tingut molts pocs dies en què no hagi fet vent. Ara potser una mica a final d'agost sí que ens han fet els dies una mica més raros, però bueno, hem pogut disfrutar igual. Hem fet una mica més de pàdel, big pàdel, kayak, hem fet travessies fins a les dues bandes del final d'Arenys, arribant a la tercera platja, arribant al poble del costat també. Bueno, hem disfrutat molt l'estiu, també hem fet altres activitats, amb casals del poble, de fora,

0: Bueno, ha anat un estiu, la veritat, que excel·lent.
1: I una època, a l'estiu, molt aprofitada per això, perquè els casals, perquè la mainada gaudeixin d'estar al mar, que no els hi faci por, que ho tenim aquí mateix i això n'hem de gaudir.
0: Sí, al final, ja amb famílies que venen també a fer altres activitats, a jugar i així, al principi té una mica d'una incertesa, no? Jo sempre dic que sembla que arenys al mar s'acabin les boies grogues, i llavors dic que no pateixin, que amb el material adequat, que nosaltres els expliquem com fer-ho tot amb seguretat, que vagin a disfrutar del mar, que tenim dies molt tranquils a l'estiu també, molts matins amb el mar clar, que es tracta de sortir, disfrutar, desconnectar, estar amb la família al mig del mar i viure una experiència diferent, i si t'enamores, doncs començar a repetir, vindre amb nosaltres que som d'Arenys, i anar disfrutant, com hi ha tantes altres famílies que fan d'Arenys, que ja són quasi de la casa, de la base, i ens venen cada setmana a saludar i a fer alguna activitat.
1: I tant, doncs un estiu que ha anat molt bé, malgrat que ha fet molta calor, No sé si això ha ajudat a que vingués més
0: Sí.
1: gent al mar o no.
0: No ho sé, depèn del dia. Els migdies, algun dia, migdia ha sigut una mica crític, la calor. Semblava que no s'acabava, però bueno, mira, la gent que venia i disfrutava del mar segur que es refrescava més, que estava millor que a casa, passant calor, i això, entre bany i bany, tu, la calor passa més relaxadament, no? Però sí, aquest estiu més calor que mai, però bueno, ja et dic, el mar sempre refresca.
1: I tant. I ara ja de cara a una nova tardor, de cara a un nou hivern, de cara a noves activitats, a noves rutines, també podríem dir de la base nàutica. Arnau, com ho tenim això? Com està la preparació de cara a aquesta tardor i quines són doncs allò el que teniu entre mans ara mateix?
0: Sí, nosaltres és que ara no parem, no? Vull dir, hem acabat amb l'estiu, la setmana passada, hem tingut aquesta setmana de preparació, ja comencen tots els col·les d'Arenys, amb tots els cinquès d'Arenys en concret, a vindre a fer esport blau, sí, que és una activitat amb la federació, on aprendran a navegar durant 10 sessions amb nosaltres. Llavors ja comencem això, no parar, no? I a part també comencem les activitats del cap de setmana, com les extraescolars, que fem cada dissabte a la base nàutica, on continuem sortint a navegar una mica, fer una mica de pàdel, fer una mica de caiac, no? Els dissabtes pel matí, a les 10 i mitja, així els nois i nois que vulguin poden vindre i sortir una mica més del mar, que quan fa fred també ens abriguem i és divertit estar al mar. I continuem fent activitats, per exemple, amb una associació d'autisme, que fem alguns diumenges del mes d'octubre, i bueno, altres activitats que tenim, a part dels cursos, que no parem de fer cursos, que tinc llista quasi d'espera per fer cursos al mar aquest any.
1: Caram, Déu-n'hi-do, ja ho dius, és un no parar, Lliga Blava
0: Un
1: Escolar,
0: no parar.
1: també, que es va començar l'any passat i que aquest any repetirà, no?, també.
0: Ah, exacte. Després tenim la vela escolar amb els de sisè, que és la que promociona l'Ajuntament, que aquesta la tenim a la primavera. O sigui que, en veritat, dic, quan acabem una cosa, comencem l'altra. Aquí no parem, tu.
1: Doncs la base nàutica d'Arenys, plena d'activitat, que ha pogut viure un estiu doncs fantàstic, amb molta calor, això n'hem tingut tots, però ells amb el mar més a prop doncs ho han pogut passar potser estones una mica millor que els que hem estat a terra ferma.
0: Sí. Com dius tu, disfrutant del mar tot l'estiu i ara comença una nova temporada d'hivern amb moltes activitats, però tothom qui vulgui vindre, continuar fent mar i continuem disfrutant del medi ambient, sobretot.
1: Arnau Iriarte, responsable de la base nàutica. Moltíssimes gràcies, doncs, per atendre'ns aquesta estona. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: I ara, per acabar aquest programa, el que puguem fer és parlar de REM,
1: perquè fa uns dies aquí a Ràdio Arenys havíem anunciat que la nostra vila seria la seu de la primera regata de la Lliga Catalana de Llagut, que això seria el dia 4 d'octubre, i que, per tant, doncs, el Club de REM ja estava treballant a l'organització d'aquesta primera regata de la Lliga Catalana de Llagut. Però, ai, las, que això coincideix amb un esdeveniment comarcal important i la veritat és que no seria massa compatible. Vaja, no ho vull explicar jo, perquè el que vull és saludar el Dani Ribó, president del Club de REM d'Arenys. Dani, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Perquè sigui ell mateix, qui ens ho confirmi i qui ens ho comenti. Ho dèiem bé, no? El dia 4 d'octubre s'havia de fer aquesta primera Lliga Catalana de Llagut Català, aquí a Arenys, la primera regata, però això no serà així.
2: No, perquè, bueno, tot això ha sigut una mica així, perquè, bueno, així, vull dir, com que se'ns va notificar tot a l'agost, i a l'agost ja sabem que l'activitat normalment baixa perquè molta gent està de vacances, doncs aquí va venir la sorpresa, vam demanar els permisos, no?, a l'Ajuntament, com fem cada any, i ens van respondre, diu, mira, ara estem mig de vacances, però tal, ja anirem fent, tot molt correcte, només faltaria, però diuen, recordeu o informem, ara no recordo la paraula, diu que 4 d'octubre tenim l'Ironman de Calella, per tant, la Nacional està tancada, per tant, per entrar al port hem de passar per sota el pont de la Riera. I clar, quan vam veure això, dic, home, passar per sota en principi no és un problema, no és relativament un problema, nosaltres hi hem passat diverses vegades amb la barca, però clar, per arribar fins a la zona baixa de la Riera, totes les embarcacions hauran de travessar la Riera des de l'autopista fins a baix pel mig del poble. Clar. I aquí va ser que vam dir, home, potser és una mica exagerat, perquè a les 8 del matí ja som tots a port, i a aquelles hores normalment doncs la gent un diumenge dorm i descansa, no? I estem tranquils a casa i estem arrencant el dia, però al migdia, quan haguem de marxar, amb tot el moviment, no? Tota la Riera d'Arenys, que és l'artèria viva del poble, amb totes les barques per allà al mig, jo no m'ho vull ni imaginar. No? Cotxes, camions, que si una bicicleta, que si passos zebra, que si la rotonda... I mira, llavors vam parlar amb Federació ràpidament, i vam escoltar, mira, ens trobem en aquesta situació, poder-ho fer ho podem fer, però veiem que si hi ha una opció, doncs molt millor. La veritat, ens agradaria molt fer la primera regata, tal com ja havíem dit, perquè ens feia il·lusió iniciar la Lliga aquí, però al final, per qüestions de seguretat, doncs si trobem una alternativa, millor. I així ha sigut. Al cap d'uns dies ens van dir que ens passarien a fer la tercera, 8 de novembre. Uh-huh. Llavors aquí ja hem comunicat a l'Ajuntament, en principi no hi ha cap Ironman més, la Nacional estarà funcionant, operativa, per tant, 8 de novembre vindrem a casa. Hem hagut de canviar els plans, però clar, al final és una qüestió de força major i de tranquil·litat per tothom. No, mira, bueno, si hi ha opcions, doncs mira, no comencem, farem, no? Allarguem una mica aquestes ganes de tenir la Lliga a casa, no? Però bueno, és el que hem de fer, no?
1: Sí, no, de fet, ara, quan ho explicaves, Dani, estava imaginant, la Riera d'Arenys, clar, desconec també el volum dels vehicles que porten aquestes embarcacions, però la Riera d'Arenys ja la coneixem, ja sabem com és, sabem el que costa a vegades, segons a quina hora travessar-la, anar de dalt a baix, perquè doncs hi ha gent, hi ha vehicles, hi ha gent que creua, és complicat. Clar, tal com ho plantejaves, dic, Déu-n'hi-do, quin serau seria.
2: És un diumenge que la gent està tranquil·lament passejant, no? I si va bon dia, doncs tothom surt al carrer, que si hi ha vermuts, que si hi ha dinars, que si hi ha els bars, normal. I clar, només faltem nosaltres per allà al mig. Sí, remolts més l'embarcació poden fer arribar a 8-10 metres. Si més hi poses la furgoneta, doncs ja, no sé, jo un cop em vaig posar, un cop conduint, em vaig posar al costat d'un tràiler, anava conduint el remolc, no?, el cotxe amb el remolc, i érem igual de llargs.
1: Imagina't.
2: A cotxe, a furgoneta, més remolc, no? Érem igual a llar-se un tràiler, clar. 15, no remolcs amb el cotxe, etc. Pel mig de la Riera potser no. I a més que nosaltres quan marxem també anem cansats, tenim pressa, saps que hi ha una mica d'ansietat, de nervis. Dic, no, si ens ho podem estalviar tots, jo crec que anirem tots plegats molt millor.
1: Sí,
2: de fet. I així ha sigut, llavors, bé.
1: És com anar a buscar una mica el que no tens, no? Val més deixar-ho estar i fer la tercera, que anirà millor.
2: Sí. I, de fet, mira, perquè no, el dia 4, sempre coincideix l'Ironman amb la marxa dels Termes.
1: Cert, sí.
2: D'Arenys de Munt. I, clar, dic, i de fet, l'any passat, nosaltres, d'alguna manera, perquè quan vam anar i la primera lliga, la primera regata de la lliga. I sempre tenim problemes perquè, bueno, l'organització ens deixa passar per anar a buscar el remolc, perquè nosaltres també hem d'anar a buscar a port la barca i sempre els quatre, el primer cap de setmana d'octubre és corre-corre abans que ens talli la Nacional que ve l'Ironman. I no hi vam pensar quan ho vam demanar, perquè clar, d'un any per l'altre vés a saber què, i quan ens ho van dir, hòstia, és veritat. Però bueno, ho hem arreglat així i ja està. Canviarem la regata, havíem de fer una llarga, aquestes regates de 4.000 metres que fem, no?, de més de resistència, uh-huh. I muntarem un camp de regates de 4 carrils, que té, bueno, té la part aquesta que és més tècnica, és més ràpida la regata, ja en aquestes dues proves, no?, primer la classificació, ja, no?, la cronometrada de 1.000 metres, anar i tornar, 500, bueno, 500 anar i 500 tornar amb una boia, i després els quatre carrils que hem d'anar a les quatre embarcacions una al costat de l'altra, que té un punt més de gràcia, poder, no? Mm. Des de terra, des de la platja, es veu molt més moviment.
1: Fantàstic.
2: Si vas a mirar la regata, doncs té un punt més delicient no fer d'espectador d'una regata d'aquest tipus, perquè és més ràpida, és més viva, hi ha més barca remant, ara una a l'altra, pam, pam, i és més xulo. Llavors, bueno, en aquest sentit hem sortit guanyant.
1: Perfecte. Recordo quan en parlàvem i em comentaves això, que si era de les dues primeres serien, doncs, aquestes regates de llarga distància. Clar, aquí veieu l'avantatge de que, bé, això era més fàcil de muntar, que tenia, doncs, això, aquesta facilitat. Ara ho hem de fer la tercera, teniu més complicacions per muntar, però teniu l'avantatge de que és més xuga. Per tant, diguem-ne que qui no es conforma és perquè no vol, no? Sempre hi ha un punt positiu.
2: Sí, però bueno, també hi ha una altra cosa que ens han assegurat la federació, perquè, de fet, els clubs... Bueno, la federació s'està trobant problemes amb clubs que demanin fer proves de regata, perquè muntar el camp de regates és una responsabilitat molt gran. I ja ens van dir, així està siguent, que ens vindrien a muntar els camps. Mm-hmm. La qual cosa... No dic, però clar, jo l'anava preguntant, vaig parlar amb l'empresa aquesta, o amb els... Són companys de REM, que tenen una empresa, alguna història així, val? És igual. Però anava preguntant, bueno, i els morts, qui ens posa? I les barques? Diu, Dani. Al final diu, mira, no et preocupis de res, nosaltres et muntem al camp, tu ocupa't de la parada a terra, no? D'atendre els socis, d'atendre les embarcacions, de muntar tota la parada a la terra, que tothom estigui bé, que si les aigües, que si mandarines, no? I diu, vale, perfecte.
1: Bé, home, és un suport interessant, clar.
2: Molt. Jo els hi vaig passar les coordenades de latitud i longitud, això ja fa dies que ho vaig fer, d'on normalment muntem el camp de regates, diu, mira, nosaltres el muntem aquí. I ells, bueno, doncs ja amb el nostre assessorament tècnic, evidentment, doncs ja el diuen el dia que sigui, vindran, muntaran, i quan acabi recullen i marxen, pim-pam. Home, no és una cosa amb això, agrair la federació.
1: Clar, és una facilitat, clar, que no ho hàgiu de fer els propis clubs, que ja teniu prou feina, com deies, a terra, diguem-ne, amb clar. Tot el que significa muntar una regata d'una lliga catalana com la de Llagut, que té, doncs, la seva logística, evidentment, important, amb clubs que venen de fora, que hi participen, diverses modalitats, categories, etc. Doncs perquè encara a sobre haver tingut la feinada d'haver muntat el camp de regates, si això us ho faciliten, doncs molt millor.
2: Sí. No, i també hi ha una part de prestigi, no sé com dir-ho, perquè cada any ens passa que anem a algun petit algun lloc i alguna boia es mou. I tensa molt l'ambient, diguem-ho així. Perquè, clar, cada cop has de parar, tornar a col·locar les boies, el club organitzador, t'ho imagina't? A nosaltres no ens ha passat mai, però jo no m'ho vull ni imaginar. Que a mitja regata haguem de tornar a recol·locar tot per la part de responsabilitat que implica, no? Que tothom està mirant i, hòstia, hem fallat una mica, no? I, evidentment, no hi ha voluntat. Sempre es fa el millor possible, però a vegades passen coses imprevistes i llavors s'allarga tot en el temps, llavors tothom comença a remugar i llavors, bueno, si alguna empresa contractada directament per la federació és qui es responsabilitza del camp de regata, si passa res, que espero que no passi res, doncs, no sé, doncs, el club no se'n sentirà tan responsable, saps? Perquè
1: sí, sí.
2: És fàcil que es moguin. Bueno, hem de posar uns morts allà de 100 quilos com a mínim perquè no es mogui la boia. Clar. I moure tot allò no és fàcil.
1: Treu pressió, sens dubte, a l'entitat organitzadora et treu la pressió de dir, mira, si es mou una boia, doncs mira, culpa dels altres que no l'han posada bé, no culpa meva. Això també t'allibera.
2: Sí, vas més tranquil, saps que ho estan fent professionals, que ho saben fer, que aquesta gent, pel que jo sé, munten regates de vela i es dediquen també a aquestes coses, no? Llavors, tenen un bagatge muntant camps de regata que nosaltres no tenim, per tant, tots contents. No? I a més, també facilita que altres clubs, que a vegades no demanen fer regata per la por aquesta, precisament, de no saber muntar el camp, doncs que es llencin, no? I nosaltres també ens va bé, perquè, a veure, jo m'estimo molt tothom, evidentment, però si cada any anem als mateixos llocs és un rotllo. Si podem anar alternant i ara avui anem aquí, doncs mira, ja que anem per Catalunya, per tota la costa, amb el llagut i els rens i el remolc i tot, doncs fem una mica de turisme.
1: I
2: avui anem a un poble, avui anem a una altra població, anem veient altres coses, anem coneguent els entorns dels diferents clubs, que també fa una mica de xarxa dintre de la comunitat del rem.
1: Clar,
2: llavors és una facilitat que és interessant.
1: I ara pensava, doncs, això, amb clubs que ho deies tu, que no ho han muntat mai perquè no s'hi han atrevit, potser perquè doncs, els hi fa por que ho puguin fer. Això farà que vosaltres, com a competidors, diguem-ne, aneu en aquell municipi on no hi havíeu estat mai remant, que la gent d'aquell municipi vegi que s'està fent una prova allà de rem, que potser tampoc doncs, no ho havien vist mai, també que el rem sigui més conegut, diguem-ne que tot es retroalimenta i és un peix que es mossega la cua, també.
2: Correcte, sí, sí. Dic, tant com més gent coneix, no? El rem, més socis, també més rem, més barques, més moviment, i la família va creixent una miqueta, que ja està xulo. Mm. Ja està bé això. I d'una manera endreçada, que això també està bé, no? Sense patir, sense... No? Allò, la voluntat és molt guai, però de vegades quan s'acaba la voluntat, ara què fem? No?
1: Clar.
2: Llavors dic, bueno, doncs, si tenim una empresa que, no, que gràcies a la federació que ens organitza els camps i ens dona aquest punt de tranquil·litat, doncs anem, bueno, això, ens atrevim una mica més, hauries de convidar a casa que vingui la resta dels clubs de Catalunya.
1: I tant. Doncs dia 8 de novembre, per tant, només ens queda una cosa, que saber quin temps farà, que es pugui fer la regata, perquè ja sabem que les tardors són una mica complicades, però això no ho podem saber a dia d'avui,
2: No, però bueno, també ens han dit que faran el possible, que en cas que no es pugui remar allà on toca, reservarà el canal olímpic. Allà a Castelldefels. Que és Castelldefels, clar, sempre és el mateix lloc, però sí, com a mínim podrem remar.
1: Sí.
2: També hi ha aquesta cosa de la federació que intentaran no anul·lar. Mm. Com a molt, canvi de lloc. Però bé, ja anirem veient.
1: Que no es perdin punts, ara, també.
2: Exacte. Ara, l'octubre, aquesta del 4, ens n'anirem a Lloret. I allà començarem.
1: Molt bé, clar, per tant s'ha canviat aquesta cosa. La que no es fa Arenys, evidentment, en algun lloc s'havia de fer, doncs serà Lloret.
2: Sí, hem canviat Lloret per Arenys.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs bé, la qüestió és que Arenys tindrà la seva regata també, no serà la primera per aquesta coincidència amb l'Ironman, que això, diguem-ne que logísticament ho desgavella una mica tot, per tant, serà el dia 8 de novembre, serà la tercera regata, i res, imagino que des del club, preparats amb ganes per la tercera, evidentment, però ja també de cara a aquesta primera, durant l'estiu no heu parat, per tant, ara que s'hi acosta, ja deveu tenir-ho entre sella i sella, això de començar.
2: Sí, ja estem allà. Veterans està entrenant moltíssim. Val? Veteranes, el grup mixte, doncs, bueno, les vacances han fet una parada més, una mica més llargueta, val? Però a tope. Mm. Ja amb la idea molt clara d'anar a fer podi, com sempre.
1: I tant, doncs des d'aquest programa, des de l'Arenys en Joc, el que farem serà, com sempre, puntualment, cada setmana després que hi hagi competició, després que hi hagi regata, parlarem amb la gent del Club de Rem d'Arenys per saber com els ha anat i encantarem molts de podis, segur, n'estic segur, Dani.
2: Això espero.
1: I tant que sí, doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona tarda.
2: Altres, adéu, bona tarda.
3: Escoltant Ràdio Arenys.
4: Vaig deixar en un lloc afortunat.
3: Arenys en Joc, amb Oriol Leo.
4: Muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor. Vaig deixar en un lloc que em fa sentir...

Oh, Maresme, i tant, que és una sort. Moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat avui aquí en aquest programa. Us hem acompanyat Joan Bosch des del control tècnic i jo mateix, Oriol Leo, i tornarem dilluns vinent a les 8. I ens escoltem també a la secció d'esports de l'informatiu. Estem escoltant els Tiets, amb aquesta cançó El Maresme, els Tiets, que per cert els podrem escoltar aquí, a la nostra comarca, a la Festa Major de Calella, demà mateix, demà dimarts, després del pregó de Festa Major, en la primera nit de barraques. N'hi ha unes quantes més de barraques a la Festa Major de Calella i també a la Fira de Calella i al Maresme. Per tant, amb els Tiets i al Maresme acabem. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

Terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el

0: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants. Algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. La sexualitat en les persones amb diversitat funcional. Com gestionen aquesta sexualitat i com en gaudeixen. Després d'una recerca en la qual la sort i la bona voluntat de les entitats consultades que van accedir des del primer moment per facilitar el desenvolupament del reportatge radiofònic que tot seguit us oferim. El que hem preparat és una trilogia i a cada part en parlem amb una de les tres figures capdals en la tasca de facilitar que les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, puguin accedir a una sexualitat plaent. Es tracta, per una banda, de la Gemma Deulofeu, psicòloga i sexòloga que treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets. També de l'Antonio Centeno, persona precisament amb diversitat funcional des dels 13 anys, que també treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitats i que ha promogut el web i plataforma assistenciasexual.org per facilitar l'accés a la seva sexualitat a persones que no poden per si mateixes. I finalment, a la Montse García. La Mont, com tothom del seu entorn la coneix, que és formadora i assistent sexual i que també lidera el projecte d'assistència sexual que va arrencar l'Antonio Centeno. I avui us presentem a la Gemma Deulofeu. La Gemma és psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i de parella. Treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets sexuals. Aboga per la no infantilització, per la prestació de suports i per la informació i garantir el benestar en salut sexual de les persones amb diversitat funcional. Hola, Gemma.
1: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Hola.
0: Moltíssimes gràcies a tu per venir al nostre programa, La Línia Vermella. Aquesta petita introducció de la teva persona ha sortit d'internet. I crec que pot donar-nos una idea de qui ets, de quina és la teva professió i la teva tasca. Ens podries ampliar una mica la informació sobre aquesta tasca teva, sobre la teva missió com a psicòloga?
1: Bé, és una pregunta que dona per bastants vèrtexs, però m'han abogat, bueno, m'han gairebé obligat, no?, a treballar en l'especialització que tinc, perquè jo vaig començar a treballar en l'àmbit de la diversitat funcional gairebé accidentalment, i quan hi vaig entrar vaig veure la necessitat que hi havia de falta de recursos, tant per professionals com per famílies, com per persones amb diversitat funcional, sobretot a nivell intel·lectual, no?, que en aquell. I doncs, a partir de l'entitat on estava a Badalona vaig crear un projecte i a partir d'allà va anar creixent a nivell autonòmic, no?, perquè a Catalunya no hi havia tampoc cap recurs ni especialització al respecte. I això ha fet que, bueno, que una de gran part de la meva feina sigui sobretot a nivell comunitari, de fer que els serveis siguin molt més inclusius a nivell de, doncs, d'habitatges que treballen amb persones amb discapacitat o de serveis d'atenció a violències o residències o escoles, no?, que sàpiguen treballar i incloure en matèria d'educació sexual en els seus centres o serveis d'atenció a les persones. D'altra banda, també ha anat passant que, com a persona especialitzada en aquesta qüestió, doncs, que vaig sent docent de diversos màsters i postgraus que hi ha aquí a Catalunya, a Espanya i també a Llatinoamèrica. I també, a més, doncs, tot el que és fer tallers de divulgació, perquè educació sexual ens en falta a tothom, no?, bàsicament, a famílies, professionals i les pròpies persones amb diversitat funcional intel·lectual o discapacitat, que també els hi falta informació i això potser sortirà més endavant, també els fa més vulnerables, no?, i que puguin accedir a menys recursos. I després la consulta, no?, que aquest potser és l'espai més d'atenció a víctimes i sobretot també treballo amb homes agressors amb discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. A part, també, doncs, faig divulgació i he escrit alguns llibres i publicacions amb lectura fàcil, que és la forma accessible a nivell cognitiu de presentar els documents perquè els pugui entendre tothom.
0: Molt bé. Treballes a nivell particular o també a través de la sanitat pública?
1: Sí. Treballo amb l'administració pública i també amb serveis privats. Uh-huh. Em contracten des de molt diferents àrees. Sí, des de la diputacions, ajuntaments i universitats.
0: Hi ha molts professionals com tu dedicats a aquest àmbit?
1: No, gaires. Hi ha interès... Tampoc cal ser... O sigui, jo el que faig molt és, com diria la metàfora aquesta, ensenyar a pescar, no? Al final no es tracta de que tothom em contracti a mi, sinó jo també poder ajudar en aquesta tasca comunitària a ensenyar els serveis a que puguin incloure la sexualitat comunària més al desenvolupament de les persones. I llavors, sí que faig aquesta tasca més de... No? O que he fet més d'innovació i de capacitació, i potser per això doncs, no, se'm reconeix més. Però hi ha molts professionals interessats en treballar en qüestions de sexualitat dintre els serveis o recursos que hi ha. Cada vegada més. Jo crec que això s'està transformant, per sort.
0: Molt bé. Al començament parlava del terme diversitat funcional, que sembla que ha vingut a substituir altres termes menys assertius i amb connotacions d'exclusió. Quines discapacitats, si podem dir-ho així, hi ha incloses dintre de la diversitat funcional?
1: Clar, diversitat funcional és un terme paraigües que engloba qualsevol tipus de diversitat, no? En el funcionament del tipus que sigui, ja seria a nivell motriu, intel·lectual, sensorial o a nivell de neurodivergències. Què vol dir això? Doncs que és un terme paraigües. Si bé és cert que és un terme molt menys capacitista, és a dir, menys discriminatori, també és cert que hi ha altres persones que prefereixen utilitzar termes específics com discapacitat intel·lectual o altres o autisme, perquè quedi clar, no?, quina és on rau la seva condició diferent. No? Per tant, sí que és un terme que s'utilitza de manera molt genèrica, però després potser hi ha persones que prefereixen un ús més particular de com discapacitat. El que sí que no s'utilitza ja tant el terme trastorn o persones que pateixen, no?, el patir, no?, com potser ja és un conjunt d'elements, no?, que fan que cada vegada siguem menys discriminatoris en l'ús del llenguatge.
0: Mm-hmm, correcte. Hi han discapacitats per les quals una persona pugui no tenir accés a la sexualitat? I tothom, absolutament tothom, disposa d'una sexualitat?
1: Jo diria que de sexualitat sí, i cert és que tantes sexualitats com persones. Jo crec que aquesta pregunta és molt bona per obrir una mica en què entenem per sexualitat, perquè certament, moltes vegades, si tu ara fas un programa i dius parlem de sexualitat, doncs el primer que vindrà moltes vegades a la idea al cap és coit, sexe, heterosexualitat, parella, una manera molt determinada, pràctiques sexuals, no? S'equipara molt ràpidament sexualitat amb sexe i no té per què veure. És a dir, és tantes sexualitats com persones perquè la sexualitat inclou els afectes, manera d'expressar-me, orientació, la identitat, el meu cos, no? I no sempre tothom pensa ser, no s'expressa o necessita el mateix. Llavors, sexualitats n'hi ha tantes com persones. I després entraríem en el que és les relacions sexuals o el sexe, que també es poden entendre de moltes maneres diferents. Tot i que hi ha una idea molt normativa de com s'han de tenir les relacions, doncs justament s'ha d'obrir més aquest espectre. Llavors, sí que s'han de donar oportunitats i recursos perquè tothom, en la mesura del que necessiti i desitgi, pugui tenir accés a això. Ja sigui pràctiques sensorials, amb el propi cos, a tenir un espai d'intimitat, a conèixer el meu propi... que m'expliquin com funciona el meu cos. És a dir, doncs, tot això sí que seria un dret. No el dret al sexe, però sí el dret a la sexualitat, que inclou molts elements transversals.
0: Jo crec que això aclareix bastants conceptes. A veure, hi ha un article de La Vanguardia del 23 de març de 2025, on apareixes tu, que es parla textualment sobre el debat pendent sobre la regulació de l'assistència sexual. I expliques que la falta d'educació sexual és un dels punts més crítics per les persones amb discapacitats perquè els fan més vulnerables. Per qui i per què aquesta vulnerabilitat?
1: Sí, el fet de l'educació sexual s'ha d'entendre com una forma de jo poder discriminar el que m'agrada del que no m'agrada. L'educació sexual té a veure amb parlar de consentiment, de respectar els límits dels altres, de poder expressar el que a mi em fa feliç, a tenir relacions sanes amb els altres, ja siguin d'amistat, de parella, familiars... És a dir, més enllà d'allò que dèiem, del sexe i del coit, sinó l'educació sexual ens dona habilitats de relació en conèixer el meu cos, a conèixer la menstruació, l'espermàrquia... És a dir, processos que viurem totes les...
2: Has dit l'espermàrquia?
1: És la primera ejaculació masculina.
2: Ah. Sí, bueno, és bo perquè... Paraula nova.
1: Sí, mira, nova. Podríem dir, no?, com en els cicles vitals, hi ha també molt de tabú. Es parla ara de la menarquia, que és la primera menstruació, no?, que abans no es parlava de la regla, no?, i era algo que ja portava molt de tabú. Ara, mica en mica, doncs ara sí que se'n parla molt, i és important perquè tu et puguis gestionar, o si sents dolors. És a dir, que la sexualitat té a veure amb conèixer el meu cos, té a veure amb la salut, perquè hi ha, per exemple, coses que tenen a veure amb les disfuncions sexuals, que són bloquejos a la resposta sexual d'adults, que tenen a veure amb problemes de salut física. Per exemple, una disfunció erèctil pot tenir problemes relacionats cardiovasculars o de cor o de circulació. Vull dir que parlar d'educació sexual no és parlar de sexe, sinó és parlar dels nostres cossos, de conèixer les nostres emocions, de poder entendre els altres i sobretot amb valors, no? Que seria una mica la... I poder discriminar, que és això, aquesta la part de la vulnerabilitat que preguntaves,
2: sí.
1: Discriminar el que és un abús del que no és un abús. O poder detectar si aquesta persona m'està oferint, o si m'està fent un xantatge o m'està manipulant, o entendre que si algú m'està pressionant masses vegades i acabo dient que sí, no és perquè jo vulgui, sinó que tota la prevenció dels abusos i les violències rau en l'educació sexual. Si ningú t'explica, doncs tens més dificultat per posar límits o entendre la dels altres.
2: I les administracions estan posant mitjans per millorar aquesta educació sexual?
1: S'han posat millores... en matèria de promoure l'educació sexual, però és veritat que amb la pujada de les dretes és algo que ha fet un retrocés. D'altra banda, s'ha parlat de la llei perquè es pogués desplegar l'educació sexual, però no s'han posat recursos. És a dir, que han de ser els propis mestres o professionals de l'educació que han d'assumir aquestes tasques, i no tothom hi està d'acord en això, no? Perquè els suposa una dificultat. Sí que s'ha fet millores a nivell de feminismes per treballar i per començar a sensibilitzar, a detectar, a intervenir en violències masclistes. És a dir, que s'està fent un treball en aquesta qüestió, no?, important, i està arribant a la, sobretot també a la diversitat funcional i intel·lectual, que era un tema que és on hi ha més abusos. És a dir, pateixen 4 vegades més abusos sexuals les persones amb discapacitat intel·lectual o física que la resta de la població. Vol dir que... Bueno, jo quan vaig a fer tallers d'educació sexual, no és algo que busqui intencionadament, però hi ha molts abusos, no? Llavors, t'expliquen situacions, no? I dius, ostres, és que és un col·lectiu que necessiten més i millor explicació per poder entendre, no?, el que és un abús i poder posar o demanar ajuda.
2: A veure, en termes generals, creus que la pràctica sexual és necessària per dur a terme una vida normal o equilibrada? Vull dir, tant per les persones amb diversitats com per les persones que no tenen aquestes diversitats.
1: Sí, no sé si t'estàs referint al fet de tenir pràctiques sexuals. Clar, hi ha moltes maneres de tenir pràctiques sexuals, no? Perquè això també és com algo educatiu, no? Què vol dir una... No, no t'ho pregunto directament, no pateixis.
2: No. No, però sí, està bé, no? està bé. Aquest matís està... Molt bé.
1: No, és a dir, què pensem que és el sexe? O què hauríem de pensar? Perquè hi ha... Bueno, de fet, ara, mira, estem amb confiança, però parlaven que algunes dones sentien més plaer amb homes amb discapacitat que quan la parella no tenia discapacitat. I això passava perquè moltes vegades no se centraven en pràctiques tan genitals, tan coitals o tan penetratives. És a dir, hi havia un altre tipus de sexualitat. I per això no fa falta que hi hagi una diversitat o no, sinó que realment entenem d'una manera poc diversa no, la trobada amb l'altre, no? I hi ha poca comunicació. O sigui que es repeteixen molts patrons. El que és cert, dit això, que hi ha moltes maneres de practicar sexe i que no per tothom és una necessitat. És a dir, hi ha persones asexuals, però també hi ha persones que per la càrrega que tenen de feina, de situació física, mental, o simplement és que no els avalleix, doncs no hi és aquesta necessitat. I al llarg de la vida, que esperem que sigui llarga, es pot donar en molts moments, no? I com es viu amb molta culpabilitat moltes vegades, això. I sembla que tothom, i això també passa a moltes famílies, de, ah, si jo tinc necessitats sexuals com a pare o mare, el meu fill també n'ha de tenir. I no és ben bé així. I a vegades ho projecten, no? Com que l'altre tampoc diu massa, diuen, ah, pobret, és que potser... I aquí s'ha de fer un treball de desidentificar el que jo necessito com a adult, com a pare, i el que pot necessitar el meu fill o filla. I la pràctica sexual, doncs, per algunes persones... Pues, com amb tothom, eh? Si la necessites, la busques o t'agrada o de manera consensuada, doncs que tothom tingui oportunitats i recursos per desplegar-la. És a dir, que no et puguin prohibir des del teu entorn, no? Com que tens una discapacitat, no tens dret a tenir parella o a tenir dret a intimitat o fer-te petons amb aquesta persona o altra, no? És per això que parlo de que s'han de defensar els drets de les persones amb discapacitat a nivell de drets sexuals i reproductius. No és tant de que tinguin sexe, sinó de poder tenir intimitat, educació sexual, protecció davant de l'abús, coneixement del propi cos, habilitats socials i oportunitats de socialitzar-se i de tenir oportunitats com la resta de la població. També per acotar el que són els drets sexuals i reproductius, perquè igual un pensa que té a veure només... doncs emprendre anticonceptius o tenir sexe, no? I està molt allunyat d'això, realment. Per tant, qui vulgui i desitgi practicar sexe, meravellosament bé, si és consensuat o amb el propi cos. No tothom sent això, però sí que hi ha una vulneració de drets molt més grans amb les persones amb discapacitat, eh? No se'ls hi permet, no se'ls hi donen els suports igual que la resta. Per por, per prejudici, però les barreres no està la discapacitat, sinó l'entorn.
2: Quins mites hi ha al voltant de la sexualitat o el sexe amb les persones amb diversitats o amb discapacitats?
1: Doncs la veritat és que, clar, aquí podem sumar una doble volta, eh? Primer, que hi ha molts mites relacionats amb la sexualitat, no? Perquè tenim una gran desinformació sobre els cossos, sobre la resposta sexual, sobre la intimitat, sobre la salut, molt. Si a més sumem que aquest desconeixement, que ningú ens clarifica, amb persones amb diversitat funcional hi ha molt la idea equivocada de que o bé són angelets, que no tenen cap tipus de necessitat, o que són com una mica diables, que no es poden controlar i que, per tant, no els oferim recursos o oportunitats, donat que no podran ser capaços de gestionar-se de manera adequada, no? Que és àngel-dimoni. Després, una altra qüestió que hi ha és que no són persones atractives i que potser doncs, ningú es fixarà en ells o elles i que no tenen dret a poder tenir parella o intimitat amb altres perquè no ho sabran gestionar, no? Sempre des d'aquesta incapacitat o des d'aquesta falta de control, no? I certament he de dir que és tot el contrari, perquè jo quan treballo amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual, a vegades els ofereixes recursos, oportunitats i molts moments perquè puguin tenir intimitat i estan tan acostumats a que els diguin això no, vigila, tingues cura, que hi ha un missatge molt poruc, no? Vull dir que al final també els entorns per protegir, jo ho entenc, a vegades acaben ofegant.
2: Yeah.
1: Però per això és important tant educar a les famílies com a les pròpies persones amb discapacitat, perquè aquests mites també d'alguna forma, no, es vagin com clarificant que totes les persones són capaces, fins que es demostra una mica el contrari. Vull dir que hem de confiar també, no, que són persones que saben gestionar-se i escoltar-se.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
2: Esteu al 91.2 de la FM i això és La Línia Vermella. Abans has comentat, has posat un exemple, un cas d'una dona que va gaudir més el sexe amb una persona amb diversitat funcional que no pas amb la seva parella sense cap diversitat funcional. I això, bueno, em ve a preguntar-te, em dona peu a preguntar-te respecte a l'educació sexual, que potser també s'hauria d'introduir això, diguéssim, educar més aviat els homes, no? Perquè sembla que els homes som com menys empàtics en general. Tinc aquesta sensació i també una mica d'autocrítica. Creus que s'hauria d'educar millor a l'home?
1: Bueno, jo crec que ens han d'educar millor a tots, perquè pensa que hi ha el que s'anomenen mandats socials o mandats de gènere. Quan tu neixes com a home o com a dona, es posen no només unes expectatives de com ha de ser un home, a nivell social, laboral, familiar, inclús a nivell d'intimitat sexual, que s'espera del rol de l'home. Que venen molts homes que em diuen és que jo no vull fer això, jo tampoc soc d'aquest, no? Però com aquest mandat social de com han de ser si et llegeixen com a home o com a dona, no? I aquests mandats de gènere és algo que ens entra fins i tot en el punt de la intimitat, no? Doncs qui ha de ser el proveïdor de plaer, quin ha de ser l'objecte o el subjecte de plaer, com el comportament, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que sí que se'ns ha d'educar a tots, no? Hi ha una cosa que ens han d'educar molt millor i que potser hem de fer-nos responsables nosaltres, i és d'aprendre'ns a comunicar-nos una miqueta millor. Perquè a vegades...
2: El dir nosaltres, a qui refereixes?
1: A les persones. Vale. Vull dir, tot em refereixo que costa... Vivim en una cultura del no comunicar els desitjos i preferències en la intimitat. Potser si portes un matrimoni, una relació de parella doncs més llarga, però inclús hi ha matrimonis i parelles que porten molts anys junts i aquest tipus de converses no les tenen. No? És a dir, que sembla que tot ha d'anar i no parlar-ne, no sigui que... Llavors, jo crec que és important perquè potser el consentiment és això, és preguntar, posar-te d'acord amb l'altre, negociar, pensar que el sexe o la sexualitat no són 2 o 3 centímetres que estan en els genitals de pell, sinó que hi ha tot el cos, no? Que hi ha moltes fantasies, jocs, maneres de compartir amb l'altre, petons, carícies, i crec que estem poc avesats en comunicar això. Inclús en la nostra cultura és com, ah, si parlem d'això, tallarà el rotllo, no? Amb aquesta idea romàntica que todo tiene que fluir de manera espontània. Dius, home, doncs hi ha vegades que no funciona exactament així. Mm-hmm.
2: Correcte. A veure, les persones en general som reticents a parlar de la nostra sexualitat per vergonya o... Normalment per vergonya, no? Per què som així, les persones?
1: Perquè hi ha aquest tabú encara, no? És a dir, se'n parla des de l'acudit, no? Per fer-ne broma, parlem de sexualitat, per fer-ne broma, o quan hi ha un problema greu. Però inclús penso que costa molt fins i tot demanar ajuda en qüestions de... Que parlava abans, les disfuncions sexuals, que és algo que ens passarà al llarg de la nostra vida, no? En variacions o bloquejos que podem tenir en el nostre cos, no? Per les càrregues familiars, per temes de salut, per medicacions, per estat anímic, no? I no se'ns educa i sembla que si tens un canvi és que tens un problema i realment es pot anar a l'especialista i molts problemes relacionats amb la sexualitat i el sexe són solucionables. Fa molta por parlar d'això, perquè és, sobretot en el mandat de gènere masculí, demanar ajuda per un tema sexual costa molt més tema de salut, no? Que està demostrat científic, no? Amb evidència, perdó, que accedeixen molt menys als serveis de salut sexual i de salut mental, és a dir, com fer-se càrrecs ells mateixos, no? Però això també és com ens han educat, no? L'home sí. Ho ha de fer tot ell, s'ho ha de carregar tot ell, no? No demana ajuda. I llavors això passa moltes vegades també en que a l'home costa molt més que accedeixi a aquest tipus de converses, no? Perquè li fa molta més por, no sap què dir moltes vegades, no?
2: Yeah.
1: Hi ha més por i més inseguretat. Però després, quan parles amb tothom, crec que és algo molt necessari, perquè t'allibera una mica i dir, ah, bueno, doncs potser això que em passa no... també li passa a un altre, i hi ha solució, no? I això pot estar bé, no? Parlar-ne d'una manera com una part més de la salut.
2: Veus... En contrapartida, això, hi ha persones que són donades a manifestar-la, aquesta sexualitat, a parlar-ne, veu alta. Jo mateix m'incloc en aquest grup. Mm. Per què? Perquè hi ha gent així.
1: Són més descarats, no?
2: Sí, creus que és això?
1: Segurament perquè han tingut un entorn que no ha sigut tan restrictiu i que s'han pogut sentir. De fet, en clau d'homes s'ha permès molt més parlar de sexualitat i de ligues i també, no? És com amb la gent jove, quan un noi lliga molt i parla molt de noies i, no? I aquest machote i que bé. En canvi, una dona, quan m'agraden molts, he anat amb molts, potser la percepció no és exactament la mateixa.
2: Això absolutament cert.
1: Llavors, jo crec que les dones en parlen més entre elles i a nivell públic potser en parlen més els homes perquè tenen més aquest privilegi d'ocupar aquests espais i que això estigui com més visibilitzat. Perquè a nivell social, que una dona ho pugui expressar, està més penalitzat.
2: Mm. Sí, però jo no em referia tant a parlar dels ligues i tal i Pasqual. No. Em referia a parlar de sexe en general. Mm. Som un grup de gent, i coincidit amb alguns, i amb algunes dones també, poques, i pocs també, que ens extrovertim molt en aquest sentit. Fins i tot he arribat a pensar que es tracta d'alguna patologia rara.
1: és sa parlar-ne i expressar els anhels, les pors, el que un viu. I és bo integrar-ho dintre de les converses, inclús pot ser molt divertit poder compartir, no, els teus punts de vista. Jo crec que està molt bé, que és molt sa. No, lo patològic seria reprimir-ho, no? Potser en tot cas, o estar patint sobre aquest aspecte i no poder-ho expressar o no tenir espais o llocs per parlar-ne. O sigui que... Molt bon grup, no?
2: Gràcies, és tranquil·litzador. Ara passem a un tema menys amable. A veure, la pràctica totalitat en violència de gènere està clar que ve per part de l'home. Ens podries donar una explicació més o menys científica del per què? És una qüestió d'educació o és que l'home, el mascle, és dolent, violent per naturalesa? Perquè és que no sembla que la cosa vagi millor, malgrat haver avançat tant a nivell general com científic, tecnològic, ha avançat tot molt, però sembla que en aquest sentit l'home no ha avançat.
1: Aquí és un debat, bueno, és una realitat. No és ciència, no és ciència, és la societat. Vivim en una societat que potser algunes persones ja han escoltat bastant aquest terme, que és patriarcal, no? Significa que hi ha un predomini, no, d'unes èlits sobre, o de determinats grups de poder, lobbies, sobre altres. Però això, en quant a les violències, vull dir que les violències n'hi han de molt tipus, val? Però si parlem més de les violències sexuals o les violències masclistes,
2: sí,
1: en aquest sentit que majoritàriament són violències exercides d'homes, no, vers les dones, però també d'homes vers altres homes, no, menys normatius, uh-huh, o més diversos, perquè molts homes amb diversitat funcional pateixen violències pels propis homes, també.
2: Yeah.
1: És a dir, llavors, potser no és científic, o sigui, les diferències que hi ha entre homes i dones, de fet, l'últim estudi que em vaig llegir és que no n'hi ha cap, és això que ens deien de l'hombre és de Marte i la mujer de Venus, jo em vaig llegir un llibre fa molts anys.
2: Sí, el conec.
1: Sí? Sí, vale. Sí. Jo pensava, sí, no? Aquesta, la diferenciació, no? Des de la neurociència, no? De mascles i femelles, i l'únic que es va trobar és que realment les dones, o sigui, persones amb vulva, demostraven més capacitat per comunicació social. La resta és après.
2: Yeah.
1: És a dir, que no hi ha unes bases científiques ni naturals en això. Per tant, científicament està demostrat que la violència no és quelcom biològic. El que sí que hem d'explicar és la diferència entre agressivitat i violència. Agressius, de manera natural, en som tots, perquè és un mecanisme per sobreviure davant d'una dificultat física. Veus un lleó o veus un perill a l'oficina, no? Et poses en alerta i et pots posar agressiu per defensar el teu principi de supervivència. Per tant, l'agressivitat és algo puntual i molt vinculat a la pròpia supervivència, per tant, és necessària. Quan parlem de violència i violència masclista, estem parlant de... no és quelcom puntual, sinó és algo estructural del nostre sistema, no? De dominació de poder. En aquest cas, no? Del poder en general masculí, sobre a nivell d'espais, a nivell de diagnòstic, és a dir, com estan elaborats els diagnòstics, és a dir, no només és algo d'homes, no és algo que va d'homes i dones, sinó que és una estructura de la nostra pròpia societat, no? De com està muntada. Llavors, en aquest cas, afecta les relacions personals, i les violències sexuals no són violències que tenen a veure amb tenir un desig sexual, sinó que les violències sexuals tenen a veure amb un mecanisme de poder, a través del sexe, de dominar l'altre. Sí, a vegades m'han dit, home, hi ha agressors sexuals perquè hi ha un tema no resolt de sexe. No és veritat. Jo treballo amb agressors sexuals, i els agressors sexuals no és una qüestió de tenir més o menys libido resolta, sinó que té a veure amb dominar en l'altre, a través del cos o a través... Però és un mecanisme de poder sobre l'altre, no? Uh-huh. Llavors, tot el tema de les violències és bastant extens, però la violència, no l'agressivitat, la violència és quelcom après. És a dir, a nivell social ens predisposen, no?, i ens donen uns aprenentatges. Segurament, si tu, com a dona, tota la teva vida estàs cuidant o et toca el rol de cuidadora, tindràs més empatia. Uh-huh. Però no vol dir que biològicament, a nivell de còrtex, no, o de lòbuls, tinguin les dones més empatia, sinó que a nivell d'aprenentatge social, degut al seu rol o als seus aprenentatges, acaben desenvolupant més empatia, perquè és la tasca que està més assignada, no, sobretot a les dones. Vull dir que l'empatia és quelcom que es pot desenvolupar més i és algo que es pot anar aprenent. Però, certament, el tema de la violència no és una qüestió només dels homes, sinó és a nivell d'estructura patriarcal i social, i cal un canvi, per tant, no només a nivell de creences particulars, sinó a nivell de sistemes polítics, econòmics, socials, educatius. I cada vegada anem més enrere perquè, clar, les polítiques que hi han no van a favor d'això, de la millora. És a dir que, bueno, sí que és algo que pràcticament ara se'n parla molt sovint, no?, perquè són molt més sensibles, però també és veritat que en el cas dels homes hi ha una cosa bonica que està passant, també, que s'estan fent com cercles d'homes. No sé si coneixes qüestió. Sempre s'han fet com diferents trobades més de dones, de cercles per parlar de temes més de dones, de cercles d'ajuda mútua, per parlar de diferents temes, des de la maternitat, la sexualitat, l'amistat, la menstruació, etc. Per tant, les dones, d'alguna manera, encara que hagi sigut més a nivell particular, han creat aquest espais d'ajuda mútua, no? Mm-hmm. En canvi, els homes, per allò que parlàvem abans de la socialització, s'han quedat més aïllats. I dius, val, jo vull canviar, no? Vull revisar coses. Bueno, doncs, potser falten referents, també. Perquè, clar, voler canviar, però si no tens uns referents o un cercle on tu, com a home, puguis comunicar o adonar-te'n d'alguns privilegis que tens perquè t'han educat com a home, o... doncs ara cada vegada més hi ha cercles de masculinitats, de pares, també, d'homes, no? És a dir, que tot això també ajuda, no?, que entre els homes puguin revisar-se i també, doncs, aprendre els uns dels altres, no?, a fer i a pensar les coses d'una manera diferent més enllà de la violència, no?, que és la... o de l'agressivitat, potser, diríem, també.
2: Sí, perquè aquests cercles, que és a nivell de col·legis, a petit comitè, o són...
1: No, tenen un tarannà més aviat de tipus terapèutic. És a dir, han nascut molt, potser, d'homes que han anat a consulta a demanar ajuda, a dir, ostres, doncs estic tenint una conducta molt violenta, o m'estic adonant que estic, no?, la meva manera d'expressar-me o la meva manera de relacionar-me amb les dones és nociva, no?, i necessito algú que m'ajudi, no? I a nivell particular, doncs, hi ha hagut una demanda, però, a més, a nivell de grups... Pues, els adults, eh? I ja no parlo com a pare, sinó com a homes.
2: Mm-hmm, sí.
1: On són els homes? Hi havia un documental que va sortir ara fa un temps, a TV3, diu On són els homes? No? I parlava d'aquesta dificultat, a vegades, en trobar referents i en espais de comunicació entre homes. No d'una manera bonica, protegida, no des de la crítica, sinó de la revisió, de dir, bueno, quines són aquestes creences que fan que a vegades els homes puguin exercir violències, no? I no en són conscients o intencionadament. Espais per una revisió. Mm-hmm. Però... ve més des de l'espai post-terapèutic o de companyeria, no?, entre homes, però és algo que és recent, per dir-ho d'alguna manera, però que cada vegada hi ha més homes doncs en aquests grups que també se senten com amb la seva petita tribu, no?, per poder-se revisar les coses d'una manera també amable. Doncs també hem d'entendre que dintre del que són violències masclistes, que n'hi han de molts tipus, també hi ha la violència LGTB-fòbica, és a dir, per raó de gènere, d'orientació, d'expressió sexual. Aquesta també és una violència masclista, vull dir que a vegades es pensa que és la de l'home vers la dona, sinó és vers la diversitat, no?, sobre de gènere, d'orientació... que també està contemplada com a violència masclista. I això també perquè l'estructura aquesta que estem comentant, no, tipus patriarcal, és que tot allò que són minories, tot allò que se surt de la norma, no, doncs rep moltes més violències, no, i discriminacions.
2: Diuen que això és per por, que aquest tipus de violències, justament aquesta, la LGTB-fòbica, és per por, per desconeixement. Verdaderament, per què? Ostres, per què algú, una persona doncs, que va pel carrer, hòstia, un grup, agafen un nano i foten un joc d'hòsties, així parlant clar. Què passa pel cap d'aquesta gent?
1: En aquests mandats que parlàvem, del que ser masculí o de la masculinitat...

0: física, però també pot ser psicològica, perquè t'insulten o humillacions o psicològica. Sí. Les violències és quelcom que està en el nostre sistema d'una manera molt, molt, molt normalitzat. De fet, violències masclistes, per exemple, ara parlàvem amb LGTB-fòbica, però també amb el jovent quan faig xerrades, entendre això que dèiem, quan t'estan fent xantatge emocional o quan et pressionen per tenir relacions íntimes, va, vinga, va, tal, insistir, encara que sigui des d'un to amable, no deixa ser una forma de pressió i al final també és una violència masclista. Actualment, dir piropos pel carrer també està penalitzat, cosa que abans no estava, i dius, és que ara ja no es pot dir res. Dius, bueno, és que potser abans no es parlava de consentiment i ara sí, no? Yeah. A mi em pot encantar que persones que jo estimo em diguin alguna cosa bonic, però una persona que va pel carrer i em diu qualsevol cosa, doncs a mi m'incomoda, no? Yeah. I s'ha de poder reconèixer. Vull dir que les violències també han agafat molts matisos i està molt bé perquè s'han visibilitzat algunes que abans no hi eren. L'LGTB-fòbica o l'assetjament a callejero o d'altres formes de pressions de violència.
1: O la feina. O
0: vicària, sí, sí. No? És la violència cap als fills, que també agredeix a la dona. És a dir, jo no sóc experta, però sí que és veritat que hi ha molts, molts tipus de violències, no? Que abans doncs, no se'n parlava.
1: No, hi ha... Jo crec que tot plegat va una mica lligat, i abans de començar el programa que hem xerrat una estoneta, comentaves que tot actualment tot està com molt més sexualitzat, que és per són per interessos econòmics, comercials, per què? Per què està tot més sexualitzat?
0: Sí, hi ha una tendència a la hipersexualització dels cossos, bueno, d'uns cossos normatius, també. Sí, interessa, sobretot des del capitalisme, no? Perquè compris determinats productes, perquè et cuidis de determinada manera... Uh-huh. Sí que el sexe com a tal hi ha un benefici econòmic molt gran, per tant, interessa per vendre xampús, per vendre detergents o menjar. És a dir, que hi ha molta sexualització, i sobretot a les dones, no? Com objectes sexuals, amb pràcticament quasi tots els anuncis, potser de perfums o de cosmètica... També ha anat canviant, tot plegat, sí. Però, si per exemple, no? Doncs, però no veure sempre la dona com un objecte sexual o de desig, però hipersexualització. I hi ha molta pressió estètica. De fet, les dones, en general, pateixen molt més violència estètica, per estar primes, per estar semblar joves, no? Sí. Hi ha tota una pressió que potser els homes tenen, no? Aquest privilegi de no patir d'aquesta manera, no? Surt una cana, un senyor una mica més de panxeta i segur que no ho viu amb la mateixa pressió. Per tant, hi ha una hipersexualització, sí, i a més, menys educació sexual. Per tant, aquí falta feina per fer.
1: Sí.
2: Dius menys educació, que és que n'hi havia hagut? Ha sorprès el menys, eh?
0: Mira, jo crec que ara hi ha molta desinformació a nivell de sexualitat, perquè ara les xarxes socials, tothom pot parlar de sexualitat, en sàpigues o no tinguis una base científica, perquè hi ha gent que parla de, no, com si fos un gurú, i dius, però quina base hi ha amb evidència d'això? I són gent que el segueixen moltíssim. Vull dir que... Ara, amb les xarxes socials, tothom té accés, però no a fons, sempre basades en l'evidència.
1: Sí, els influencers, no? Qualsevol pot ser influencer.
0: I coses.
1: Hi ha gent que, bueno, que són autèntics, com dius tu, gurús, no sé, l'Ibai o el Rubius, aquests que són els que em venen al cap, són gent que són milionaris. I no sé quina base... En general, ja no a nivell sexual, eh? Vull dir,
0: no se'ls demana.
1: Són, no, i donen informació i, escolta, tothom se'ls creu i... no sé.
0: Sí, però justament aquests referents també són, molts d'ells, són persones amb un discurs molt violent a nivell de violències masclistes, no? I a molts nivells, i ningú ho talla. És a dir, que diuen verdaderes qüestions, bueno, vulneracions de drets en molts aspectes, i com que són persones que no són influencers, no se'ls penalitza. De fet, va haver un influencer que va comentar que s'havia tret el preservatiu a meitat de la relació sexual, com un acte heroic, no? Diu, no ho he dit i mira què he fet, no? I llavors, clar, això és una agressió sexual. O sigui, tu treus el preservatiu durant una relació sexual sense consensuar amb la persona amb la que estàs és una agressió sexual. I llavors... És que ho va dir-ho tan tranquil perquè moltes vegades les agressions sexuals estan permeses per l'entorn. És a dir, no estan mal vistes. I llavors, vull dir que no sempre hi ha conseqüències.

0: I les xarxes, és veritat que a nivell de referents, sobretot amb nois joves, tot el tema de les violències masclistes està en augment perquè hi ha uns referents molt negatius en aquest sentit.
1: Sí, bueno, sense anar més lluny, ahir a les notícies sortia la notícia de que un influencer, a no sé quina xarxa d'aquestes tipus Twitch, havia mort estomacat. Perquè, bueno, perquè com una espècie de repte, un tio que estava forrat, eh? Però el seu rol era que l'estomaquessin, i ell cobrava perquè l'estomaquessin. Doncs ahir, a França va ser, es va morir, bueno, el van matar.
0: En directe.
1: En directe, sí, sí, sí, sí. Sí. En fi,
0: per fer un apunt final,
1: sí.
0: Que també és, moltes vegades és veritat que la sexualitat la vinculem amb tot el tema de les violències i dels abusos, però també és important l'educació sexual o parlar de sexualitats, també per parlar del plaer i del gaudi. Vull dir, des d'aquesta perspectiva de cuidar-se, de cuidar l'altre, no només amb clau d'abusos, sinó quan l'educació sexual també és important per tenir una bona qualitat de vida, en el sentit que la persona necessiti i vulgui. Però que crec que és important no només per evitar abusos, sinó perquè també les persones, entre dintre del que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, no? Uh-huh. Els drets sexuals i reproductius tenen a veure amb la qualitat de vida de cadascú. No? Vull dir que tant per patir menys problemes, però també per tenir més oportunitats pel gaudi, és necessari aquest acompanyament en sexualitats.
1: Ha quedat clar. Bueno, i sí, i ara ja per acabar, cap a on creus que anem en matèria... Encara que ja, bueno, ja més o menys s'ha dit, eh? Cap on creus que anem en matèria de sexualitat, tant el que dèiem de l'assetjament com la violència física? Anem a millor?
0: Anem a millor, i casos que, per exemple, abans no eren denunciats, serà cada vegada més sí. Per exemple, tot el que va haver amb els futbolistes, no? El tema d'agressions, o amb la manada, és a dir, a través inclús de les pròpies víctimes que han denunciat i han posat visibilitzat, s'han fet canvis a la llei. O sigui, la llei ha vingut després, vull dir que hi ha hagut un canvi en la sensibilització i la identificació, inclús de judicis que s'han posat, no? Que s'ha donat de les actituds masclistes que tenien alguns jutges respecte a les violències, que sobre els hi donava la culpa a la víctima.
1: Sí.
0: És a dir, que a nivell legal, a nivell social sí que hi ha canvis, evidentment ens en falten molts, però sóc optimista en el sentit de que veig que hi ha molts bons professionals i cada vegada millor acompanyament en aquesta matèria.
1: Bueno, doncs genial. Doncs t'agraïm que hagis donat aquest to d'optimisme a tot això, i t'agraïm la teva presència a la línia vermella, i bueno, i potser fins la propera.
0: Bueno, doncs un plaer, moltíssimes gràcies per convidar-me. He estat molt a gust, així que fins quan vulgueu, fins aviat.
1: Gràcies. Gràcies. Li hem demanat a la nostra convidada que ens suggerís una cançó per tancar el programa, i ens ha recomanat la cançó Hideaway del grup estadounidenc d'indie rock Cigarettes After Sex. I amb ella acomiadem la línia vermella. Gaudiu-la.

0: Ràdio Arenys.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres d'11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia i sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i a una nova temporada de la banda sonora de la nostra vida. Després d'unes setmanes de descans, avui tornem a obrir aquest petit espai que compartim amb tots vosaltres des de ja fa 3 temporades. Un programa que va néixer amb una idea molt senzilla: recordar, any rere any, la música que ha anat acompanyant-nos a les nostres vides.
3: Perquè tots tenim una banda sonora. Les cançons que sonaven a la ràdio quan érem petits, les que vam descobrir davant del televisor, les que ballàvem a les festes o les primeres discoteques, les que ens han acompanyat en els moments feliços i també en d'altres de més difícils. Sense adonar-nos-en, la música ha anat escrivint la nostra pròpia història.
2: En les temporades anteriors vam començar aquest viatge pels primers anys 50 i programa rere programa hem anat avançant fins a arribar al final de 1975. Ho hem fet escoltant les grans cançons de cada any, però també recordant els fets, les curiositats i aquells petits detalls que ens ajuden a entendre com era el món en què vivíem.
3: Avui obrim les portes de 1976, un any que marcarà l'inici d'una nova etapa i que, si ens hi voleu acompanyar, ens anirà portant a poc fins als anys 1980. Encara ens queden moltes melodies per descobrir, moltes històries per explicar i, sobretot, molts records per compartir amb tots vosaltres.
2: Gràcies una temporada més per fer aquest viatge al nostre costat. Tant si ens escolteu des del primer dia, com si avui us incorporeu per primera vegada, us convidem a tornar enrere en el temps. Perquè al capdavall, tots tenim una banda sonora. I aquesta també és una mica la nostra.
3: Per cert, que la pubilla d'aquest any de 1976 va ser la Roser Cabres i Alegre.
1: La banda sonora de la nostra vida.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Acabem d'escoltar Living Thing, un dels grans èxits de l'Electric Light Orchestra i una de les cançons més representatives de A New World Record, el disc que el grup va publicar l'any 1976. Per a molts crítics i seguidors, és el seu millor treball, un àlbum imprescindible que va consolidar definitivament el so creat per Jeff Lynne, combinant el rock, el pop i uns arranjaments orquestrals que encara avui continuen sonant inconfusibles. I ens ha semblat la millor manera d'obrir aquesta nova temporada i alhora d'entrar de ple també en el 1976. Una cançó que va marcar una època i que continua demostrant que hi ha discos que 50 anys després no han perdut ni un bri de la seva frescor.
2: Parlarem dels primers passos de la transició democràtica després de la mort de Franco, de l'arribada d'Adolfo Suárez a la presidència del govern, de la llei per a la reforma política, de la marxa de la llibertat que va recórrer Catalunya i també de les reivindicacions de les dones que començaven a fer sentir la seva veu amb més força que mai.
1: Més enllà de casa nostra, també reviurem alguns dels grans esdeveniments que van ocupar les portades dels diaris. Per exemple, recordarem la unificació del Vietnam, després d'una guerra que havia commocionat el món, el conflicte del Sàhara després de la retirada espanyola, els Jocs Olímpics de Montreal amb el primer 10 perfecte de Nadia Comaneci, el naixement d'Apple en un garatge de Califòrnia o l'entrada en servei del mític Concorde, que prometia revolucionar els viatges aeris.
2: Fins que es va acabar.
1: Sí, malament per això.
2: Malament. Naturalment, la música continuarà sent la gran protagonista. Escoltarem els discos que van marcar el 1976. Descobrirem com la música disco començava a conquerir les pistes de ball. Parlarem de grups i artistes que vivien el millor moment de la seva carrera i recordarem aquelles cançons que sonaven a la ràdio, a casa, al cotxe o a les discoteques, i que encara avui formen part dels records de tota una generació.
1: I també hi haurà temps per al cinema, la televisió i la vida quotidiana. Recordarem l'estrena de Rocky. Coneixerem l'arribada dels entranyables Muppets. Parlarem del fenomen del destape, de curiositats que avui ens poden sorprendre i de molts altres petits i grans esdeveniments que van convertir 1976 en un any que mereix ser recordat i que anirem descobrint plegats al llarg d'aquests propers programes.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Acabem d'escoltar Living Next Door to Alice, una de les cançons que va donar projecció internacional al grup britànic Smokey. Format a Bradford a mitjans anys 70, el grup va trobar el seu estil combinant el pop i el rock melòdic amb la veu inconfusible de Chris Norman i es va convertir en un dels grans noms de la música europea d'aquella dècada. Living Next Door to Alice, que podríem traduir com Vivint al costat de l'Alice, fa referència a que vivien de costat, porta per porta, i explica, amb un punt d'humor i de nostàlgia, la història d'un home que veu marxar la seva veïna i el seu amor platònic després de molts anys sense haver-se atrevit mai a declarar-li els seus sentiments. Aquest va ser un dels grans èxits de 1976 i el primer d'una llarga llista de cançons que tornarien a portar Smokey fins als primers llocs de les llistes d'èxits europees.
2: L'any 1976, mentre el país començava a viure els primers passos de la transició, a Arenys de Mar també hi havia preocupació pel futur dels seus equipaments culturals. El Museu Fidel Fita feia 3 anys que estava tancat. Les seves col·leccions s'havien anat retirant per poder-les inventariar i classificar. I la Biblioteca Popular Pare Fidel Fita necessitava cada vegada més espai per donar resposta a l'augment d'usuaris i de fons bibliogràfic.
1: La situació va generar un ampli debat al municipi. Es van recollir 760 signatures demanant l'ampliació de la biblioteca. I després de molts anys d'inactivitat, es va tornar a reunir el patronat de l'Arxiu Històric i Museu Fidel Fita. En aquella reunió es va comprovar que alguns dels seus membres havien mort i d'altres que ja no podien exercir el càrrec, fet que va obligar a renovar-ne la composició i a reprendre una altra vegada una institució que pràcticament havia quedat aturada.
2: Pocs dies després, el 16 de febrer de 1976, el director de l'Arxiu Històric i Museu Fidel Fita, Josep Maria Pons i Guri, va publicar una carta de vida parroquial per explicar els acords presos. El projecte preveia traslladar provisionalment les col·leccions del museu, ampliar immediatament la biblioteca i aprofitar, en un futur, l'espai que deixarien lliure els jutjats a la Casa de la Vila per crear un conjunt cultural més ampli, mantenint units l'arxiu, la biblioteca i el museu.
1: Aquella proposta reflectia la voluntat de modernitzar els serveis culturals d'Arenys i de preservar un patrimoni que havia anat creixent durant dècades. Algunes d'aquelles aspiracions es van anar materialitzant amb el pas dels anys, mentre que d'altres van seguir camins diferents dels que s'imaginaven aquell 1976. En qualsevol cas, aquell debat va marcar un moment important en la història cultural de la vila.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Acabem d'escoltar La Gallineta, una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, recuperada l'any 1976 en el disc en directe de Barcelona, gener de 1976. Aquell enregistrament recull els tres concerts que el cantautor va oferir al Palau d'Esports de Barcelona els dies 15, 16 i 17 de gener, davant de milers de persones, en un moment en què el país començava a viure els primers compassos d'una etapa completament nova.
2: Més que un simple disc en directe, Barcelona, gener de 1976, és el testimoni d'un moment històric. Després d'anys de censura, prohibicions i limitacions per a la llengua i la cultura catalanes, aquells concerts es van convertir en un espai de retrobament entre un artista i un públic que compartia moltes esperances de futur. El mateix Lluís Llach definiria més endavant aquell enregistrament com un document cívic, perquè reflectia fidelment l'ambient en què es respirava en aquells primers mesos de 1976.
1: Els tres concerts del Palau d'Esports van omplir totes les localitats disponibles i van reunir milers de persones en un moment en què la societat catalana començava a recuperar els espais de trobada i d'expressió pública. Aquell gener de 1976, la música era molt més que entreteniment. També era una manera de compartir una llengua, una cultura i unes esperances de futur. El disc Barcelona, gener de 1976, n'ha quedat com un dels testimonis més fidels. I avui, 50 anys després, continua ajudant-nos a entendre l'ambient que es respirava en aquell inici de la transició.
2: Aquells concerts del gener de 1976 van ser molt més que la presentació d'un nou disc. Per primera vegada, tot el repertori de Lluís Llach havia superat la censura.
1: Home, ja era hora, eh?
2: Quan només uns mesos abans alguns dels seus recitals havien estat prohibits i el cantautor havia estat sancionat per les seves intervencions davant del públic amb 100.000 pessetes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Potser per això el mateix Llach va escriure el llibret del disc que el veritable protagonista d'aquells concerts no era ell, sinó el públic. Totes aquelles veus que durant tres nits al Palau d'Esports es van convertir en una sola veu.
1: De fet, l'àlbum es va editar amb la voluntat de conservar aquell ambient gairebé com un document històric. I entre el públic hi havia nombroses personalitats del món cultural, intel·lectual i polític català. Més que un concert, aquelles tres nits van esdevenir el reflex d'un país que començava a retrobar-se amb ell mateix.

0: Aquell any, Catalunya començava a caminar cap a la recuperació de les llibertats democràtiques. La marxa de la llibertat recorria el país reclamant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
1: Bueno, jo, de fet, tenia molts companys que en les manis en realitat deien llibertat, amnistia i una tia cada dia.
0: Pobrets, masclistes,
1: Coses d'adolescents de l'època, Anna, que parlem de 1976.
0: Continuem. Naixerien noves iniciatives cíviques i culturals i cada vegada més persones participaven en un moviment que demanava recuperar les institucions pròpies, la normalitat de la llengua catalana i els drets democràtics. Seria un any intens i al llarg dels propers programes anirem descobrint molts dels fets que el van convertir en un punt d'inflexió de la nostra història recent.
1: Vista des de la perspectiva dels 50 anys, aquella música ens ajuda a entendre molt bé l'esperit d'una època. Les cançons d'en Lluís Llach, igual que les dels altres cantautors, van acompanyar moltes persones en un moment de canvi i d'esperança. I aquest serà també un dels fils conductors dels programes dedicats a 1976. Descobrir com la música, la cultura i els esdeveniments d'aquell any van anar dibuixant el camí cap a una societat que començava a mirar el futur d'una altra manera.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Acabem d'escoltar Fernando, un dels grans èxits d'ABBA i una de les cançons més emblemàtiques del quartet suec. Publicada el 1976, va arribar a número 1 en nombrosos països i es va convertir en un dels senzills més venuts de la seva carrera. I confirmava així el moment d'esplendor que vivia el grup a mitjans dels anys 70. La melodia i el nom del protagonista han fet pensar sovint que la història transcorre durant la Revolució Mexicana. Els mateixos autors, però, mai no van voler confirmar-ho. Van preferir deixar que cada oient imaginés el seu propi escenari. El que sí que explica la lletra és la conversa entre dos antics companys que, molts anys després, recorden una nit viscuda enmig d'un conflicte armat. Una història sobre l'amistat, la memòria i el pas del temps, que precisament perquè no té un lloc ni una guerra concrets, ha acabat esdevenint universal.
3: El 5 de setembre de 1975,